0: Bon dia, Josep.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé, molt bé. Deixa'm que comenci primer per Josep Maria Pijoan, que ha vingut aquí amb tres llibres, que ha posat aquí sobre la taula. Tres llibres. Rubí solidari, 30 anys de solidaritat des de Rubí cap al món. Això què són?
2: Bueno, és un recull que vam començar a fer ja fa més d'un any, un any i mig o dos, quasi bé, en el qual intentàvem recollir, diguéssim, tot el que com a Rubí solidari hem intentat, hem fet al llarg d'aquests 30 anys, oficialment des de l'any 94, que vam ser, quan vam ser reconeguts i legalitzats, per dir-ho d'una forma, però ja portàvem dos anys fent coses, i fins a l'actualitat, diguéssim, el més proper a la sortida del llibre. La idea, diguéssim, és això, bueno, deixar constància a la ciutat de que s'han fet tot un seguit de coses, i no ho ha fet, diguéssim, Rubí Solidari, ho ha fet Rubí Solidari, però gràcies a la col·laboració de la gent, la col·laboració ciutadana, els nostres socis, l'Ajuntament de Rubí recolzant projectes, etc, etc. Vull dir, no...
0: Clar.
2: Intenta ser un recull una mica de tot el que s'ha fet.
0: No? Per qui no ho conegui, pels nostres oients del Vallès de Catalunya, internacionals també, què destacaries?
2: Jo destacaria el fet històric, diguéssim, de poder tindre a les mans una descripció de tot el que s'ha realitzat. Diguéssim, jo no destacaria per sobre una cosa de l'altra, sinó el fet que jo penso que és important que la gent conegui, diguéssim, la seva pròpia història, no? I nosaltres, en aquest aspecte, hem intentat fer un esforç de recollir, i hem comptat amb la col·laboració del Centre d'Estudis Rubinencs, que a través del Sergi Cano ens ha ajudat moltíssim, i una mica, diguéssim, el dia 17, el dia 27... al Saló Vall Honrat farem la presentació d'aquest llibre.
0: Però Josep Maria, pels oients que no coneguin, què és el que està fent Rubí Solidari? Clar, tenim aquí un compendi de totes les activitats que heu fet, però no és que sigui per destacar, sinó per fer-nos o perquè es puguin fer una idea de quina és la feina de Rubí Solidari en aquests 30 anys, per exemple.
2: Hi ha dues etapes molt diferenciades, diguéssim, la que va des del 94 fins al 2000... Bueno, hi haurien tres, la del 92-94, que s'inicia tot el procés de constitució, però, bueno, que culmina amb Rubí Solidari. I ara, des del 94 al 2012, diguéssim, en la qual jo penso que Rubí Solidari pues, va reforçar tot el que era la política de germanament amb les ciutats agermanades amb Rubí, va fer projectes de cooperació amb d'altres països del món, potser amb quasi bé 80 països del món que hem col·laborat, han fet coses a través directament o a través de l'Ajuntament o a través directament dels contactes que nosaltres hem tingut, i això va durar fins pràcticament al 2012, i el 2012, diguéssim, per part de l'Ajuntament va haver-hi tota una política de restricció en el sentit, diguéssim, de que el tema de l'agermanament era una cosa de ciutat a ciutat, que això es portaria des de l'Ajuntament. La veritat és que des de llavors no s'ha fet res més. Però llavors nosaltres també vam prendre una decisió, diguéssim, que una mica veient el volum de lo que significava el treball de cooperació que es podia fer envers el Tercer Món, s'escapava les nostres possibilitats. Les nostres possibilitats, diguéssim, no podíem. Perquè, a més, és un calaix pràcticament sense fons, no? Diguéssim, en el sentit de que les necessitats són tan grans que és molt difícil. I llavors van prendre la decisió de dir, diguéssim, la solidaritat amb el Tercer Món comença per canviar el Primer Món. I llavors, a partir d'aquí, el que ens van plantejar és, diguéssim, crear tota una política de sensibilització ciutadana envers a la població de Rubí. I a partir del 2012-2013... diguéssim, estem treballant més amb tot el tema de sensibilització ciutadana en relació als conflictes armats, a les guerres, en conflicte, a la pobresa, a, diguéssim, a tot el que significa les necessitats que hi ha en el Tercer Món.
0: Estem parlant de conflictes, també, de necessitats, i avui el que volem parlar també és de

0: Seguretat, que serà un dels temes principals, no?, a reflexionar i a debatre. S'han interposat més de 50 denúncies de trànsit en una concentració no autoritzada de motos a Rubí. Aquesta concentració es va fer a la carretera comarcal C1413A. Hi va haver una persecució policial amb desenes de joves. Es van identificar vehicles, això, es van posar multes i que van ser, doncs, aquest nombre, els van poder aturar aquí, a l'alçada de Rubí. Això no només ha passat a aquestes concentracions de vehicles a Rubí, sinó que passa també en d'altres poblacions de Catalunya, però resulta que no es va detenir cap participant. Es van identificar 35 persones, 23 vehicles, es van interposar 58 denúncies de trànsit, però els joves que van participar, doncs, van penjar unes imatges a les xarxes, van gravar un vídeo i hi havia agents dels Mossos, doncs, que van proferir diferents tipus d'expressions poc afortunades. Llavors ens trobem que hi pot haver, o com hi ha en aquest cas, no?, una concentració gran de motos, els joves que intenten escapar, que posen en perill, doncs, la seguretat viària, i el que acaba sortint a les xarxes, no?, que el pengen aquestes mateixes persones, són aquests vídeos amb aquestes expressions poc afortunades dels Mossos, per exemple, quan els estan gravant, no? Llavors, la importància de vegades de la comunicació, perquè el tema principal és la seguretat, però s'acaba una mica, doncs, la imatge dels Mossos que poden fer, doncs, aquestes detencions, doncs, s'acaba una mica contaminant, no? Perquè el que surt a les xarxes és això. Si tenim una mosca aquí a l'estudi que no hi ha forma de treure-la, els que som grans recordem la mosca de la televisió, doncs avui és la mosca de la ràdio. Això volia parlar, no?, de justament la comunicació, no només per aquest tema, sinó perquè també hi ha hagut aquest cap de setmana, ha estat un cap de setmana negre, doncs, justament pels homicidis que han passat, no?, s'ha debatut també molt la sensació de seguretat, i el cas és que hi ha un fet que és la reducció del 4% dels delictes de Catalunya. Això són les dades que hi ha i són les dades objectives. Sí que hi ha més delictes digitals, sí que creixen les agressions sexuals, sí que hi ha més tràfic de drogues, que ara en parlarem, però això és la seguretat, podríem dir, més objectiva, no?, el que fa, però subjectivament la sensació de seguretat és diferent a cada persona, és diferent a la que puc tenir jo, de la que pot tenir el Josep Maria Pijuan, de la que podem tenir els nostres oients, no? I també és un problema que s'ha de treballar, perquè si es redueix aquesta, com diuen les dades, no?, redueix el que són els delictes, la major part continuen tenint, perquè surten aquestes informacions, aquesta sensació d'inseguretat, s'ha de treballar, no? També és un problema, probablement, de comunicació, no? Només de posar, doncs, més policies per tenir aquesta sensació de seguretat al carrer, sinó intentar treballar-ho pels canals també que justament es mou la gent o que consulta la gent, i que moltes vegades hi ha fakes, no? I això ho volia posar també una mica sobre la taula. El que és les dades de seguretat que baixen respecte a una cosa que és molt més subjectiva, que és la percepció de la seguretat.
1: És que jo el que veig és que, diguéssim, veient el que tu dius aquests dies, aquest fi de setmana, aquí a Catalunya en concret, el que ha passat, no? És important, però que llavors que això obri tots els canals de ràdio i televisió, a mi ens dona la impressió que és donar-li més importància de la que realment hi ha, perquè és veritat, són 6 casos importants que han passat, però, clar, vull dir, el moviment que ha hagut ciutadà a Catalunya aquest fi de setmana és immens, diguéssim, i això no és significatiu, diguéssim. Llavors, penso que tindríem que tindre la suficient capacitat de posar les coses al seu nivell, no? A vegades, destacant molt un tema, no solucionem la papeleta, diguéssim. Tot el tema de prevenció que es té a haver-hi amb totes les coses. Jo penso que realment està funcionant. Potser es podria millorar, potser es pot millorar, no? Però jo penso que, no sé, no veig aquesta impressió de disbauxa generalitzada i tal, sinó, bueno, que el 99% només, diguéssim, de la població fa una vida molt normal, diguéssim. Llavors, claro, sempre hi ha casos, sempre, però és que és ara, és ahir, i és fa 3 setmanes o fa 30 anys, vull dir, no ens oblidem el tema dels motos, quan va haver-hi el boom de la moto i de la mobileta, exactament, vull dir, què passava aquí, no? Claro, no ho sé, és un tema que jo no n'estava informat de que aquí a Rubí hagués passat això aquest fi de setmana, i llavors potser parlo per demés, no? Però una mica intento donar aquesta versió més global i més general, no?
2: No, és un tema molt, molt complex, i sempre estem en el mateix, vull dir, aquesta confrontació entre dades objectivables, que en tot cas has d'aplicar-hi una certa fe, no ens enganyem, però és l'única cosa més o menys objectivable, i després hi ha les sensacions, hi ha l'amplificació de coses per part de un cert sector, diguem-ne, sobretot a les xarxes socials, un cert sector polític, i no ens enganyem. A partir dels apunyalaments que hi ha hagut aquest cap de setmana a Catalunya, s'ha vist claríssimament, no? Com certes forces polítiques juguen justament això. Anar contra això, diguem-ne, és tremendament complicat. Contra aquesta impressió d'inseguretat, el que jo crec que sí que caldria és anar separant una mica el que és allò incivisme del que és delinqüència. És a dir, i jo crec que les percepcions aquí estan molt barrejades, i jo crec que hi ha gent interessada en que es barregin. Això de la concentració de 50 motos, a veure, això ha passat periòdicament a Rubí, és a dir, com a d'altres llocs, eh? Però Rubí té unes característiques que permeten, justament, diguem-ne, aquestes concentracions. Que això sigui motiu d'inseguretat, home, no sé, potser genera més inseguretat, diguem-ne, certes acceleracions de vehicles, jo què sé, al polígon de la Llana, diguem-ne, que es fan alguns dies perquè la gent té pressa, perquè no sé què. És tremendament complicat, i jo crec que caldria sobretot intentar separar això. Mm. I bueno, i després matisar molt el que corre per les xarxes socials, que això...
0: Clar, ens referim sobretot a la sensació d'inseguretat d'aquest cap de setmana, per justament els assassinats, com ha estat un cap de setmana com bastant negre, i llavors ha crescut més aquesta percepció d'inseguretat, si s'estan cometent més delictes o no. Ha escoltat la conversa de la Sílvia Castanyeda, que ha vingut tot corrents també per asseure's aquí a la nostra taula. Bon dia. Bon dia, digues.
3: És un tema molt complicat, el tema de...
0: Espera't un moment, que no t'acabem de sentir bé.
3: Per què?
0: A veure, per què? Ara que m'he decidit a parlar i que he vingut a això... Espera't un moment, arregla. Mentre el ve José Malagón i t'ho arregla...
3: Ara sí?
0: No, Josep, no sé si volies tu participar. Sí, mentre ho arregla.
4: Mentrestant, sí. Jo aquí veig masses coses. Primer, el tema de la delinqüència, tal com deia el Vicenç, és un tema recurrent i que s'utilitza malauradament per alguns sectors, i he de dir ben clar que se'ls ha de tractar en la mesura justa. Ni exagerant-los ni obviant-los. O sigui, la mesura que s'han de tractar aquestes coses. Jo volia remarcar més el tema de les xarxes. Jo sóc usuari de xarxes i he de dir ben clar que les utilitzo. Ara, sempre que explico per què les utilitzo i com les utilitzo, em costa molt explicar-ho, que s'ha de ser més... O sigui, jo recordo quan estudiava que ens explicaven que havíem de llegir la premsa amb criteri, que havíem de tenir visió de lo que llegíem. I ara hem de fer el mateix amb les xarxes i detecto que hi ha menys cultura per llegir-les que mai. Les xarxes, que en aquests moments estan controlant molt la informació que es dona arreu, és més, l'estan controlant perquè, malauradament, tampoc els grans mitjans donen les informacions de forma massa objectiva, i amb això no vull dir, i aquí tiro un vot a favor dels mitjans locals, que són molt més objectius que els mitjans generalistes, que vagi aquí per endavant aquest parèntesi, però me n'adono que la no objectivitat, entre cometes, dels grans mitjans fa que les xarxes agafin molta força. Llavors, aquesta força també s'ha d'educar, a la gent que utilitza les xarxes també els hi cal una certa, la paraula educació també queda lletja, un cert coneixement de com s'han d'utilitzar. I llavors, quan tu veus un vídeo sobre que els Mossos han tingut una d'això massa, o sigui, una actuació han anat a agafar l'anècdota i han deixat lo important per explicar. Llavors aquí és on penso que cal arreu explicar una mica que les xarxes no són dolentes, però el mal ús que se'n fa, sí. Com tot, com qualsevol eina. I aquesta manca d'educació és la que trobo a faltar.
0: Sílvia.
5: Precisament volia parlar en aquesta part de la notícia, de tot plegat. Sí que fa uns anys, quan les xarxes o no tenien tanta influència o directament no n'hi havia, estàvem informats per mitjans de comunicació que posaven el que volien de la notícia en qüestió, no? Ens feien arribar a nosaltres, al poble, la part que ells volien que arribessin. I nosaltres, amb el nostre criteri, cada medi de comunicació des del seu punt de vista, i nosaltres des del nostre criteri personal, fèiem i desfèiem amb aquesta informació. Vull dir que primer passava per un filtre, i això estava bé bé i malament, i avui també tenim la contrària, bé i malament. Avui qualsevol amb una càmera de fotos i amb un mòbil pot treure per tothom la part que vulgui d'aquell moment. I això ja s'estudiava en comunicació, quan van començar a estudiar comunicació. La foto que et posen, segons com estigui presa, no és la realitat de tot el conjunt del que està passant. Abans tenien uns mitjans de comunicació que ho utilitzaven d'una manera, i ara tothom ho està utilitzant. Bé o malament? Bueno, si, i mirant-ho amb el nostre criteri. Clar, el nostre criteri és 100.000 milions de criteris. Cadascú té el seu. I és el que està passant. Que cadascú mira les notícies i clar, tu li dius amb algú, no? Però s'ha de mirar amb el criteri i la gent ho diu, clar, amb el seu. És molt complicat ara mateix i penso que tenir tota la informació i que surti no està malament. O sigui, viure en un món on tothom pugui informar del que està passant no està malament, perquè s'eviten molts boicots i moltes aturem alguna informació que no volem que surti, però tenint en compte que els mitjans de comunicació funcionen en algoritme que treuen el que volen, que tothom pot treure i ho pot treure d'una manera molt... Bueno, sí, el que sigui més intel·ligent en treure la cosa que fa més gràcia o que sigui més interessant per alguna cosa, ens quedarem amb això. I és molt probable que ens quedem amb la tonteria, amb la broma, amb el moment sketch, i no estiguem interessats en conèixer el món de la notícia. I no em refereixo només a les motos. Penso que és un moment social i cultural.
0: Clar. Ara em fas pensar també, ara tornarem a aquest tema, també em fas pensar en els passatgers del creuer afectat pel brot de hantavirus que desembarcaran a les Canàries, que el govern espanyol ha acceptat acollir aquest vaixell després que l'Organització Mundial de la Salut, la Unió Europea, li hagin demanat en compliment del dret internacional. Arribaran 3 o 4 dies, doncs seran convenientment examinats, atesos, traslladats. L'evacuació, es farà una evacuació d'urgència a Cap Verd de 2 persones amb símptomes i l'acompanyant d'una de les víctimes, doncs, que han estat traslladats als Països Baixos, i un cop evacuats els passatgers, doncs, seguiran rumb a les Canàries, no? Llavors, també és un tema que genera una percepció també de por, perquè venim també del que venim, venim de la Covid, i us volia preguntar, justament, no? Ja que estem lligant justament això, per la por d'aquest hantavirus, per la por de que aquest vaixell sigui que atraqui doncs, a les Canàries, justament per fer aquest desembarcament, i hi ha experts que diuen que, doncs, que no hi ha cap risc, però volia preguntar-vos primer a vosaltres, perquè estem parlant, no?, de quan tenim una fotografia general, hi ha una percepció que pot ser més objectivable, i després hi ha la percepció de cadascú, que ja té més a veure amb la por, amb aquesta sensació, no? I respecte a aquest tema, no sé si també es pot fer un símil o no.
2: No sé, és que, a veure, és un exemple, diguem-ne, de com funciona també el món de la informació. Aquest virus no és un virus desconegut, no és l'Ebola. A Europa i, sobretot, al continent americà, fins i tot als Estats Units, n'hi ha casos d'aquest tipus. El que passa és que aquesta vegada s'ha concentrat, diguem-ne, en un creuer, i, òbviament, té el risc, home, sí, perquè no és ni tan sols tipus Covid, que ja era preocupant, sinó que l'índex de mortalitat és més gran. Jo crec que s'ha fet un gran massa, aquí els mitjans hi col·laboren, però és que, clar, és que els mitjans també ho han de reflectir. És a dir, és com allò dels suïcidis. Se'n parla o no se'n parla? Una altra cosa és el tractament que tinguin els suïcidis. És a dir, home, es tractaria d'anar més enllà i fer una informació més acurada, més contrastada, parlar, diguem-ne, de causes, per exemple, de suïcidis, no només de que hi ha una onada de suïcidis. Tot això és complicat, però a les xarxes socials encara ho és més. És a dir, jo estic d'acord en que els mitjans de comunicació han perdut credibilitat al llarg de dècades. Però és que la resposta no són les xarxes socials. És a dir, no es fa periodisme per les xarxes socials. Es fa activisme, i moltes vegades d'una manera molt qüestionable.
0: Anem a dades objectives, perquè tenim a l'altra banda del telèfon a José Muñoz, investigador de l'IES Global, el cap de salut internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona, que està a punt d'agafar un avió. José, buenos días.
6: Bon dia. Bon dia, què tal? Com esteu?
0: Bon dia. Estem parlant del hantavirus i sí, voldríem tenir dades que siguin objectives del que està passant, de la seguretat, per aquesta percepció de la por. No sé si ens pots ajudar.
6: Sí. Entenc que voleu saber una mica el mètode de transmissió.
0: Sí, exacte. O sigui, aquest...
6: Perquè no estàs seguint el programa, perdoneu.
0: Sí, aquest vaixell... No, és normal, no preocupis. Et pots connectar a radiorubi.cat. Escolta'm, que... Clar, aquest vaixell arribarà a les Canàries, hi ha por, ja també hi ha hagut polèmica si havia d'atracar, si no... I llavors és aquesta por de que venim del coronavirus, doncs que això es pugui transmetre, o sigui... En quina situació estem?
6: Sí, a veure, et diré el que sabem fins ara. Els hantavirus són un grup de virus que hi ha més o menys 20 i que són un grup de munyavirus. Poden produir malaltia greu. I en el cas aquest, del hantavirus americà, pot produir, o sigui, es transmet pels arrossegadors, és endèmic d'Amèrica Llatina i pot provocar una malaltia greu, una pneumonia viral greu, que té una mortalitat del 30 o el 40%. Val. Què sabem fins ara? Hi ha diverses espècies a Amèrica Llatina i no està descrit que cap es transmeti persona a persona, cap, excepte hi ha un mínim dubte de si hi ha una espècie que es diu, bueno, una soca de virus que es diu virus Los Andes, que algú ha dit que es podia transmetre, però està hi ha molt poc nivell d'evidència. En tot cas, quan hi ha tan poc nivell d'evidència de transmissió persona a persona de malaltia, vol dir que no es transmet d'una forma fàcil, o que no és fàcil transmissió persona a persona. Amb la qual cosa, la situació és que encara no entenem d'on ve el brot, vull dir, no entenem si aquestes persones, perquè jo no tinc accés a la història epidemiològica, jo no sé si s'han infectat a Amèrica Llatina o hi havia algun foco al barco d'infecció comú, que això és el més probable, o en l'estranyíssim cas de que s'haguessin infectat persona a persona, que seria el menys probable. Dit això, pel principi de precaució, quan no tenim ni idea del que està passant, doncs, perquè encara tampoc s'ha fet el diagnòstic de les altres persones i no sabem quin antivirus tenim, es fan les mesures d'aïllament i de contacte que fem normalment. Llavors, el risc és baixíssim. Jo crec que és una situació dins del que cap manegable. Vull dir, es tractaria d'entrenc els protocols de salut pública que ja estaran ben establerts, és entrar al vaixell, veure, identificar malalts i no malalts, després d'aquestes persones identificar quin és un contacte, amb el qual qui podia desenvolupar la malaltia en els propers temps. Els malalts, òbviament, aïllar-los i tractar-los a una situació adequada, i això tots, bueno, nosaltres aquí a Catalunya en tenim centres de referència com el Clínic, però entenc que hi ha a tot arreu. No és una malaltia d'altíssim aïllament, perquè, com sabem, bueno, per el que pensem, no es transmet de persona a persona, i si ho fa és molt estrany, i el maneig és d'UCI. Vull dir, és un maneig que si el pacient està bé, doncs més o menys no li pots posar antivirals, però el mantens allà en una sala d'hospitalització ben aïllat, i en el moment que va malament el tractament és d'UCI, un respirador, un bon intensivista i una bona UCI.
0: Per tant, quan baixin els 5 catalans que hi ha en aquest vaixell, si hi ha algun que sigui del Vallès, i el tenim al Vallès Oriental, Vallès Occidental, igual, Barcelona, etc., què els hi espera?
6: Doncs el mateix. Vull dir, si els pacients arriben asimptomàtics, vull dir, sense símptomes i estan bé, els espera un estudi de contactes. Vull dir, el més important en aquests casos és una monitorització estricta dels símptomes, veure i tal, i en el moment que provoquin alguns símptomes se'ls faria un test per veure si desenvolupen la malaltia. I ja està. I el tema de l'aïllament depèn molt de la història clínica. Jo ara no tinc les dades exactes per saber exactament... perquè, clar, imagina't, vull dir, si aquests casos després diuen, mira, és que van estar a un lloc comú, a una granja rural del sud d'Argentina, i tots es van infectar probablement d'allà perquè hem descobert que hi ha un focus d'antivirus. Llavors, no tenim raó per pensar que hi ha transmissió persona a persona dins del vaixell. Llavors, totes aquestes dades encara les tenim i és una mica aviat per dir com ho fem. Però, vamos, el virus Andes, si és un Andes, és un hantavirus, es transmet molt poc, per ser una persona. I això és el que sabem fins ara, eh?
0: Darrera pregunta, deixem que marxis. No, llavors, tu que mires aquest tema, tu que ets l'especialista, entens aquesta preocupació que n'hi ha una mica, doncs, a nivell de si ha d'atracar a les Canàries, si no, a veure si ens passarà alguna cosa, a veure si vindrà, perquè tenim el passat de la Covid?
6: Jo l'entenc parcialment. L'entenc que estigui a la població general, perquè hem passat un trauma amb la Covid i hem vist coses que no havíem vist mai i que no estan esperades. Jo l'entenc en un sector de la població i tal, però amb gent especialitzada i preparada, jo crec que seguir els protocols. Hi ha protocols de hantavirus, vull dir, hi ha protocols de bioseguretat per saber com s'han de manegar i com s'han de tractar aquests pacients. I jo la por, diguem-ne, en l'ambient mèdic, no, és simplement seguir els protocols i saber el que s'ha de fer. Vas a una unitat d'aïllament, aïlles, els contactes els identifiques... jo crec que està ben establert el que s'ha de fer i pel principi d'auxili també, en la mesura del possible, si la gent necessita ajuda, algú els hauria d'ajudar. No. Algú hauria d'estar allà per atendre'ls. Vull dir, no podem dir no els atenem i no tal, però no sé com està la situació ara mateix en el vaixell, amb la qual no m'atreveixo a opinar del què hauríem de fer, però bueno, m'inclino a pensar que és una malaltia que podem assumir nosaltres.
0: José Muñoz, l'investigador de l'IES Global, cap de Salut Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: Fins ara. Seguretat, no? Objectivable versus percepció de seguretat. Tornem-hi. Espera, ara et podem sentir.
2: Que és obvi, que és que hi ha uns protocols, no és desconegut, no són casos exagerats, encara es desconeixen moltes coses, però és això, de que la por i a vegades el pànic és molt lliure. Malauradament, és molt lliure. Llavors, es parla, diguem-ne, de la justa mesura. El difícil és parlar en comunicació de quina és la justa mesura. Jo parlaria més de, diguem-ne, qüestions objectivables, més que objectives, i sobretot de contrastació, i sobretot de la veu dels experts. El problema de les xarxes socials, justament, és que obvien que hi ha gent que, tot i que no tenen, diguem-ne, la veu de Déu, no és Déu revelat, però, home, s'han de fer cas, diguem-ne, la gent que té més coneixements de les coses, de qualsevol tipus de cosa.
0: Però no creieu que és un problema de comunicació que també s'ha d'arribar amb aquest missatge als canals que estan consumint la gent? Abans el Josep Milà estava parlant de les xarxes, doncs potser s'ha de fer arribar aquesta tranquil·litat també a través d'aquests canals, no?
2: Però és que les xarxes no funcionen amb experts. És a dir, els mitjans de comunicació, normalment, en aquestes coses, a part, diguem-ne, d'implicats, parla normalment amb experts i expertes. Llavors, criticar, per exemple, els mitjans sobre el tractament, no. En tot cas, podem valorar si és excessiu o no. És com allò dels suïcidis. Es parla massa o no?
4: El Toni fa una reflexió que jo la trobo molt interessant. És que els experts, per lo que sigui, tampoc utilitzen les xarxes. I potser valdria la pena que, ja que les xarxes tenen tanta influència, perquè la tenen, no ens enganyem, la tenen, renunciar a aquesta influència em sembla que és un error. Perquè el que estem fent és dir, jo les xarxes, com que no me les crec, doncs no l'utilitzo. I en aquests moments valdria la pena que, i això he de dir ben clar, que ja hi ha qui ho està fent, però no precisament els que siguin, per dir-ho d'una manera, massa decents.
2: Però per definició, els experts expliquen coses. I per definició, les xarxes no deixen explicar coses.
4: Sí.
2: No, ho sento, però no. El consum hipermajoritari és de titulars.
4: És de titulars,
2: és de frases fetes, és de mentides, és de suposicions.
4: Mira,
2: no és d'explicació científica.
4: Jo et posaré un exemple a les xarxes, que se'n diu Efemèrides d'Arquitectura, que és un personatge que explica coses d'arquitectura, explica coses sobre el Gaudí, i he de dir, clar, que el segueixo, i és un expert, i el segueixo, perquè m'interessa molt el que diu, i que, a més, ho diu amb coneixement. De la mateixa manera que hi ha aquest personatge amb arquitectura que hi entén molt, perquè no hi pot haver xarxa, o sigui, com se diu, usuaris experts en qüestions de sanitat, en qüestions d'ensenyament, en qüestions d'això. Jo, aquest és el que reclamo. Jo reclamo que a les xarxes, que són, és una selva, doncs que dins la selva, si ens deixem menjar per la selva, és que, al final la selva dominarà. Hem de fer que la selva estigui dominada. Quan dic dominada, no amb la paraula, amb la vocació de dominar, sinó amb la vocació d'informar. I aquí és on te trobo a faltar jo experteses dins de la xarxa.
2: Sí, però els algoritmes no distingeixen entre experts i no experts.
4: Sí, de tota manera,
2: ja jo... I és més... Tots els missatges que funcionen més i que es viralitzen més són de caire, diguem-ne, que afecten els sentiments, a les sensacions,
4: els raonaments. M'ho has posat bé. He fet cursos ja en aquests moments sobre intel·ligència artificial i sobre xarxes. I hi ha metodologies per explicar el que vols. I si algú et segueix o no et segueix, és un altre problema. I l'algoritme, a la mínima que detecta que et segueixen per expertesa, doncs et fa cas. I he de dir ben clar que això, com que s'ha començat amb la selva, hem negat la seva existència. I això és un error. És un error perquè, i me n'adonc, però molt, molt, els meus nets comencen a mirar les xarxes, evidentment, prohibir-los ho trobo una barbaritat, perquè el seu pare els està prohibint. I sóc jo, que l'avi, que diu no, han de poder saber què passa al món. Ho dic perquè tu els hi prohibiràs, nosaltres també, i quan no ho sapiguem, ho faran, ho veuran.
1: Que ara serà pitjor.
4: Que ara serà pitjor. Llavors, millor que l'eina, que és una eina, es pugui utilitzar a fi de bé, no prohibir-la, perquè prohibint-la, l'únic que estem fent, prohibir-la o obviant-la, l'únic que estem fent és donar-li més força. I donar-li més força pels que saben com fer-ho per manipular la gent. I aquí és on jo discrepo. O sigui, l'hem d'utilitzar, també.
0: Parlàvem d'expertesa... Donar una petita dada, de la trucada que hem fet. José Muñoz, l'investigador de l'IES Global del CAP Salut Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona, que l'hem trucat perquè és justament doncs, aquesta persona que coneix molt bé tot el tema del hantavirus, però dir també que és de Rubí, que és rubinenc, eh? Això m'ho he deixat dir-ho també i volia posar, dic abans, perquè
2: ho havia dit ell.
0: Ja, no, saps,
2: mig tapat i tal.
0: Allò, però sí, per això, que també posar en relleu.
4: Home, jo vull fer una referència també a un pediòleg molt, molt bo a Rubí, que és el Quim Gascón, que ara ja està jubilat.
2: Sí.
0: Però Quim també Gascón, bueno, hem parlat amb la Mireia Gascón
4: sí,
0: moltes
4: doncs,
0: vegades.
4: El pare... També treballava al clínic en aquest equip d'epidèmies, vull dir que...
5: Jo no anava a dir sorprenentment, però no, estic d'acord amb tots dos, amb la visió que teniu tots dos de la xarxa. És que és la veritat, però el que m'ha vingut escoltant-vos és que anem tard. Fa 20 anys que tenim xarxes gairebé, posa-li 15.
2: Sí.
5: I estem ara adonant-nos de les problemàtiques que poden tenir també, 20 anys després.
2: També és normal, perquè has de veure les conseqüències, i les conseqüències no es...
5: De debò no es veien venir, des de bon començament.
1: Fa 20 anys, ni fa 5 anys, hi havia la importància que té avui la intel·ligència artificial, per exemple.
5: Bueno, sí, la intel·ligència, sí.
1: Deixem, jo penso que això canvia moltíssim la xarxa.
5: Sí.
1: I jo penso que la xarxa... també li tenim que donar el seu sentit. Jo no sé si vosaltres feu seguiment de gent que està escrivint coses, està fent coses. Quan tu mires, diguéssim, el resum de la gent que al final el llegeix i l'escolta, bueno, que llegeix, que obre, diguéssim, aquell arxiu, diguéssim, a veure, costa arribar a gent que li obrin 300 persones, eh?
5: És veritat.
1: Diguéssim, a veure, que la influència és molta, perquè hi ha molta gent que està allà dintre, però que el que dius, el que jo dic, diguéssim, ho veuen quatre gats.
4: Bé, per això deia jo que... jo soc clar, Acabo de fer un curs d'intel·ligència artificial a Ràdio Televisió Espanyola, que és un curs que fan online, i... Sí, no és
0: normal. 150 hores, el curs subvencionat de intel·ligència artificial per l'audiovisual.
4: Sí, que a més et surt gratuït si l'aproves.
0: Hem estat companys, llavors.
4: Doncs així hi ha d'això. I a més, per cert, he tingut una nota excel·lent.
5: Enhorabona! Molt bé!
1: Aprofitant que el carro passa...
4: I he de dir ben clar que el problema és saber, és conèixer. El problema no és la veig i no m'hi acostaré. El problema és conèixer. I el primer que t'ensenyen en el curs és evoluciona a una velocitat que el que us expliquem avui, la setmana que ve, possiblement no us servirà. Però, primera, això. I segona, allò és un cavall desbocat. Jo el defineixo com un cavall desbocat que el que has d'aprendre és a domar la teva part que t'interessa. I a domar també el que t'arriba. I si no s'aprèn això, difícilment en sabrem. Però atenció, que la gent jove avui ja està imbuïda. Llavors, per tant, no ens en podem oblidar.
2: Sí, però el problema sempre és el mateix. És a dir, quan es parlava ja fa moltes dècades de desenvolupar l'esperit crític davant del món de la comunicació i la informació, el problema està en què és tenir criteri.
5: Clar.
2: Què és tenir criteri? Jo m'he dedicat més de 30 anys a la docència sobre el periodisme i a mi em costaria molt definir què és criteri davant de la informació. Hi ha criteri davant de les xarxes? Ja ni t'explico. És a dir, què és tenir criteri?
4: Jo per mi és saber.
2: No, sí, però saber, o sigui, el saber enciclopèdic, com s'entenia abans, no. És impossible.
4: No, això
2: i més ara, i sí, més ara, perquè el món de les xarxes i d'internet no és el món enciclopèdic, és amb una dimensió bestial, vull dir, que no podem ni imaginar-nos. Llavors, què és saber? Quin és el coneixement realment contrastat? A veure, hi ha milers i milers de persones en el món que se'n refien de l'homeopatia. Hi ha milers, per no dir milions i milions de persones al món que pensen que el cafè i la tensió arterial són enemics. Doncs mira, jo em vaig assabentar fa poques setmanes amb el meu metge que no hi ha estudis científics que sentenciïn, allò, sens dubtes, que el cafè és dolent. Llavors, què és coneixement?
4: Deixa'm dir-te...
0: Una cosa només, 93-588-5960, si voleu participar en aquesta tertúlia, que avui està molt interessant, respecte a... Hem començat parlant de la percepció de seguretat i la seguretat objectiva, i que estem també doncs, derivant doncs, cap a la comunicació, estem derivant també...
4: Jo et vull fer una... Només una... Perdona, eh?
0: Sí, digues.
4: És una observació. Saber no vol dir saber, vol dir preguntar. Per mi, el criteri és dubtar sempre.
2: Sí.
4: I llavors, a partir de que dubtes, és quan comences a saber una mica més. Perquè aquell que deia, jo només sé que no sé res, per mi és el primer principi. I he de dir ben clar que cada vegada que escric alguna cosa o cada vegada que aprenc alguna cosa... El primer que faig ara, deu ser que et tornes vell, és dubtar-ho.
2: No, però si aquest és un principi...
4: I a partir d'aquí és quan comences a adquirir criteris que mai seran absoluts ni mai seran objectius.
1: I a més seran els teus criteris.
4: Seran els meus.
5: És com el sentit comú. És exactament això.
2: Almenys comú dels
5: sentits. Però és exactament això. És el teu sentit comú, és el teu criteri. Sí. N'hi ha tants com culs. Vull dir, n'hi ha tants criteris com persones.
2: Però jo crec que el sentit comú, o el que s'entén moltes vegades per sentit comú, o el que pensa la majoria, a part de que això és una autèntica fal·làcia.
5: Ui, majoria tampoc
2: no és
5: veritat.
2: No, és una autèntica fal·làcia. Però és el que ha fonamentat el que jo anomeno la síndrome de foro cotxe.
5: Sí.
2: Que porta, diguem-ne, que la gent sigui no només conservadora, sinó reaccionària, i que té aquestes derivades, diguem-ne, de suport a l'ultradreta, per exemple, amb el suport a un tal Albise.
5: Però no s'enganyeu, funcionen pel seu criteri i pel seu sentit comú.
2: Però al final hi ha una cosa perversa, que és santificar que tothom té una opinió i totes són igual de respectables. Això és fals.
5: Exacte.
2: Absolutament fals.
5: Totalment d'acord.
2: Perquè és que això porta a la perversió de que qualsevol té, diguem-ne, el nivell de coneixement que pot portar-lo, diguem-ne, a opinar. I no, ho sento, però no és així.
5: Per això no m'agrada que s'apel·li al criteri per mirar segons quines coses, perquè el criteri és el criteri de cadascú, el pensament és el pensament de cadascú. Doncs no tots els criteris són vàlids i no tots els pensaments ho són. No podem apel·lar al criteri davant de les xarxes socials per dir que aquest, per tractar-les d'una millor manera, no.
2: No, i davant dels mitjans.
5: És la manera que estem fent, i davant dels mitjans. Davant és la manera que ho estem fent, però no penso que sigui la bona. Però tampoc no sé quina manera, perquè és molt complicat.
2: Aquest és el problema, és a dir, quan es parla de criteri, tothom està d'acord en que cal que els joves, sobretot, els nens ja, tinguin criteri davant dels mitjans i sobretot les xarxes. El problema és com construïm aquests criteris més o menys contrastats...
0: I en quins espais?
4: Per mi el dubte. Per mi és el dubte.
2: Però el dubte, normalment, a la nostra societat, el que fa és paralitzar. No posar en marxa.
4: O no. O si hi ha al darrere del dubte la recerca... Perquè la gent, quan dubta, és quan recerca. Si no dubta, és el problema. El problema és creure cegament. Això és un problema. I és una de les coses que utilitza segons qui. En canvi, segons qui, posa el dubte sobre la taula.
0: On en pilot automàtic, anem per la vida. I els joves, entre la consulta que fan, entre la seva vida de vegades d'estudiant, el temps que es passen a les xarxes, amb l'escroll, poques vegades... es qüestionen o dubten. Jo, de vegades em costa veure que tinguin aquest moviment perquè els implica també, això és la meva opinió, esforç mental que cal que tinguis i una búsqueda de diferents fonts d'informació, que això implica un esforç en el qual doncs, els hi costa més. Aquesta és la meva opinió.
2: Que cal també una metodologia, una certa metodologia per dubtar. Perquè el dubte sigui enriquidor, perquè després et porta el coneixement, cal també una certa metodologia, un cert ordre, un cert sentit, perquè si no, dubtar per dubtar et porta, diguem-ne, al nihilisme. M'importa tot
5: res. I no està ben vist. No està ben vist, no tenir una idea clara.
1: Dubtar a partir de lo que opines. Si dubtes a partir de lo que opines, pots generar un debat, i a partir d'aquí pots arribar a entendre entendre't i entendre dels altres, no?
2: Sí, però jo crec que hi ha una condició, que és pensar, però fermament, interiorment, que no tens per què tenir la raó i les demés també la poden tenir. Això és fonamental i és un criteri gairebé moral. I jo dubto molt
5: aquest
2: que la xarxa...
5: Aquest criteri està malament vist. Aquest criteri no es veu bé.
2: No, clar.
5: La gent no porta bé que tu diguis bueno, jo penso això, però espera, que et vull escoltar-te, o espera, tampoc no tinc gaire clar, perquè he sentit també que des de les altres parts... No, això és dubte, això és que tu no tens criteri. Ostres, si tu tens una opinió, tens un pensament, però ho has de posar en dubte tota l'estona. Clar que sí.
0: 93-588-5960, si voleu debatre, reflexionar, opinar sobre aquests temes. A mi hi ha un tema que m'ha sobtat també molt i que m'ha colpejat, perquè jo de vegades m'ho he plantejat el que diu aquesta notícia i m'he posat en la pell i no ho he vist gaire lluny. Hi ha almenys 8.000 persones sense llar a Barcelona. Soc una persona treballadora i estic al carrer. A Ronda del Litoral hi ha una majoria que són joves estrangers, però és que hi ha catalans que tenen ingressos i que també estan al carrer. Jo això m'ho he plantejat també moltes vegades. Què passa si perdo la feina, si trigo uns mesos, si no puc pagar el pis, on em puc veure, no? Entre les persones que dormen en tendes no hi ha només estrangers. A l'altra punta de la Ronda del Litoral, a la Vila Olímpica, hi ha persones de nacionalitat espanyola, doncs, que s'han vist abocades al carrer. Aquesta imatge que tenim estereotipada, no?, de persones sense sostre, doncs, que pertanyen a una petita població sense llar, doncs resulta que hi ha diversitat. Per exemple, diuen: soc una persona treballadora normal, hi ha un home que està rentant la roba en una font pública, va perdre la feina, ara treballa en l'economia submergida, fa de pintor, posa rajoles, li paguen en negre, hi ha un altre home de mitjana edat que viu al carrer, diu que fa d'auxiliar de seguretat al camp del Barça, de l'Espanyol, que li paguen 8 euros l'hora. Un altre testimoni que també no va tenir més opcions que viure al carrer. Tenien un restaurant, diu, amb la meva dona, ens el vam haver de vendre, ens vam separar, ho vam dividir, i amb el que va quedar no va donar per viure en cap lloc, perquè van estar mirant preus d'habitacions, de pisos, 500 euros... i persones que diuen que mai s'haguessin pensat de viure al carrer i que es troben allà. Per tant, les persones sense sostres que tenen ingressos de treball, doncs l'Ajuntament de Barcelona i entitats socials el 2024 corresponia al 13% de les persones que dormien en equipaments públics o privats dedicats a persones sense llar. I això... també, bueno, ens queda 4 minuts, ens queda poc, però no, és que han crescut un 40% en 2 anys.
2: Però és que això, amb la crisi del 2008-2009, la crisi financera, que va tenir molts punts en contacte amb el crac del 29, ja va passar. És quan molta gent es va quedar, diguem-ne, al carrer, però partint, diguem-ne, de situacions més o menys estàndards o normalitzades. És a dir, que... el problema és que 17 anys després, o 18, això augmenti.
0: Augmenta i creix.
1: Jo penso que vivim en un país...
0: Al micròfon, qual, Josep Maria.
1: Jo penso que vivim en un país en el qual, des de fa molts anys, 2008, inclús abans, diguéssim, no s'ha avançat amb el tema salarial, no s'ha avançat amb el tema social, i sí que s'ha avançat amb l'enriquiment dels més rics.
4: Sí.
1: Diguéssim, aquesta és la qüestió. Si tu mires els resultats de les ganàncies de les 10 empreses més importants d'aquest país, trobaràs amb la bestialitat de que una persona està generant un ingrés a l'empresa. Diguéssim, hi ha una empresa com Colonial, que amb 234 treballadors, cada treballador està generant 1.400.000 euros de benefici a l'any. Cada treballador. Aquest és un exemple, el més gran que he trobat. Vull dir, les grans empreses tenen totes les possibilitats de tindre recursos econòmics, i per una altra part, els treballadors, diguéssim, s'han quedat paralitzats en el 2008 o en el 2004. I una mostra molt clara són l'1 de maig passat. Diguéssim, l'1 de maig passat, per un dirigent sindical, tindria que ser una vergonya, diguéssim, haver passat el que va passar. Diguéssim que en tot l'estat espanyol es calcula que van sortir 50.000 persones. 50.000 persones. Ja. Però resulta que, diguéssim, claro, no hi ha cap, és que no, no sé, ja...
4: Deixa'm fer,
2: sí, és que la dictadura del
4: deixa'm fer una frase només, que la repeteixo molt, però cal. Mentre l'habitatge sigui exclusivament un negoci, això passarà. O comencen les entitats públiques a prendre mesures, i per tant vol dir habitatge públic, tindrem aquest problema. Jo no dic que els que fan negocis no tinguin de deixar-los de fer, perquè si no els companys se'n mengen.
1: Els aquí no crec.
4: Però però he de dir ben clar que ha de començar a haver-hi l'alternativa, que no hi és.
0: L'alternativa a nosaltres ara mateix són els serveis informatius. Moltíssimes gràcies a tots quatre. Avui se m'ha fet curteta, a mi la tertúlia
5: estava... A mi més.
0: Això és perquè has arribat més tard.
5: Sí.
0: Doncs serveis informatius i després més Rubí al dia amb la Belén Tierno.
1: Gràcies. Adéu.

0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Són les 11:07. Molt bon dia. Entrem a la recta final del magazín de Ràdio Rubí. Ja sabeu, aquesta part dedicada sobretot a la cultura i a les qüestions socials. Avui parlem de música, parlem de cultura tradicional i també parlem de gent gran.

2:15 del matí entrevistem Dolors Comas. És una catedràtica d'antropologia que visita avui la ciutat per parlar de solucions residencials per a la gent gran. Ens parlarà de quin és el model que està més estès a Europa i sobretot de quin seria el model de solució habitacional per a majors de 65 anys aquí a Catalunya. Com dèiem, això serà a partir de 2:15. Avui estem una mica nostàlgics i, per tant, els convidats musicals són els Hombres G. I és que ahir mateix anunciaven el seu documental, un documental que repassa la seva trajectòria. Escoltarem una de les seves cançons més conegudes i també més vitalistes i animades. Voy a pasármelo bien. I en una estona saludem els membres de la CECAR, de la Coordinadora d'Entitats Andaluses de Rubí, per parlar de les activitats que tenen previstes en els pròxims dies. Tenim un cap de setmana ple d'activitat amb les Cruces de Mayo, amb una vetllada flamenca. Acaba de passar la Fèria d'Abril i tenim ja la vista posada també

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia. Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
2: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
1: A peu de camp. Tots fem esport.
3: I és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
4: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
5: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
6: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
7: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
8: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
9: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
10: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

Passant gairebé 5 minuts de 11:45 del matí, dèiem que avui els nostres convidats musicals seran Los Hombres G, aquest grup musical va presentar ahir mateix el seu documental, el documental sobre la seva història. Es pot veure en algunes plataformes, es diu Los Mejores Años de Nuestra Vida, i repassa la seva trajectòria. No només parla de l'èxit, també parla de les crisis, i a més combina material inèdit que no s'ha vist mai. De fet, l'estrena oficial és el 8 de maig, es podrà veure a alguns cinemes i també a Movistar Plus. Nosaltres, de moment, el que fem és escoltar un dels seus temes més coneguts i també més enèrgics. Voy a pasármelo bien.

0: Aquesta tarda hi ha a Rubí una xerrada sobre recursos assistencials i habitatge per a persones grans. Es va a càrrec de Dolors Comas, que és catedràtica mètrica emèrita d'Antropologia Social de la Universitat Rovira i Virgili, que en els darrers anys ha centrat la seva faceta investigadora precisament en l'envelliment i en les cures. Dolors Comas, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Parlaràs de recursos assistencials i d'habitatge. A priori, podríem dir que estem a anys llum del que necessitem i a anys llum del que sí s'ha fet a d'altres països europeus. Quina seria la radiografia dels recursos assistencials i d'habitatge per a gent gran que tenim en aquests moments a Catalunya i a Espanya?
1: Bé, com has dit, estem anys lluny perquè, de fet, estem en una societat longeva, vol dir que cada vegada hi ha més persones grans que vivim més anys, i això és fantàstic, és molt bona notícia, lògicament, però al mateix temps això també requereix pensar en aquesta població des del punt de vista de necessitats de cura, però també jo em centraré en el que són les alternatives a el que existeix avui, que pràcticament és o bé estar a la llar o bé estar en una residència quan no s'està tan bé, diguéssim, de salut, no? O està centrat en situació de dependència. I què passa? Que no hi ha solucions entre mitges. I per altra banda, els recursos que tenim per afrontar les situacions de dependència, sigui moderada, sigui ja més gran, malauradament són insuficients. Hi ha una llei que ho regula, que és la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, que en aquests moments s'està modificant, però malgrat això, diguéssim, doncs insisteixo que els recursos són insuficients, però sobretot hi ha una... Precisament perquè són insuficients, produeixen una institucionalització no desitjada, perquè la major part de persones no volen anar a una residència, prefereixen envellir a casa seva, i això està totalment demostrat. Llavors, una mica jo el que parlaré aquesta tarda és quines solucions hi ha per fer possible envellir a casa, i si no és a casa, en l'entorn comunitari. I per això aquí també cal situar les polítiques d'habitatge, que és bàsicament del que parlaré, que, com deies, estem anys lluny del que s'està fent a Europa. Però s'ha començat a fer, s'ha començat a fer.
0: Estem parlant d'una qüestió quantitativa, és a dir, deies, hi ha pocs recursos, però a nivell qualitatiu tu també estàs treballant, estàs recollint dades des de la part més tècnica, però també estàs treballant amb gent gran, preguntant per les seves inquietuds i preocupacions. Quin diries que és el model, a grans trets, perquè segurament al llarg d'aquest envelliment, per el que deies, de la longevitat, també es necessitaran recursos diferents. Però què és el que diu la gent que té 60 o més de 65, perquè és l'edat de jubilació aquí a Espanya, de com volen envellir o a on els agradaria envellir? Quines característiques hauria de tenir aquest espai, aquest lloc?
1: Bé, ja, com deia, bàsicament l'aspiració és poder envellir a casa i a l'entorn comunitari. Aleshores, això, clar, hem de pensar que també està canviant molt, no?, la manera en què les persones arribem a grans, perquè arribem amb més nivells d'estudi, també doncs amb unes pensions que possibiliten viure. Moltes de les persones grans tenen l'habitatge en propietat, no passa el mateix amb les persones més joves, i llavors també dic això perquè també és una generació que reivindiquem drets, és a dir, no ens conformem amb les solucions que hi ha fins ara, que bàsicament és la família, són les dones els que cuiden a les persones grans quan entren en situació de dependència. I el que ens està dient la gent gran, que molta d'ella ha tingut aquesta experiència de cuidar els seus pares, els seus cònjugs, etc., ens estan dient: jo no vull que els meus fills donar-los aquesta càrrega, jo vull un altre tipus de situació. Això ens ho diuen moltíssim. I per tant, el que que no està clar és com no ser aquesta càrrega, com ens diu la gent, i basar-ho en drets, és a dir, que hi hagi el tipus de serveis que necessitem. Llavors, vol dir, i m'avanço una mica el que aniré dient aquesta tarda, no? Vol dir que si comencem a entrar en situacions de dependència, el que hauríem de tenir és una atenció domiciliària, que això està previst a la llei actual i ho proporcionen els ajuntaments, però amb molt més potent, no? Amb que respongui més a les necessitats reals de les persones, cosa que no passa perquè deia és insuficient. Perquè això és el que permet quedar-se a casa en aquest més temps, no? Encara que tinguis una situació de dependència. I, evidentment, activar els recursos comunitaris. Què vol dir? Doncs que el sistema social i el sanitari estiguin ben coordinats, vol dir que les pròpies institucions d'aquell entorn on vius, del barri que vius, de la població que vius, doncs entenguin que hi ha una població gran que d'alguna manera ha de xuplugar, eh? I això, aquesta consciència l'hem de tenir. I també ha d'haver-hi, i d'això és el que parlaré, que és el més novedós en aquests moments, doncs alternatives intermitges entre el propi domicili i les residències, perquè de vegades el propi domicili no és adequat per envellir, eh? Perquè potser és un cinquè pis i no hi ha ascensor, o potser ja se t'ha quedat gran, o potser et sents sola o sol, o potser és massa car. Per tant, hi ha moltes situacions que fan que el propi habitatge potser esdevingui inadequat. Aleshores, és aquí on bàsicament m'estendré més, en què val la pena a treballar per fer habitatges amb serveis per persones grans. I això s'ha començat a fer a Catalunya, però encara els testimonis són petits, no? Sí. Ja els explicaré, però en canvi hi ha molts exemples i molta diversitat de situacions que explicaré, no?, amb altres països europeus que ens poden servir de guia. I per tant, doncs, bé, hi ha exemples propers, a Sabadell hem comentat, hi ha tres edificis importants de que són amb serveis per persones grans, que són, bueno, 383 habitatges, i a Terrassa n'hi ha un, més modest, amb 46, a Barcelona, doncs, hi ha 28, amb més de quasi 2.000 places, no places, perdó, 2.000 habitatges. Bé, per tant, s'ha començat a fer, però encara és molt incipient i una mica m'estendré més en aquesta qüestió. Per això, el títol de la conferència treu la qüestió de les polítiques d'habitatge.
0: A Rubí també està previst construir una promoció des de l'empresa pública que es diu, que li han dit pisos dotacionals, seran 19 habitatges, insuficients segur, per la ciutat, 15 d'ells pensats per una sola persona i 4 per a parelles, i amb extensions que van dels 52 als 66 metres quadrats, hi haurà serveis compartits. D'això estem parlant, no? Perquè deies, molta gent gran té una bona situació econòmica i està bé físicament en aquests moments, però se sent sol perquè potser té un pis de 3 habitacions que ja no necessita perquè ja no viu amb els fills i amb la parella, no? D'això es tracta, no? De ser més imaginatius.
1: Exactament. I a més, clar, tots aquests habitatges, un dels elements és que pot haver-hi activitats compartides, perquè quan parlem de serveis vol dir que pot haver, doncs, un servei de bugaderia per la gent, però pot haver-hi activitat física, per exemple, que s'organitzi, o pot haver-hi espais comunitaris on la gent pugui fer activitats conjuntament. Per tant, és un bon remei contra la solitud perquè ho vulgui, perquè lo de la solitud, això és molt subjectiu, no? És a dir, estar sol no vol dir res negatiu, altra cosa és sentir-se sol, que és una altra dimensió. Aleshores, bueno, això que em dius és bona notícia. A Rubí hi ha habitatges tutelats, que són de la Generalitat, n'hi ha 11, són poquets, però, bueno, és un tipus de política que s'ha d'anar promocionant, no? I, clar, aquest tema de tutelat ja s'ha sentit, no? Ara es prefereix parlar d'habitatges amb serveis, que el de dotacional és la, per dir-ho així, l'excepció tècnica jurídica. Uh-huh. Perquè finalment són habitatges públics que als quals doncs pot accedir les persones que tinguin unes determinades condicions econòmiques o de necessitats, vull dir, això, per això se'ls diu dotacionals, és un terme tècnic.
0: Dolors, ahir em deies, les administracions han de treballar per donar aquestes solucions perquè el mercat privat ja ha inventat o ja està posant en marxa aquestes solucions, perquè on hi ha mercat, això, el mercat hi entra. El que passa és que si només provenen aquestes solucions del sector privat, segurament contribuirà a les desigualtats i seria desitjable que doncs, un cop ens jubilem, tinguéssim tots les mateixes oportunitats o estiguéssim a prop de tenir-les, no? I segurament el mercat privat no permet això.
1: Efectivament, com has dit bé, el mercat privat va adreçat a qui té recursos per poder adquirir aquell habitatge. Però, fixa't, jo el que vull assenyalar és que està molt clar que Catalunya és un país no, amb elevada longevitat, i torno a insistir, és bona notícia, però sorprèn que davant d'un canvi tan important com aquest, que no té precedents en la història de la humanitat, perquè és molt nou, no? aquest allargament de la vida tan important, com no s'està responent en matèria d'oferta d'habitatge aquest grup de població de persones grans d'una manera adequada. De fet, la planificació urbanística, així com l'arquitectura, tenen molt potencial de ser generadors de solucions adaptades als canvis socials. I bé, hi ha una escissió en el nostre país entre les polítiques d'habitatge i les de serveis socials i les de sanitat, i això segurament està en l'origen de la debilitat, no?, de l'oferta pública d'habitatges per persones grans, no?, incloent les que tenen situació de dependència. Bueno, doncs parlarem d'això, és a dir, estem davant d'una realitat que malgrat que és recent, ja no és nova en el nostre país. Ja sabíem, des de fa anys, que anàvem cap aquí, cada vegada més persones grans. Sabem que dintre de 10 anys en serem moltes més, i per tant, doncs, això cal tenir-ho en compte.
0: Doncs, Dolors, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui. Que vagi molt bé la conferència. Estic segura que estarà plena, perquè és un tema que interessa molt a la nostra ciutat. Fins un altre dia.
1: Molt bé. Moltes gràcies per l'entrevista, també.
0: Gràcies.

0: el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

Queden 7 minuts perquè siguin les 12, la recta final del programa. Ja sabeu, us fem recomanacions per fer a la nostra ciutat, com no pot ser d'una altra manera. Una de les recomanacions avui és aquesta xerrada sobre recursos assistencials i habitatge per a persones grans. És a partir de 6:15 a la biblioteca a càrrec de Dolors Comas, amb qui acabem de parlar. Hi ha places limitades i cal que feu una inscripció prèvia. Molt interessant la xerrada, perquè serà molt pràctica, perquè li podreu fer preguntes i, a més, perquè parlarà d'una realitat que afecta a moltes persones. És una activitat que s'emmarca en les activitats programades per la regidoria de gent gran activa. Sabeu que tenim un percentatge important de persones majors de 60 anys a la nostra ciutat i, per tant, aquest és un tema que els interessa. Una altra proposta per avui, en aquest cas pels més petits, és T'estimo, Balena Blava. És l'hora del conte, en aquest cas adreçat a nens a partir de 4 anys, també a la biblioteca, en una altra sala, lògicament, i a partir de 6:45. Explica la història del Jonàs, que és el faroner, i que doncs, va habitualment a pescar amb la seva barqueta. Però un dia el cel s'ennegreix, el mar brama, s'enrabia, i en Jonàs cau a l'aigua. Segurament ja sabeu quina és la història del Jonàs, però en aquest cas modernitzada. El Jonàs cau a l'aigua i és rescatat per la Blava, que és una balena. Es fan amics i aviat serà el Jonàs qui haurà d'ajudar la Blava. Una història relacionada amb el medi ambient, relacionada amb els animals, que podreu escoltar a partir de 6:45 amb veu de la Laura Rueda a la sala infantil de la biblioteca de la nostra ciutat. La veritat és que tenim la biblioteca plena d'activitats perquè, ja sabeu, sempre ens expliquen els companys de la biblioteca que tenen diferents espais on tenen activitat. Una és l'auditori, una altra la sala de petits lectors, però a més tenen també diverses exposicions. Encara està Edatisme Zero, Alliberem l'edat de prejudicis i discriminacions, una altra de les activitats del Gaudeix la vida en gran. Aquesta exposició itinerant promou la reflexió sobre la discriminació per motius d'edat, que ja sabeu, moltes vegades s'expressa a través d'estereotips o de prejudicis. Està el Racó Rubí Play, que està a la segona planta de la biblioteca i s'acaba aquesta setmana, és a dir que aquesta setmana és l'última oportunitat de veure aquesta mostra sobre l'edatisme o en contra de l'edatisme. Per tant, podeu fer un cop d'ull a aquesta mostra. A la biblioteca tenim altres exposicions, una que comença avui, precisament, i que és una molt recurrent que ja havíem vist en d'altres ocasions. Es diu Cuida't les dents i en aquest cas s'adreça als més petits. Va sobre la importància que té una bona higiene dental en els primers anys de vida. És una exposició que s'adreça a alumnes de primària, especialment del cicle inicial i mitjà, entre 5 i 9 anys, i doncs és una mostra amb 12 plafons que doncs, va explicant la importància de mantenir una bona higiene dental. Comença avui i estarà a la sala infantil de la biblioteca fins al 20 de maig. Tot això és el que podeu fer avui a la ciutat, però recordeu que aquest cap de setmana tenim cites importants. La cursa de la dona és la cinquena edició d'aquesta cursa que es farà diumenge a partir de les 10 del matí amb sortida i arribada de la Rambla del Ferrocarril. Ja sabeu que l'objectiu d'aquesta cursa no és competir, sinó celebrar l'esport femení i per això és una cursa no competitiva, no hi ha classificació ni premis i tothom rep una samarreta amb el lema Campiones. Això sí, us heu d'inscriure. Les inscripcions en línia s'acaben avui a les 12 de la nit. Encara podeu fer aquesta inscripció. Us preguntaran quina és la vostra talla de samarreta per poder-la reservar i fareu un donatiu d'un euro a favor d'Oncolliga. Per tant, si voleu participar en aquesta cursa de la dona, avui és l'últim dia, avui a les 12 de la nit, es tanquen les inscripcions.

acabem aquest repàs de les activitats que podeu fer a la ciutat aquest cap de setmana, tot escoltant el Manu Guix, que ha estat un dels convidats aquesta setmana al programa. Encara queden algunes entrades pel concert que farà aquest dissabte a partir de les 8 al casino. Presentarà Galàxies, el seu darrer treball musical, Manu Guix and the Veterans. Queden escassament 10-12 entrades que podeu comprar a través de Cuben. Els preus són de 5 a 15 euros i teniu l'oportunitat de veure aquest energètic concert. Per cert, que si esteu interessats en el Manu Guix, també podeu veure a www.radiorubi.cat l'entrevista que li fèiem dilluns. Amb Manu Guix, amb cultura i amb música, posem punt i final a aquesta edició informativa. Ja sabeu que tornem demà amb el Rubi al dia a partir de les 8 amb la Pamela Martínez. Que acabeu de passar una molt bona jornada de dimecres.

0: Són les 4 de la matinada.
1: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.
2: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

Benvinguts, benvingudes a una nova edició de La Gent Normal, ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la, de conversa reposada, aquí a Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM, i també a les 3w.radiorubí.cat. I per si voleu veure, també ja ho sabeu, veure, escoltar, reproduir els millors moments del programa, ens trobareu a al nostre perfil d'Instagram, aquí tenim de tot, perfil d'Instagram @lagentnormal_radiorubí. Diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, com a referència, Institut d'Estudis Catalans, que una ruptura és l'acció de rompre o rompre's, és a dir, l'acció de trencar o de trencar-se. Ho dic per si el verb rompre us sona una mica arcaic i una mica poètic. Rompre o trencar ens pot remetre a un univers que podríem dir que és molt físic, no? Un got que cau a terra i es trenca, un fil que estirem massa i acaba cedint, o fins i tot un os, a causa d'un cop, doncs que s'esberla, no? Però també podrem parlar d'un univers

0: pena, tot i que el nostre cervell ens hi aboca moltes vegades, no és ni molt menys la millor opció terapèutica per tirar endavant. Avui ens acompanya per parlar-ne de tot això l'Ivan Bovet, que des de fa uns quants anys és mentor en ruptures. I ara descobrirem exactament què vol dir ser mentor en ruptures. Aquesta cançó l'has triat tu. L'he col·locada en primera posició i ara quan l'escoltava pensava, no, si ens va de conya per entrar en matèria.
1: Sí.
0: Perquè aquest boig per tu es pot convertir en una mena d'obsessió. Es pot convertir en una mena de malaltia emocional, anem a dir-ho així, no? Es pot convertir en una mena de, doncs això, no? de trencament emocional. Benvingut, Ivan, a la gent normal. Mentor en ruptures, com definiries allò que fas?
1: Abans de res, agrair-te l'oportunitat d'estar aquí. Després, com deies, la cançó va molt bé perquè és aquell moment que justament comences a obsessionar-te per una cosa tan profunda que ets incapaç de poder sortir d'allà, no? I aquesta cançó precisament va ser un moment en el qual, per mi, va ajudar-me a entendre que la bogeria és una cosa mental, no és una cosa real.
0: La bogeria és una cosa mental. O sigui, que darrere, darrere que allò que ens sembla que ens estem tornant bojos o que ens afecta moltíssim, tot allò és un guió del nostre cervell.
1: Correcte.
0: És a dir, moltes vegades no hi ha una correspondència física que porti a pensar doncs allò que el nostre cervell està processant.
1: Correcte. Al final, i ja aprofunditzarem una miqueta, al final tot el que veiem és el que creem. La nostra realitat és nostra i el que veiem és la realitat que creiem. Llavors, quan comencem a entrar en un bucle infinit, és perquè nosaltres estem creant aquell bucle infinit.
0: Fixeu-vos que ja estem entrant gairebé en l'univers de la filosofia, pràcticament, eh? És a dir, o la psicologia filosòfica, o la filosofia psicològica, diguem-li com vulguem, no? Però és molt interessant això que dius. És a dir, al final, no, el nostre cervell és una màquina extraordinària, per la part bona i per la part dolenta.
1: Sense
0: vale? I aquí segurament avui veurem una mica aquest cantó canalla, no? del cervell que ens fa veure coses que, bueno, doncs que objectivament no són així.
1: Correcte. Abans de res, explicar-te el que deies. Espera en ruptures és simplement poder fer entendre que tot allò que et passa és la possibilitat de poder aprendre. I la millor forma d'aprendre és quan hi ha un trencament. Perquè quan tu estàs tranquil, imagineu-vos que estem a la platja, amb un daiquiri, allà no prens res, allà estàs tan tranquil, potser estàs present o potser no, estàs divagant. Però realment, quan aprenem, és quan hi ha un trencament. És el moment precís en el que tenim que aprendre.
0: Són les patacades de la vida, per entendre'ns.
1: Correcte. I aquelles patacades, en certa manera, estan buscades per nosaltres mateixos. Perquè, com deia, la nostra realitat la creem nosaltres.
0: Un moment. A veure. Espera, que ara aquí bueno, riurem una mica, no, això és molt seriós, eh? Però pots tornar a repetir el que has dit? És a dir, nosaltres ens acabem buscant els problemes per poder aprendre? Seria aquesta una mica la síntesi o el titular?
1: És com jo he entès durant aquests anys d'aprenentatge, és el que jo he anat entenent.
0: Quan dius anys d'aprenentatge, partim d'una realitat, és a dir, partim d'una experiència real, en aquest cas, Ivan?
1: Correcte, sí.
0: Es pot explicar?
1: Ui, tant, cap problema. És més, és gràcies a aquesta experiència, a dia d'avui, ofereixo totes aquestes eines o aquesta forma d'entendre. Doncs, així resumint, jo havia tingut moltes relacions i sempre les relacions començaven igual, es desenvolupaven igual i acabaven igual.
0: Però clar, tu, perdó, que et talli,
1: sí.
0: Però tu això ho vas veient, clar, això la primera vegada no ho veus.
1: No, ni de conya.
0: La segona, tampoc. I suposo que és a partir de la tercera que penses, ui, potser, no sé,

0: Tinc un déjà vu, no?
1: Correcte. O sigui, partim de la base que no se'ns permet cometre errors. Ja quan som petits, cometre un error ja està malament. Ja et renyen i no et deixen que experimentis. Què passa? Que quan ets més gran, al no tenir aquest termini d'aprenentatge, de caure't, no tens aquesta experiència de poder dir: ei, aquí hi ha alguna cosa que falla. Sinó que tot t'ho trobes de nou. Llavors, clar, vas fent. I com que tens una cultura, tens una societat, tens unes formes de fer, uns patrons familiars, vas fent segons allò que has anat observant i has anat veient.
0: Clar, perquè al final som deutors de tota la... ja no només del pes de la cultura o de la societat on ens movem, en plan macro, sinó també dels exemples més pròxims que tenim a casa, no? Patrons de comportament, correcte, maneres de fer, etcètera, etcètera. No?
1: Correcte.
0: I clar, això marca. És a dir, això es va arrossegant...
1: I molt.
0: Exacte, i molt. Es va arrossegant en el temps... I clar, cada família porta les seves motxilles, per dir-ho així.
1: Correcte, i a més, tu vas carregant motxilles que no són ni teves, que són del teu pare, del teu avi, del teu besavi, del teu tataravi, o sigui...
0: Clar.
1: A més de la teva.
0: Clar.
1: Perquè van passant de generació en generació. El clan familiar crea una forma de fer i arrossega unes ferides que, com no les vol sanar perquè no se'ns dona el poder de poder caure'ns, llavors les vas deixant allà, les vas amagant. Les emocions les vas amagant.
0: Uh-huh.
1: I com una olla a pressió, allò va allà, quedant-se tancat.
0: Clar, i tu fas una relació, en fas dos, en fas tres, i arriba un moment que vas veient que sempre caus sobre amb la mateixa pedra.
1: Acabo sempre, la relació sempre acaba de la mateixa manera. Uns dos anys i poc.
0: Uh-huh.
1: Totes les relacions comencen, tenen el mateix desenvolupament i acaben igual. I aproximadament el temps de durada sempre és el mateix.
0: I al principi... Clar, això no és casual.
1: Ja, les casualitats, dius... Hòstia, ja aquí la primer, comença...
0: De la 1 a la 2, val, t'ho compro. De la 2 a la 3, t'ho podria arribar a comprar tenint en compte un patró estadístic i tal, dius, bueno, mira, doncs, jo què sé, com a qui li toca la loteria dos cops, eh?
1: Sí, sí.
0: Però, clar, a partir de la tercera, ja la cosa comença a fer una mica dolor.
1: Correcte. I aquí és quan em començo a plantejar que què està passant, que per què passa igual. El primer plantejament va ser un plantejament molt mental i molt d'home, de dir: jo estic fet per l'amor, jo no sóc d'una sola dona.
0: No sóc home d'una sola dona.
1: Exacte, jo sóc
0: un esperit lliure.
1: Lliure, aquí. Viva la monogàmia, no?
0: Uh-huh.
1: I m'ho vaig creure, vaig estar durant un temps... Primer vaig tenir un temps de celibato. Vaig estar 2 anys que no tenia contacte amb ningú, ni amb mi mateix, ni amb cap dona, ni amb companys, ni amics. Anava a la feina, ells llavors treballava a l'hospital, treballava a quiròfan, anava a l'hospital, tornava a casa i no tenia relació amb ningú. 2 anys d'autèntica soledat d'ermitanyo.
0: Però això, clar, centrem-nos un moment en aquest episodi. Clar, això és un... Amb ajuda terapèutica o no? O sigui, tu sol contra tu.
1: Jo sol contra mi,
0: tu sí. Contra la màquina.
1: Perquè no ho recomano a ningú, tampoc.
0: No,
1: perquè
0: clar. És que ara m'ha vingut al cap la sí. Pel·li aquella Trainspotting, una mica. Llavors, sí. Vull dir, és que l'altre dia remenava Filmin, puc dir Filmin, ja està, m'ha dit no ens patrocina ni ens patrocinarà mai Filmin. I em va sortir Trainspotting. I ara he fet aquesta associació d'idees, no? I com vagament recordo Trainspotting, que fa molts anys que la vaig veure, és una mica això, no? De dir, sí. Ostres, doncs vaig a tancar-me i vaig a, entre cometes, desintoxicar-me jo sol. I tu vas fer una mica aquest moviment, no?
1: Sí.
0: Terrible, això.
1: Molt terrible, per mi molt necessari.
0: Sí, però terrible.
1: I a més, o sigui, no ho recomano a ningú sempre i quan no ho sentis de veritat. O sigui, jo sentia profundament que havia de fer això, perquè era com una necessitat interna de desintoxicació del món, desintoxicació de les meves creences, de la forma de fer, de tot allò que m'havien dit, de lo correcte i lo incorrecte, I era una cosa que la sentia.
0: Clar, quan parlem de... La gent a vegades igual se'ns despista una miqueta. Quan parlem de creences, és un terme que es fa servir molt en el món de la psicologia, sobretot en la psicologia més, diguéssim, de caire més com més modern, anem a dir-ho així, eh? Però que és un terme que apel·la a tot allò que nosaltres portem... per dir-ho d'alguna manera, marcat en els nostres xips, que no som conscients i que actuem una mica com amb aquest pilot automàtic sense processar per què estem fent allò d'aquella manera. No? Són aquestes creences que tenen, a més, un pes terrible en la nostra manera de ser, en la nostra manera de fer. No?
1: Correcte. Per mi la creença és una cosa irreal que te la creus real.
0: Anem a dir-ho així, exacte. Sí, sí.
1: És a dir, al final és com veure les coses intrasubjectives, que són aquelles coses que no existeixen, però que te les creus. Com, per exemple, jo sempre faig la mateixa broma, encara que potser algú pugui ofendre, però és com si et vas a una aranya i li dius tu tienes derechos arañiles. L'aranya et mirarà i dirà què és això? Lleis, drets humans, totes aquestes coses que no són reals, però que ens les creiem.
0: Bueno, hi ha tota una sèrie de convencions, no?
1: Correcte, no? Un estat social, unes normes socials perquè siguis una persona de ben fer, que no et surtis de la línia, no? Tot allò.
0: Clar, però això, és a dir, això xocaria, segurament, o això no vol dir que tu puguis anar per la vida amb un machete a la mà i anar tallant caps. Vull dir que aquí hem de trobar una mica el punt mig i el punt d'equilibri.
1: Aquí està en el moment de trobar-te.
0: Són aquests 2 anys i escaig.
1: Correcte. I aquí hi ha el... És el que, com et deia, nosaltres quan naixem, sí, tenim una cosa que es diu el sistema de supervivència. Aquest sistema de supervivència és natural de qualsevol mamífer i qualsevol animal, que és el de sobreviure. Llavors, com animal, per sobreviure... el que fas és anar amb la manada, sí? I faràs tot allò que calgui per formar part de la manada.
0: Això es veu molt en els adolescents, per exemple.
1: Correcte.
0: No? És a dir, els adolescents que... Tu ara quan venia cap aquí, m'he creuat amb un grup d'adolescents, no? I jo els encalçava per darrere, no? I me'ls mirava tots i pensava, són tots iguals. Tots iguals, vull dir, vesteixen més o menys igual, amb colors diferents, però vesteixen més o menys igual. Evidentment, porten tots el mateix pentinat. Es mouen més o menys de la mateixa manera, no? Desmanegada i tal i qual. Clons,
1: correcte.
0: No? És a dir, clons, però en el sentit de pertanyença a aquest grup.
1: Correcte. I això és una de les etapes. Quan som infants, fem el que digui el papa i la mama. Uh-huh. És a dir, si jo pinto un dibuix i surto de la línia i el papa o la mama em renyen, jo automàticament sé que allò no ho tinc que fer, perquè s'enfaden. Perquè ja, com deia abans, se m'està ficant dintre del meu cervell que està ben fet i que no està ben fet. Si faig això, el papa i la mama s'enfaden, llavors no està ben fet. Ja no ho faig.
0: I això acaba sent una creença.
1: Correcte, això és una creença. Això acaba sent una creença i un patró familiar. Sí? Llavors, ja comences a no ser tu. Perquè ja comencen a dir-te tens que anar per aquí, perquè això és el que s'ha de fer.
0: Clar, però això és molt... Bueno, és complicat. Al final és una qüestió de... Ostres, des del moment que neixes... Hi havia un poeta català del segle XIV, em sembla que era, que deia que venia a dir... No amb aquestes paraules, perquè era català antic, però deia que comences a morir en el moment que has nascut. No? I aquí podíem fer la paràfrasi, no? De que deixes de ser tu mateix en el moment en el qual la gent que t'envolta, la societat que t'envolta, comença a tirar-te inputs.
1: Correcte. Sí, seria una mica això. L'avantatge que tenim és que tenim el que se li diu libre albedrío, poder de decisió.
0: Correcte.
1: Però aquest poder de decisió... És a dir, a mesura que vas creixent, sí, vas agafant aquests inputs i arriba un moment a l'adolescència que nosaltres l'entenem com l'edat del pavo, no? La típica edat del pavo en l'adolescència.
0: Una mica de rebel·lió.
1: De rebel·lió. Pues aquesta rebel·lió és sense més cap de dubte, és primera, l'adolescent, la part prefrontal de la, del cervell encara no el té desenvolupat 100%, llavors hi ha moltes coses que un adult les pot veure i l'adolescent no. No perquè no passi de tot, sinó que realment no ho veu.
0: Biològicament no, i neurològicament no té aquesta capacitat.
1: Correcte. A més, li afegim que és en el moment en el que ells es senten que volen fer la seva i no volen entrar dintre de l'aro de lo que els hi diguin a casa. Uh-huh. No per una qüestió de desobediència, sinó per una qüestió de sentiment. I aquí ja comença a haver-hi el primer catacrec important en les nostres vides, que és que o passes per l'aro o passes per l'aro. I aquí ja l'adolescent comença al final a deixar de ser ell per complet, per començar a ser allò que esperen que sigui ell.
0: Clar, aquesta frase és molt, a més és molt repetida a milions de famílies, no? O esperar, el que esperem dels nostres fills, no?
1: Correcte.
0: I moltes vegades amb unes perspectives molt elevades i sense tenir en compte això que estaves dient tu ara, Ivan, del seu mateix, no? Vull dir, com a molt podem arribar a dir estudiar el que vulguis, que ja fem, és una concessió petita, si vols, però és una concessió cap a aquell moment de dir ostres, doncs, si jo com a pare sóc advocat, vull que el meu fill també sigui advocat perquè en algun moment, com deia aquell del rei Lleó, tot això que veus serà teu. Val? Una miqueta per seguir la... Però fixa't, per seguir aquest patró familiar.
1: Correcte.
0: Una mica,
1: No, és que és així, sí. I no ho fem inconscientment, no som conscients de tot això. Nosaltres, o sigui, com a pares, i fem el millor pels nostres fills. Però hi ha d'haver un moment en què això s'ha de trencar. S'ha de trencar en el moment que entenem que ells fan el millor que saben i poden amb les eines que han tingut. Però no volem allò. Els hem d'estimar, respectar, perquè gràcies a ells som qui som, però no volem allò. Hem de començar a agafar la nostra vida. La nostra vida en el sentit de saber qui som, perquè puc assegurar que el 99% de la gent del món mundial no sap qui és.
0: Fixeu-vos, hem començat... Estem només a la definició de mentor de ruptures. Hem tirat molt enrere. Vull dir, ens n'hem anat a la infantesa, a la més tendra infantesa. Hem saltat ara a l'adolescència, però encara, com aquell qui diu, encara no hem entrat en matèria.

0: Em sap greu, trencar aquest himne, perquè això és un autèntic himne, eh?
1: Sí, sí, la veritat és que sí, és. A mi aquesta cançó m'encanta per dos motius. Primera, perquè li cantava a la petita, li encantava que li cantessin aquesta cançó. I segona, perquè pel transfons de la cançó de I Never Went Alone, mai caminaràs sol. I és que és cert, mai caminem sols. Ens pensem que sí, però mai caminem sols.
0: Perquè, de fet, i ara corregeix-me, si m'equivoco, Ivan, amb els primers que caminem som amb nosaltres mateixos. Passa que moltes vegades ens negligim aquest donar-nos la mà a nosaltres mateixos, escoltar-nos, saber qui som, no? Parlàvem de saber qui som, no? Moltes vegades ens girem nosaltres mateixos l'esquena, no ens escoltem, no ens sentim.
1: Sempre.
0: Quan dic sentim, no dic d'oïda, sinó sentir el cor, anem a dir-ho així, eh?
1: Sí. És que mai ens sentim, no ens permetem. Som tan exigents que ens pensem que això no forma part.
0: Clar, i llavors, quan ve un moment... tu parlaves d'un catacrac, no? Quan ve un catacrac ja de... Bueno, pot ser d'adolescent, però segurament és més habitual en l'etapa adulta, una ruptura, no? Una ruptura emocional, una ruptura sentimental. I aquí, tots plegats, i qui estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra, i t'asseguro que qui tira la primera pedra així ràpid està mentint, qui més qui menys ha tingut algun sotrac d'aquest estil a la vida, aquí això és quan ens agafa amb la guàrdia molt a baix.
1: Correcte. Sí, sí, és que és evident, és el que et deia. Ningú ens ensenya. No, ningú ens ensenya les nostres gestions emocionals, no ens ensenya alguna emoció. Fixa't que un nen petit té una emoció que li dura segons. Passa de plorar a riure en segons.
0: Uh-huh.
1: I al revés. Sí? Tot el que ve després és mental i sentimental. El sentiment és mental, també.
0: Uh-huh.
1: Una emoció pot contenir entre uns 5.000, 7.000 sentiments. I dintre d'aquests sentiments poden haver un 10.000 o un milió de pensaments. Però tots
0: són... És molt complex, això, eh? Vull dir, la teranyina és molt atapeïda.
1: Correcte. És no donar-li valor. Al donar-li valor, amb el correcte i incorrecte, com el que deia, correcte i incorrecte, és el que ens ensenyen. Llavors, quan tu penses alguna cosa i ja tens en la teva creença que està mal fet, ja no, ja dius, oh, i t'entra la pena i t'entra la culpa... Una relació. Tinc molta quantitat de pacients que quan deixen, han fet la ruptura i es deixen, molt senten pena perquè han trencat la família. Dic, és que he trencat la família.
0: Però clar, això suposo que és aquest sentiment, aquesta creença, no? De fallar, no? De fer una cosa que, anem a dir-ho així, que socialment pot estar mal vista, i sobretot el que diran, clar, ostres, quan et toquen el que diran, evidentment tothom es posa en estat d'hiperalerta, no?
1: Correcte.
0: Ostres, clar, és complicat, això.
1: Sí. Bueno, al final és... Les coses que m'agrada que la gent vegi és que tu tens el poder. Tu crees la teva realitat, com deia. El que tu crees... Si tu vols estar en aquell pensament i vols creure't aquell pensament, serà real.
0: Però moltes vegades aquestes decisions, segurament per creences ancestrals, permet-me la frivolitat, no? Per creences ancestrals o per creences socials, estan associades a fer mal. És a dir, quan tu trenques una relació, per exemple, que deies, no? Trenco la família, no? Clar, el primer que pots arribar a pensar és això ho he fet malament perquè estic fent-li mal a algú altre. I això és, per simplificar-ho molt, és una altra vegada caure en el pensar més amb els altres que no pas pensar en tu mateix.
1: Correcte.
0: És a dir, estaries disposat a viure infeliç, per dir-ho així, per simplificar-ho molt, viure en la infelicitat, en una, per exemple, en una relació que no t'aporta gaire cosa, però que pots anar tirant, que no pas fer el pas ferm, fer el pas valent i tenir el coratge de dir fins aquí hem arribat.
1: Correcte. Bueno, ja quantitat de relacions que a dia d'avui, sobretot els nostres avis i alguns dels nostres pares...
0: Ui, aquest és un tenen, capítol a part, eh?
1: Aquest són famílies que no s'estimen, que... Lo més important per poder tenir una relació amb una altra persona és, el primer pas és estimar-te a tu. I per poder estimar-te a tu, has de saber qui ets. Perquè, clar, si no saps qui ets, a qui estimes? Què estimes?
0: I ara et faré una pregunta del milió, Ivan. Com, és a dir, dos preguntes en una, eh? Com saps que t'estimes a tu mateix? O quines serien les característiques d'estimar-se a un mateix? I com s'aconsegueix això? Igual això ja ens dona per un altre programa.
1: podria ser, sí. Bueno.
0: Però segur que ho saps resumir de manera més o menys entenedora.
1: Sí, saps que t'estimes quan ets capaç de mirar-te als ulls en un mirall completament despullat i dir-te t'estimo. Això és un pas molt important. Tenir la capacitat de poder-te mirar-te tu als ulls, que gràcies als vidres d'avui en dia, als miralls, tenim aquesta oportunitat.
0: I a les ulleres, pels que som curts de vista, també de les ulleres, perquè si no, no anem enlloc.
1: Poder-te mirar als ulls fixament i dir-te que t'estimes de veritat i acceptar-te tal i com ets, perquè ens passem tot el dia en modo crítica de com som, què som, soc calvo... Ui, ara en surten canes, ui, en surt una arruga, ui, no sé què. No acceptem mai res del que tenim. I això ho fa l'ego. L'ego, el sistema de supervivència, com vol formar part de, en el moment que hi ha alguna cosa que surt fora de lo que és establert, tu t'autoexigeixes i t'autofustigues perquè, ui, ja està. Ara ja soy un viejo joven. Ara ja, no sé què, ara ja, bueno, i arriba un moment que estàs tan desgastat mentalment que et deixes anar i és com, bueno, ja no tinc edat per això. I la gent es deixa anar. Tant que de veritat estan perduts en un laberinto com que no tenen sortida.
0: Mentre estaves dient això, clar, evidentment m'ha vingut al cap, lògicament, eh? Perquè jo sóc així, m'ha vingut al cap de... Ostres, series capaç de posar-te jo davant d'un mirall despullat mirant-me els ulls i acceptant-me com a tal? I més enllà de dir si sí o si no, que no ho diré ara en públic, he pensat, és una experiència que no és tan senzilla com sembla.
1: No, és una de les eines que dono als pacients que tinc. I...
0: Perquè ara podem dir, ah, sí, jaja, mira, pues mira, despullo, surto de la dutxa, em poso davant del mirall i em miro als ulls i què? Però no, aguantar no aquesta mirada segurament deu ser més complicat del que sembla.
1: I mínim són 5 minuts, perquè pots aguantar aquí, 30
0: aquí,
1: segons.
0: Aquí anava jo, el concepte temporal.
1: Aquí, sí.
0: Val.
1: I és una de les eines que dono, el poder començar a acceptar-te tal i com ets, en el moment que ets, perquè ets qui ets, perquè tu has decidit ser així. I això és una cosa que costa d'entendre perquè vivim en una societat i ens movem com que la responsabilitat sempre va fora.
0: Oh, i tant, hombre.
1: Si no guanyo diners és perquè el jefe no em paga prou diners. Si no tinc un sou digne és perquè el govern no paga lo suficient. Sí? Sempre tot és fora. Mai és dintre. I com tot és fora, mai em responsabilitzo. Ara, ficar-te davant d'un mirall és començar a responsabilitzar-te. Aquí comences a estimar-te, perquè comences a fer-te càrrec de qui ets tu, què sents, què penses, quines emocions hi ha que estan allà enquistades, quina vida has tingut, si és la que has volgut, no, has estudiat el que has volgut, estàs fent el que vols, quina vida tens, és la que sents. Aquí comences a estimar-te.
0: Al final, això d'estimar-se a un mateix, que és molt senzill i molt difícil alhora i molt complicat, al final és una mica deixar-se escoltar, deixar-se sentir, deixar sentir el teu cor i escoltar-te, això que dèiem, escoltar-te un mateix, no posar música de fons, com tenim ara, sinó és escoltar aquest silenci. Moltes vegades aquest silenci amb nosaltres mateixos és un silenci que pot ser molt enriquidor, que ho és, però també pot ser molt terrible, perquè ja he rescatat de, del teu perfil d'Instagram he rescatat algunes frases que m'han fet pensar, no? Parlaves de viure en pilot automàtic, sí, no? És a dir, aquesta vida que portem, una mica, doncs, això, no? Com els pilots d'avió, que es passen un percentatge de temps bastant gran de la ruta sense tocar els comandaments.
1: Correcte.
0: Perquè hi ha una cosa que es diu pilot automàtic que et porta a la ruta, no? I aquí anem moltes vegades, i jo, per exemple, alguna vegada he fet aquesta reflexió de... És que anem d'inèrcia i som incapaços de sortir de la carretera perquè... No, clar, és que si surts de la carretera, vés a saber, no? I aquesta por, aquesta por.
1: A veure què passa. Però al final és el que deia, és la por... Sí, sempre dic que quan hi ha por, gas. Si hi ha por, gas, és perquè és el camí. Perquè la ment sempre et dirà no, què fas, boig? Per qui no? Què diran? Què
0: passarà? La ment és molt conservadora, pel que estic veient. És,
1: no,
0: el cervell és com molt de dretes, per entendre'ns, eh? Vull dir, és molt de...
1: Bueno, al final, mira, tenim la part del sistema de supervivència, que és l'ego, que és un extrem, sí? I després tindríem l'ànima, per així que ens entenguem, que seria l'altre extrem. I nosaltres el que hem vingut a fer aquí ens anem una miqueta més enllà, fem una passa endavant, és a unificar. Aquí estem en un món dual. Uh-huh. Venim a experimentar la dualitat. Què vol dir la dualitat? Que ets la part més fosca que pots imaginar-te, però també ets la llum més potent que pots imaginar-te.
0: I casar aquests dos universos a vegades és complicat.
1: La ment fa que sigui complicat, però és més fàcil del que ens imaginem. Ja som. Simplement hem de poder abraçar-nos. Què passa? Que la ment, com deia, et dirà que això està ben fet o no està ben fet. Sí? Jutjaràs constantment a tothom, però en realitat t'està jutjant a tu. Hi ha una pel·li que m'encanta, que és La cabanya, uh-huh, que la recomano molt perquè la gent la pugui veure, que allà veuran un paradigma molt, molt, molt esgarrifant i et trenca per dintre. Perquè és molt fàcil poder jutjar a fora, però quan tu tens que decidir, quan tu tens que ser el jutge de la teva pròpia família...
0: Llavors la cosa es complica.
1: La cosa es complica. Hi ha una frase a l'hospital que deia: ets un professional fins que el pacient és el teu familiar. Per què? Perquè quan aquest pacient és el teu familiar, faràs tot allò que calgui per salvar-li la vida, però no seràs objectiu. Faràs tot allò que calgui.
0: Uh-huh. I això dona per pensar molt, eh?
1: Sí. Llavors, a la vida passa igual. És molt fàcil poder jutjar i dir que la gent fa allò o deixa de fer, però quan realment tu estàs dintre i et toca a tu decidir, la cosa ja és diferent. No posaré aquest exemple aquí perquè pot ser una miqueta bèstia, però quan tu tens que decidir, si tu tinguessis que... Imaginem-nos que ens han entrat a robar a casa, uh-huh, sí? I han pillat el lladre i ha trencat algo molt valuós, que tenies un record molt important de la teva mare, d'un familiar, i aquella persona l'ha trencat, i aquella persona, tu diries, hòstia, aquesta persona, quin és el primer pensament que et ve, no? Què faries amb aquella persona?
0: Descarregar tota la teva ira contra ella.
1: Sí, i si té que anar a la presó, inclús si és un tio que a més ha generat violència, presó i alguna ment una miqueta radical, mm-hmm, inclús la pena de mort.
0: Exacte, sí.
1: Sí? Ara bé, imaginem-nos que aquest lladre és el teu fill. Què fem amb aquella tota ira? La guardem? La deixem anar? Què fem?
0: Evidentment, la guardem. És a dir, no actuaríem de la mateixa manera que si fos un desconegut.
1: Canvia. I vaig a rinxolar el rinxol.
0: Encara més?
1: Sí. Imagina't que tu, aquella persona, saps que ha sigut una persona que el seu pare l'ha maltractat, ha abusat, que l'única forma que té de conèixer l'amor és la que li han ofert a casa seva, i que l'única forma de donar amor és la que li han ensenyat. I tu això ho saps. Com pots veure aquella persona? Com començaries a veure-la? Sí. ¿La veuries igual?
0: Hosti, Ivan, això ja aquí estamos hablando de palabras mayores, eh? No, no, aquí em planteges un dilema ètic molt, molt interessant.
1: Pues és, això està aquí, en què no ens hem de creure res del que ens expliquen, perquè tot això és una experiència i hem d'experimentar, ens hem de caure per aixecar-nos, però per aprendre.
0: Què pots aprendre d'una ruptura? És a dir, tu quan et ve un pacient i et ve amb un quadre de ruptura, que és el que al final és el que et dediques, estem parlant de ruptures en general sentimentals, eh?
1: Sí, sí.
0: Una mica quina experiència, o sigui, què em pot treure d'aquesta ruptura? Des d'un punt de vista d'aprenentatge, eh?
1: Sobretot veure quines creences el limiten.
0: Uh-huh.
1: És... Les ruptures... Hi ha dos formes de relació. La relació amb una persona que t'ensenya i una relació amb la que comparteixes. Són completament diferents. Les relacions que tenim que ens ensenyen són aquelles persones que... Anem a dir una miqueta així, però seria profunditzar més. Són aquelles persones que nosaltres mateixos, abans de venir a viure aquesta experiència dual i mundana, hem decidit que ens vinguin a ajudar a aprendre. I són aquelles persones que ens ensenyen l'oposat a nosaltres. Si, per exemple, a mi no se'm dona bé estalviar, però la persona que tinc al meu costat sí se li dona bé estalviar.
0: Perdona, un moment. I això no passa per casualitat?
1: No.
0: És a dir, nosaltres, en el moment que fem... És que això, a mi aquestes coses m'apassionen. És a dir, en el moment que nosaltres ens fixem en aquella persona, eh? Ostres, aquesta tia em cau molt bé, l'he conegut i em cau molt bé i tal, i comença un tonteig, una tal, i això acaba amb una relació, no? I a mesura que va avançant la relació, veus, posem l'exemple dels estalvis, eh? Veiem que és una persona que, doncs, que se li dona molt bé estalviar, que té una planificació d'estalvis, etc etc. I a mi, jo que sóc tinc un forat a la mà, doncs això em fa reflexionar, em fa pensar, i, ostres, d'aquí en trec un aprenentatge, no?
1: Correcte.
0: Però aquest aprenentatge, per dir-ho així, estava programat, per dir-ho així. És a dir, aquella persona havia d'aparèixer a la meva vida perquè jo descobrís que...
1: Correcte, sí. Pot ser una miqueta...
0: Pot ser una mica esotèric, si vols.
1: Sí, però també pot ser una mica com vaya merda, perquè al final és ja està la meva vida programada, però la sort és que no te'n recordes. Llavors, com no te'n recordes, parteixes de la base de que guai, anem a experimentar-ho tot,
0: uh-huh,
1: per viure-ho tot, per aprendre. Sí? Perquè saps que no et passarà res.
0: Ja.
1: O sigui, l'important és poder veure, afrontar la vida des d'una perspectiva diferent a la que ens han ensenyat. No sé si és així o no és així. Jo sempre dic, del que jo explico, que ningú es cregui res. Experimenteu-vos. Experimenteu i disfruteu.
0: Mm-hmm. Llavors, hi havia ja aquest tipus de relació i n'hi havia una altra,
1: sí,
0: que és la relació...
1: És la relació de compartir la vida.
0: De compartir la vida, exacte.
1: Que és una persona que és igual que tu. És a dir, ja s'estima. No necessita a ningú per estimar. Ell ja s'estima, té prou.
0: Uh-huh.
1: Ara comparteix aquest amor. I des d'aquí és el compartir i el d'oferir. No és el de tinc que aprendre, sinó que ja cadascú ja ha après a estimar-se i és una relació que és de win to win. És a dir, uh-huh, és igual que tu. I aquesta persona segueix ensenyant-te, però ja no t'ensenya allò que et falta, sinó t'ensenya allò que tens que millorar.
0: És com un complement.
1: Correcte.
0: Així, no? Ivan, què és el que la gent... Clar, tu deus haver vist molts casos, no?, de ruptures i gent que està com molt al pou, no?, que realment ho passa malament, no? Què és el més bèstia que t'has trobat? Que es pugui explicar, eh? No posarem noms i cognoms,
1: no,
0: lògicament.
1: No, gent a l'abisme de suïcidar-se.
0: Per amor?
1: Sí.
0: O pel que creus que és amor?
1: Correcte. Anem a dir que per amor, però sobretot per la poca capacitat d'estimar-se a un mateix. Mm. Però sí, és per amor. En realitat és per l'amor, per l'amor propi.
0: Mm-hmm. Res et motiva després d'una ruptura. El teu cervell està vinculat emocionalment a aquesta persona. Sentir-te a tu és el més important. Això està extret d'un dels teus reels i realment aquesta vinculació emocional que establim amb les parelles, no?, amb les relacions que tenim, a vegades és no te n'adones fins que no passa aquest trencament, no? De com d'enganxat estàs en una realitat, i ara parafrasejo una mica el que deies, en una realitat que moltes vegades no és del tot objectiva.
1: Correcte. Sí. Mira, aprofito la benentesa. Quan jo vaig trencar amb la quarta parella, em vaig donar compte d'una cosa molt important, que la persona que buscava era el que jo creia que necessitava. No ho necessitava, però jo sentia que sí. Com dèiem, el sentiment és mental. Llavors, el que buscava era una persona igual que ma mare. Per què?
0: Tornem a la importància dels pares.
1: Correcte. Quan jo era infant, els meus pares es van separar, sí, va ser una separació, anem a dir-hi, una miqueta heavy, no?
0: De les traumàtiques,
1: sí. Vaja. I jo vaig haver d'agafar el paper de patró, el patró de pare. Jo vaig fer de pare. Què passa? Que, clar, érem ma mare, jo i el meu germà. I jo feia de fill, que cada vegada em feia menys, i cada vegada feia més de pare. Què passa? Que quan jo em vaig fer gran, vaig adquirir aquell patró. Llavors, totes les relacions que buscava eren persones com ma mare, que ma mare és una persona que li costa dependre's, valer-se per si mateixa, sempre requereix l'ajuda d'algú. Sí?
0: Molt d'aquesta generació que dèiem, de pares.
1: Llavors, totes les dones que jo buscava eren persones que requerien que jo estigués allà. Què passa? Que arribava un moment que era com molt agobiant. Com, jo vull fer la meva, fes la teva. Per què no la fas? I a mi em costava entendre això. I al final el que deia, acabava passant les relacions de la mateixa forma. Però aquí comences a entendre, quan comences a interioritzar i comences a veure que tot el que estàs fent ho estàs fent perquè t'han dit que ho has de fer així i perquè et creus que ho has de fer d'aquesta manera. No estàs sent tu en cap moment.
0: No, i és com si un cor de veus, no? De moltes veus, i totes, vaig a dir, totes alhora t'anessin donant inputs, no? I que són aquestes veus de família, de societat,
1: correcte,
0: de cultura, etc. I tu al final tinguessis aquella mena de garbuix sonor al cap, i al final acabes fent el que et diuen per no escoltar-les més. Una mica, si haguéssim de muntar una escena per representar això, aquesta podria ser una.
1: Seria també com tenir quan tens un fill, que li estàs dient que es mengi les galetes i et diu que no, o que es mengi la verdura i et diu que no, i agafa la barraquera i dius no, que és que és fins aquí. I tens les opcions, una, poses el límit que no vols fins aquí, o el que fa la gran majoria de gent és cedir i donar-li la galeta.
0: Correcte. Aquest també és un problema bastant humà, el problema de posar els límits.

0: Hem passat del sau, una baladeta així i tal, a un himne i hem, de moment, ens hem encaminat cap a un dels mites del thrash metal, era això?
1: Sí.
0: Pantera. Ostres, feia molts anys que no escoltava Pantera. Quan els he escoltat aquest matí he pensat, oh, que bons que eren.
1: Sí.
0: Per què aquesta cançó, Ivan?
1: Perquè aquesta cançó és...
0: És una cançó com molt de... ja estic... Ja
1: This
0: ja
1: is my
0: prou.
1: Name. This is my name.
0: Sí.
1: Qual és mi nombre? És això, és... Qui sóc jo? Sí? És el moment de dir... Ja està bé. És el trencar. Trencar tot això és... En el moment... Un dels moments més importants de la meva vida va ser eliminar tot allò que havia estudiat, que m'havien ensenyat, que havia après, tot... Ho vaig agafar en aquells dos anys d'autèntico celibato. Vaig agafar i vaig llançar-ho tot a la basura.
0: Això és com fer com una mena... És com fer un reset de la vida.
1: Correcte.
0: És com un retiro, però en format extès, eh?
1: Sí.
0: En el temps.
1: La ment és molt, molt punyetera, eh? La ment... O sigui...
0: Vas tenir moments de flaquesa, de dir, hosti, sí, què estic fent aquí? O sigui,
1: sempre.
0: Porto... Sí, no?
1: Sempre. Però aquí determina...
0: Però tu eres conscient que anaves a fer allò, eh? És a dir, no, això no t'hi vas trobar per causalitat. Ai, mira, fa dos mesos que estic aquí en mode celibat, en mode monàstic, i no veient a ningú i, no, i només a mi mateix, no. Vull dir, tu vas dir, m'hi poso i hasta que el cuerpo aguante.
1: Va haver-hi un coach que quan vaig començar a sortir d'aquí vaig anar a algun retir amb ell i... que deia que tot depèn del grau de responsabilitat que vulguis tenir tu amb la teva vida i de la constància que vulguis fer.
0: Grau de responsabilitat amb la teva vida. Això, aquest concepte, és un concepte molt potent, perquè a vegades, bueno, jo crec que hi ha molta gent que no, vull dir que no és que no s'ho prengui, és que no, ni és conscient que pot tenir grau de responsabilitat sobre la seva vida.
1: I
0: sobretot ara que dèiem, no, no, la culpa és de l'altre. Llavors, clar, tenir una responsabilitat amb tu i amb la teva vida, clar, vull dir, això ja és de, diguéssim, des de nivell pro, no?
1: No sé si és de nivell pro
0: que
1: o no.
0: No,
1: però...
0: no hauria de ser, eh? Però, vull dir, tal com va la vida i tal com va el món, que anem amb aquest pilot automàtic que comentàvem abans, no?
1: És que és més fàcil fer-se la víctima i fer els culpables que siguin fora que no responsabilitzar-se a un mateix. Per què? Perquè si et responsabilitzes de tu mateix, fa por. Per què fa por? Perquè pots tenir pensaments i sentiments que no són correctes amb el que t'han ensenyat. Llavors, entra la culpa, i a l'entrar la culpa ja estàs fotut. Llavors, vols eliminar allò d'allà. Però el sentiment i el pensament és el que és, un sentiment i un pensament. I allò se'n va, no tenen cap credibilitat. Simplement li dones credibilitat si tu vols. Si tu t'ho vols creure...
0: Passa que aquest has de fer, és a dir, aquest punt intermig de qüestionar-ho, aquest és el, diguéssim, és el que has de ser molt madur emocionalment per ser capaç de dir prou.
1: És molt fàcil. Tu vas conduint a les 8 del matí direcció Barna.
0: Vale.
1: Sí.
0: I... Que Déu t'agafi confessat,
1: sí,
0: per entrar a Barcelona. Sí. Però sí, sí, imaginem-nos-ho.
1: I de cop i volta ve un cotxe, gira allà i es fot enmig del camí i tu... fots un Cristo allà i comences a dir, a cridar,
0: sí,
1: i comences a alterar-te, i ets capaç inclús de baixar del cotxe i liar-te castanyes en aquell tio. Què ha passat? Que tota la ràbia continguda que tu estàs tenint, perquè tu l'estàs emmagatzemant, de tot el que tu creus, sí, ho estàs deixant anar allà. Sí? Aquesta és una. Deixes anar. És el moment perfecte que l'olla a pressió obri i tanqui. Seguim. Vas cap a Barna, al mateix cotxe, i el mateix paio fa el mateix. I tu quedes callat i no dius res. I dius, bueno... Aquest tio que baixaria el cotxe i el rebentaria. No. Això no està ben fet perquè, clar, perquè no, qui sóc jo per rebentar-li? Això és estarats. Aquesta gent està estarada. Estàs fent pràcticament el mateix. Estàs... No estàs ni obrint, estàs cada vegada tancant més aquella pressió, aquella ràbia que tens interna, l'estàs deixant tancant allà i allò va creixent.
0: Mm-hmm.
1: Sí? Ja t'estàs sentint culpable perquè has tingut un pensament que baixaries del cotxe i li rebentaries la cara. Sí? Quin seria el més apropiat?
0: Ostres, no t'ho sabria dir. Jo és que em sento molt identificat amb la primera escena, perquè jo era d'aquests abans. Jo era dels que cridava molt i no sortia del cotxe perquè sé que jugo amb inferioritat de condicions. Però aquesta ràbia em podia.
1: I ara et trobes amb l'altra i definitiva, que és la... Vas conduint... Entens que la responsabilitat és teva, que tot el que passa al teu voltant és creat per tu, i aquell paio surt i et surt la ràbia. I li dius, gràcies, perquè gràcies a tu acabo de veure tota la ràbia que tinc dintre meu i que no sé d'on collons ve, però és meva.
0: I tu no has de per què pagar-la.
1: I aquella persona no l'ha de pagar. A més, gràcies a ella... L'has pogut veure. Has pogut veure que tens ràbia interna. I ara toca a tu responsabilitzar-te i dir d'on collons ve aquesta ràbia.
0: És curiós, eh? Aquesta diferent manera de veure les coses. De veure allò que dèiem abans, no? De veure l'oportunitat. De veure el que et permet aquest aprenentatge, no? És a dir, un fet banal, casual, es converteix en un aprenentatge. Ivan, ens hem polit 53 minuts de programa. Ja ho he dit jo, que això donaria per molt. Déu-n'hi-do el que hem parlat. Però en qualsevol cas, a l'Ivan Bovet el trobareu a Instagram, en el perfil Ivan Bovet, si no recordo malament, amb dues Bs. O sigui, la primera, Ivan, és B baixa, el cognom és Bovet, amb dues Bs altes i amb O. Tu tens un nom i un cognom complicat, com el meu. Moltes gràcies per haver-nos il·lustrat i haver-nos fet entendre coses que passen pel nostre cap, que moltes vegades no sabem d'on venen, no sabem ni què sentim, en fi, moltes coses que ens passen.
1: Moltes gràcies.
0: I a tots vosaltres, ens tornem a escoltar aquí el pròxim dimecres a La Gent Normal a partir de les 6 de la tarda a Ràdio Rubí. Que tingueu una molt bona setmana i sigueu molt feliços i escolteu-vos més a vosaltres mateixos, que també convé.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Tret de sortida aquest dijous al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig al pacte entre Educació, Comissions Obreres i la UGT. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 7 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i congregarà una trobada multitudinària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, adreçada als joves. Són alguns dels punts destacats de l'agenda del Pontífex a Catalunya, que començarà d'aquí a un mes i que també tindrà escales a la Sagrada Família i Montserrat. Sobre aquesta visita en parlarem tot seguit amb la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram. El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que plega més de 120.000 professionals a Catalunya. El pla preveu la inversió de 150 milions d'euros anuals. L'expedient de regulació d'ocupació presentat per Nestlé afectarà prop de 180 treballadors a Catalunya, més de la meitat dels anunciats a Espanya. L'impacte més important recaurà en les oficines centrals d'Esplugues de Llobregat. En menor mesura, també es preveuen acomiadaments a les seus de Girona i Reus. Dels esports destaquem que el Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8ª consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Van destacar les actuacions d'Aleix Gómez, autor de 10 gols, i d'Emil Nielsen, amb 16 aturades. La fase final de la competició es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. I en cultura, els Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani, la 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental, que s'allargarà fins al 17 de maig. Més de la meitat dels títols són de producció catalana. Passen 3 minuts de les 7, és moment per comprovar com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb una avaria a hores d'ara activa a la B10 a la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta, que obliga a tallar un carril de circulació provocant 5 quilòmetres de retencions en sentit nord cap al nus de la Trinitat. A hores d'ara també trobem retencions a la mateixa via, però en sentit sud, des de Sant Adrià de Besòs. Al nus de la Trinitat també recordem aquesta lentitud habitual per la C58 des de Sant Quirze i també a la Ronda de Dalt, on hi ha retencions en sentit sud fins a Montbau. Al Vallès també hi ha congestió habitual de 3 quilòmetres a la AP7 a Cerdanyola, en sentit nord, i també en sentit sud entre Mollet i Barberà. També trobem retencions habituals a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui, en direcció Barcelona. Des del Llobregat, l'entrada també deixa retencions cap a la capital catalana per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Avui no faltaran els ruixats una altra vegada. De fet, al llarg d'aquest matí ja els núvols han de continuar sent força abundants en alguns indrets, sobretot del nord del país, a les comarques de Girona, amb boires també a les valls pirinenques, a la Catalunya central, i ja ràpidament els núvols aniran inflant a les muntanyes de Barcelona i de Tarragona. De fet, al voltant del migdia ja començaran a deixar els primers ruixats, sobretot a les muntanyes tarragonines, també al massís de l'Ordal, a les muntanyes de Collserola, també dels Dos Vallesos, i hem vist aquesta tarda sí que

0: Els treballadors de les escoles bressol públiques, concertades i privades, criden aquest dijous a la primera de les vagues previstes pel sector en les diferents etapes educatives. És l'inici d'un mes atapeït d'aturades a les aules, en concret 17, fins al 5 de juny, tant de caràcter nacional com territorial. Els sindicats majoritaris de l'educació les convoquen per rebutjar l'acord tancat entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. A la protesta d'avui, la plantilla Les Llars d'Infants reclama una dignificació salarial, l'equiparació amb altres etapes de les condicions i millores en salut laboral, menys ràtios a les aules i un finançament públic adequat. La plataforma 03 ha convocat manifestacions aquest migdia a les quatre capitals catalanes i la Generalitat ha decretat serveis mínims del 33% dels educadors i d'un membre del claustre. A la vigília de la primera de les vagues ja s'han succeït diferents accions de protesta a escoles, a instituts i també als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar-li al govern que es reobrin les negociacions de millora de les condicions laborals i del sistema educatiu. En té més detalls l'Ester Minguell.
1: A Barcelona, representants dels sindicats convocants de les vagues, USTEC, la CGT, professors de secundària i la Intersindical, han accedit a les oficines del Consorci d'Educació per mostrar el rebuig a l'acord de millora educativa. Denuncien l'immobilisme del govern i l'insten a seure a negociar. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Andreu Navarra de professors de secundària.
2: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi totes aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
3: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país. No se senten representats amb això i no pots anar insistint.
1: Aquestes protestes són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al 5 de juny. La CGT ha ampliat la convocatòria de vaga a tots els treballadors de la comunitat educativa com el personal del lleure, d'atenció educativa o d'administració.
0: A Lleida, quatre sindicats d'educació han ocupat els serveis territorials com a mesura de protesta. Denuncien l'immobilisme del govern i que no s'ha avançat en cap de les mesures que reclamen els sindicats. Tots ells també han fet una crida a la vaga unitària del 12 de maig i a la gran manifestació de Barcelona. Insisteixen en que res ha canviat i demanen mesures reals. Rosa Aguilar és portaveu d'USTEC a Lleida.
4: Estarem a dintre fins que, d'alguna manera, se'ns doni algun tipus de compromís per tal que la consellera d'Educació canvi de parer i, sobretot, el govern entengui doncs, que no pot continuar mantenint aquest pols amb la comunitat educativa.
0: I a Terrassa, al Vallès Occidental, la comunitat educativa de l'Institut Escola Feixes ha tallat el trànsit durant 10 minuts també per reivindicar millores al sector i donar suport a les mobilitzacions i les vagues. Ha estat poc temps, però suficient per desesperar alguns conductors i també per mostrar la complicitat d'altres. Però coincidint amb l'inici de les mobilitzacions, des del sindicat Comissions Obreres han fet públics els detalls de l'acord signat al març amb la UGT i amb el Departament d'Educació. Malgrat el rebuig majoritari del professorat, el sindicat defensa que es tracta d'un pacte amb un impacte qualitatiu sense precedents i ha allargat la mà a USTEC i a la resta d'organitzacions perquè s'hi sumin. El pacte preveu la incorporació d'un miler de nous professionals per a l'escola inclusiva el curs vinent i millores salarials pel professorat, els PAE i les educadores d'educació especial, integradors socials i tècnics d'educació infantil. Ho ha assegurat Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres d'Educació.
5: L'acord és un instrument. És un instrument per continuar la lluita per millorar el sistema educatiu a Catalunya. No és l'únic instrument. Hi ha més. Per això mateix, dintre d'aquest itinerari de Comissions Obreres, tenim la iniciativa legislativa popular al Parlament, que contempla que com a mínim hi hagi un 6% del producte interior brut que es destini a l'educació. Això és fonamental.
0: I encara en aquest context ja són 905 les escoles i instituts públics que amenacen amb no fer colònies i sortides al curs vinent, tal com venen anunciant fa mesos. Són el 40% del total de centres i s'han adherit a un manifest que s'ha presentat per deixar de fer aquestes sortides si el govern no implementa millores reals al sistema educatiu. Els impulsors de la iniciativa també denuncien les pressions que les direccions de molts centres estan rebent per part d'Educació per no deixar votar l'adhesió a aquesta iniciativa.

0: als claustres. Han afegit que si el curs vinent no es fan sortides ni colònies, serà responsabilitat del govern i del seu immobilisme per satisfer les demandes dels docents.
1: El tema de les sortides i colònies és són activitats que nosaltres fem per vocació, o sigui, no estan remunerades ni estan dintre de o sigui, és pel voluntariat nostre, i llavors el que nosaltres volem és... hem aturat aquestes sortides i colònies perquè el que nosaltres volem és que es valori la figura del docent, que no estem bé, estem en mode supervivència fa molts anys, aquestes samarretes de fa 12 anys, o sigui, 14 anys, i encara estem amb l'SOS.
0: Set i deu, us ho destacàvem en titulars, una visita a la presó de Can Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i Montserrat. Ens en dona més detalls en Jordi Casino.
2: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya és el cardenal arquebisbe de Barcelona.
3: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en Sant Agustín.
2: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el Papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
0: Doncs us ho acabem d'explicar, una visita que combina espiritualitat, mirada social i també lectura política d'un moment globalment convuls. Per interpretar-ne el sentit, en parlem ara mateix amb Sor Lucía Caram. Ella és dominica i directora de la Fundació del Convent de Santa Clara. Sor Lucía, bon dia i gràcies per acompanyar-nos
4: bon
0: tan
4: dia.
0: Aviat.
4: Moltes gràcies, molt bon dia.
0: El lema de la visita del Papa a Espanya és "Alceu la mirada". En un moment en què el món està tan convuls per guerres, migracions i per tanta desesperança, com hem d'interpretar aquest missatge?
4: Mira, a mi quan em van proposar aquest títol em venia la realitat de lo que jo estic vivint quan vaig a Ucraïna. Quan tota la gent els ha fallat, fins i tot gent que ve d'un país que està marcat per l'ateisme de la Unió Soviètica, per la secularització, enmig de la desesperació, la gent aixeca la mirada quan tot els ha fallat, buscant una resposta i buscant una referència. I ahir vaig entendre perfectament el que significava, no? Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu, que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Entonces, jo crec que això és important com a lema per als creients, aixecar la mirada, sí, per adreçar-nos a Déu, però el camí és trobar-nos amb els germans. I Jesús, quan aixeca la mirada, s'adona que té davant seu gent que té gana i és quan multiplica els pans i els peixos. En definitiva, quan ens convida a compartir. Per mi és aquest el sentit de l'aixecar la mirada en aquesta visita del Papa Lleó.
0: L'agenda del Papa a Catalunya, em centro aquí perquè és el que ens toca geogràficament, és extensa, però hi ha tres o quatre escenaris que concentren tot el significat. El centre penitenciari Brians 1, Montserrat i la Sagrada Família, però també la trobada amb els joves a l'Estadi Olímpic. Quatre símbols, quatre idees molt clares. Res és gratuït en una agenda tan atapeïda. Amb quatre pinzellades, Sor Lucía, definim una mica els adjectius o per què aquests quatre símbols?
4: Jo penso que hi ha una cosa que és molt important, o sigui, ell ve, evidentment, a Catalunya, el que significa la figura de Gaudí, amb la seva obra impressionant, que és l'anunciar l'Evangeli des de la bellesa i els misteris de la vida de Jesús plasmat en la Sagrada Família, no? Una visita que realment és, té tot un significat que va més enllà de lo cultural, però que entra en el que és la bellesa, que també és el que ens porta Déu, no? La visita a Montserrat és un lloc de referència en Catalunya. La muntanya de Montserrat, la comunitat de monjos, i és un lloc de peregrinació, és un lloc de fe i un punt de trobada essencial. I sense dubte, en el cor del papa Lleó, missioner, estan els més pobres. I la visita a Brians i als més pobres en la parròquia dels Agustins posa de manifest la seva opció preferencial, i que penso que són coses que ell ha volgut personalment posar-les, no? Sí, el primer venia per la Sagrada Família, però s'ha trigat molt en fer el calendari perquè ell ha volgut posar alguns esdeveniments que per ell són els més importants. De fet, el papa francès tenia també pendent, i per això és la visita a Canàries, no? Quines són les opcions que ha de fer l'Església avui pels més pobres, no? Sense dubte, les presons són un lloc claríssim, no? Vaig estar a la presó i van venir a visitar-me, no? Pues aquestes són les obres de misericòrdia que l'Església ens proposa des de sempre, i que ens anirà sorprenent com el papa, el seu missatge és molt clar, molt directe, i mai s'oblida dels més pobres. I per altra banda, el seu missatge és un missatge evangèlic. Sense dubte, si l'Evangeli no incomoda, vol dir que no m'he entès l'Evangeli, no? I així com s'havia fet molta propaganda de com s'hi financiaria la visita del papa i les trobades que tindria, ell ha decidit, no, jo aniré i em trobaré amb qui jo vull. I ell vol trobar-se amb el poble de Catalunya, a Montserrat. La Sagrada Família és més universal per tots.
0: Perfecte.
4: I sense dubte anar a Brians a trobar-se amb els més pobres.
0: Sor Lucía Caram, doncs gràcies per fer-nos d'entrada aquesta interpretació. Jo crec que tindrem més dies per seguir-ne parlant. Gràcies per acompanyar-nos avui. Bon dia.
4: Moltes gràcies, bon dia.
5: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Passen 2 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui també us expliquem que el govern espanyol comença ja a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i Espanya gestionarà la repatriació amb els països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, són asimptomàtics i ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. La infecció, recordem, que ha deixat 3 morts, un afectat en estat crític i 4 possibles contagis més. És una crònica de la Maite Polo.
6: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
7: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
6: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, insisteix a demanar calma.
8: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant, molt probablement, d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda. Volem donar la informació, que hi hagi transparència, sobretot amb un objectiu final, que és que no hi hagi alarmisme infundat, mantenir la calma dintre d'unes coordenades de preocupació, d'actuació planificada i protocolitzada.
6: El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
0: La plantilla de Girona Més Neta ha ratificat el preacord amb el 82% dels vots a favor de desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. El pacte, entre altres, inclou que aquest any l'empresa assumirà un increment salarial de l'1% i dona un marge de mig any per negociar horaris i torns del servei. Deia que fins a 178 treballadors a Catalunya es veuran afectats per l'expedient de regulació d'ocupació presentat per Nestlé. L'impacte principal es concentrarà a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat, amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha 12 acomiadaments previstos a Girona i 8 a Reus. El procés de negociació s'ha constituït amb una mesa formada per representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres, amb representants també de la CGT i del CESIF. A partir d'ara, s'obre un període de consultes de fins a 30 dies amb reunions ja programades durant el mes de maig i principis de juny. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que aplega més de 120.000 professionals a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa durant una visita a Vic, on ha lloat el pla pilot desplegat al CAP Vic Sud per reduir el temps d'espera del procés de dependència. Han seguit la visita els companys del Nou TV.
9: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. El model s'estendrà als 26 centres de salut integral de referència, coneguts com a CESIR. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%.
10: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
9: L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
0: El Barça disputarà una nova final four de la Champions d'handbol, la 8ª consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en una tornada dels quarts de final. Després d'un inici amb el marcador més ajustat, els de Carlos Ortega van imposar la seva autoritat. Àlex Gómez va ser el màxim golejador amb 10 gols i Emil Nielsen va tornar a ser una assegurança sota pals amb 16 aturades. La fase final es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. El tècnic blaugrana destaca el mèrit de convertir en un hàbit un fet excepcional.
11: Otra Final Four pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
0: El Barça ha celebrat el títol de campió de la Lliga F amb l'afició. Va rebre el trofeu després del triomf contra el Llevant per 5-0. El conjunt blaugrana, que va segellar el títol matemàticament fa 2 setmanes, va esperar a tornar al Johan Cruyff per fer la festa. Amb la final de la Champions i de la Copa a l'horitzó, la capitana, Alexia Putellas, deixa clar que la fam de títols es manté intacta al vestidor.
12: Ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop de nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim aquí, farem per totes, ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
0: Abans de la celebració, l'equip blaugrana va signar una nova golejada sobre el Llevant. Vicky López va obrir la llauna amb un xut des de fora l'àrea. Clàudia Pina va fer un doblet en el seu retorn a la titularitat i Carla Julià va aprofitar els minuts per sumar el tercer gol en els darrers quatre partits. Xerten Leip va culminar la maneta davant un equip valencià que ja ha certificat el descens de categoria. El Barça ha començat a preparar el clàssic de diumenge contra el Real Madrid, en què, si puntua, serà campió de Lliga. Després de dos dies de descans, els de Hansi Flick van exercitar-se amb l'única absència de Lamine Yamal, baixa per al que resta de temporada. Mai abans, els blaugranes han sentenciat un títol en un duel contra l'etern rival. El partit, a més, serà el retorn d'un clàssic al Camp Nou després de 3 anys. Jules Koundé explica que el vestidor afronta la cita carregat de motivació.
13: Veo al equipo muy bien, muy enchufada. Creo que todos tenemos muchas ganas de jugar el clásico y que además tiene su importancia porque podemos ganar la liga si, con una victoria. Bueno, un empate, pero la victoria sería lo mejor. Así que el equipo la veo bien, hemos entrado muy bien hoy y personalmente me siento bien, teniendo tiempo también para recuperar y la verdad con mucha ilusión.
0: Els Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental arrenca aquest vespre i s'allargarà fins al 17 de maig. Ens ho explica en David Navarro.
14: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparición, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
7: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
14: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Sabies que...
1: El cicle de l'aigua és fonamental per mantenir la temperatura del nostre planeta. A mesura que s'evapora i s'eleva des dels oceans, també s'emporta el calor de la superfície de la Terra i regula la temperatura de l'atmosfera del planeta, d'una manera semblant a la suor que manté el nostre cos fred. A causa de la seva elevada calor específica, l'aigua absorbeix i cedeix la calor més lentament a la Terra. Les grans masses d'aigua, mar i oceans, actuen com a termòstats gegantins que regulen les temperatures del planeta. Els corrents d'aigua gelada també ocasionen canvis en el clima, fent que els hiverns siguin més freds. Per això, les poblacions costaneres de la mateixa latitud tenen temperatures tan diferents. De manera natural, el clima ha variat molt al llarg de la història de la Terra i ho continuarà fent, però en els darrers temps està canviant no per causes naturals, sinó per l'acció de l'ésser humà. L'atmosfera no està preparada per fer-ho. Està registrant un augment constant de les concentracions de diòxid de carboni i altres gasos d'efecte hivernacle a les capes més altes de l'atmosfera, al llarg dels darrers 150 anys. La raó principal és la crema de combustibles fòssils, com el carbó, el petroli derivat i gas natural, els més utilitzats per les indústries, el transport i la vivenda. Això genera l'anomenat escalfament global, que porta moltes conseqüències desfavorables relacionades amb l'aigua.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el tret de sortida d'aquest dijous al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol, públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig al pacte entre Educació, Comissions Obreres i la UGT. De seguida ho ampliem en conversa amb Ferran Aquilina, membre de la plataforma 03 Catalunya. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 7 de maig. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i congregarà una trobada multitudinària a l'estadi olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Són alguns dels punts destacats de l'agenda del Pontífex a Catalunya que començarà d'aquí a un mes i que també tindrà escales a la Sagrada Família i Montserrat. Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram.
5: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús a l'Evangeli aixeca la mirada es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Però jo crec que això és important.
4: El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que plega més de 120.000 professionals a Catalunya. El pla preveu la inversió de 150 milions d'euros anuals. Dels esports, el Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8ª consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Van destacar les actuacions d'Aleix Gómez, autor de 10 gols, i d'Emil Nielsen, amb 16 aturades. La fase final de la competició es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. I de la cultura, els Docs Barcelona exploraran les fractures del món contemporani. La 21ª edició del Festival Internacional de Cinema Documental s'allargarà fins al 17 de maig. Més de la meitat dels títols són de producció catalana. Passen 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada d'avui comença amb dues avaries. La més recent, a la C33 a Montcada i Reixac, que talla un carril i deixa 3 quilòmetres de cues en sentit sud. L'altra avaria ha estat a la B10 a l'altura de la Barceloneta i obliga a tallar un carril que provoca 4 quilòmetres de cues en sentit nord. També trobem retencions a la mateixa via en sentit sud des de Sant Adrià de Besòs. Al Nus de la Trinitat hi ha lentitud per la C58 des de Sant Quirze i a la Ronda de Dalt es fan cues fins a Montbau. Pel que fa al transport públic, atenció, perquè ara mateix els trens amb destinació a l'aeroport de Barcelona acaben el seu recorregut al Prat de Llobregat. Tot plegat és per una incidència en un tren a l'estació de les instal·lacions aeroportuàries que provoca retards generalitzats a la línia R2 Nord. I pel que fa al temps, avui no faltaran els ruixats tampoc. Aquest matí s'esperen núvols importants al nord del país, a les comarques de Girona, a les valls pirinenques i a la Catalunya central. Ja ràpidament els núvols s'aniran inflant fins a arribar a les muntanyes de Barcelona i de Tarragona. Al migdia cauran els primers ruixats, sobretot a les muntanyes tarragonines, a Collserola i als dos Vallesos. I aquesta tarda els ruixats s'estendran d'una forma més evident, especialment al Pirineu Lleidatà. Hi haurà marge, però per a les clarianes, principalment a la Costa Brava. La temperatura seguirà sense canvis.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Us ho destacàvem suar en titulars. Avui arrenca el calendari de mobilitzacions dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors de les escoles bressol públiques, concertades i privades criden aquest dijous a la primera de les vagues previstes pel sector en les diferents etapes educatives. És l'inici d'un mes atapeït d'aturades a les aules, en concret 17 fins al 5 de juny, tant de caràcter nacional com territorials. Els sindicats majoritaris de l'educació les convoquen per rebutjar l'acord tancat entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. A la protesta d'avui, la plantilla de les llars d'infants reclama una dignificació salarial, l'equiparació amb les altres etapes de les condicions i millores en salut laboral, menys ràtios a les aules i un finançament públic adequat. La plataforma 03 ha convocat manifestacions aquest migdia a les 4 capitals catalanes i la Generalitat ha decretat serveis mínims del 33% dels educadors i d'un membre del claustre. Doncs per entendre què hi ha al darrere d'aquesta vaga i per què el conflicte s'ha cronificat a Catalunya, en parlem tot seguit amb Ferran Aquilina, portaveu de la plataforma 03 Catalunya. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
0: Bon dia, gràcies a vosaltres.
4: En els vostres comunicats parleu d'un model trencat i fragmentat amb fins a 5 formes de gestió diferents i condicions molt desiguals. Quines conseqüències té aquesta fragmentació per a les educadores, però també per als infants?
0: Clar. Principalment aquest model el que produeix és una falta d'equitat, una falta d'igualtat a tot el territori, a tot arreu de Catalunya. Val a dir que vull dir, aquesta gestió que has comentat de 5 models vol dir que no és el mateix, per exemple, un infant que viu a Reus, a Tarragona, Barcelona o Girona, perquè les condicions econòmiques que els poden oferir el que és els ajuntaments no poden ser les adients, depèn de la de finançament de la Generalitat.
4: Catalunya té les ràtios més altes d'Europa. Què implica això en el dia a dia i per què parleu fins i tot de violència cap a la infància?
0: Clar. Cal dir, vull dir que, bueno, que a nivell europeu es posen unes ràtios de 4, 6, 10. Nosaltres tenim els màxims, que són 8, 13, 20. Aleshores, això, clar, això per una persona, sola persona que està educant, doncs això podeu imaginar que això és un número doncs, molt altíssim. Per tant, es demana això. I per això es demana violència. Violència també parlem davant dels infants, davant dels mestres i davant de les famílies, perquè clar, els mestres també volen educar, volen estar amb les famílies i tot això produeix doncs, un problema molt, molt gran.
4: Demaneu un 03 universal, gratuït i 100% públic. Què hauria de fer el Departament d'Educació, però també els ajuntaments, per garantir un finançament estable i evitar que la manca d'oferta pública acabi, sobretot, reforçant la privada?
0: Val. Clar, per això nosaltres diem de, vull dir que sí, que hi ha una, tenim unes lleis, tenim això, però el que s'ha fet, el desenvolupament de tot això, no ha estat el correcte, fins i tot el finançament. Pensem que, vull dir que ara el finançament és 1.800 per infant i el que colem per 3.800, incloent el menjador. Clar, això ja només de dia ja és un propi problema perquè falta un finançament. Com ho han de fer els ajuntaments, que a vegades, moltes vegades no poden, i això vol dir que, vull dir que no, ja, no és correcte. Per tant, vull dir que això genera un problema i s'hauria de fer, doncs, el que diem nosaltres, una llei, unes condicions específiques legislatives per les quals això pugui ser ordenat des de la Generalitat.
4: Ferran Aquilina, estarem pendents d'aquesta vaga d'avui i també de la que heu de fer el proper 20 de maig. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
0: Val, a vosaltres.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
4: Una visita a la presó de Can Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i Montserrat. És una crònica d'en Jordi Casino.
6: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya és el cardenal arcabisbe de Barcelona.
7: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el Stadium de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en Sant Agustín.
6: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
4: Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram. Caram ha assegurat que l'arribada de Lleó 14 a Catalunya és un crit d'esperança per als creients.
5: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Jo crec que això és important com a lema per als creients. Aixecar la mirada, sí, per adreçar-nos a Déu, però el camí és trobar-nos amb els germans.
4: Un papa Lleó 14 que s'ha significat en proclames antibalicistes davant el context geopolític actual. Doncs bé, aquest dijous està prevista la compareixença del ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, al Congrés per informar justament sobre la situació dels dos activistes de la flotilla Global Summit detinguts a Israel, com a mínim fins diumenge. Coincidint amb la sessió, l'organització de la missió humanitària ha convocat aquest dijous concentracions permanents de suport davant de la seu de la Unió Europea a Barcelona per exigir l'alliberament immediat de Saïf Abu Keshek i de Tiago Ávila. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a donar un ultimàtum a l'Iran per acceptar el pla de pau proposat per Washington i ha assegurat que si Teheran accedeix a complir amb les condicions de l'acord, posarà fi a la guerra. No obstant, Trump ha advertit que si Teheran no accepta el document de pau, començaran els bombardejos que seran, diu, d'una magnitud i d'una intensitat molt més grans que fins ara.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
4: Anem camí de 7:45 del matí. Avui també us expliquem que el govern espanyol comença ja a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i Espanya gestionarà la repatriació amb els països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, són asimptomàtics i ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. La infecció, recordem que ha deixat 3 morts, un afectat en estat crític i 4 possibles contagis més. Ens ho amplia tot plegat la Maite Polo.
8: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
9: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
8: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
4: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que des del govern català estan en contacte amb els 5 catalans a bord del creuer on s'ha declarat aquest brot d'antivirus. Illa ha expressat suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest afer.
10: El meu suport del govern de Catalunya a les decisions que està prenent respecte a aquest creuer el govern d'Espanya. Conec bé com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar, hem d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, en aquest creuer, la informació que tenim és que estan, afortunadament, en bones condicions.
4: La plantilla del Girona Més Neta ha ratificat el preacord amb el 82% dels vots a favor de desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. El pacte, entre d'altres, inclou que aquest any l'empresa assumirà un increment salarial de l'1% i dona un marge de mig any per negociar horaris i torns del servei. Els treballadors esperen ara que l'Ajuntament i l'empresa compleixin amb els seus compromisos, mentre que l'alcalde de la ciutat, Lluc Salelles, celebra que la negociació hagi arribat a bon port.
11: Creiem que és un bon preacord per a la ciutat de Girona, sobretot doncs, per dos motius. El primer i evident és perquè ens torna a situar en una realitat de normalitat del dia a dia i, per tant, doncs, que la gent pugui tornar a gestionar residus de manera eficaç i els carrers de la ciutat doncs, puguin estar nets. I de l'altre, perquè entenem que és un preacord que ajuda també a millorar el servei de residus i de neteja viària a la ciutat de Girona.
4: Menys bones notícies amb els treballadors de l'empresa Nestlé, perquè fins a 175 treballadors a Catalunya es veuran afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat la multinacional suïssa. L'impacte principal es concentrarà a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat, amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha 12 acomiadaments previstos a Girona i 8 a Reus. El procés de negociació s'ha constituït amb una mesa formada per representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres, amb representants també de la CGT i del CESIF. A partir d'ara, s'obre un període de consultes de fins a 30 dies amb reunions ja programades durant el mes de maig i principis de juny. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que plega més de 120.000 professionals a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa durant una visita a Vic, on ha lloat el pla pilot desplegat al CAP Vic Sud per reduir el temps d'espera del procés de dependència. Han seguit la visita els companys del Nou TV.
12: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. El model s'estendrà als 26 centres de salut integral de referència, coneguts com a CESIR. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%.
10: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses en l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
12: L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
4: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han acordat invertir 415 milions d'euros els pròxims 10 anys per regenerar el barri del Besòs i el Maresme al districte de Sant Martí. L'acord preveu que el govern aporti 150 milions d'euros i el consistori la resta, 265 milions. L'objectiu és accelerar les actuacions per rehabilitar el parc d'habitatge i garantir la seguretat dels veïns que viuen en edificis construïts durant els anys 50 i 60 i que tenen deficiències importants. Es podrien rehabilitar uns 4.000 habitatges distribuïts en 200 finques. Un govern de la Generalitat que vol augmentar també l'agricultura i la ramaderia ecològiques, ampliant a 73 els dinamitzadors que assessoren i acompanyen els productors que en fan. Es tracta de més del doble dels que hi havia fins ara i és una de les mesures encaminades a aconseguir que la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. La seva feina és, bàsicament, guiar agricultors i ramaders en qüestions legals i ampliar les prop de 287.500 hectàrees que actualment hi ha a Catalunya d'agricultura ecològica. Albert Mercè és dinamitzador i coordinador territorial.
13: Assessorar tant a la persona que s'incorpora a la producció ecològica, que és nou i per tant ha de fer la transició d'un sistema convencional cap a un sistema ecològic i per tant assessorar-la en tot el que sigui, però també aquella persona que ja està dintre el món de la producció ecològica i que per tant necessita de l'acompanyament.
4: El Rec Punt Zero d'Igualada ha arrencat amb bones expectatives. El barri del Rec s'ha omplert de visitants en l'inici de la 30a edició d'aquest festival que ofereix moda, cultura, gastronomia i artesania. Més detalls en la següent crònica de Canal Taronja Noia.
14: Una nova edició del Rec Punt Zero, el festival de moda, cultura i gastronomia que fins dissabte transformarà el barri d'Igualada en un gran circuit de pop-up stores, patrimoni industrial, activitats culturals i cuina de carrer.
15: Hi ha una proposta molt gran, tant de moda, és molt eclèctica perquè tenim des de grans marques a dissenyadors més emergents, artesans, però a més tota aquesta proposta gastronòmica que tenim amb 37 punts de restauració diferents i després tota l'oferta cultural que és molt àmplia, més de 30 activitats i totes elles gratuïtes.
16: Som de Torredembarra. Sempre procurem venir el primer dia perquè sembla que hi hagi d'haver menys gent, però déu-n'hi-do.
17: Molt xulo, la veritat, m'està agradant molt.
14: Un certamen que arriba a la 30a edició i que consolida el seu model com una de les cites comercials, culturals i urbanes més singulars del país. Més d'un centenar de marques participen en aquesta nova edició, amb una forta presència de moda catalana, que representa al voltant del 80% de les firmes presents al circuit.
4: Amb 9 minuts arribarem a les 8 en punt. El Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8a consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Després d'un inici amb el marcador més ajustat, els de Carlos Ortega van imposar la seva autoritat. Aleix Gómez va ser el màxim golejador amb 10 gols i Emil Nielsen va tornar a ser una assegurança sota pals amb 16 aturades. La fase final es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. El tècnic blaugrana destaca el mèrit de convertir en un hàbit un fet excepcional.
18: Otra Final Four pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
4: En futbol, el Barça ha celebrat el títol de campió de la Lliga F amb l'afició. Va rebre el trofeu després del triomf contra el Llevant per 5-0. El conjunt blaugrana, que va segellar el títol matemàticament fa dues setmanes, va esperar a tornar al Johan Cruyff per fer la festa. Amb la final de la Champions i de la Copa a l'horitzó, la capitana, Alexia Putellas, deixa clar que la fam de títols es manté intacta al vestidor.
19: Ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop de nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim equip, anem a per totes, ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
4: I el Reus s'ha acomiadat de la fase final de la Champions d'hoquei patins amb una derrota als penals davant del Benfica. Els roig i negres es van quedar sense premi després de fer un meritori partit contra un dels favorits per aixecar el títol diumenge. L'equip va igualar dos cops el marcador amb les dianes de Martí Casas i de Marc Julià i va forçar una pròrroga que es va esgotar sense moviments al marcador. Les errades en els llançaments de penal, però, van acabar deixant eliminat el conjunt del Baix Camp. I avui és el torn del Barça, que s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal en els quarts de final. Un partit amb aires de revenja, ja que els portuguesos es van imposar en la final del Mundial de Clubs el passat mes d'octubre. El Barça fa 8 temporades que no aixeca la Champions, mentre que l'Sporting ha guanyat en 3 de les últimes 6 edicions. I us parlem ara del Docs Barcelona, que explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental arrenca just aquest vespre i de les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. Ens ho explica en David Navarro.
20: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparició, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
21: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
20: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
4: I el Palau de la Música acollirà el 9 de juny el concert principal de la Diada Pau Casals, acte destacat de la celebració del 150è aniversari del naixement del músic català. És una crònica ara de Carina Bellver.
22: Deia Pau Casals que la música no es pot separar de la vida. Paraules que 150 anys després del seu naixement encara ressonen i no només entre els músics. Emmarcat en aquesta efemèride, la Diada Pau Casals pren un caràcter especialment significatiu amb un doble concert. El principal del 9 de juny al Palau de la Música, allà on Pau Casals assajava amb el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov, i un altre el 13 de juny de gratuït al Conservatori Municipal de Música de Barcelona.

de 9 pisos públics a Sant Jordi Park començaran aviat. L'Ajuntament ja ha adjudicat el contracte de la promoció d'habitatge de l'Avinguda de Castellbisbal i espera iniciar els treballs en les pròximes setmanes mentre continua ampliant el parc públic amb nous solars i compra de pisos. I reforça el bus urbà a la sortida de l'Institut JB Foix. El nou vehicle ja funciona cada migdia per reduir les aglomeracions i millorar la seguretat dels estudiants enmig del debat polític sobre el transport escolar i la planificació educativa. Mor un jove rubinenc de 25 anys en un accident de moto a l'AP7. El sinistre es va produir aquest dimarts al tram del Papiol després d'una col·lisió amb un camió en un any que ja ha acumulat 35 víctimes mortals a les carreteres catalanes. I en esports, rècord d'inscripcions pel que fa a la cursa de la dona.

0: a conèixer la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i com estan les carreteres catalanes. Començant pel temps amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un dijous de temps regirat. No ha de ploure a tot el país ni durant tot el dia, però avui una altra vegada tindrem més comarques regades. Sí que les últimes hores ha plogut molt en alguns indrets del Maresme, de la Selva o en general de gran part de Girona i el Pirineu, però avui els ruixats han de guanyar terreny, per exemple, a les muntanyes del prelitoral, gran part de l'interior de Tarragona i, sobretot aquesta tarda, nous ruixats més intensos al Pirineu, els més forts, fins al Solsonès i al Berguedà. Temperatura que no ha de variar gaire i, una altra vegada, en aquests moments, un ambient bastant fresquet. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb dues avaries actives. Recordem que tenim des de primera hora del matí una avaria a la B10 a l'altura de Barceloneta que deixa un carril tallat i fins a 8 quilòmetres de retencions en sentit nord. Per altra banda, també tenim una avaria ara més recent, però a la C33 a Montcada i Reixac, on deixa fins a 2,5 quilòmetres de lentitud en direcció al nus de la Trinitat. També recordem aquest col·lapse que continua en tot el nus de la Trinitat per unes cues molt intenses que hi arriben per la C58, sobretot en tot el tram de Ripollet, inclús també des de Terrassa i Sant Quirze del Vallès. Ara mateix destaquem també les retencions que pateix la AP7 des de la Roca del Vallès fins a Barberà, en direcció Tarragona, i en sentit nord, des de Rubí fins a Cerdanyola del Vallès. Precisament, a Rubí també la C16 pateix una mica de lentitud, de la mateixa manera que en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera també doncs hi ha força congestió. L'entrada des del Llobregat, cal recordar que també continua amb congestió, sobretot la B23, que enllaça amb la AP7, amb retencions des del Papiol fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

L'Ajuntament espera començar a construir en qüestió de setmanes la futura promoció d'habitatge públic a l'Avinguda de Castellbisbal, al barri de Sant Jordi Park. El contracte públic ja està adjudicat i només queda tancar alguns últims tràmits, com l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut. Ho ha explicat aquest dimecres el regidor d'habitatge, Jordi Arnaiz, que ha visitat el solar acompanyat per

0: habitatge. Aviat és previst que es puguin tramitar les requalificacions de dos solars cedits a la Generalitat en el pla per aconseguir 50.000 pisos protegits a Catalunya. Les dues parcel·les, les que són propietat de l'empresa municipal Prourça, podrien acollir mig centenar de pisos. També es destinaran a aquest mandat 2,4 milions d'euros per la compra de pisos de segona mà a través del dret de tempteig i retracte. Per una altra banda, també es valda pel compliment de la llei que marca que el 30% dels pisos de les noves promocions privades han de ser protegits i que no sempre es compleix. Escolta'm Candela López.
1: És un orgull conèixer, no?, com els nostres companys s'han pres molt en sèrio donar resposta a una de les principals problemàtiques que té a dia d'avui la ciutadania, que és la crisi de l'habitatge, i per tant fer tot el que està a les seves mans per incrementar el parc públic d'habitatge, no?, per comprar nous habitatges, també per rehabilitar, també per impulsar totes les mesures que estan a les seves mans.
0: La diputada dels Comuns ha posat en valor la feina que el seu partit està fent en matèria d'habitatge tant al Parlament com al Congrés. En aquest sentit, explica que la construcció d'habitatge protegit ha d'anar acompanyada d'altres mesures de regulació del mercat i de protecció dels veïns i llogaters. Per això, López ha denunciat que partits com Junts tombin a la cambra baixa mesures com la pròrroga dels lloguers. En tot, assegura que no llencen la tovallola.
1: No abandonem aquesta batalla, nosaltres pues, i continuarem negociant i posant aquesta prioritat dins de, no?, dins de les negociacions que tenim ara endavant, perquè entenem que són mesures imprescindibles perquè la gent pugui continuar desenvolupant els seus projectes de vida a les seves ciutats i, per tant, ho continuarem treballant.
0: López va visitar el solar dels futurs pisos perquè ja era a Rubí en una reunió del Consell Territorial del seu partit. I la catedràtica, no abandonem habitatge, la catedràtica d'Antropologia Social Dolors Comas va visitar ahir Rubí per fer una conferència sobre els recursos assistencials i l'habitatge per a la gent gran. Comas va posar sobre la taula la urgència d'adaptar les polítiques públiques a una societat cada vegada més longeva, on el model binari tradicional, és a dir, quedar-se a casa o ingressar en una residència, ha quedat obsolet. Dolors Comas va destacar que, tot i que envellir a casa continua sent l'aspiració principal de la ciutadania, el sistema actual presenta greus mancances. Segons l'antropòloga, la manca de recursos assistencials suficients condueix sovint a una institucionalització no desitjada, agreujada per la manca d'habitatges adaptats i de serveis comunitaris coordinats entre l'àmbit sanitari i el social.
2: Alternatives intermitges entre el propi domicili i les residències, perquè de vegades el propi domicili no és adequat per envellir, perquè potser és un cinquè pis i no hi ha ascensor, o potser ja se t'ha quedat gran, o potser et sents sola o sol, o potser és massa car. Per tant, hi ha moltes situacions que fan que el propi habitatge potser esdevingui inadequat. Aleshores, és aquí on bàsicament m'estendré més, en què val la pena treballar per fer habitatges amb serveis per persones grans.
0: L'experta també va posar el focus en els habitatges amb serveis, una fórmula que ja s'està implementant en municipis propers com Sabadell, Terrassa i Barcelona. Aquests espais no només ofereixen una solució arquitectònica adaptada, sinó que combinen espais comunitaris per combatre la soledat no desitjada.
2: Pot haver-hi activitats compartides, perquè quan parlem de serveis vol dir que pot haver doncs, un servei de bugaderia per la gent, però pot haver-hi activitat física, per exemple, que s'organitzi, o pot haver-hi espais comunitaris on la gent pugui fer activitats conjuntament. Per tant, és un bon remei contra la solitud.
0: Pel que fa al cas de Rubí, Comas va fer referència a la futura promoció de 19 pisos dotacionals impulsada per Prourça, de la qual xerràvem ara fa un moment. Tot i valorar la iniciativa, va advertir que és una quantitat insuficient per a les necessitats reals de la ciutat a llarg termini. Finalment, va insistir que les administracions han de liderar aquest canvi, ja que deixar-ho únicament en mans del mercat privat podria incrementar les desigualtats socials entre la gent gran.

0: I l'Ajuntament de Rubí ha reforçat el servei de bus urbà a la sortida de l'Institut JB Foix per reduir la saturació que es produïa cada migdia a la parada del centre. El nou vehicle ja està en funcionament i cert que ha millorat tant la mobilitat com la seguretat de l'alumnat en una de les franges amb més afluència de passatgers del servei urbà. La mesura arriba, a més, enmig del debat polític sobre l'altre transport escolar i el futur de l'escola pública a la ciutat. Ens dona més detalls el nostre company David Fernández.
1: El reforç del servei es va aprovar per unanimitat i per via d'urgència al ple municipal del passat mes de març. Des d'ara, un tercer bus operarà cada dia a les 2:30 del migdia per facilitar la sortida dels alumnes de l'institut. El servei es mantindrà actiu fins al 19 de juny, és a dir, fins al final de curs, i l'Ajuntament ja ha confirmat que es reprendrà després de l'estiu amb l'inici del nou període lectiu. La situació a la parada del Foix havia generat preocupació entre les famílies i els estudiants pels problemes d'accessos als autobusos i per les aglomeracions que es produïen en hores punta. A més del reforç del transport, el consistori també ha acordat mesures organitzatives amb la direcció del centre per ordenar millor l'accés dels vehicles i reduir tensions entre els usuaris. La decisió arriba en un context de debat polític sobre el transport escolar i la planificació educativa a Rubí. Les darreres setmanes, la retirada del transport del migdia del Consell Comarcal i el tancament de línies al Foix i l'Escola Joan Maragall han centrat bona part de les discussions al ple municipal. Tot i el consens amb aquest tercer autobús, alguns grups municipals van recordar que el reforç feia anys que es reclamava. Per la seva banda, el govern municipal ha defensat la retirada del servei del Consell Comarcal, argumentant el seu elevat cost i el baix nombre d'usuaris.
0: I a la plana de successos, un jove rubinenc de 25 anys va morir dimarts en un accident de trànsit a l'AP7, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de les 2 de la tarda del dimarts. Per causes que encara s'estan investigant, va haver-hi una col·lisió per encalç, és a dir, per darrere, entre la motocicleta que conduïa la víctima i un camió. A conseqüència de l'accident, el motorista va morir. El sinistre va tenir lloc al punt quilomètric 162 de l'autopista AP7, al Papiol, en sentit Girona.

0: esports, mirem cap a la cursa de la dona amb una participació històrica. Toni Bravo.
1: La cursa de la dona arriba diumenge amb una participació històrica, a prop de 2.400 inscrites, superant de llarg les xifres de l'any passat. La prova solidària, Montcollega-Rubí, recorrerà 3.600 metres pels carrers del centre amb sortida i arribada a la Rambla del Ferrocarril. Els participants poden recollir pitrall i samarreta dissabte de 2:15 a 2:00 a la sala anexa del celler. El dispositiu de trànsit tallarà els carrers de l'itinerari des de 3:15 i la cursa començarà a 10:00. Pel que fa al futbol sala, l'esportiu Rubí masculí recupera aquest dijous el partit ajornat de la jornada 27 a la pista de l'escola Pia Sabadell. Els de David Parrilla són tercers, visiten un rival una dinàmica negativa, 5 derrotes seguides. El femení va disputar jornal de Copa Catalunya aquest dimecres a la pista del Molins. Es van imposar 1-9. Dissabte, a 6:45, competiran per la tercera plaça de segona nacional rebent el Mataró a la Llana. Pel que fa al bàsquet, el CEP Sant Jordi masculí visita aquest dissabte a 6:45 la pista del Barça, líder de Copa Catalunya. Els de Joaquim Sánchez són onzens, buscaran competir per sumar en un dels desplaçaments més difícils del curs. I diumenge a les 6, el femení rebrà el Castellet a l'escola Montserrat. Les rubinenques són líders de segona catalana i volen mantenir aquest primer lloc davant d'un rival que és 8è classificat, però que és molt competitiu.

El govern municipal ultima els tràmits per posar en marxa la nova promoció d'habitatge protegit de l'Avinguda de Castellbisbal, un edifici amb 19 pisos que formarà part de l'estratègia per incrementar el parc públic a Rubí. El cas Ora, l'estudio supera els 1.600 afectats i esquitxa també Rubí. Una trentena de pacients de la ciutat estarien afectats amb tractaments dentals inacabats, problemes de salut i crèdits encara pendents per pagar en una presumpta estafa milionària que continua creixent. L'Associació contra el Càncer OP, nou espai comarcal a Sabadell i prepara seu a Rubí. El centre donarà suport psicològic i social a pacients i famílies del Vallès Occidental, mentre l'entitat treballa ja en la futura obertura d'un equipament propi a la nostra ciutat. En esports, destaca la gran participació prevista per a la cursa de la dona d'aquest diumenge perquè el nombre d'inscripcions marca rècord històric.

0: de Rubí preveu iniciar en les pròximes setmanes les obres de la nova promoció d'habitatge públic a l'Avinguda de Castellbisbal, al barri de Sant Jordi Park. El projecte ja té el contracte adjudicat i només falten alguns tràmits administratius abans de posar en marxa els treballs. El regidor d'habitatge, Jordi Arnaiz, ho ha explicat durant una visita al Solà amb la coordinadora nacional dels comuns i diputada al Congrés, Candela López. La promoció inclourà un edifici de 4 plantes amb 19 pisos públics. La majoria, 15, seran habitatges d'una habitació i els 4 restants en tindran 2. Els pisos tindran entre 52 i 66 metres quadrats. El govern municipal assegura que aquesta actuació forma part de l'estratègia per ampliar el parc públic d'habitatge a la ciutat. En aquest sentit, també es treballa en la requalificació de 2 solars cedits a la Generalitat dins el pla dels 50.000 habitatges protegits a Catalunya. Les parcel·les, propietat de ProUrsa, podrien permetre construir una 50ena de pisos més. A tot això, cal sumar-hi la inversió prevista de 2,4 milions d'euros durant aquest mandat per adquirir pisos de segona mà a través del dret de tanteig i retracte. El consistori també recorda que continuarà vigilant que les noves promocions privades reservin el 30% dels habitatges a protecció oficial, tal com estableix la normativa. Candela López ha defensat la necessitat de combinar la construcció d'habitatge públic amb mesures de regulació del mercat immobiliari i de protecció dels llogaters.
1: És un orgull conèixer, no?, com els nostres companys s'han pres molt en sèrio donar resposta a una de les principals problemàtiques que té a dia d'avui la ciutadania, que és la crisi de l'habitatge, i per tant fer tot el que està a les seves mans per incrementar el parc públic d'habitatge, no?, per comprar nous habitatges, també per rehabilitar, també per impulsar totes les mesures que estan a les seves mans.
0: La diputada dels Comuns també ha criticat que algunes formacions com Junts hagin rebutjat al Congrés iniciatives relacionades amb la regulació dels lloguers, com ara la pròrroga dels contractes. Tot i això, López assegura que continuaran treballant per tirar endavant noves mesures.
1: No abandonem aquesta batalla, nosaltres pues, hi continuarem negociant i posant aquesta prioritat dins de les negociacions que tenim ara endavant, perquè entenem que són mesures imprescindibles perquè la gent pugui continuar desenvolupant els seus projectes de vida a les seves ciutats i, per tant, ho continuarem treballant.
0: La visita al Solà va coincidir amb la presència de López a Rubí per participar en una reunió del Consell Territorial del seu partit. I el cas de les clíniques dentals Oral Studio continua creixent i ja supera els 1.600 afectats a tot l'estat. A Catalunya n'hi ha més de 1.200, molts en tractaments a mig fer, sense historial mèdic i amb problemes greus de salut bucodental. A Rubí se n'han identificat una 30ena, però podrien ser més, ja que els pacients van ser derivats a Terrassa abans del tancament definitiu. Segons la plataforma d'afectats, el funcionament era sempre el mateix: extraccions completes, implants i pròtesis provisionals que mai es convertien en definitives. Escoltem el seu president, Antonio Fraile.
2: Comença l'hora de fer la pròtesi definitiva i comencen els problemes. Que si el metge, el dentista es posa de baixa, que si les proves no surten bé, que si els proveïdors no han fet la seva feina... Bueno, comencen una sèrie d'excuses. Veient el patró dels afectats que hem tingut, si tots els afectats relaten la història, és molt continu, o sigui, és una història que es repeteix.
0: Molts pacients, a més, continuen pagant crèdits de fins a 10.000 euros per tractaments inacabats. La plataforma calcula que el volum econòmic de la presumpta estafa podria superar els 10 milions d'euros. És el cas de la Maria Dolors Cupull, afectada de la clínica de Rubí, que denuncia les conseqüències físiques i emocionals que li ha deixat la situació.
3: Feta por. Perquè, clar, no tens ganes d'anar enlloc, perquè no pots anar, no pots menjar bé, no tens que menjar el més purés que estic ja de purés, que se m'aixeca l'estómac el més caudet, i em don pales de sortir al carrer. Inclús he tingut que anar al metge perquè no dormia, m'han tingut que donar les pastilles per dormir.
0: El cas estarà en fase inicial judicial i la plataforma recomana denunciar cada cas i treballar amb advocats per impulsar accions col·lectives. També s'han iniciat contactes amb ajuntaments per investigar possibles irregularitats com clíniques sense llicència i els afectats denuncien, a més, manca de suport institucional i reclamen responsabilitats davant d'una situació que els ha deixat, asseguren, desemparats. I aquesta setmana s'ha inaugurat a Sabadell el nou espai de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Vallès Occidental, el centre situat al carrer de la Salut. Vol apropar serveis gratuïts d'atenció psicològica, social i d'acompanyament a persones amb càncer, familiars i cuidadors de tota la comarca, també de Rubí. A l'acte hi van assistir el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Rubí, Víctor García. Aquest nou equipament forma part del model d'espais comarcals de l'entitat, una xarxa de suport que ofereix ajuda des de diferents àmbits a pacients i famílies. El servei donarà cobertura a prop de 970.000 vallesans i a més de 21.600 persones afectades per la malaltia. A més, Rubí també comptarà pròximament amb una seu propi que ara mateix està en procés de construcció. Així ho ha explicat a Ràdio Rubí Yolanda Cuesta, membre del Consell Provincial de l'Associació contra el Càncer de Barcelona.
4: La seu local està, imagino que ara, en projecte de creació, i després normalment es demanen espais que poden ser local en llocs sanitaris. Per exemple, a Terrassa, la seu de Terrassa, el psicooncòleg fa servir els nostres espais, per exemple, o dependències municipals. Nosaltres, la Junta de Terrassa, són aquest grup de persones que també desenvolupen aquesta tasca i que ara alguns pacients també podran venir aquí, tots els pacients podran venir aquí. A Rubí, doncs, es crearan els seus. Però la idea és que aquí es potenciï l'atenció a tota la comarca.
0: L'acte d'inauguració va reunir representants institucionals i del sector sanitari i van assistir alcaldes i representants municipals de diverses poblacions del Vallès, així com responsables del Parc Taulí, Mutua Terrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa. En representació de Rubí, el primer tinent d'alcalde, Víctor García, va destacar la tasca de l'Associació contra el Càncer en el suport als malalts i les seves famílies. També va posar en valor la feina que fa Oncolliga Rubí, encapçalada per la seva presidenta, Milagros Calleja. L'escolta.
5: Bueno, per Rubí venim sempre a donar suport a aquest tipus de recurs, que és imprescindible per millorar la vida dels pacients de càncer. A Rubí tenim molt activa Oncolliga i sabem de primera mà tota la feina, la gran feina, la gran tasca que fan. Però a partir d'avui ja ens han dit que hi haurà contacte perquè tinguem allà l'Associació contra el Càncer també, perquè malauradament sempre és necessari aquest recurs, però afortunadament sempre hi ha molta gent que estem disposats a prestar l'ajuda.
0: L'Associació contra el Càncer es va crear fa 72 anys i treballa en àmbits com la prevenció, la sensibilització, l'acompanyament als pacients i el finançament de projectes de recerca oncològica. I canviant de tema, perquè el Tot Rubí ha celebrat 10 anys des de la seva arribada a la ciutat en un acte que també ha servit per presentar la seva nova marca en paper, el Tot Rubí Diari, una fusió amb el Diari de Rubí que es publicarà el primer divendres de cada mes. El director adjunt del Tot Rubí, Xavi Grau, ha destacat la feina feta des de la seva creació a la ciutat.
6: 10 anys de començar en picant pedra, integrant-se també amb el teixit associatiu, sortir al carrer, explicar les històries. Vam sortir en digital, amb Nadius Digital, al principi, el 2016, quan vam néixer, i mica en mica, bueno, hem anat sortint també en paper.
0: Ara, amb la suma de les dues marques, volen reforçar la informació de proximitat de la ciutat i donar continuïtat als continguts i al llegat del diari. Ho explica la redactora del Tot, Marta Casas.
7: El que canviarà és que hi ha entitats amb qui fins ara no teníem gaire relació i la tindrem, entitats o ciutadans que potser no ens coneixien tant i, en canvi, precisament perquè la gent veu més el paper, no? Quan vas a fer un cafè al bar i te'l trobes, el veus, i si no tens molt accés a internet, potser no, a nosaltres no ens has vist, i ara sí que ens veuràs. I sí que estem notant, des de que ens hem fusionat, que rebem doncs, molta més comunicació. Per tant, sí que, home, tindrem més feina. Això sí que és veritat, però encantades de la vida de poder tenir més feina, de poder donar més veu a més gent de la ciutat i que segueixi així per molts anys més, esperem.
0: La integració del diari de Rubí amb més de 30 anys d'història, el Tot Rubí té un objectiu clar, crear un únic mitjà més potent i amb més abast. Asseguren que aquesta fusió no implica la desaparició del diari de Rubí, sinó la seva transformació i continuïtat en un nou projecte. Tornem a escoltar Xavi Grau.
6: Perquè pensem que el paper encara té un paper molt important, valga la redundància, en la premsa de proximitat. És a dir, el paper en els mitjans digitals, el món digital en general és una selva. El món digital difumina a vegades la informació, és conviure amb desinformació també. El paper ens permet aquell oasi proper que el lector directament pots adreçar directament a ell, amb les seves mans, no? Agafant el mitjà paper.
0: Aquesta revista serà gratuïta, tindrà una tirada de 10.000 exemplars.

0: Informació esportiva encapçalada per la gran participació de la cursa de la dona d'aquest diumenge. Toni Bravo.
1: La cursa de la dona frega les 2.400 inscrites, xifra que confirma l'edició multitudinària. La prova tornarà a omplir diumenge els carrers del centre, una jornada d'esport, reivindicació, suport a un colliga Rubí. Les participants poden recollir pitralls i samarreta aquest dissabte de 13:45 a 14:00 a la sala annexa del celler. El recorregut de 3.600 metres obligarà a talls de trànsit des de 15:45. Cursa, recordem, arrenca a les 10. Pel que fa al vòlei Rubí, última jornada per al masculí, que visita dissabte a les 7 al Sant Martí, cua del grup. Els rubinincs no poden promocionar, són tercers, volen tancar la fase amb bones sensacions. Diumenge el femení afronta un partit clau a les 4 a la pista del Canet. De Coel, Rubí és cinquè, necessita sumar per mantenir opcions reals per evitar la promoció de permanència. I quan a l'handbol, Joventut 25 de setembre, setens de segona catalana, visita la pista del Sant Andreu B, onzens, aquest diumenge a les 4, i a tercera catalana, el grup 12, la penya blaugrana Ramon Llorenç, visita el camp de l'Incres Atlético Club de Futbol. Dissabte, 6:45, el Rubí B, duel per a la permanència a Can Roser contra el Sant Andreu de la Barca, tercer diumenge a 17:45, i el grup 7, l'Olímpic B, quart, trepitjarà el camp de l'Escola Pia Terrassa, penúltim, això serà dissabte a les 5.

0: I quan passen 30 minuts de les 8 del matí, és moment de conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i ho fem, com sempre, de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un dijous de temps regirat. No ha de ploure a tot el país ni durant tot el dia, però avui una altra vegada tindrem més comarques regades. Sí que les últimes hores ha plogut molt en alguns indrets del Maresme, de la Selva o en general de gran part de Girona i el Pirineu, però avui els ruixats han de guanyar terreny, per exemple, a les muntanyes del prelitoral, gran part de l'interior de Tarragona i, sobretot aquesta tarda, nous ruixats més intensos al Pirineu, els més forts, fins al Solsonès i al Berguedà. Temperatura que no ha de variar gaire i, una altra vegada, en aquests moments, un ambient bastant fresquet. N'estem pendents a la xarxa.

0: I connectem amb el RAC per saber com està la situació a les carreteres catalanes i amb el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dijous amb dues avaries encara actives. La més recent ha estat a la C33 de Montcada i Reixac, que només queden uns 1,5 quilòmetres de lentitud en sentit sud cap al nus de la Trinitat. L'altra avaria ha estat a la B10 a la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta, que a hores d'ara continua amb un carril tallat i provocant durant més de 8 quilòmetres doncs, retencions en sentit nord. Recordem que també trobem moltes retencions en tot el nus de la Trinitat, sobretot per unes vies molt col·lapsades com la C58 amb retencions des de Sant Quirze, o també per la de 20 des de Santa Coloma de Gramenet. Al Vallès, congestió habitual també de 4 quilòmetres a la AP7, entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord i entre Mollet i Barberà en sentit sud. També recordem que trobem les retencions habituals a la C17 i a la C59 a Parets i a Caldes de Montbui. Lentitud en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera per la C16 i també l'entrada des del Llobregat continua amb retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Adéu, Ferran, moltes gràcies.
1: Fins demà, que vagi bé.

De nou pisos públics a Sant Jordi Park començaran aviat. L'Ajuntament ja ha adjudicat el contracte de la promoció d'habitatge de l'Avinguda de Castellbisbal i espera iniciar els treballs en les pròximes setmanes mentre continua ampliant el parc públic en nous solars i compra de pisos. Rubí reforça el bus urbà a la sortida de l'Institut JB Foix. El nou vehicle ja funciona cada migdia per reduir les aglomeracions i millorar la seguretat dels estudiants enmig del debat polític sobre el transport escolar i la planificació educativa. Mor un jove rubinenc de 25 anys en un accident de moto a l'AP7. El sinistre es va produir aquest dimarts al tram del Papiol després d'una col·lisió amb un camió en un any que ja acumula 35 víctimes mortals a les carreteres catalanes. I en esports, rècord de participació a la cursa de la dona que se celebrarà aquest diumenge.

0: L'Ajuntament espera començar a construir en qüestió de setmanes la futura promoció d'habitatge públic a l'avinguda de Castellbisbal, al barri de Sant Jordi Park. El contracte públic ja està adjudicat i només queda tancar alguns últims tràmits, com l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut. Ho ha explicat aquest dimecres el regidor d'habitatge, Jordi Arnaiz, que ha visitat el solar acompanyat per Candela López, coordinadora nacional i diputada al Congrés dels Comuns. Recordem que es tracta del projecte d'un edifici de 4 plantes i de 9 habitatges. 15 d'ells disposaran d'una habitació i els 4 restants en tindran 2, amb una extensió que va dels 52 als 66 metres quadrats. Aquest bloc de Sant Jordi Park no és l'única manera en la qual el govern municipal té previst ampliar el parc públic d'habitatge. Aviat és previst que es puguin tramitar les requalificacions de 2 solars cedits a la Generalitat en el pla per aconseguir 50.000 pisos protegits a Catalunya. Les 2 parcel·les, les que són propietat de l'empresa municipal ProUrsa, podrien acollir 50.000 de pisos. També es destinaran a aquest mandat 2,4 milions d'euros per la compra de pisos de segona mà a través del dret de tempteig i retracte. Per una altra banda, també es vetlla pel compliment de la llei que marca que el 30% dels pisos de les noves promocions privades han de ser protegits i que no sempre es compleix. Escolta'm, Candela López.
1: És un orgull conèixer, no?, com els nostres companys s'han pres molt en sèrio donar resposta a una de les principals problemàtiques que té a dia d'avui la ciutadania, que és la crisi de l'habitatge, i per tant fer tot el que està a les seves mans per incrementar el parc públic d'habitatge, no?, per comprar nous habitatges, també per rehabilitar, també per impulsar totes les mesures que estan a les seves mans.
0: La diputada dels Comuns ha posat en valor la feina que el seu partit està fent en matèria d'habitatge tant al Parlament com al Congrés. En aquest sentit, explica que la construcció d'habitatge protegit ha d'anar acompanyada d'altres mesures de regulació del mercat i de protecció dels veïns i llogaters. Per això, López ha denunciat que partits com Junts tombin a la cambra baixa mesures com la pròrroga dels lloguers. En tot, assegura que no llencen la tovallola.
1: No abandonem aquesta batalla, nosaltres pues, i continuarem negociant i posant aquesta prioritat dins de les negociacions que tenim ara endavant, perquè entenem que són mesures imprescindibles perquè la gent pugui continuar desenvolupant els seus projectes de vida a les seves ciutats i, per tant, ho continuarem treballant.
0: López va visitar el solar dels futurs pisos perquè ja era a Rubí en una reunió del Consell Territorial del seu partit. I la catedràtica, no abandonem habitatge, la catedràtica d'Antropologia Social Dolors Comas va visitar ahir Rubí per fer una conferència sobre els recursos assistencials i l'habitatge per a la gent gran. Comas va posar sobre la taula la urgència d'adaptar les polítiques públiques a una societat cada vegada més longeva, on el model binari tradicional, és a dir, quedar-se a casa o ingressar en una residència, ha quedat obsolet. Dolors Comas va destacar que, tot i que envellir a casa continua sent l'aspiració principal de la ciutadania, el sistema actual presenta greus mancances. Segons l'antropòloga, la manca de recursos assistencials suficients condueix sovint a una institucionalització no desitjada, agreujada per la manca d'habitatges adaptats i de serveis comunitaris coordinats entre l'àmbit sanitari i el social.
2: Alternatives intermitges entre el propi domicili i les residències, perquè de vegades el propi domicili no és adequat per envellir, perquè potser és un cinquè pis i no hi ha ascensor, o potser ja s'ha quedat gran, o potser et sents sola o sol, o potser és massa car. Per tant, hi ha moltes situacions que fan que el propi habitatge potser esdevingui inadequat. Aleshores, és aquí on bàsicament m'estendré més, en què val la pena treballar per fer habitatges amb serveis per persones grans.
0: L'experta també va posar el focus en els habitatges amb serveis, una fórmula que ja s'està implementant en municipis propers com Sabadell, Terrassa i Barcelona. Aquests espais no només ofereixen una solució arquitectònica adaptada, sinó que combinen espais comunitaris per combatre la soledat no desitjada.
2: Pot haver-hi activitats compartides, perquè quan parlem de serveis vol dir que pot haver doncs, un servei de bugaderia per la gent, o però pot haver-hi activitat física, per exemple, que s'organitzi, o pot haver-hi espais comunitaris on la gent pugui fer activitats conjuntament. Per tant, és un bon remei contra la solitud.
0: Pel que fa al cas de Rubí, com es va fer referència a la futura promoció de 19 pisos dotacionals impulsada per ProUrsa, de la qual xerràvem ara fa un moment, tot i valorar la iniciativa, va advertir que és una quantitat insuficient per a les necessitats reals de la ciutat a llarg termini. Finalment, va insistir que les administracions han de liderar aquest canvi, ja que deixar-ho únicament en mans del mercat privat podria incrementar les desigualtats socials entre la gent gran. I l'Ajuntament de Rubí ha reforçat el servei de bus urbà a la sortida de l'Institut JB Foix per reduir la saturació que es produïa cada migdia a la parada del centre. El nou vehicle ja està en funcionament i cert que ha millorat tant la mobilitat com la seguretat de l'alumnat en una de les franges amb més afluència de passatgers del servei urbà. La mesura arriba, a més, enmig del debat polític sobre el transport escolar i el futur de l'escola pública a la ciutat. Ens dona més detalls el nostre company David Fernández.
3: El reforç del servei es va aprovar per unanimitat i per via d'urgència al ple municipal del passat mes de març. Des d'ara, un tercer bus operarà cada dia a les 2:30 del migdia per facilitar la sortida dels alumnes de l'institut. El servei es mantindrà actiu fins al 19 de juny, és a dir, fins al final de curs, i l'Ajuntament ja ha confirmat que es reprendrà després de l'estiu amb l'inici del nou període lectiu. La situació a la parada del Foix havia generat preocupació entre les famílies i els estudiants pels problemes d'accessos als autobusos i per les aglomeracions que es produïen en hores punta. A més del reforç del transport, el consistori també ha acordat mesures organitzatives amb la direcció del centre per ordenar millor l'accés dels vehicles i reduir tensions entre els usuaris. La decisió arriba en un context de debat polític sobre el transport escolar i la planificació educativa a Rubí. Les darreres setmanes, la retirada del transport del migdia del Consell Comarcal i el tancament de línies al Foix i l'Escola Joan Maragall han centrat bona part de les discussions al ple municipal. Tot i el consens amb aquest tercer autobús, alguns grups municipals van recordar que el reforç feia anys que es reclamava. Per la seva banda, el govern municipal ha defensat la retirada del servei del Consell Comarcal, argumentant el seu elevat cost i el baix nombre d'usuaris.
0: I a la plana de successos, un jove rubinenc de 25 anys va morir dimarts en un accident de trànsit a l'AP7, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de les 2 de la tarda del dimarts. Per causes que encara s'estan investigant, va haver-hi una col·lisió per encalç, és a dir, per darrere, entre la motocicleta que conduïa la víctima i un camió. A conseqüència de l'accident, el motorista va morir. El sinistre va tenir lloc al punt quilòmetre 162 de l'autopista AP7 al Papiol, en sentit Girona.

0: esports, miram cap a la cursa de la dona amb una participació històrica. Toni Bravo.
1: La cursa de la dona arriba diumenge amb una participació històrica. Prop de 2.400 inscrites, superant de llarg les xifres de l'any passat. La prova solidària, Montcollega-Rubí, recorrerà 3.600 metres pels carrers del centre amb sortida i arribada a la Rambla del Ferrocarril. Els participants poden recollir pitrall i samarreta dissabte de 9:45 a les 2 a la sala anexa del celler. El dispositiu de trànsit tallarà els carrers de l'itinerari des de 9:45 i la cursa començarà a les 10. Pel que fa al futbol sala, l'esportiu Rubí masculí recupera aquest dijous el partit ajornat de la jornada 27 a la pista de l'escola Pia Sabadell. Els de David Parrilla són tercers, visiten un rival una dinàmica negativa, 5 derrotes seguides. El femení va disputar jornal de Copa Catalunya aquest dimecres a la pista del Molins. Es van imposar 1-9. Dissabte, a 7:15, competiran per la tercera plaça de segona nacional rebent el Mataró a la Llana. Pel que fa al bàsquet, el CEP Sant Jordi masculí visita aquest dissabte a 6:15 la pista del Barça, líder de Copa Catalunya. Els de Joaquim Sánchez són uns ens, buscaran competir per sumar en un dels desplaçaments més difícils del curs. I diumenge a les 6, el femení rebrà el Castellet a l'escola Montserrat. Les rubinenques són líders de segona catalana i volen mantenir aquest primer lloc davant d'un rival que és 8è classificat, però que és molt competitiu.

El govern municipal ultima els tràmits per posar en marxa la nova promoció d'habitatge protegit de l'Avinguda de Castellbisbal, un edifici amb 19 pisos que formarà part de l'estratègia per incrementar el parc públic a Rubí. El cas Ora, l'estudio supera els 1.600 afectats i esquitxa també Rubí. Una trentena de pacients de la ciutat estarien afectats amb tractaments dentals inacabats, problemes de salut i crèdits encara pendents per pagar en una presumpta estafa milionària que continua creixent. L'Associació contra el Càncer OP nou espai comarcal a Sabadell i prepara seu a Rubí. El centre donarà suport psicològic i social a pacients i famílies del Vallès Occidental, mentre l'entitat treballa ja en la futura obertura d'un equipament propi a la nostra ciutat. Esports destaca la gran participació prevista per a la cursa de la dona d'aquest diumenge perquè el nombre d'inscripcions marca rècord històric.

0: Preveu iniciar en les pròximes setmanes les obres de la nova promoció d'habitatge públic a l'avinguda de Castellbisbal, al barri de Sant Jordi Park. El projecte ja té el contracte adjudicat i només falten alguns tràmits administratius abans de posar en marxa els treballs. El regidor d'habitatge, Jordi Arnaiz, ho ha explicat durant una visita al SOLAM, la coordinadora nacional dels comuns i diputada al Congrés, Candela López. La promoció inclourà un edifici de 4 plantes en 19 pisos públics. La majoria, 15, seran habitatges d'una habitació i els 4 restants en tindran dues. Els pisos tindran entre 52 i 66 metres quadrats. El govern municipal assegura que aquesta actuació forma part de l'estratègia per ampliar el parc públic d'habitatge a la ciutat. En aquest sentit, també es treballa en la requalificació de 2 solars cedits a la Generalitat dins el pla dels 50.000 habitatges protegits a Catalunya. Les parcel·les, propietat de Prourça, podrien permetre construir una 50ena de pisos més. A tot això, cal sumar-hi la inversió prevista de 2,4 milions d'euros durant aquest mandat per adquirir pisos de segona mà a través del dret de tanteig i retracte. El consistori també recorda que continuarà vigilant que les noves promocions privades reservin el 30% dels habitatges a protecció oficial, tal com estableix la normativa. Candela López ha defensat la necessitat de combinar la construcció d'habitatge públic amb mesures de regulació del mercat immobiliari i de protecció dels llogaters.
1: És un orgull conèixer, no?, com els nostres companys s'han pres molt en sèrio donar resposta a una de les principals problemàtiques que té a dia d'avui la ciutadania, que és la crisi de l'habitatge, i per tant fer tot el que està a les seves mans per incrementar el parc públic d'habitatge, no?, per comprar nous habitatges, també per rehabilitar, també per impulsar totes les mesures que estan a les seves mans.
0: La diputada dels Comuns també ha criticat que algunes formacions com Junts hagin rebutjat al Congrés iniciatives relacionades amb la regulació dels lloguers, com ara la pròrroga dels contractes. Tot i això, López assegura que continuaran treballant per tirar endavant noves mesures.
1: No abandonem aquesta batalla, nosaltres pues, i continuarem negociant i posant aquesta prioritat dins de les negociacions que tenim ara endavant, perquè entenem que són mesures imprescindibles perquè la gent pugui continuar desenvolupant els seus projectes de vida a les seves ciutats i, per tant, ho continuarem treballant.
0: La visita al Solà va coincidir amb la presència de López a Rubí per participar en una reunió del Consell Territorial del seu partit. I el cas de les clíniques dentals Oral Studio continua creixent i ja supera els 1.600 afectats a tot l'estat. A Catalunya n'hi ha més de 1.200, molts en tractaments a mig fer, sense historial mèdic i amb problemes greus de salut bucodental. A Rubí se n'han identificat una 30ena, però podrien ser més, ja que els pacients van ser derivats a Terrassa abans del tancament definitiu. Segons la plataforma d'afectats, el funcionament era sempre el mateix: extraccions completes, implants i pròtesis provisionals que mai es convertien en definitives. Escoltem el seu president, Antonio Fraile.
2: Comença l'hora de fer la pròtesi definitiva i comencen els problemes. Que si el metge, el dentista es posa de baixa, que si les proves no surten bé, que si els proveïdors no han fet la seva feina... Bueno, comencen una sèrie d'excuses. Veient el patró dels afectats que hem tingut, si tots els afectats relaten la història, és molt continu, o sigui, és una història que es repeteix.
0: Molts pacients, a més, continuen pagant crèdits de fins a 10.000 euros per tractaments inacabats. La plataforma calcula que el volum econòmic de la presumpta estafa podria superar els 10 milions d'euros. És el cas de la Maria Dolors Cupull, afectada de la clínica de Rubí, que denuncia les conseqüències físiques i emocionals que li ha deixat la situació.
3: Sí, tampoc. Perquè, clar, no tens ganes d'anar al lloc, perquè no pots anar, no pots menjar bé, no tens que menjar el més purés que estigui a la purés, que se m'aixeca l'estómac el més caldet, i em don pales de sortir al carrer. Inclús he tingut que anar al metge perquè no dormia, m'han tingut que donar les pastilles per dormir.
0: El cas està ara en fase inicial judicial i la plataforma recomana denunciar cada cas i treballar amb advocats per impulsar accions col·lectives. També s'han iniciat contactes amb ajuntaments per investigar possibles irregularitats com clíniques sense llicència i els afectats denuncien, a més, manca de suport institucional i reclamen responsabilitats davant d'una situació que els ha deixat, asseguren, desemparats. I aquesta setmana s'ha inaugurat a Sabadell el nou espai de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Vallès Occidental, el centre situat al carrer de la Salut. Vol apropar serveis gratuïts d'atenció psicològica, social i d'acompanyament a persones amb càncer, familiars i cuidadors de tota la comarca, també de Rubí. A l'acte hi van assistir el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Rubí, Víctor García. Aquest nou equipament forma part del model d'espais comarcals de l'entitat, una xarxa de suport que ofereix ajuda des de diferents àmbits a pacients i famílies. El servei donarà cobertura a prop de 970.000 vallesans i a més de 21.600 persones afectades per la malaltia. A més, Rubí també comptarà pròximament amb una seu propi que ara mateix està en procés de construcció. Així ho ha explicat a Ràdio Rubí Yolanda Cuesta, membre del Consell Provincial de l'Associació contra el Càncer de Barcelona.
4: La seu local està, imagino que ara, en projecte de creació i després normalment es demanen espais que poden ser local en llocs sanitaris. Per exemple, a Terrassa, la seu de Terrassa, el psicòleg fa servir els nostres espais, per exemple, o dependències municipals. Nosaltres, la Junta de Terrassa, que són aquest grup de persones que també desenvolupen aquesta tasca i que ara alguns pacients també podran venir aquí, tots els pacients podran venir aquí. A Rubí, doncs, es crearan els seus. Però la idea és que aquí es potenciï l'atenció a tota la comarca.
0: L'acte d'inauguració va reunir representants institucionals i del sector sanitari i van assistir alcaldes i representants municipals de diverses poblacions del Vallès, així com responsables del Parc Taulí, Mutua Terrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa. En representació de Rubí, el primer tinent d'alcalde, Víctor García, va destacar la tasca de l'Associació contra el Càncer en el suport als malalts i les seves famílies. També va posar en valor la feina que fa Oncolliga Rubí, encapçalada per la seva presidenta, Milagros Calleja. L'escolta.
5: Bueno, Rubí, venim sempre a donar suport a aquest tipus de recurs, que és imprescindible per millorar la vida dels pacients de càncer. A Rubí tenim molt activa Oncolliga i sabem de primera mà tota la feina, la gran feina, la gran tasca que fan. Però a partir d'avui ja ens han dit que hi haurà contacte perquè tinguem allà l'Associació contra el Càncer també, perquè malauradament sempre és necessari aquest recurs, però afortunadament sempre hi ha molta gent que estem disposats a prestar l'ajuda.
0: L'Associació contra el Càncer es va crear fa 72 anys i treballa en àmbits com la prevenció, la sensibilització, l'acompanyament als pacients i el finançament de projectes de recerca oncològica. I canviant de tema, perquè el Tot Rubí ha celebrat 10 anys des de la seva arribada a la ciutat en un acte que també ha servit per presentar la seva nova marca en paper, el Tot Rubí Diari, una fusió amb el Diari de Rubí que es publicarà el primer divendres de cada mes. El director adjunt del Tot Rubí, Xavi Grau, ha destacat la feina feta des de la seva creació a la ciutat.
6: 10 anys de començar en pic en pedra, integrants també amb el teixit associatiu, sortir al carrer, explicar les històries. Vam sortir amb digital, amb Nadius Digital, al principi, el 2016, quan vam néixer, i mica en mica, bueno, hem anat sortint també en paper.
0: Ara, amb la suma de les dues marques, volen reforçar la informació de proximitat de la ciutat i donar continuïtat als continguts i al llegat del diari. Ho explica la redactora del Tot, Marta Casas.
7: El que canviarà és que hi ha entitats amb qui fins ara no teníem gaire relació i la tindrem, entitats o ciutadans que potser no ens coneixien tant i, en canvi, precisament perquè la gent veu més el paper, no? Quan vas a a fer un cafè al bar i te'l trobes, el veus, i si no tens molt accés a internet, potser no, a nosaltres no ens has vist, i ara sí que ens veuràs. I sí que estem notant, des que ens hem fusionat, que rebem doncs, molta més comunicació, per tant sí que, home, tindrem més feina. Això sí que és veritat, però encantades de la vida de poder tenir més feina, de poder donar més veu a més gent de la ciutat i que segueixi així per molts anys més, esperem.
0: La integració del diari de Rubí amb més de 30 anys d'història, el Tot Rubí té un objectiu clar, crear un únic mitjà més potent i amb més abast. Asseguren que aquesta fusió no implica la desaparició del diari de Rubí, sinó la seva transformació i continuïtat en un nou projecte. Tornem a escoltar Xavi Grau.
6: Perquè pensem que el paper encara té un paper molt important, valga la redundància, en la premsa de proximitat. És a dir, el paper en els mitjans digitals, el món digital en general és una selva. El món digital difumina a vegades la informació, és conviure amb desinformació també. El paper ens permet aquell oasi proper que el lector directament pots adreçar directament a ell, amb les seves mans, no? Agafant el mitjà paper.
0: Aquesta revista serà gratuïta, tindrà una tirada de 10.000 exemplars.

0: informació esportiva encapçalada per la gran participació de la cursa de la dona d'aquest diumenge. Toni Bravo.
1: La cursa de la dona frega les 2.400 inscrites, xifra que confirma l'edició multitudinària. La prova tornarà a omplir diumenge els carrers del centre, una jornada d'esport, reivindicació, suport a un colliga Rubí. Les participants poden recollir pitralls i samarreta aquest dissabte de 2:15 a 2 a la sala annexa del celler. El recorregut de 3.600 metres obligarà a talls de trànsit des de 3:15. Cursa, recordem, arrenca a les 10. Pel que fa al vòlei Rubí, última jornada per al masculí, que visita dissabte a les 7 al Sant Martí. Cua del grup, els rubinencs no poden promocionar, són tercers, volen tancar la fase amb bones sensacions. Diumenge el femení afronta un partit clau a les 4 a la pista del Canet. De Cuel, Rubí és cinquè, necessita sumar per mantenir opcions reals per evitar la promoció de permanència. I quan a l'handbol, Joventut 25 de setembre, setens de segona catalana, visita la pista del Sant Andreu B, onzens, aquest diumenge a les 4, i a tercera catalana, el grup 12, la penya blaugrana Ramon Llorenç, visita el camp de l'Incres Atlético Club de Futbol. Dissabte, 6:45, el Rubí B, duel per a la permanència a Can Rosés contra el Sant Andreu de la Barca, tercer, diumenge a 6:15. I el grup 7, l'Olímpic B, quart, trepitjarà el camp de l'Escola Pia Terrassa, penúltim, això serà dissabte a les 5:00.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Són les 9 del matí.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
3: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elit. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
2: A Veu de Camp. Tots fem esport.
0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
4: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
5: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
0: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
6: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
4: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
7: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
8: Tengo que encontrarla.
9: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
10: Creo que he descubierto algo increíble.
7: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
11: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
3: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
12: I was all but 22, I think at the time.
3: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
13: Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam.
3: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
14: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
15: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
16: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
17: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. El programa de música experimental de Ràdio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta.

Després del bloc informatiu, entrem ara amb un nou tram del Rubí al dia, amb 3 hores per davant, que combinaran política municipal, divulgació, debat i cultura. La segona hora comença amb una nova edició de l'espai Els grups municipals opinen. Avui encetem la darrera ronda de la temporada i ho fem amb el portaveu del PSC, Rafa Hueto, en qui xerrarem dels principals temes que marquen el curs polític a la ciutat. Tot seguit farem un canvi de paisatge amb la secció de Ciència i Guaita que tenim, que ens proposarà una passejada per la Mediterrània per descobrir curiositats i qüestions vinculades a aquest entorn tan proper com fascinant. Després serà el torn de la secció d'esports amb l'actualitat dels equips i les competicions locals, i abans de canviar d'hora escoltarem la recomanació musical del Robert Fernández amb una nova proposta per posar banda sonora al dematí. A les 10 en punt obrirem el debat amb la tertúlia conduïda per Toni Bravo, avui amb Isidre Rubio, Pep Adelantado, Sol Espósito i Conxita Jimeno, amb qui comentarem diferents qüestions d'actualitat.

0: darrera ronda d'aquesta temporada dels Grups Municipals Opinen, una ronda que tornem a encetar de nou i, com sempre, les començam amb el grup municipal del PSC i amb el seu portaveu, Rafa Huetó, que avui està aquí amb nosaltres. Bon dia, Rafa.
1: Molt bon dia.
0: Anem per feina perquè tenim molts temes que comentar. En dimarts coneixíem que l'Ajuntament ha signat un conveni amb B. Brown per fer una passera que connectarà les dues plantes que té l'empresa a Rubí, però que també estarà oberta a la ciutadania. Per què aquest conveni i aquesta passera?
1: Doncs aquest és un bon exemple de col·laboració públic-privada en el que s'uneixen doncs, els interessos de l'empresa per poder unir d'una manera més directa les seves dues plantes, les que té a la ciutat, i aquesta col·laboració passa perquè aquesta construcció després la pugui fer servir, a banda dels treballadors i treballadores de B. Brown, que molts són rubinencs, doncs la resta de la ciutadania. Per nosaltres és un projecte molt important perquè ara feia memòria, no?, de quan havia sigut l'última construcció d'una passarel·la o d'un pont per sobre la Riera i ens hem de remuntar a unes quantes dècades.
0: Mm-hmm. Tenim pocs ponts per creuar la Riera? Necessitem més?
1: Sí, necessitem més. Això és una qüestió evident. De fet, el planejament que s'està treballant, el POUM, planteja també altres possibilitats de ponts, aquests rodats per vehicles rodats a banda de peatons i bicicletes, que són els que necessita la ciutat. Sí, sí, és una necessitat que tenim. La ciutat està creixent també per l'altra banda de la Riera, el que històricament diem l'altra banda de la Riera, que és la zona oest, i evidentment necessitem infraestructures que puguin connectar millor a les dues bandes de la ciutat.
0: Mm-hmm. Fa uns dies, canviant de tema, es va posar en funcionament un reforç al bus urbà per reduir la saturació a la sortida de la JB Foix, una mesura que es va, de fet, aprovar al ple municipal del mes de març. Creieu que aquesta mesura serà suficient?
1: Creiem que aquesta és una mesura molt important i s'han d'implementar alguna més que estem treballant i que faran d'alguna manera que aquesta situació puntual que es donava a les sortides del Foix al migdia doncs pugui millorar, no? Aquesta és una mesura molt important. També hem treballat amb la direcció de l'escola i amb els serveis territorials d'educació perquè la sortida sigui esglaonada. Podem posar el número d'autobusos que vulguem, però si tots surten a l'hora, tots volen pujar en el primer autobús, i també es millorarà l'entorn de la parada dels busos perquè tinguem més seguretat a l'hora de pujar a l'autobús.
0: Mm-hmm. Aquesta sortida esglaonada ja està pactada? Serà així?
1: Sí, sí, sí. Tenim el compromís dels serveis territorials que serà d'aquesta manera.
0: I a partir de quan serà? Això ho sabeu?
1: Pel proper curs.
0: Uh-huh. Molt bé. Seguim xerrant d'autobusos perquè en una de les respostes del ple, de les preguntes que es fan al final dels plens municipals, en una de les respostes que ha fet el govern diu que el bus a demanda a les urbanitzacions començarà el desembre del 2026 i que, a més, no serà una prova pilot.
1: Estem treballant perquè sigui una proposta consolidada. Després veurem el funcionament i veurem si amb aquesta opció aconseguim doncs això, cobrir les necessitats de determinats entorns, o hem de buscar una altra fórmula que seria una línia més estàndard. Però de moment comencem amb el bus a demanda en aquelles zones que, recordem, el 97% de la població de Rubí té una parada de bus a menys de 300 metres. Aquest bus a demanda va a cobrir aquelles zones, aquest 3% que no té aquesta proximitat, i esperem que sigui doncs això, una opció vàlida. Ha funcionat en d'altres llocs que tenen una configuració urbana similar i esperem que sigui una proposta que satisfagui les necessitats dels veïns.
0: Mm-hmm. I ens pot confirmar que començarà el desembre o és agosarat?
1: Aquests

0: Compromisos a vegades, com que queden gravats, són complicats, no? És veritat que és un tema que venim treballant des de fa molt de temps. És veritat també que la mobilitat a la ciutat ha tingut projectes importants que han fet que quedi aparcat en alguns moments, però estem treballant amb tota la màquina a tope per poder arribar a final d'any amb la implantació del bus a demanda.
1: Uh-huh. Ara ens comentava que el 96%, si no he apuntat malament, de la població té línia, una aturada de bus a menys de 3 metres.
0: 3 metres seria...
1: això és molt, molt.
0: Seria moltes parades a la
1: sí,
0: ciutat.
1: Sí, sap molt, és molt, perdó. De 300 metres. Precisament d'aquesta qüestió es queixen els veïns del disseminat de Can Solà, que diuen que no tenen una aturada d'autobús de la línia L7 i de la línia L3 a menys d'un metre i mig, que han de caminar un quilòmetre. Ui, m'estic fent un lío amb els metres.
0: Avui...
1: malament, avui les distàncies malament. A menys d'un quilòmetre i mig, és a dir, han de caminar molta estona per poder arribar a l'aturada de bus. Vostè ara mateix també comentava que aquest bus a demanda potser servia per solucionar aquestes qüestions en llocs on no tenien aquestes aturades a 300 metres, però sí que és veritat que els veïns del disseminat ara mateix es queixen d'aquesta qüestió i demanen que millorin aquesta distància des del govern. Què és el que estan treballant?
0: Can Solà és una de les zones, de la mateixa manera que una part de les valls de Sant Mús i Can Barceló, que estan descobertes, no? Formen part d'aquest 3% que no té aquesta proximitat dels 300 metres amb una parada. Serà una de les zones que es veurà beneficiada per aquest bus a demanda i també estem estudiant la possibilitat de poder allargar una de les línies que arriba fins a Castellnou per veure si la podem apropar una miqueta més a aquesta zona, Can Solà.
1: Ells demanen apropar-la fins a la rotonda de l'entrada de Can Solà. Seria possible això?
0: Això és el que estem estudiant.
1: Uh-huh. I no sabeu fins...
0: No, en la complexitat d'aquesta qüestió no dona per una resposta ràpida. S'està treballant, s'està mirant el contracte. Al final ens hem de regir per un contracte que tenim signat amb l'operadora i estem mirant les possibilitats de poder modificar i allargar una miqueta més per tenir aquesta proximitat.
1: Jo avui, entre els metres, els quilòmetres i demanar terminis, estic que no ho vegis, canviem de tema, perquè l'altre dia l'alcaldessa es queixava que la manera en què s'havia comunicat els usos que tindria el futur hospital no era la manera adequada. Darrerament estem xerrant moltíssim d'aquest hospital, però a banda d'aquesta demanda històrica que té la ciutat, també hi ha altres demandes en temes de salut. Aquesta setmana vam tenir a la portaveu dels pacients del CESMIG, que es queixava de les mancances que hi ha en aquest CESMIG i de les necessitats del nou edifici. Com tenim aquest tema?
0: L'alcaldessa ho va dir en el ple quan aquesta persona, la representant de la plataforma d'usuaris del CESMIC, va fer una intervenció, que li donem tot el suport. És una reclamació que compartim, que portarem allà on toqui, i de fet, si no estic equivocat, s'ha quedat per fer una trobada i per veure quines actuacions es poden dur a terme. En aquest sentit, el CatSalut ens assegura que l'apertura del nou CESMIC és imminent, i pel que fa a la qüestió que comentaves, doncs, a través d'una pregunta parlamentària es va donar tota una informació que forma part del pla d'usos de l'hospital, que entenem que aquesta no és la via per poder-ho fer, o en tot cas, si es fa per aquesta via, perquè és una pregunta parlamentària que s'ha de respondre, doncs haurien d'haver tingut la deferència d'explicar primer a l'Ajuntament tota aquesta qüestió.
1: Vos heu posat en contacte amb la Generalitat per explicar el malestar? O...
0: Sí, el contacte és directe i molt ràpid i així s'ha traslladat.
1: El ple, ara xerràvem de la representant dels usuaris del CESMIG al ple. Si ens anem al ple de la setmana passada, es va aprovar la modificació d'un crèdit de 800.000 euros que es destinarà a diferents projectes molt dispars, entre aquests projectes està que va generar algo de debat al tema dels aparcaments, perquè hi havia alguns partits que pensaven que no eren suficients. Explica'ns els projectes als que es destinaran aquests diners.
0: Sí, primer deixa'm explicar l'origen d'aquests diners, perquè estem acostumats a parlar de sobrecostos dels projectes i a vegades els projectes tenen pressupostos que estan ajustats i que es compleixen. Aquests 800.000 euros provenen del sobrant de la partida de l'estadi del 25 de setembre, que es va adjudicar per un preu inferior, ja s'han fet totes les certificacions, la certificació final ja està rebut per l'Ajuntament, i hi ha aquest sobrant que s'ha decidit destinar a tot un seguit de projectes que tenien necessitats de finançament, no? Pel que fa al tema dels aparcaments, ja va destinat a dues partides, per un costat a Salvador Allende, per poder redactar el projecte que freni el deteriorament de la part estructural de Salvador Allende, que és la primera cosa que hem de fer. És cert que porta uns mesos tancats, però no hem deixat de treballar, és un treball tècnic molt complex i s'està fent tota aquesta tasca, i ara el que fem és aportar aquests, crec que són 100.000 euros, per la redacció del projecte, que, com podeu entendre, és un projecte que és bastant, bastant, bastant important, bastant elevat. I pel que fa a l'altra partida d'aparcaments, que diem en superfície, farem un pla de millora que presentarem en breu de manteniment d'aquestes zones que en els darrers anys hem anat posant a disposició dels veïns perquè tinguessin un aparcament proper al seu habitatge, accessible i gratuït.
1: Uh-huh. Hi ha altres projectes també a destacar en aquest, perquè no només surten els aparcaments, surten a més coses, ho destineu a altres projectes, explica'ns.
0: Sí, s'incorpora una part de finançament al projecte de refugi climàtic a la plaça Josep Tarradellas. Com sabeu, es vol fer un parc d'aigua que sigui un refugi climàtic en aquella zona de la ciutat. Aquí hi havia una partida pressupostària, s'ha redactat el projecte, hi ha necessitat de finançament i s'incorporen prop de 200.000 euros en aquest projecte. També s'incorpora en un modificat, perquè hi van haver unes situacions d'obra que es van haver de resoldre en l'actuació que s'està fent a l'Avinguda de l'Estatut, a aquell pas de vianants a l'alçada del supermercat Aldi. Tenim també partides per millorar el condicionament del Parc Ibèric. Com sabeu, s'ha obert fa poques setmanes a l'Avinguda de les Flors, s'ha finalitzat aquella obra, i el que toca en tot aquella part que està tocant a l'Avinguda de les Flors és posar-lo en condicions i donar continuïtat al Parc Ibèric, que és una zona de Rubí que té una qualitat urbana molt bona, i li donarem continuïtat a aquesta situació. I també tenim algunes qüestions més de caire tècnic, com algunes modificacions de planejament que finançarem amb aquesta incorporació de crèdit, i que també, doncs, això donaran impuls a altres projectes de la ciutat.
1: Uh-huh. Seguint amb temes de ple, també es va aprovar una moció per protegir Can Ramoneda, Can Xercavins i Can Roig, que va coincidir, a més, amb l'aprovació de forma provisional d'una modificació del Pla General d'Ordenació per a la regulació dels usos de producció d'energies renovables i d'emmagatzematge ja en bateries en espais no urbanitzats a la ciutat. En el cas del PSC vau votar vos vau abstenir, no vau votar en contra, vos vau abstenir en aquesta moció. Per què aquesta abstenció, si vau presentar també l'aprovació de forma provisional de la modificació del pla?
0: Per què aquesta moció, si s'ha aprovat provisionalment la moció del Pla? És una moció amb un caire absolutament mediàtic, perquè la feina s'està fent. Es va aprovar provisionalment aquesta modificació de planejament per les fotovoltaiques i per les bateries, però és que també estem treballant un POM que, d'alguna manera, protegeix aquella zona de la ciutat. Per tant, no tenia cap sentit presentar aquesta moció quan la feina s'està fent. Per això ens vam abstenir.
1: Uh-huh. I després també una cosa que volia comentar-li és que s'han col·locat quatre radars pedagògics per recordar la velocitat màxima permesa, que són 30 km hora, a diferents llocs, a l'Avinguda de Can Tàpids, al camí d'Ullastrell a tocar l'escola de Joan Maragall, al carrer Edison, a l'entorn de l'escola Montessori, uh-huh, i a l'Avinguda de la Llana, també a l'alçada del carrer del Pont de Claverí. Són efectius aquesta mena de radars que només... Perquè entenc que són aquests radars que te posen la carita sonriente i aquestes coses si ho fas bé i la cara trista si ho fas malament.
0: Són pedagògics. Jo crec que tenen una part d'efectivitat. Evidentment, tothom sap que no són radars que després et fan una foto i et multen, no? Però si més no, et donen consciència de a quina velocitat vas i jo crec que la gran majoria de la gent és responsable i quan veu això dic, hosti, doncs vaig molt ràpid i afluixo una miqueta, no? Jo crec que tenen tot el sentit del món, no es tracta de tenir aquest objectiu recaptatori, no? Que a vegades se li recrimina a l'administració, sinó es tracta de fer conscient a la gent de a quina velocitat va, no? Si va molt ràpid o ha d'afluixar una miqueta.
1: Uh-huh. A més, aquests radars podrien canviar d'ubicació. Ja tenen pensat on poden canviar?
0: No, és veritat que es poden anar movent i els anirem movent en funció d'on es decideixi. Aquí hi ha una tasca policial de veure on està la sinistrabilitat, a veure quines són les zones on es corre més, on hi ha més queixes, s'aniran movent en funció d'aquestes necessitats. No tenim definit on aniran després d'on estan ara.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs ens estem quedant sense temps ja. Rafa, moltíssimes gràcies per venir avui als grups municipals Opinen i ja, per tornar a veure't, haurem d'esperar a la propera temporada.
0: Al setembre. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Vinga, gràcies.
0: Bon dia.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Sonido Vinilo.
3: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
2: Sonido Vinilo.
3: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
2: Sonido Vinilo. Con José Verde.
4: Cansat d'estar perdut a Netflix, arriben els teus salvadors.
5: Tengo que encontrarla.
6: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
7: Creo que he descubierto algo increíble.
4: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
8: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
9: Quina és la millor cançó de la història?

0: Sabeu que en Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
3: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
2: Us hi esperem.

0: l'enjoc és...
1: Futbol.
2: Bàsquet.
1: Hoquei.
2: Handbol.
1: Waterpolo.
2: Tenis taula.
1: Rugbi.
2: Voleibol.
0: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
4: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

I avui a la nostra secció del guaita que tenim, que ens proporciona la xarxa, ens anirem de passeig. I és que el Sergi Corral ens convida a fer una volta per la Mediterrània per descobrir curiositats i qüestions vinculades en aquest entorn que tenim tan a prop i que és tan fascinant. Ens permetrà descobrir les serralades i muntanyes que l'envolten, atenció, amb cims que arriben als 4.000 metres. No vos ho perdeu.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, Sergi, de què ens vols parlar avui?
2: Doncs mira, avui en el Guaita anirem a fer la volta rodona a la Mediterrània.
1: Ah, carai, però ho farem per mar, per terra, com ho farem això?
2: Podem fer de les dues maneres. Si ho fem pel mar, potser ho tenim més fàcil, perquè del que anem a parlar avui justament és de les complicacions geogràfiques que té tota la Mediterrània. Per tant, parlarem d'això, de la terra que l'envolta, de les muntanyes i... Hem de començar primer de tot per l'arrel llatina, ja de la paraula, que ens explica moltes coses.
1: Doncs som-hi. Què vol dir això de mediterrani?
2: Doncs mira, la paraula mediterrani prové del llatí mediterranius, que significa literalment al mig de, la terra. S'utilitza principalment per referir-se al mar situat entre Europa, Àfrica i Àsia, així com a les costums, la cultura, el clima i la regió geogràfica vinculada a aquest entorn. Això és la definició que ens fa el DIEC, el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.
1: Doncs ara ja ho tenim situat, eh? En Mediterrani, un mar que està envoltat de terres, per tant avui ens fixarem en aquestes terres, no,
2: Exacte.
1: Sergi?
2: Ens fixarem en aquestes terres. Terra molt rugosa, eh? Ja ho veurem, no terra pas plana. En una regió mediterrània que s'estén a la vora de tot el mar Mediterrani en un perímetre, si fem la volta, aproximat de 46.000 quilòmetres.
1: Déu-n'hi-do.
2: Tenint en compte, el perímetre és com allò que a vegades que diem dels budells que estan molt replegats i que si els estirem són molt llargs precisament per aquests plecs, tenint en compte precisament això, la irregularitat de la costa i sobretot el nombre d'illes. A la Mediterrània hi ha al voltant d'unes 10.000 illes. Entenen que són moltes, eh?
1: I tant.
2: I trobem representats, com hem dit, tres continents, Europa, Àfrica i l'Àsia, podríem dir, més occidental. En un mar tancat, només obert a l'Atlàntic per l'estret de Gibraltar i, com dèiem, envoltat de muntanyes. Unes muntanyes que són fruit de diversos processos, d'allò que hem parlat alguna vegada, d'orogènia, i per tant el xoc tectònic entre la placa euroasiàtica, europea asiàtica, i la africana, que just s'ajunten al vell mig de la Mediterrània. Per això, indrets d'Itàlia, nord d'Àfrica, sud de la península Ibèrica, Grècia, hi ha molts terratrèmols, molts sismes. I per això, sobretot al centre i sud d'Itàlia, és una regió volcànica molt activa.
1: També
2: per això mateix.
1: Pel xoc de les plaques.
2: Pel xoc de les plaques. Tant és així que molts cops s'ha arribat a la Mediterrània com una cubeta tancada amb autèntiques parets a banda i banda. Això tenia... exemples, per exemple, el climatòleg Agustí Jansà i meteoròleg de les Illes Balears, que dibuixava això, la Mediterrània com una cosa tancada amb parets a banda i banda representant totes aquestes serralades i muntanyes que poden superar o que arriben a superar els 4.000 metres d'alçada.
1: Està ben encerclada, aquesta Mediterrània.
2: Ben envoltada. És com una olla. Això ja veurem després, que també tota la olla aquesta té influència del clima, també, i de tot el clima de tota la regió. Si et sembla, comencem a fer aquest viatge que hem dit per la Mediterrània. El començarem d'oest a est i començarem per la península Ibèrica. No n'hi ha tant en detall, però sí que farem un tastet perquè veieu totes les muntanyes que envolten aquest mar, Començant per la península Ibèrica, la seva vessant llevantina, i ens trobem amb les serralades bètiques. I aquí trobem el Mulhacén, que és el pic més alt, que té 3.479 metres d'alçada. Ja trobem un pic de més de gairebé 3.500 metres d'alçada a l'extrem sud. Després trobem totes les serralades litorals valencianes i catalanes, l'extrem més oriental de tot de la serralada Ibèrica, que són els ports de Tortosa, Beceit, i els Pirineus, que acaben a la Mediterrània amb el Cap de Creus. Tenim cims a tocar dels 3.000 metres d'alçada, 2.900 i escaig, al Ripollès, a molts pocs quilòmetres del mar, no? Escala geogràfica. A França, si anem viatjant, progressant cap al nord, el massís central francès s'estén des de la vall de l'Aude fins a la del Roine. amb alçades més modestes, que com a molt arriben a superar els 2.000 metres d'alçada, però que sí que tanquen cap a l'interior i fan, per exemple, que aquestes muntanyes, aquestes zones, siguin un òptim pluviomètric, sobretot en situacions del sud i de Xaloc. Tota la zona de les cabenes franceses, que aquests episodis de pluja poden arribar a deixar 500, 600, 700 litres per metre quadrat en 2-3 dies, o sigui, un autèntic exprimidor de pluja, eh? I, evidentment, a l'altra banda del Roine i en els Alps, que és la gran serralada mediterrània per extensió i per alçada, no? Amb pics per sobre dels 4.000 metres d'alçada, que s'estenen entre França, Itàlia i Eslovènia. Aquesta forma de mitja lluna, amb el pic, podríem dir, central al Mont Blanc, que té 4.807 metres sobre el nivell del mar, i amb quatre dominis, per entendre'ns, eh? Els Alps marítims, que arribarien fins a la banda de Mònaco, desemboquen al mar, per entendre'ns, és com els Pirineus, que arriben al mar pel Camp de Creus i per on arribi, doncs els Alps arriben al mar cap a la zona de Mònaco, Nice i tota aquella zona, eh? Els Alps centrals, els Dolomites, i els Alps julians, que ja són els que s'estenen per Eslovènia, eh? Els Alps més de la zona més oriental. Els Apenins, per altra banda, travessen Itàlia de nord-oest a sud-est, i aquí hem de sumar el sistema volcànic amb el Vesuvi o l'Etna com a grans cims, aquests últims, evidentment, de més de 3.000 metres a Sicília.
1: Aquest és tota la zona aquella que ens deies, tan volcànica d'Itàlia.
2: Tan volcànica. El mar Adriàtic també està completament envoltat de muntanyes. Els Alps Dinàrics, que travessen Croàcia, Bòsnia, Herzegovina i Montenegro, amb cims de més de 2.700 metres, com el Korab, que en té 2.764. Grècia també és una de les regions més muntanyoses de la Mediterrània, on destaquen les muntanyes de Pindo i el mont Olimp, amb 2.917 metres sobre el nivell del mar. Grècia, tant Grècia com les seves illes, són molt muntanyoses. L'extrem més oriental de la Mediterrània, ja dins el continent asiàtic, ens segueix posant al mapa autèntiques parets vora el mar. Les muntanyes de Bey i Tauro, a Turquia, s'enfilen fins als 3.756 metres.
1: Carai, gairebé 4.000, eh?
2: Gairebé 4.000. I a la Capadòcia hi trobem l'Erises d'Agis amb 3.917 metres sobre el nivell del mar. Per tant, són muntanyes que ja s'acosten als 4.000 metres d'alçada. O sigui,
1: autèntiques. Són importants, sí, sí.
2: Molt, molt, molt importants. També hem de dir que com annexa al mar Mediterrani, en territori turc, i al mar Negre, que el mar Negre també és a partir de l'estret, i evidentment també pertany i també està envoltats per una regió una mica més planera que desemboca d'Ucraïna, tota la regió aquella, però al sud sí que té una regió molt més muntanyosa. Ens anem cap a les muntanyes del Líban, i a la zona on tanca la Mediterrània, la zona més est, la zona més oriental, que s'enfilen fins a sobrepassar els 3.000 metres d'alçada. I també recordar que els Alps de Palestina i Israel també superen els 1.000 metres d'alçada, eh? Tota la zona aquella dels Alps del Golan, no? També és una zona que a vegades veiem imatges del conflicte, però algun hivern les hem vist nevades també, eh?
1: Sí.
2: Per tant, també són muntanyes prou altes. Si ja saltem a territori africà, Egipte i Líbia, just al sud, podríem dir que trenquen amb aquesta característica muntanyosa de la Mediterrània.
1: Ah, carai.
2: És la part més plana de totes. Per què? Perquè hi ha tota la plana al·luvial del riu Nil, que això és un territori baix, és un territori inclús per sota del nivell del mar en molts llocs, és la plana al·luvial del Nil i la depressió de Qatar. També és un territori pla, és un territori molt fèrtil, és un territori que sempre ha estat molt, molt agrícola, no? I s'han desenvolupat també grans civilitzacions, com en aquest cas la civilització egípcia. Les muntanyes, però, tornen a aparèixer a Tunísia i Argèlia, seguint a l'extrem més oriental de l'Atlas africà, que és la gran serralada del nord d'Àfrica, no? A l'Atlas. Tenim, per exemple, la serralada de l'Aurès i l'Atlas Talià, amb pics de més de 2.300 metres d'alçada. Al Marroc hi trobem l'Atlas Mitjà i el Rif Marroquí, que just acaba a tocar a l'estret de Gibraltar, que és la part més propera, no? I en aquest atles mitjà trobem, per exemple, el Mont Adrar amb 3.340 metres i en el Rif, la muntanya, el Jebel Tidjin, amb 2.456 metres sobre el nivell del mar.
1: Per tant, aquí ens tornem a enfilar, després d'aquesta depressió del Nil, ja tornem a enfilar-nos cap a muntanyes altes.
2: Cap a muntanyes altes, si t'hi fixes també just on xoquen aquestes plaques africana i euroasiàtica, no? Podríem dir que són les muntanyes, l'orogènia es torna activa, no? I tornen a pujar aquestes muntanyes. I fet el fet, hem donat la volta.
1: I tant, ja tornem a ser a la península Ibèrica on hem començat, però ens has dit que aquesta geografia també tenia un paper important en la meteorologia, no?
2: Sí, home, i tant. Mira, com deia també Agustí Gensà, aquest meteoròleg balear de l'Escola Balear de Meteorologia, i també n'hem parlat aquí en el Guait alguna vegada, tota aquesta regió, el fet que estigui tancat, sobretot els mesos on hi ha més radiació solar, a partir de la primavera fins a l'estiu i inicis de tardor, fa que pugi més la temperatura, evidentment, i que l'aigua del mar s'evapori més ràpidament. Per tant, ja sabem que l'aigua no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. Si s'evapora vol dir que estarà en estat gasós i tindrem més vapor d'aigua a l'atmosfera. Un vapor d'aigua que estarà preparat perquè quan comencen les primeres entrades fredes de la tardor o les primeres borrasques que ens arriben de l'Atlàntic, pugui fer aquell xoc que pugui provocar aquells aiguats, no? Aquelles grans tempestes, grans aiguats, que és una característica comuna a tota la Mediterrània. No només, ho hem vist els últims anys, no només a Espanya, la península Ibèrica, Catalunya, sinó també a França, al sud de França. Ara parlàvem d'aquests episodis de l'escavens, d'aquests episodis del sud, a Itàlia, Sicília, que ha tingut casos de tempestes molt intenses els últims anys, Grècia, també, i al nord d'Àfrica. Països com Argèlia, fins i tot el nord de Líbia, han tingut els anomenats ciclons, aquests mediterranis, els anomenats medicans, borrasques amb una organització semblant a un huracà, però molt més petites dimensions, però que en aquelles àrees han provocat pluges torrencials i pluges molt tràgiques, per sobre dels 300, 400, 500 litres per metre quadrat, amb molts afectats i fins i tot moltes víctimes mortals. Per tant, tot per aquesta massa d'aire mediterrània, que aquests meteoròlegs la qualifiquen com a pròpia, com a diferenciada. Que és
1: un fenomen que es produeix només aquí, a la Mediterrània.
2: Clar, el seu mar tancat.
1: Exacte.
2: Si la Mediterrània fos un mar obert i estigués obert a l'Atlàntic i no hi hagués el d'allò, doncs, evidentment, no es produiria. Però això és el que totes aquestes muntanyes, aquest efecte cubeta, aquest efecte tancat, afavoreixen precisament això.
1: Doncs Sergi, avui ens has portat a fer una volta per Mediterrani i ens has descobert que al final no ens uneix només el fet de tenir el mateix mar i una mica la mateixa vegetació en segons quins llocs, sinó també la meteorologia, ens uneix amb tots els pobles de la Mediterrània.
2: La meteorologia ens uneix, i també una recomanació. Mira, aquests dies ja saps que sempre me'n vaig a les bicicletes, jo.
1: Sí. Vols anar a fer la volta a la Mediterrània en bicicleta?
2: Sí, aquests dies, per exemple, s'està fent la volta a Turquia. El tour a Turquia. I ara començarà, el dia 8, començarà el Giro d'Itàlia, que ja hi havíem dedicat algun programa, algun guaita que tenim. Serveix molt per veure això, per veure les muntanyes mediterrànies, per veure aquests climes, per veure aquestes diferents regions, per veure les seccions dels Alps que hem parlat avui, aquestes seccions dels Apenins o de les serralades aquestes italianes. Ens serveix per veure la geografia també. Per tant, un apunt, si teniu tele i esteu abonats a algun canal d'aquests que fan aquestes voltes en directe, doncs apa.
1: Doncs som-hi tots a veure la volta turca que comença.
2: La volta turca està acabant, o sigui, acabava ja el d'allò. Ara comença el Giro.
1: Doncs vinga, el Giro.
2: El Giro d'Itàlia.
1: Doncs moltes gràcies, Sergi. Ens retrobem el proper Guaita.
2: Fins la propera.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A Peu de Camp. Tots fem esport.
2: Cansat d'estar perdut a Netflix, arriben els teus salvadors.
3: Tengo que encontrarla.
4: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
5: Creo que he descubierto algo increíble.
2: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
6: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.

0: esports amb el Toni Bravo, molt animat, eh, Toni? Bon dia, estàs molt animat avui.
1: Has dit amb la, el Toni Bravo.
0: Bueno,
1: bon dia.
0: Ja no sé ni el que dic. Ja no sé, en aquestes
1: passa?
0: Hores jo ja no soc persona.
1: Què et passa? Jo aquí pràcticament amb màniga curta i tu continues amb aquesta jaqueta com si fos aquí al Pol Àrtic.
0: I jersei, No, i estava bé, el que passa que ara he tornat a tenir fred, no sé.
1: Mira,
0: no duc un dia...
1: El que has de fer és començar aquest escalfament, que si no ho has fet, per diumenge hi ha cursa de la dona, suposo que la cursa de la dona... cursa curta, que no cal que vagis corrent a tope, pots anar caminant, pots fer trams en què vagis caminant, i tu que ets tant de la dansa de posar-se de puntetes, pots anar de puntetes fent clic, clic, clic, clic, però són 3.600 metres pels carrers de Rubí.
0: Jo ara, avui no sé si puc caminar dos recte.
1: Anem a veure, anem a veure. T'has inscrit o no t'has inscrit?
0: No.
1: Clar, o sigui, doncs que sàpiguis que aquest diumenge a partir de les 10, participació històrica.
0: Ja no se poden inscriure, no?
1: No, va ser fins
0: però
1: ahir...
0: Però te pots colar.
1: A les 23:58,
0: tampoc te
1: no.
0: Tampoc pots colar.
1: Pràcticament 2.400 persones inscrites, que superem molt de llarg les 1.760 de l'edició anterior.
0: Entenc que no hi ha límit, que se pot apuntar tothom.
1: Clar, però ja està.
0: O sigui, vull dir que no hi ha dorsals. De vegades a la nocturna...
1: Com que no, hi ha pitrall. S'ha d'anar a recollir el dissabte. Hi ha samarreta amb el lema de campiones.
0: Sí, però vull dir que no estan limitats.
1: No,
0: a la nocturna, per exemple, estan limitats.
1: No, aquí és prova perquè participi. Pensar que és una festa reivindicativa.
0: Sí.
1: Tot el que es recollia anirà cap a Oncolliga. És una festa de l'esport reivindicativa, però és multitudinària. O sigui, tothom és molt ben rebut.
0: I... Aniràs, tu, que te'n me demanes si aniré jo?
1: Jo aniré.
0: Sí?
1: Clar.
0: Ah, molt bé. Ets dona?
1: I què té a veure, això?
0: No, que pot anar tothom.
1: Ah, ja està. Jo aniré, però com a periodista.
0: Ah, mira.
1: Home. Que m'agradaria, perquè l'any passat com a periodista vaig estar corrents, perquè a més anava a la càmera... O sigui, vaig fer les entrevistes, que aquest any ho faré també,
0: corrents,
1: les entrevistes.
0: Corrents, vas fer les entrevistes corrents.
1: Bé, perquè ja com la capacitat pulmonar ja dona, o sigui, això del bootcamp i de tot això, doncs dona per...
0: Dus tot l'any,
1: deixa el genoll fet caldo, però la resta sí que
0: dus
1: va bé.
0: Dus tot l'any entrenant per poder anar a córrer a la cursa de la
1: Exacte.
0: Dona.
1: Exacte. Bueno, fixa't, l'edició passada anava amb la càmera, clar, per agafar els diferents plans, tu comences la sortida, però t'has d'avançar.
0: Clar, perquè si no,
1: llavors,
0: no les agafes.
1: Passes els primers corrents i pensen, i este loco d'on va, no? I tu vas allà amb la ràdio Rubí i quan els tens a 50 metres els tornes a gravar. I llavors vas retallant també per carrers, no? Perquè hi ha un moment que el fondo arriba fins on arriba, no? Però aprofiteu, doncs, per aquesta festa. Recordeu que hi haurà també talls de trànsit que començaran a 3:15, clar, però on passa, doncs la policia municipal anirà tallant els carrers i que serà, doncs, tota una festa. Aquests 3,5 quilòmetres que es poden fer, recordem que hi ha gent que ho fa caminant, que ho fa amb els carros que porten, amb els nens també.
0: Sí.
1: Està molt bé. És molt,
0: és molt xula. Sí,
1: és
0: però...
1: molt maca. Què més? Anem al futbol sala.
0: Vinga.
1: Perquè l'esportiu Rubí, el masculí, recupera aquest dijous avui el partit ajornat del passat cap de setmana. Recorda que volien seguir el que era divendres, que jugava la Copa de la Reina, aquesta cita històrica noies a Móstoles contra l'Alcorcón. Ells van decidir que volien donar suport, que volien seguir aquesta Copa de la Reina. Doncs juguen aquesta nit els de David Parrilla, que són tercers, 52 punts. Visiten, doncs, a l'Escola Pia Sabadell, que està passant... Doncs una ratxa molt negativa, anava a dir negativa, però quan porta 5 derrotes consecutives...
0: Ja és molt negativa, sí.
1: Que això significa que venen amb molta necessitat de punts.
0: Mm-hmm.
1: Això també, doncs, té
0: venen
1: aquesta...
0: Venen amb gana, eh?
1: Exacte. El femení, que va jugar, va disputar jornada de Copa Catalunya aquest dimecres a la pista del Molins, es van imposar per 1-9. Però és que si mires l'acte del partit, van arribar 0-9 i en el darrer moment va ser quan va ficar el gol de Molins, o sigui, com ja estava tot fet. Per tant, passen a la següent ronda. Mm-hmm. Dissabte, 6:45, competiran per la tercera plaça, que estan a segona nacional, rebent el Mataró. Per tant, oportunitat per anar a veure les noies de Jordi Archilla al pavelló de la Llana. Anem al bàsquet CEP Sant Jordi, el masculí, que visita aquest dissabte a 6:15. Un rival potentíssim. Jo crec que és el partit probablement més complicat. El que està molt bé el CEP Sant Jordi és que ha estat una temporada complicada, difícil, ha estat cué moltes setmanes, però és un equip que està en progressió. Ara es trobaran amb el Barça. I se'n van a la seva pista. També.
0: Bueno.
1: A veure.
0: Que... Però has d'anar amb aquesta mentalitat, que és el Barça, que és la seva pista i que faràs el que puguis.
1: No, i que han competit també contra rivals i han tingut moments contra rivals importants i que han tingut moments i, en els que han pogut competir bé. El problema són, de vegades, aquestes desconnexions que pateixen, no? El femení, diumenge a 6:00, rebrà el Castellet a l'Escola Montserrat. Les rubinenques, recordem, són líders de segona catalana, doncs volen mantenir aquest primer lloc. Anem al vòlei rubí, última jornada per al masculí, visita dissabte a 7:00 al Sant Martí. Partit molt fàcil, que és que els rubinencs ja no poden promocionar, perquè encara que guanyin, doncs, se queden tercers i promocionen els dos primers. És la darrera jornada. Les noies no, les noies tenen més jornades. El femení afronta partit clau a 4:00 diumenge a la pista del Canet, que també és cué, i elles sí que necessiten sumar punts per intentar quedar-se en la permanència, perquè les que són cinquenes i sisenes, elles són cinquenes, jugarien, doncs, com una fase per veure qui es queda d'aquestes dues, no? La idea que en seria, doncs, intentar usurpar el quart lloc. I l'handbol, el Joventut 25 de setembre, visita la pista del Sant Andreu B diumenge a 4:00, i acabo amb el futbol de tercera catalana, grup 12, Penya Blaugrana Ramon Llorenç, que visita el camp de l'Incres Atlético Club de Futbol dissabte a 7:15, el Rubí B, duel per la permanència important a Can Rosés contra el Sant Andreu de la Barca, que és tercer, i l'Olímpic B, que trepitjarà el camp de l'Escola Pia de Terrassa, que és penúltim dissabte a 5:00.
0: Molt bé, Toni, doncs moltíssimes gràcies per tota aquesta informació i ens veiem demà.
1: Ens veiem demà i aquest moment a la tertúlia, tu.
0: Molt bé, fins ara. I ara, com deia el Toni, ara torna amb la tertúlia, no marxin, i nosaltres vos deixem amb la recomanació musical del Robert Fernández.
2: Molt bon dia, què tal, com esteu? Avui ens fixarem en el panorama més comercial actual. Sí, avui us ensenyarem quines són les tres cançons més escoltades en el rànquing mensual impulsat per l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans. Són APCAT, aquesta entitat cada mes selecciona els 30 temes que més sonen a les emissores catalanes. Rànquing realitzat a través de BIMAT, empresa líder en seguiment de ràdios i televisions. Doncs sí, avui us presentarem la llista amb les cançons en català, atenció, en català, més radiades. Recordem, rànquing d'abril del 2026, que abasta entre el 13 de març i el 9 d'abril. I començarem pel top 3, per la tercera posició i pujant, amb el tema d'Ivan Herzog i Et prometo.
3: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

0: setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit, que tremolaré com el primer dia i quan parli m'entrebancaré.
1: I en cançons hi ha fórmules que han funcionat tota la vida. Una balada a mig temps, intensa i plena d'amor, sempre funciona. Et prometo, és el tema número 3 en aquest rànquing del mes d'abril des d'APCAT, les cançons en català més radiades, amb Ibar Herzog i Et prometo. Apugem una posició, sí, escalem fins a la segona. Segona posició pel primer senzill de l'ex-concursant d'Operación Triunfo, Max Navarro, amb el seu hit Estrelles.

0: Estem sols.
1: Max Navarro i Estrelles i la factoria d'OT, que continua produint èxits i triomfadors, que a més sempre no encaixen directament amb els guanyadors definitius. És el cas de Max Navarro i el seu hit Estrelles. Una d'aquelles cançons que t'agradin o no, les escoltes tres vegades i s'enganxen com a paparres al teu cervell i dius, no me la puc treure, per què? Què està passant?
2: Com a
1: Estrelles. I arribem a la posició més alta del rànquing d'abril, del 13 de març al 9 d'abril. El que més ha escoltat, el que més ha sonat a les emissores catalanes, i a més hem de destacar, i en català, són els Siderland.

s'enganxen i de quina forma, eh? Una tornada que t'atrapa i et deixa... Que aquest any no hi ha representant per enviar al Festival d'Eurovisió, però són aquelles cançons que potser l'envies i acaba triomfant, eh? Per què no? No s'han trencat a les banyes amb la tornada, però funciona i de quina forma. Número 1 del rànquing per primera vegada. Els Sidran estan ben amunt en aquest rànquing de cançons en català més escoltades en el mes d'abril, en aquest cas. D'altres artistes com Sopa de Cabra, amb la Su i Mon DJ, o Joan Dausà, Guillem Bautista, Ginestà, Mamaduixa, Sexeni, els Buos, Miqui Núñez, Detallets i Estopa, entre d'altres, doncs ocupen alguna de les posicions de privilegi entre els 15 primers d'aquest rànquing, que de tant en tant anirem repassant, si us sembla bé. I si no us sembla bé, també de tant en tant ho farem, perquè mira, hay que estar al dia de lo que suena, d'acord?

0: Són les 10 del matí.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
2: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elit. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de FM i a radiorubí.cat.
1: A Peu de Camp. Tots fem esport.
3: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
4: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
5: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
3: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
6: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
4: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
3: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
2: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
7: I was all but 22. I think at the time.
2: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
8: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
2: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
9: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
10: Tengo que encontrarla.
11: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
12: Creo que he descubierto algo increíble.
9: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
13: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
14: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
15: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
16: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
17: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Así que no te lo pierdas, experimenta.

0: El sonet d'actualitat d'avui porta per títol A pel miracle logístic. No sé si això et dona algunes pistes o no. A pel miracle logístic.
1: Home, que sí. Miracle és algo que és impossible, vull dir que de moment ja tenim una pista. Ens fotràs alguna trola.
0: A Rubí faran casal gratuït per Sant Joan, 4 dies perquè els pares respirin tranquils, que conciliar continua sent esport extrem i qualsevol ajuda ja sembla un gran pla. També celebren 10 anys del Tot Rubí, ara amb diari nou, més ràpid, més fi, més notícies cada hora, més clics, més moviment, perquè la realitat no descansa a Rubí ni un moment. I parlant de realitat, a Sant Jordi, pisos públics en construcció, o millor dit, a punt de començar, que en habitatge sempre estem a punt d'arrencar, com el gimnàs al gener, molta intenció. Mentrestant, la gent gran es prepara, es pregunta també on viurà, què passarà quan el lloguer pugi més, i si envellir dignament serà un luxe després, perquè fer-se gran avui surt bastant car. I llavors, llegeixes allò d'Hora a l'Estudio, no sé si ho coneixeu, pacients amb tractaments a mig fer, abandonats, somriures promesos, diners evaporats, dentadura nova, sí, la de Stranger Things, en un univers paral·lel. I mentre aquí costa acabar una ortodòncia, a fora continuen caient bombes a Beirut, alto el foc, però amb lletra petita, ja ho has vist, la pau dura menys que una bateria dolenta amb Bluetooth. I després tens el tema del hantavirus, esclar, repatriant afectats des d'un creuer atlàntic, que les vacances avui inclouen pack pandèmic, tot molt exclusiu, molt premium, també molt estrany. I per acabar, el papa vindrà a Catalunya, pregària a l'estadi, visita a la presó, Montserrat, Sagrada Família i Benedicció,

0: reptes de l'habitatge, d'atacar suburbis, per exemple, també a Beirut, o de la visita del Papa, ho farem amb qui em mira amb cara una mica així d'estranyesa, Pep Adelantado. Bon dia.
1: Bon dia.
0: També,
1: no, no, és que estic veient que dic tot són bones notícies, però no et veig.
0: Tot sí. Bones notícies, sempre, eh?
1: Vull dir, arribes aquí amb una mica optimista i mica a mica et sentim amb aquesta arrencada i et vas enfonsant.
0: L'esmorzar es va allò a l'estómac, vas dient, ai... Ja sí,
1: es van congint. Bueno, però intentarem aviam si li donem la volta. A veure.
0: Ai, Conxita Gimeno, bon dia.
2: Hola, a mi em passa al revés. Les dius amb aquesta alegria i amb aquesta velocitat.
1: Sí, sí, bueno.
2: Les he llegit pel matí, però ara sembla que són més lleus, no?
0: Són més lleus, eh? Sí. Son Expósito, des de Nova York, la nuestra corresponsal.
3: Hola, ¿qué? buenos días. La verdad es que la entrada ha sido muy divertida, ¿eh? Todo lo horrible de las noticias le ha dado... tu chispa,
0: esa chispa
3: de simpatia.
0: I me deies Nova York, que les persones amb diversitat que no...
3: Nada. A ver, sí que es cierto que te tienen muchísimo respeto, que en cuanto te ven llegar es como que viene Dios y se aparta todo el mundo y te dejan entrar al ascensor. O sea, te vas al metro y enseguida se levantan, igual que aquí, igualito. Pero luego allí... semáforos sonoros sí que hay, pero como hay tanto ruido, no te enteras de nada. Bajar en silla de ruedas, te tiras de cabeza, porque no puedes. En todos los sitios hay bordillos. Muy pocos hay rampas. Como aquí, España querida.
0: Ay, no, Dios mío. Isidre Rubio, bon dia.
4: Bon dia. No sé si dir bon dia, perquè... Jo esperava començar amb una poesia i resulta que hem començat amb allò que diem ara un xorreo, ens has deixat ja descol·locats.
0: A veure, que tu pots fer sempre una poesia aquí també.
4: No, sí, home, ja, però bueno. El que ha sortit ha sigut una poesia, ha sigut un drama amb tres o quatre actes, perquè és clar...
0: Aquest drama, podeu participar, podeu ser el nostre actor, actriu, director, el que vulgueu, trucant al telèfon 93 588 59 60, és el telèfon del directe, 93 588 59 60, en aquesta performance que fem cada dia, avui el dijous amb els nostres quatre convidats. Us agafarà el telèfon... doncs el nostre productor, el nostre tècnic, el nostre editor, José Malagón, el que està al comandament d'aquesta tertúlia. Som-hi!
5: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: La primera notícia que vull començar és... això passa a totes les poblacions, que arriba doncs, l'estiu, tenim els casals d'estiu i hi ha uns dies que acaba les classes i comença el casal d'estiu. Ai, aquest decalatge. Llavors, què passa aquí a Rubí? Doncs que l'Ajuntament... Començarem per aquesta notícia de Rubí, després anirem a per altres coses. L'Ajuntament de Rubí torna a oferir a les famílies que ho necessitin un casal gratuït dels dies 22, 23, 25 i 26 de juny. Això són 4 dies a l'escola Pau Casals per alumnes que estiguin cursant d'I3 a 6è de primària. Són 100 places, d'acord? I es tracta de cobrir doncs, aquest gap, no? aquest foradet que hi ha. Un horari del casal que fan de 9 a 2, es pot entrar una hora abans, no hi ha servei de menjador. Les inscripcions es poden fer entre l'11 i el 22 de maig a la seu electrònica de l'Ajuntament. I la distribució de places com es fa? Que això és crec que és una part interessant, no? Que es fa en funció de la renda de la unitat de convivència. Hi ha diferents trams. Hi ha el tram 1, que és el més prioritari, que és fins a 12.000 euros. Hi ha un altre tram, el 2, que va de 12.000 a 16.000, el tercer de 16.000 a 20.000 i el quart tram, doncs, la gent que cobri o aquelles unitats més de 20.000 euros. I dintre de cada tram, a més, també doncs, es tindrà en compte d'altres criteris. Això està també, crec que vosaltres direu, però crec que estan bé, s'han d'acreditar tot això. Per exemple, famílies monoparentals, progenitores o tutores de víctimes de violència masclista, que tinguin diversitat de funcional en infants, o que puguin tenir altres responsabilitats respecte a les

0: cures, per exemple, de familiars o de persones dependents. I, per tant, tenim un casal que l'Ajuntament posa gratuït aquests 4 dies i posats en aquests trams que els més necessitats són els que tindran una prioritat major, i per cada tram ja, doncs, també hi ha una sèrie de criteris. Són 100 places. No sé com ho veieu, això.
1: Home,
2: jo aplaudeixo la iniciativa, sí, sí, és a dir, s'està intentant cobrir un buit que ens deixa... El que passa, la meva pregunta sempre és la mateixa. Ens estem generant nosaltres mateixos una pila de situacions que ara resulta que els casals són imprescindibles, perquè si no, què en fem dels nens? I esclar, llavors comences a dir, però escolta'm, ho tenim mal muntat, ens costa de... Ara suposo que em criticareu perquè els mestres diran que no poden allargar més les jornades i tot això, però jo diria, aviam, passa el mateix que amb la gent gran. Si no tenim ningú més a casa, necessitem residències, necessitem cuidadors, necessitem la Bíblia. Mm. I amb els nanos passa igual. Ara, l'ideal, aplaudeixo, ara són 4 dies, eh? Després la gent s'ha de buscar la butxaca, perquè s'ha de buscar a veure qui cobreix el reste, eh?
1: A veure...
3: ¿Puedo hablar?
1: Puede.
3: Yo la veo una opción muy positiva, ¿vale? Pero sí que es cierto que el primer tramo que tiene prioridad, menos de 12.000 euros, creo que menos de 12.000 euros es que hay uno de los dos que no trabajan. Entiendo yo.
0: Mm-hmm. Es un tramo muy bajo. Muy...
3: Entonces, se puede quedar con el hijo. A no ser que tenga que estar cuidando a una persona dependiente o tal. Entonces ya es otro tema. Pero un salario por debajo de 12.000 euros prácticamente puede estar con el hijo, porque 12.000 euros al año, yo creo que en una familia padre-madre o madre-padre o padre-padre o madre-madre pueden... tienen que ganar más. 12.000 euros es muy poquito. Entonces yo ahí quizás hubiera subido un poco el límite.
0: Ahir parlàvem de la situació del sensellarisme a Barcelona, que hi havia prop de 8.000 persones, i també parlàvem justament, tinc la notícia aquí, ara podem mirar-la, doncs que estan a la ronda del litoral, que són joves estrangers, però hi ha molts que són catalans que tenen feina. Llavors, hi ha alguns que són com els que fan la seguretat, parlaven, hi havia testimonis al camp de l'Espanyol o al camp del Barça, que cobraven 8 euros per hora. I llavors, d'altres que tenien un negoci amb la seva dona, un restaurant, que es van divorciar, la van acabar perdent, i no poden arribar a pagar un lloguer, una habitació, que són 500 euros. I llavors, hi ha diferents casos que s'han vist abocats, no? Que és gent que està treballant, però que està sense llar, i que viuen també en tendes de campanya. O sigui, la realitat, veritablement, és com tu dius... Sole, de que, ostres, hi ha aquests casos, però és que hi ha casos també que no ens podem de vegades imaginar, i que són molts els que hi ha també, no?
4: És una nova versió de la pobresa, sí, actual. Mm-hmm. Que sí, són pobres tot i tenir una feina.
3: Sí.
4: Amb el tema dels casals, a veure, el lleure infantil és una de les grans bretxes socials actual. Una família sense recursos no pot pagar un lleure. Ja no, i parlo d'extraescolars, parlo de, bueno, doncs aquests casals, no? Que realment aquests 4 dies són una mica peliaguts de posar-los, de col·locar les criatures, si no hi ha uns avis al darrere, o uns tiets, o el que sigui, no? Però si alguna cosa també s'hauria d'invertir, i potser això ja toca més a nivell municipal, és amb aquest lleure, amb que estigués garantit per tothom, no?
3: Exacte.
4: Ja no només casals, sinó inclús la franja de la tarda, de sortir de l'escola. Qui pot pagar fa extraescolars, qui no, no. No n'hi ha tantes que siguin...
3: Bueno, i a veces, Conchita, con mucho sacrificio.
4: Sí, sí, tant.
3: Porque el que trabaja al final no es el rico de aquí.
4: No,
3: es que tienes que sacrificarte y decir, bueno, tengo que dejar a mi hija en algún sitio que haga extraescolares, y en vez de yo irme a cenar 3 días al mes, pues me voy uno. Sí. Y que al final... Es lo que tú dices,
4: sí,
3: que,
4: sí,
3: que trabaja también está dentro de una pobreza. O sea, que...
4: No, i cada vegada més, eh? Jo, no
3: supuesto,
4: sé com ho veieu vosaltres, però
1: no,
4: cada
1: jo,
4: vegada
1: jo,
4: ens fundeixen menys.
1: Jo el que penso és que és molt poca cosa.
3: Claro, és que 100 places
1: és una cosa insignificant, però, home, si és una cosa favorable no a tots els ciutadans, perquè no és possible, ni tampoc és necessari, però sí a tots els que puguin, doncs clar, jo em costa doncs criticar-ho, perquè dius, home, un dia que decideixen fer alguna cosa positiu, només falta que els hi foten canya, a més, perquè llavors ja, ara, que és un gest, no voldria dir propagandístic, però té tota la pinta, perquè estem parlant de 100 places, estem parlant de 4 dies, estem parlant que és una coseta bastant justeta. Però és algo. És algo que...
3: Que sí, que si la iniciativa està muy bien, però que se debería de ampliar las plazas. Claro, porque es que 100 places al final... pues siempre les toca a los mismos, a los pobrecitos que no pueden, ¿verdad? Yeah, yeah. Pero es que hay gente que sí que trabaja, como he dicho anteriormente, y tampoco pueden.
1: Ya, yeah, ya, yeah, sí, sí. Es que, no, es que el problema no es...
3: Es que la vara de medir está muy...
1: El problema és que s'ha de posar un límit en algun lloc.
3: Sí.
1: S'ha de posar un límit en algun punt i aquest punt no ens sembla bé i 5, i 3.000 euros més a l'any potser ens semblaria millor i 1.000 menys ens semblaria fatal. Dependrà de...
2: Aquesta línia d'edat... Quants nanos hi ha, Rubí, d'aquesta edat?
4: Molts.
2: Hi deuen haver com a mínim 3 o 4.000.
0: En les altres edicions, quantes places hi han hagut, si s'han omplert o no, i apuntava molt bé la Conxita Jimeno, no? També de que el casal ha de ser accessible a tothom, no? Tant per la gent que s'ho pot pagar, com...
2: Però per una població infantil de 3 o 4.000 nens, com ho fas, això? Perquè has de muntar una escola paral·lela per aquests dies.
4: També hi haurà una cosa, que aquí suposo que hauran d'acreditar molt bé. Sí, i a vegades l'acreditació tira enrere a l'hora de demanar aquest tipus d'ajuts.
0: Sí, sí, ja ho diu, tot, que absolutament tot s'ha d'acreditar, s'ha de portar la declaració de l'IRPF del 2000, de l'any anterior, una declaració responsable també de la persona adulta, etc. Hi ha una sèrie de documentació que has de presentar per poder alegar això.
4: Jo tiraria també molt pel tema social. O sigui, es pot constatar que hi ha infants que es queden sols a casa amb edats molt baixetes, Doncs per mi aquests serien els prioritaris.
3: Sí,
1: sí. Bueno, a veure, s'ha de veure el criteri que fan servir després.
3: Que el umbral del dinero...
2: Amb aquestes accions de suport sempre anem tard i sempre quedem curts.
1: Sí.
2: Perquè les necessitats ens sobrepassen per tot arreu.
0: Mira, parlant de necessitats que ens sobrepassen, que ens sentim sobrepassats, vull posar sobre la taula... Ahir llegia una notícia que també... Israel, que va tornar a atacar els suburbis del sud de Beirut amb un... amb un bombardeig que, segons el govern, segons Benjamin Netanyahu, anava dirigit contra un comandant de l'Hezbollah, va causar danys importants en aquesta àrea de la capital libanesa. Segons els mitjans libanesos, 4 persones pel cap baix van morir en aquest atac israelià i unes altres 5, entre les quals el Banya de Zayaya...
2: Però si en volen 400 al costat, què hi farem?
0: Llavors, quan es presenten nosaltres a la tertúlia, hi ha molts dies que no hem parlat de la guerra de l'Iran, del que passa a Beirut, d'aquests atacs, i moltes vegades ens plantegem què podem fer, no? I de vegades, quan tenim, ens veiem sobrepassats, no?, per la magnitud. Jo no sé si vosaltres penseu que a nivell individual vostre, si es pot fer alguna cosa a nivell individual quan estan succeint aquestes coses.
1: Bueno, donar suport a tots els que reivindiquin una forma de tractar els temes més pacífica, més normal, més humana. Vull dir, jo ho tinc molt clar, i no és cosa meva, no és que ho tingui clar jo, em sembla que ho tenim clar tots, de que les guerres són el fracàs de la política. Perquè si tu ets un polític preparat, amb ganes, i més enllà del sou que representa, les dietes i tal i qual, vols fer la feina que et toca fer, doncs batallaràs el que sigui abans de d'això. Ara, quan es tracta d'anar passant... Jo sempre trec el mateix tema perquè és que al·lucino. Jo no sé ara mateix, després que van sortir el Regne Unit de la Parlament Europeu, no sé quants parlamentaris queden, però abans, quan estava comprant, hi havia 751. Que hi hagi 751 persones en una assemblea i no hi hagi manera de trobar una solució, però, és que dius, tio, poca voluntat hi ha, eh?
0: Sí, però Pep, estem parlant a nivell personal. Vosaltres creieu que a nivell personal es poden fer coses?
1: Més enllà de donar suport, jo crec que no.
4: Home, es poden fer coses, per exemple, acollint refugiats.
1: Bueno,
4: a la millor que arribés una expedició de criatures que les portessin refugiades, podrien fer coses així, però estem parlant d'uns nivells de política tan alts que se'ns escapen.
2: Jo penso que és una qüestió d'actitud. Només pots tenir una actitud diferent de la que està generant això. Ara, aquesta actitud llavors s'ha d'anar concretant i que quan hi hagi oportunitat l'has de demostrar, evidentment.
1: Sí.
2: Vull dir, ara, sí. Ja, tenim poques opcions. Una de les poques és la qüestió del vot.
1: Sí.
2: Bueno, potser és qüestió d'anar cap allà, no? Perquè, esclar, tu què pots fer? Home, jo sortir de manifestació cada dia, jo no puc.
1: No, tampoc.
2: I a més
1: no.
2: Tinc el convenciment que no em serveix per res i, per tant, hi aniria ben bé amb mala gana.
0: Sole, vols apuntar?
3: Sí, jo estoy totalmente de acuerdo con Conchita que se debe, pues a la hora de acoger a personas que están allí, que están sufriéndolo in situ, pues oye, eso sería un buen acto a nivel personal. Però algo más, no sé.
0: Anem a obrir portes. Us imagineu que poguéssim anar ara mateix? Ahir van bombardejar Beirut. Us imagineu que poguéssim anar a Beirut?
1: Jo em preguntaria...
3: Jo no iria perquè soy punto...
0: A fer què? Bona pregunta. Pau, Palaus, bon dia. A veure si ens podem sentir. Bon dia. On estàs ara mateix?
5: Estic en una casa a la perifèria de Beirut.
0: Tu tens relació amb Rubí, has col·laborat amb la companyia letal de Rubí, has estat present al Teatre Sense Teatre, ets pallasso professional a nivell internacional, fundador de l'associació Contaminando Sonrises. Com és que has anat a Beirut? Què fas allà?
5: Què faig allà? Intento portar una mica d'humanitat en aquest món que ens toca viure. Això és el que intento.
0: Ho intentes des de fa temps, perquè portes 12 anys que vas viatjant a camps de refugiats, no? A zones que són conflictives, que passen catàstrofes naturals. Per què vas decidir, ara crec que fa dues setmanes, anar a Beirut per portar, doncs, aquesta feina teva que estàs fent, aquesta feina que és molt humanitària?
5: Bueno, això ho vaig decidir, és que quasi que no ho vaig decidir, jo estava, a mi m'agrada molt viatjar i estava viatjant, anava cap a un festival on t'havien contractat a Nova Zelanda i em vaig trobar en un camp de refugiat immens al nord de Tailàndia i portava les meves coses d'actuar i els van proposar fer un espectacle i ens van dir... Bueno, vale, provem-ho, aquí no havia arribat mai un pallasso. De fet, la gran majoria de nens no saben ni el que és un pallasso, però provem-ho, a veure què passa. I va ser una experiència fantàstica, tant per mi com per ells, i ens vam quedar 2 setmanes. I això fa 12 anys, i la veritat és que no he pogut parar mai més de fer això, perquè aportar el teu gra de sorra dintre de tanta catàstrofe mundial a través del teu ofici... i veure que realment funciona i que canvies coses i que crees oasis reals i d'esperança et fan que no puguis parar mai més de fer això.
0: Això ha estat més fort que la teva por de viatjar a un país que està en guerra i en una zona que, per exemple, ahir va ser bombardejada, no?
5: Que és bueno, perquè... Digues.
0: No, digues.
5: Res, que hi ha algo més fort que la por, que són els somnis i l'esperança i el saber que estàs fent algú des d'aquí i directe que d'alguna manera jo sento que em protegeix. Hi ha gent que d'aquesta força hi ha a països que he viatjat que li diuen Alà, hi ha gent que li diu Sant Crist, hi ha gent que moltes li diuen Déus, alguns esperits. Jo encara no li he trobat la paraula, però estic segur que hi ha alguna cosa, és una energia molt forta que es sent i que quan tu estàs donant el millor de tu, algú et protegeix. Mm. I ara no ho sé si ho sentiu, però jo sí que el sento, fa dies que el sento, és un dron, són diversos drons que hi ha per aquí dalt, que no paren de donar voltes i ens vigilen, no és una paranoia, és real. Aquests drons són grossos com cotxes o més, i porten dos míssils gegants, i porten moltes càmeres, i no paren de donar voltes per aquí dalt, i aquestes imatges surten a oficines, suposo que a Tel Aviv o a altres ciutats d'Israel, i ens estan controlant i controlen tot el rato i recorden que estan aquí presents i que quan ells apretin un botó aquest míssil cau i tot s'acaba.
0: Pau, amb aquests drons que us vigilen, amb míssils, tu has fet actuacions, has fet diverses actuacions. Explica'ns una miqueta com han anat aquestes dues setmanes, com han anat aquestes actuacions, com has estat rebut.
6: Com has estat rebut.
5: Mira, partint de la base que el que jo proposo és la meva proposta és un pallasso que és refugiat i busca un lloc de pau i una comunitat que l'accepti. Llavors, el meu pallasso va carregat amb moltes maletes velles, un sac on te porto l'equip de so a dintre i quan arriba al camp la seva missió és intentar ser acceptat per la comunitat. Que això a vegades és més llarg, però normalment és molt ràpid. Llavors, quan la comunitat l'ha acceptat, prepara l'espai, l'escenari, i té alguna cosa que oferir-los, que és alegria, dignitat, humanitat i abraçades. Mm.
0: Això és una tertúlia. Vosaltres tenim aquí el Pep, bueno, ho has vist al principi ja la tertúlia, tenim el Pep, la Conxita, l'Isidre, la Sole. Avui és el nostre tertulià sorpresa. No sé si voleu aprofitar per fer alguna pregunta o simplement debatre això, no? Jo us preguntava què es pot fer a nivell individual i si us veieu amb el coratge, per exemple, que fa el Pau d'intentar obrir també aquest corredor, no? de pallassos i portar aquesta alegria a una zona de conflicte, no? Que de vegades això se'ns queda com des del punt de vista, per exemple, meu, és gran, és enorme, no? I el Pau ho fa de forma senzilla.
2: És molt colpidor l'exemple que ens estàs donant i el que ens estàs dient des de primera línia en aquesta fórmula de franc tirador per la pau i per l'alegria i per el contacte. Però esclar, és que a nosaltres se'ns fa com impossible. Jo suposo que cadascú ha fet una opció de vida i jo el que s'hi faig és aplaudir moltíssim que hi hagi gent com tu capaç de portar alegria a un lloc on que no hi caben res més que llàgrimes. Però vull dir, no podem fer gran cosa, donar-te suport i dir-te, tira endavant, aguanta, i si amb alguna cosa podem servir, doncs aquí estem. Però estem aquí, no som capaços d'obrir cap aquí baix.
0: El Pau vol dir alguna cosa. Digues, Pau.
5: Sí, gràcies, moltes gràcies per les teves paraules, però hi ha una cosa que dius que no podem fer res i no és real. Les persones són molt, molt poderoses, sobretot quan veiem que els nostres sistemes no ho estan fent bé o no ens representen d'alguna manera, perquè si és el que volen que ens pensem, que no podem fer res, però en realitat podem fer moltíssimes coses. Hi ha molts oficis que són molt necessaris, no només els pallassos aquí. Hi ha molts oficis. De fet, quan hi ha una guerra oberta, encara que ens diguin que hi ha un alto foc, les notícies són reals. Aquesta nit ens hem despertat pels míssils que queien. Qualsevol tipus d'ofici fet des de l'ànima, des del cor, és super benvingut. Per altra banda, també, si és important que el qui no ho senti de venir en territori no vingui, perquè perquè la quan fas una cosa amb por estàs cridant coses que no volem que vinguin. Llavors, des de casa també hi ha coses importantíssimes a fer. Importantíssimes, igual que estar aquí. Vull dir que cap lloc és menys important que l'altre. I ja des de suportar econòmicament projectes que van en aquests llocs, com podem ser nosaltres o altra gent meravellosa que jo estic coneixent aquí i que fa una feina extremadament bonica, com compartir les notícies, gràcies a Ràdio Rubí per no tallar-me i deixar-me dir tot això, perquè això no està arribant, que aquesta guerra està oberta i que cada dia hi ha morts, això també és una altra cosa important de fer. Mm-hmm. N'hi ha moltes. No sé si tenim tant de temps per poder-les dir totes, però si hi ha gent que no sap què fer, em pot contactar. Jo ara quan torni tinc milers de missatges per contestar, però en seguiré contestant perquè he vist moltes coses importantíssimes que fer. I no només aquí. Hi ha guerres oblidades, com és el Sàhara, com és el Congo, com és a Iran, Sudan... Hi ha que es veu més, com és Gaza, i no perquè es deixi de veure, s'ha de continuar veient i més fort que mai, però n'hi ha tantes que no sé per què, jo no ho entenc, però no interessen econòmicament, suposo, que les aparten i queden oblidades, però el Sàhara porten gairebé 50 anys visquent en un lloc que es diu la Hamada Argeliana, que és un lloc que els saharauis diuen que allà no hi viuen ni les plantes ni els animals, que només hi poden sobreviure els nòmades saharauis. I no és casa seva.
0: Estem parlant amb Pau Palaus, el pallasso professional, col·laborador amb la companyia Letal de Rubí, que ha estat present, ha actuat també aquí al certamen Teatre Sense Teatre Rubinenc, que té aquesta associació que es diu Contaminando Sonrises, que, com de molt bé està dient el Pau, hi podeu també col·laborar. Jo volia preguntar-te una cosa més, i ara dono pas també un moment pas a vosaltres, si el voleu preguntar, perquè aquí la taula, Pau, doncs està una mica en estat de xoc, també, una miqueta. És quina ha estat la rebuda dels nens a les teves actuacions i, sobretot, en aquesta realitat tan crua que teniu?
5: Clar, la realitat és duríssima. Llavors, i el que jo sento és que no en grans quantitats, però en petita escala sí que els hi arriba menjar, els hi arriben mantes, els hi arriba roba, perquè ho han hagut de deixar tot. O a vegades no ho han ni hagut de deixar, els hi ha explotat la casa i s'ha quedat tot allà. Llavors, els hi està arribant mica en mica cosetes petites, no una bestiesa, però sí que els hi arriba alguna cosa, però potser el que més falta és que se sentin persones, perquè si una cosa són bons els estats forts, són en deshumanitzar, perquè quan deshumanitzem i quan posem, en vez de noms o posem persones, posem números, és molt més fàcil matar. Perquè no et fa sentir tan malament. Llavors, el que necessiten molt és sentir-se humà, necessiten una abraçada, necessiten riure, necessiten oblidar, encara que sigui per un moment, i sentir... Això, necessiten...
2: Llavors, una ciutat que s'ha sotat les bombes...
0: Mira, a l'Isidre et vol dir alguna cosa.
2: Jo volia preguntar, en una ciutat que està sota les bombes, com es viu? Hi ha comerç obert? Hi ha possibilitats d'anar a adquirir coses? Hi ha alguna escola, algun centre que funcioni? O t'has de guanyar la vida saltant runa?
5: Mira, jo pensava que estaria tot car. Em sembla més... que no està tan res i que continuen fent vida. Jo he descobert el país, l'he llegit.
0: Ara tenim la comunicació, que se'ns talla una miqueta més. A veure si la podem reprendre. A veure, torna, Pau.
5: Ara?
0: Sí, ara, a veure.
5: Sí,
0: Sí, torna. Sí.
5: Vale, no, el que deia...
0: Vale, no, et perdem. Pau, Pau Palaus, el pallasso professional que a nivell internacional fundador d'aquesta associació Contaminando, no, Sonrises, col·laborador de la companyia Letal, amb el Jordi Magdaleno, que també m'ha entrevistat aquí, actor també en el teatre, Sense Teatre, amb aquesta vinculació rubinenca que tenim, que estava doncs, a Beirut, que ha estat doncs, aquests dies intentant obrir aquest corredor, no, de pallassos, intentant portar aquesta alegria, i que a mi el que em va sobtar més és dir, ostres, com ell deia, no? Quin valor, si jo sóc fuster, hi ha una zona que, del món doncs, que està patint això, me'n vaig sapiguent que puc ser bombardejat amb la meva feina, amb el meu ofici, a fer de fuster a lo millor 15 dies, o de ferrer, o amb el que jo pugui, no? En l'educació. I això em sembla d'un coratge i d'un valor terrible. A veure si almenys ens podem acomiadar com cal del Pau, a veure si podem, de moment no, ja veurem si en el moment que puguem. Què us sembla a vosaltres, això?
4: Que li han encertat el nom de ple.
3: Sí.
4: Posar-li Pau amb una persona...
0: Pau Palaus, a
4: sí, més. Sí. És que està en un altre nivell. Cap de la gent que jo conec, ningú, està en aquest nivell. No. Agafar i... Doncs si esclata una bomba m'esclata, doncs m'ha tocat, no? Però és que una confiança amb la raça humana que jo havia perdut una mica, i en sentir-lo m'ha retornat aquesta esperança que hi ha gent, bueno, doncs igual que hi ha males persones, hi ha bones persones, però és que aquest xicot jo crec que està en un extrem.
2: Sí, que hi ha una...
1: Sí, no, n'hi ha de persones d'aquestes, amb aquest coratge i aquesta voluntat de fer coses i pensar en els altres i tot això, n'hi ha. Jo me n'he trobat també, en Porai, me n'he trobat i tenen molt de mèrit.
0: Pau!
5: Ara sí, no?
0: Ara sí. Vinga, acaba el que estaves dient. Aquí vale. Estaven dient també doncs, el teu coratge. Digues.
5: Només volia dir que jo, igual que m'ha preguntat si estava tot bé, si corríem per sobre les runes...
0: T'arriba així. A veure, prova. Que si corrien sobre les runes, digues.
5: I a veure... jo també m'ho pensava i realment per mi bèstia de...
0: Pau, ens arriba entretallat. T'enviem una abraçada enorme. T'enviem una abraçada enorme. Esperem veure't per Rubí de nou amb els companys de la companyia Letal.
5: Sí, de nou.
0: O bé, si actues, no sé si vols desconnectar el vídeo i quedar-te
5: que
0: només.
5: Estimo molt.
0: Que us estimo. Sí, ja. Escolta'm, que et vagi molt bé aquesta tornada, que crec que la tens avui, crec, o demà. Doncs que vagi molt bé aquesta tornada. T'esperem aquí per Rubí i per Ràdio Rubí. Una abraçada geganta.
5: Anem a fer...
0: Que van a fer la darrera actuació. Una abraçada.
4: Cuida't.
2: Realment. Un Indiana Jones de l'humor,
1: sí,
2: els intentaré portar el bon humor, les ganes de viure i manifestar que hi ha uns valors, que sigui com sigui la gent, els valors hi són i que els hauríem de començar a apreciar molt més. Ara, com ho fem? Aquí hi ha la feina, no?
0: Fixa't tu, valors que no tenen els d'Oral Studio, amb pacients rubinencs, i també a tota Catalunya, a tot l'estat, que han deixat els seus tractaments a mitges, que és un malson per aquestes víctimes de les clíniques dentals d'Oral Studio, i que tenim doncs, a persones que ho han patit. Crec que tenim el testimoni José Malagón de Antonio Fraile, el president de la plataforma d'afectats.
7: Comença l'hora de fer la pròtesi definitiva i comencen els problemes. Que si el metge, el dentista es posa de baixa, que si les proves no surten bé, que si els proveïdors no han fet la seva feina... Bueno, comencen una sèrie d'excuses. Veient el patró dels afectats que hem tingut, si tots els afectats relaten la història, és molt continu, o sigui, és una història que es repeteix.
0: Crec que tenim també el testimoni d'una afectada, que estic ara mateix doncs, buscant el nom, la Maria Dolors Cupull.
8: Sí, tampoc, perquè, clar, no tens ganes d'anar lloc, perquè no pots anar, no pots menjar bé, no tens que menjar el més purés que estic ja de purés, que se m'aixeca l'estómac el més que ho dec, i amb d'on pales t'ha de sortir al carrer. Inclús he tingut que anar al metge perquè no dormia, m'han tingut que donar les pastilles per dormir.
0: Doncs, segons el portaveu dels afectants, s'han detectat que algunes clíniques podrien haver operat sense llicència, amb documents, documentació irregular. És a dir, estàvem parlant fa un moment de valors i per això he volgut treure aquesta notícia d'aquí, rubinenca, doncs d'aquestes víctimes d'Oral Studio que es troben amb el tractament a mitges. Què us sembla? Us dona por de vegades quan comenceu i us fan avançar una quantitat de diners que de vegades llegia abans que poden ser fins a 10.000 euros. Quedar-vos en aquesta situació?
4: És que els marges dels dentistes són aclaparadors. On anem amb aquests dinerals quan sí, amb ells tampoc sí. Els hi costa tant, no. Això, eh? Vull dir, la matèria prima és infinitament barata. No sé, no sé com tenen vergonya.
2: Però sempre és
3: no tenen valores.
4: No, és que és la cara A i la cara B, totalment.
2: Però és la mateixa actitud que dèiem de cara a aquests grans problemes. Amb els problemes petits passa igual. És a dir, aviam, aquestes situacions es van veient a venir. Les empreses o funcionen o no funcionen. I si no funciona, quan vas a un lloc i et diuen ha de pagar per endavant, dius malament. Em sap greu, però esclar, dius, això no pot ser. Les coses han d'anar pel seu ordre. Vull dir, tu ofereixes un servei, l'has de tenir garantit.
1: El fas i el cobres.
2: O, esclar,
3: sí, però
1: no pagues i després el faig, no. Perquè hi ha aquests riscos, i que no és la primera vegada, ni és el primer cas que passa.
2: Però és que passa en tots els camps.
1: Però passa en tot.
3: No, sí. Però ellos te dicen, si lo pagas al contado, te descontamos igual, pues no sé, 500 euros. Y claro, la gente que hace, pues si tienen, pues lo pagan. Y luego, pues, hasta luego, Lucas.
1: En el món del comerç, hi ha una perversió enorme en 40.000 coses. Allò del 30... La segona unitat a la meitat, el no sé què, el no sé quantos... Però la que més, a mi la que més em repeteix, a més els hi vaig dir, amb ells mateixos, és la de... amb un euro més té un altre joc d'ulleres, sí. O té un altre joc de... Escolti, m'està fotent els calés, perquè vull dir, si me'n pot donar dues per aquest preu, és que m'està cobrant el doble. Clar, llavors es dius... I els hi vaig dir. Quan vaig dir això, dic no. Era per l'oïda. I vaig dir, no m'ha acabat de convèncer. Dic, de totes formes, si decidís fer-m'ho, no us ho compraria vosaltres. I això dic per això. Perquè si jo necessito un audímetre, necessito un. Un joc, o dos, o sigui, el joc, no dos, necessito un. Llavors, el fet d'això que això, bueno, diu, em van dir, bueno, sempre això es pot negociar. Dic, pues no, malament, anem malament. No es pot entrar en aquesta dinàmica, perquè llavors, o sigui, hi ha gent que hi cau amb això, hi ha gent que hi creu, ah, mira, doncs això, comprarem dues ulleres, comprarem dos d'això, no, unes, si unes facin molt bé unes, en compren unes altres. Això és inflar el comerç, inflar l'activitat comercial i donar peu amb això, amb aquestes històries de dir... Perquè ja dic el que tu deies, és un escàndol el que cobren els dentistes.
0: Estem parlant de... Parlaven abans de valors humans, que semblen que el capitalisme, podríem dir-ho així, més exacerbat, no entén
1: humans,
0: no, valors humans. No, és una cosa...
2: Amb les paraules grosses és molt complicat. Ara, la dèria aquesta que tenim ara, de que tothom se sent emprenedor, i mira a veure si trobo un localet petit, una habitació, una taula, una cadira, un ordinador i una mossa que tingui. I dius, bueno, aquí muntem una empresa. I dius, escolta, perdona.
1: Sí.
2: Jo sempre vaig amb la pregunta aquella de l'Eugeni, diu que hi ha algú més. Que si no hi ha ningú que tingui algun diner aquí a la vena per garantir que farà un servei, què cony m'has de fer, tu? Sí. Vull dir, les teves idees són igual que les meves i valen igual, eh? Vull dir, no cal que me les cobris.
1: Bueno, amb això discrepo una mica, perquè tu dius les teves idees són igual que les meves, jo estic d'acord, però les actituds no són iguals.
2: Ah, bueno.
1: Hi ha persones que tenen la mateixa idea que tu, però són uns apagats, una miqueta d'això, es confien de que l'administració els ajudarà, els bancs els ajudaran... I en els altres que diuen, aquí mai de llevar a les 6 del dematí, començar a les 7 i fins que acabi. I això, clar, el resultat no és el mateix, al final. Però vull dir que, bueno... que és, en part és, hi ha coses que no acabo d'entendre, la plaga, per dir-ho d'una manera, i que no se'm molesti ningú, de fruiteries, de perruqueries, d'allò que dius, com pot ser que visquin tots? Hi ha llocs, hi ha trams de carrer que n'hi ha...
4: D'ungles.
1: Ungles. Bueno, els ungles, sembla ser que la majoria són xinesos, i aquests cobren poc, eh? Vull dir, aquests treballen per un plat d'arròs. Vull dir, això... Mm. Bueno, és un dia. Es fa difícil de definir. El que sí... crec que s'hauria de fer és, quan es dona un cas d'aquests, fotre canya, però en sèrio, per desanimar la gent a fotre aquestes... Perquè aquests, quan comencen, ja més o menys ja s'ho imaginen. Obren sucursals a tot arreu. Tio, però això té un cost. I doncs, llavors al final s'enfonsen.
0: Això és el que fem a la tertúlia, una mica, en aquest escorxador de la realitat, doncs posar i denunciar els casos, no?, que ens arriben, sí, per exemple, d'Hora a l'Estudio, com fan d'altres mitjans de comunicació que des de la tertúlia volem donar l'enhorabona al Tot Rubí, que va celebrar ahir el seu 10è aniversari, que presenta el Tot Rubí diari, aquesta fusió entre el diari de Rubí, el Tot Rubí, ahir van estar al casino celebrant-ho. Ràdio Rubí és l'eix vertebrador de la comunicació aquí a la nostra ciutat, és un espai de cohesió social, és un espai per les entitats, és un espai pels ciutadans com esteu vosaltres, que veniu a la tertúlia, doncs, per desgranar, per debatre, per reflexionar també, per tenir la veu, per estar present en la festa major, en les eleccions, perquè el que passa a la nostra ciutat es pugui escoltar, com és la idea també que té el diari de Rubí. Anem a escoltar el seu director, Xavi Grau, ahir, justament en el que era, doncs, el diari de Rubí, doncs, aquesta presentació. A veure què ara...
9: 10 anys de començar en picant pedra, integrant-nos també amb el teixit associatiu, sortir al carrer, explicar les històries. Vam sortir en digital, amb Nadius Digital, al principi, el 2016, quan vam néixer, i mica en mica, bueno, hem anat sortint també en paper.
0: Doncs aquest divendres, que es llançarà el Tot Rubí diari, tirada de 10.000 exemplars, que tindrà continguts d'actualitat, de locals, d'agenda, de patrimoni, de participació ciutadana. I us volia preguntar per la importància, que justament hi ha en espais, com per exemple pot ser la tertúlia, no?, com pot ser Ràdio Rubí, la promoció d'entitats, esbar d'ensaire, de la participació de ciutadana, de poder obrir línies, de que sigui un mitjà que integra. No sé com ho veieu vosaltres. Vosaltres que preneu, bueno, amb la vostra veu, no? I el vostre temps, veniu aquí.
1: Aviam, crec que és una cosa necessària que hi hagi un referent per la gent quan vulgui saber coses de Rubí. Que sàpiga que diu, pot sentir la ràdio o pot anar a buscar el diari aquest. Bueno, jo l'únic que puc fer és desitjar-li molta, molta sort, que vagi molt bé i que visquin 500 anys.
0: El Tot Rubí diari, eh?
1: Sí, 500 anys. Bastant més del que viurem nosaltres, però bueno...
4: Home, és que busques la proximitat.
1: Sí, sí, sí, sí.
4: T'interessa molt més el que passa al centre de la teva ciutat que no el que està passant al Canadà.
1: És necessari, perquè a més, els mitjans de tipus nacional o estatal, vull dir, ja sabem per on van, parlen de lo que està passant a la Conxinxina i de vegades els temes de cada dia... jo tinc una reflexió en el llibre que vaig escriure del viatge a Amèrica, que al final del llibre, doncs faig una reflexió que sempre l'he tinguda molt clara, i és que les pàgines de la història estan guardades pels grans homes i dones, pels personatges que destaquen dintre de la societat, però que arriben a la seva alçada històrica gràcies als milions d'històries anònimes que formen la base de la piràmide.
0: Ho aplicaries, això, també, al nostre convidat tertulià sorpresa que hem tingut avui, el Pau Palaus, que és molt desconegut,
1: sí,
0: a nivell com a pallasso professional, en el sentit de la tasca que està fent,
1: evidentment,
0: que no es veu, però que en canvi està allà.
1: Evidentment. I jo ja et dic, en aquest mateix viatge que parlo que vaig fer el llibre, vaig conèixer molta gent que es dedicava a ajudar els demés pel gust de fer-ho. I alguns que ens van ajudar a nosaltres, el Juli i a mi, ens van ajudar en moments delicats, en moments crítics. I nosaltres, per exemple, vam ajudar, que es va produir el moviment sandinista a Nicaragua, hi havia a Penyes Blanques, hi havia bombardejos de la Guàrdia Nacional de Somoza i tot això, i nosaltres, amb dos amics d'allà, el marit d'una amiga meva, que era de la France Press, doncs vam anar a Penyes Blanques, a la frontera de Nicaragua, des de Costa Rica a la frontera de Nicaragua, i els avions de la Guàrdia Nacional estaven ametrallant. I vam posar un mocador blanc a l'antena del cotxe i vam tirar cap allà. I vam haver de sortir de la carretera un parell de vegades perquè, no sé, veien que baixàvem massa aviat. Llavors dius, per què això? Perquè havíem de fer fotos, perquè havien de fer, a Costa Rica volien manifestar-se en contra de Somoza, els governs no es trepitgen com els bombers, no es trepitgen mai la manguera, i llavors el govern de Costa Rica, moltes paraules, molt d'això, però no hi havia actitud. I llavors el poble volia que més actitud. I ens van demanar per fer una exposició a San José, una exposició de tot el que nosaltres havíem vist. Els refugiats, la senyora que vam aconseguir a través de l'Isabel, aquesta amiga nostra, que ens havia presentat un redactor de la Teletica, sí, del Canal 4, vam aconseguir una entrevista amb una senyora que havia vist com un soldat nicaragüent de la Guàrdia Nacional ametrallava un nano d'uns 10 anys perquè li va dir que mata-me, que és covarde, això no és covarde, mata-me, i l'altre va agafar prrrap. I llavors es va dir que... Ens ho va vindre a dir nosaltres, va veure les càmeres i tot això, nosaltres no podem, no tenim veu, nosaltres només podem fer imatge, fotos. I llavors va dir, però si vostè està disposada a dir-ho, jo puc aconseguir una entrevista. I vaig anar a parlar amb aquest, amb Antonio, i vaig dir, Antonio, hi ha una senyora ahir que diu, està disposada a dir-ho? Diu que sí. Doncs anem. Vam anar cap allà i la van posar d'esquena i tal i qual, però va fer això i va divulgar el fet de lo que estava passant a Nicaragua. Bueno, vull dir que això de totes formes té un mèrit, però no tant. Quan entres, quan estàs dintre de l'ambient, t'absorbeix l'ambient i et dones compte de lo que fas.
4: Però el Pau està en una altra onda, eh? O sigui, jo, sí. El missatge del Pau és molt diferent.
1: Sí,
4: és...
1: sí.
4: No,
1: ell...
4: D'alguna manera...
0: Digues, Conxita, digues.
4: No, que sí. Vull que d'alguna manera està difonent el que està passant, però ho està fent des d'un altre punt de vista, que és el del fer el bé, el de fer arribar la rialla, el de estar allà...
3: De llevar ajuda. Paz,
4: sí.
3: ¿Verdad?
4: Exacte, com el nom.
3: Pacificar.
4: Saps que és un altre punt de vista. Sí.
0: Digues.
2: Volia imaginar-me una entrevista entre el Pau i el Trump, asseguts en un cafè, a veure què es diuen. Perquè
1: amb el Trump jo no m'assec ni a prendre un cafè. Mira,
0: però si un dia d'aquests comença el Trump fent el sonet. Se m'ha passat pel cap. Com seria un sonet del Trump de l'actualitat?
2: Com poden conviure aquests llenguatges? On vas a parar?
0: Parlava, ens queden no res, 5 minuts, parlava de la importància dels mitjans de comunicació en fer-se eco, sobretot dels locals, del que està passant a la nostra ciutat, i hi ha una nova promoció de pisos públics del Sant Jordi Park, que es podria començar a construir d'aquí a poques setmanes, i us volia preguntar perquè comencen, això és el començament del projecte d'un edifici de 4 plantes, 19 habitatges, 15 d'ells disposaran d'una habitació, 15 d'una habitació, 4 restants en tindran 2, amb una extensió que van dels 52 als 66 metres quadrats. Serà la primera promoció pública que es construeixi a Rubí, aprofitant doncs, la llei que permet construir pisos públics dotacionals en sols d'equipaments per, doncs, per satisfer la necessitat d'allotjament de col·lectius amb dificultats d'accés a l'habitatge. Una part dels pisos es reservaran per als col·lectius de joves i gent gran, seguint la diagnosi del Pla Local d'Habitatge. Però m'he quedat amb aquesta història, que 15 seran d'una habitació, els 4 restants tindran dues de 52 als 66 metres quadrats.
4: És cap a on anem, eh? A les famílies molt, molt petites.
3: Sí.
1: Jo crec, que, jo crec que està pensat més en una sola habitació, està pensat per gent jove, eh? Per gent que s'independitzen i d'això, perquè en una habitació ja em diràs. Nada. El dia que tinguin un criu, què?
4: És que la idea és que el del criu ho estan perllongant.
3: No, lo están
4: Com a molt tindran un gos.
3: Nada, no queremos hijos.
4: Es que
3: no hace falta natalidad.
1: Cada uno.
4: Els futurs nens no tindran cosins. Que els futurs nens no tindran cosins, perquè tots seran fills únics de fills únics.
3: Sí. Sí.
4: Seran famílies molt curtes. I la prova és que socialment ja estem fent habitatges per aquest tipus de família.
1: Sí, sí. Sí.
0: Escolta, vull acabar amb dues notícies bones. Que la primera edició del Primavera Tapes, amb 40 restauradors oferint tapa i beguda a 4,50 €, comença el 7 de maig.
4: Avui.
0: Quin dia és avui? 7 de maig.
3: Oh, que bé.
0: Els dijous, 4,50 € oferint tapa i beguda, que hi hauran premis també, però que ho sapigueu. No només serà aquest dijous, sinó que el proper dijous m'ha dit l'Isidre, també, que vindrà i que portarà... Bueno, digues tu, Isidre, que portarà què?
2: No, mami, avui m'han convidat a venir un altre dia, dic jo no puc venir l'altre dia.
0: Bueno, doncs, li havia dit, dijous, a veure si podia venir divendres.
2: Divendres justament és el meu sant. I llavors vaig dir, doncs, home, doncs ho celebrem dijous, i cap problema. Ja portaré les pastetes.
0: Proper dijous hi haurà pastetes per Sant Isidre, que és divendres.
4: Ah, clar, el 15 de maig.
0: És el 15 de maig.
4: Clar, Sant Isidre.
1: Sí.
2: Home, cuidado, el patró dels pagesos i el patró de Madrid.
1: De Madrid, també.
10: Ai, que cosa más grande!
2: Bueno, no. És un accident buscat. Hi ha una dita que es refereix, evidentment, al Madrid oficial, eh, no?
1: Ja.
2: Que diu que és el patró de Madrid perquè Sant Isidre, quan anava a resar, els àngels li feien la feina per ell. I sembla que hi hagi un missatge aquí sota, no sé.
1: Ja.
2: Que algú la fa la feina.
1: Algú la fa la feina, sí.
2: Madrid
1: sí,
2: oficial, que respecto un bon de la comunitat.
0: Doncs mira, una forma d'acabar doncs, aquesta tertúlia d'avui, que ha estat emocionalment, ha estat intensa.
1: Sí,
0: no?
3: Sí,
1: també.
3: L'aportació
1: del Pau.
3: Sí.
1: Del Pau
3: vaig molt tocada.
0: Sí. Amb aquest home que té aquesta relació amb la nostra ciutat, amb Rubí, ho deixem aquí, anem als serveis informatius. Després, més Rubí al dia amb la Belén Tierno. Som-hi! Que vagi bé.
1: Fins la setmana.
3: Adéu.
2: Adéu. Adéu. Adéu.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. L'Ajuntament està a l'espera de començar a construir en qüestió de setmanes la futura promoció d'habitatge públic a l'avinguda de Castellbisbal, al barri de Sant Jordi Park. El contracte públic ja està adjudicat i només queda tancar alguns últims tràmits, com ara l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut. Ho ha explicat aquest dimecres el regidor d'Habitatge, Jordi Hernáiz, que ha visitat el solar, acompanyat per Candela López, coordinadora nacional i diputada al Congrés dels Comuns. Recordem que es tracta del projecte d'un edifici de 4 plantes i 19 habitatges. 15 d'ells estan pensats per a una persona i 4 per a parelles, amb una extensió que va dels 52 als 66 metres quadrats. Aquest bloc de Sant Jordi Park no és l'única manera en què el govern municipal té previst ampliar el parc públic d'habitatge. Aviat està previst que es puguin tramitar les requalificacions de 2 dels solars cedits a la Generalitat en el pla per aconseguir 50.000 pisos protegits a Catalunya. Les dues parcel·les, les que són propietat de l'empresa municipal Prourça, podrien acollir mig centenar de pisos. D'altra banda, també es vella pel compliment de la llei que marca que el 30% dels pisos de les noves promocions privades han de ser protegits i això, doncs, no sempre es compleix. Ho explicava ahir també la Candela López.
3: És un orgull conèixer, no?, com els nostres companys s'han pres molt en sèrio donar resposta a una de les principals problemàtiques que té a dia d'avui la ciutadania, que és la crisi de l'habitatge, i per tant fer tot el que està a les seves mans per incrementar el parc públic d'habitatge, no?, per comprar nous habitatges, també per rehabilitar, també per impulsar totes les mesures que estan a les seves mans.
2: La diputada dels Comuns ha posat en valor la feina que el seu partit està fent en matèria d'habitatge, tant al Parlament com al Congrés. En aquest sentit, explica que la construcció d'habitatge protegit ha d'anar acompanyada d'altres mesures de regulació del mercat i de protecció, tant dels veïns com també dels llogaters.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I malauradament hem d'informar de la mort d'un jove rubinenc de 25 anys. Va morir dimarts en un accident de trànsit a l'AP7, segons informa el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de les 2 de la tarda de dimarts. Per causes que encara s'estan investigant, va haver-hi una col·lisió per encalç, és a dir, per darrere, entre la motocicleta que conduïa la víctima i un camió. A conseqüència de l'accident, com dèiem, el motorista va morir. El sinistre va tenir lloc al punt quilomètric 162 de l'autopista AP7, al Papiol, en sentit cap a Girona. Arran de l'accident es van activar 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat i 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques del SEM. Amb aquesta ja són 35 les persones que han mort a les carreteres catalanes en aquest 2026.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I la informació esportiva, que arriba encapçalada per la gran participació de la cursa de la dona que es farà aquest diumenge. Toni Bravo Rodríguez.
4: La cursa de la dona frega les 2.400 inscrites, xifra que confirma l'edició multitudinària. La prova tornarà a omplir diumenge els carrers del centre, una jornada d'esport, reivindicació, suport, a on colliga Rubí. Les participants poden recollir pitralls i samarreta aquest dissabte de 2:15 a 2:00, a la sala annexa del celler. El recorregut de 3.600 metres obligarà a talls de trànsit des de 9:15. La cursa, recordem, arrenca a les 10. Pel que fa al vòlei rubí, última jornada per al masculí, que visita dissabte a les 7 al Sant Martí. Cua del grup, els rubinincs no poden promocionar, són tercers, volen tancar la fase amb bones sensacions. Diumenge el femení afronta un partit clau a les 4 a la pista del Canet. També Coel Rubí és cinquè, necessita sumar per mantenir opcions reals per evitar la promoció de permanència. I quan a l'handbol, Joventut 25 de setembre, setens de segona catalana visita la pista del Sant Andreu B, onzens aquest diumenge a les 4, i a tercera catalana el grup 12, la penya blaugrana Ramon Llorenç visita el camp de l'Incres Atlético Club de Futbol dissabte 6:45. El Rubí B duel per a la permanència a Can Roser contra el Sant Andreu de la Barca, tercer, diumenge a 6:15, i el grup 7, l'Olímpic B, quart, trepitjarà el camp de l'Escola Pia Terrassa, penúltim, això serà dissabte a les 5.
2: Doncs tornem amb més informació en una hora al butlletí de la una.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
4: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis socials.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
5: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
6: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
1: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
7: I was all but 22. I think at the time.
1: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
8: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
1: Whisky que el pots combinar amb una bona

0: convidat musical és Manuel Carrasco, que acaba de treure single A la sombra de la higuera. Diu que un tema musical que parla del seu passat i de la seva família i que escoltarem una mica abans de 11:45. I ara, en uns minuts, parlem amb Clara Climent, de la companyia La Cabuda. Representen l'obra Mal de closca aquest cap de setmana al Casino. És l'obra que tanca la temporada de la xarxa d'espectacles, aquests espectacles infantils i familiars que podem veure cada un cop al mes al Casino. Tornaran a engegar la temporada a l'octubre, però avui volem parlar d'aquesta obra Mal de closca, que parla, entre d'altres coses, de la por. I recordeu que tenim un telèfon obert. Podeu trucar sense por per fer els vostres comentaris, crítiques i suggeriments. És el 93 588 5960.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Aquest diumenge, a partir de les 6, es pot veure al casino Mal de Closca, de la companyia La Cabuda. Es tracta del darrer espectacle de la temporada de la xarxa d'espectacles familiars. Per parlar-ne, tenim a l'altra banda del telèfon a la Clara Climent, o dit d'una altra manera, a la Tortuga Joan. Hola, Clara, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mal de Closca és un espectacle que originàriament van fer els Ferrés Brothers, els germans Ferrés, que són un referent en teatre infantil i en teatre familiar. O com a mínim en explicar històries amb missatge i amb objectiu. És una obra que té 20 anys, però que vosaltres heu recuperat, o fins i tot podríem dir heu reciclat, i que funciona fantàstic, encara que hagin passat dues dècades, no?
1: Exacte. Mal de Closca és una obra amb llegat, que diem. Va ser un regal que ens van fer els Ferrés Brothers ara farà un any i mig, i ens van dir que si la volíem reprendre, que amb ells els havia anat molt bé. Nosaltres ens acabàvem de graduar de l'Institut del Teatre i ens vam oferir aquest regal, perquè per començar a la professió és un regal molt gran que algú te doni una obra perquè tu puguis continuar-la. Llavors nosaltres la vam agafar, el material d'ara fa 20 anys, com tu has dit, es va estrenar el 2008, i la vam portar al nostre terreny i la vam estrenar al FitCamp el setembre passat. I la veritat és que estem supercontentes, ha estat el millor regal que ens podíem fer. Estem molt agraïdes als Ferrés Brothers.
0: Heu fet temporada al Tantarantana. Quina diferència hi ha entre l'obra original i aquesta que representeu vosaltres?
1: Bueno, és veritat que el text com a tal, que és del Jordi Palet, i els titelles i l'escenografia es mantenen. Nosaltres vam agafar l'escenografia i la vam canviar gràcies a la Lleix Tarrés, que és el nostre escenògraf, i vam modificar alguns titelles perquè ja estaven una mica antiquats. Per exemple, alguns dels objectes ja no s'entenien perquè potser no estaven tan sovint a casa nostra, no? I això vam canviar, i després a nivell d'interpretació nosaltres, que venim del teatre físic visual, vam afegir com la narració també inclosa amb el cos. Llavors vam fer una proposta una mica més, amb més ritme, més moguda, també perquè els temps han canviat i les maneres de veure els espectacles i els tempos també havien canviat molt. Llavors literalment la vam ficar al nostre cos i vam veure amb això que passava. I per últim vam canviar també el vestuari. Ha estat un petit canvi, sí. Petits canvis, però que crec que fan que l'obra es pugui llegir d'una altra manera en el dia d'avui.
0: Parlaves de que heu canviat les titelles. Perquè la gent es faci una idea, no estem parlant d'unes titelles clàssiques, estem parlant de titelles creades amb materials reciclats, que ja existeixen. Perquè la gent es faci una idea, una closca pot ser un bol d'amanides o una pantalla d'una làmpada.
1: Exacte, sí. Són titelles fetes amb objectes quotidians, també perquè això apropa molt als infants a que pensin maneres de crear i contar històries a casa, no? Que això és una cosa que ja el Martí Doy havia fet al primer espectacle, i que en el seu moment, i nosaltres que ho hem viscut

0: donat moltes idees, no? No. La Núria, per exemple, ha anat molt a veure els Ferrers. Els Ferrers han vingut molt al seu poble a fer espectacles quan ella era petita, i llavors nosaltres volíem mantindre aquesta idea de que tinguis la sensació de que t'estem explicant una història arrel de coses que hi ha a ta casa, que tu pots fer també, no? I exacte, el nostre protagonista, la Tortuga Joan, és un bol de cuina amb quatre culleres i un cullerot amb dos ulls, i ell és el protagonista de tota la història, però hi ha objectes quotidians que podeu trobar, i si veniu a veure l'espectacle que us recomanem, anireu trobant coses diferents que fan de diferents titelles, exacte.
1: Explica'ns què és el que li passa a la Tortuga Joan, que té mal de closca però té també molta por d'anar al metge.
0: Exacte, la Tortuga Joan s'aixeca un dia i li fa molt mal la closca, i ni les cervetes, ni les visites, ni les cançons, ni que li conten històries aconsegueix alleugerar-li el dolor. Llavors haurà d'anar cal clusquista, que és el metge de curar els mals de closca, però això li fa més por que gràcia. Llavors emprèn un viatge amb la seva mare, on es va trobant diferents personatges, molts, de fet crec que fem com 13 o 14, que tots tenen closca, i li expliquen com és el clusquista, i ell ho entén a la seva manera. Diguem-ne que té molta por, i a vegades això fa que ho entenem d'altres maneres, i si voleu saber com acaba, doncs haureu de vindre a veure-ho.
1: Parlàvem, o dèiem en començar, són històries, les dels Ferrers i aquesta que representeu, que tenen un missatge, que tenen un objectiu, no? Sí. Transmetre tota una sèrie de valors, ens explicaves. Home, lo dels objectes quotidians i el reciclatge també serveix per parlar de sostenibilitat i de medi ambient o de reutilitzar coses, però clar, al final la por i el neguit és una cosa molt humana, no? I que tenen els nens petits i que tenim els adults, és a dir, que també pot
0: Exacte.
1: Servir per treballar en família, que no passa res per tenir por, no?
0: Exacte, sí, nosaltres creiem, o sigui, és un espectacle per tots els públics, i creiem que tothom ho pot gaudir, i com tu deies, té molts missatges darrere, com ara explicar històries amb elements reutilitzats, o que la nostra mateixa història sigui un llegat d'algun altre, però després hi ha aquesta veritat, que és que a tots ens fa por alguna cosa, i a tothom ens va bé amb l'humor pues travessar aquestes pors, i el teatre és un lloc comunitari on poder fer-ho, no? I de fet tenim moltes bromes que estan fetes per adults, perquè a vegades són els adults que tenen més por d'anar al metge que no pas els nens. Llavors sí, juguem molt amb aquesta idea de que realment el que li passa a la Tortuga Joan ens passa una mica a tots, i com els nens són més transparents, ho verbalitzen més, pues, és més fàcil a vegades parlar de coses que als grans es costa més explicar, no?
1: Sí, Totalment. Explicar això a un nen de 3 anys, però a la vegada que els seus pares i els germans més grans també s'ho passin bé, és a dir, aquests diferents nivells de lectura d'una obra que cada cop està més de moda, no només al teatre familiar. Com es fa?
0: Pues mira, això és una tècnica. Nosaltres sempre parlem del teatre com un ofici, i una tècnica que hem estudiat i que ens han ensenyat. I llavors és molt important, pues, als infants. Tenim jocs als infants més petits, pues, de colors, de sons, i amb els més grans una història més complexa que poden llegir, i això, i als més adults fer-los bromes respecte a això que estan veient, que ells a lo millor no han connectat tant amb els sons, amb els colors, però connecten amb aquesta altra part, no? Com jugar a moltes bandes i ser molt còmplices del públic que ens veu, no? Nosaltres també ens fiquem dins aquesta peix que també ens passa, no? La Núria i jo, com també ens vam plantejar com, ostres, a tu què et passa quan tens por? Com ho podem traslladar això a l'escenari? Com podem jugar amb això? Perquè al final és a través del joc que s'expliquen les històries, però també el públic connecta amb el que està veient.
1: En aquesta ocasió, aquí a Rubí, al casino, és la darrera obra de la temporada de la xarxa d'espectacles, però entenc que vosaltres continueu amb l'obra. Explica'ns una mica, fareu bolos?
0: Sí, Bueno, això, vam estar tant tarantana fent escolars, estem molt, molt contentes per els grups xarxa, perquè vam estrenar el FitCamp i ells ens van donar un premi a companyia emergent amb l'espectacle Mal de Closca. I els grups xarxa han sigut els grups que primer ens han contactat, que ens han cuidat molt, que ens han dit és molt xulo això que feu, ho volem portar al nostre teatre del nostre poble, que és una cosa que a la Núria i a mi ens feia moltíssima il·lusió, per això que et deia de que nosaltres hem estat els infants que han vist teatre. I gràcies a que companyies van apropar els seus espectacles, ja que grups xarxes de diferents espais es van programar, que ho hem pogut veure des que érem infants. Llavors ens feia molta il·lusió. I així, properament, de cara al curs que ve, pues farem escolars en diferents espais, que és per escoles, i farem alguns festivals de titelles i algunes altres dates a pobles de totes les comarques de Catalunya.
1: Ho deies en començar a estrenar-se en la faceta més professional amb una obra dels Brothers, dels Tarrés Brothers. Fer-ho al tantarantana i, a més de la mà de la xarxa, ja és com un nivell. Per tant,
0: exacte,
1: suposo que us fa una mica de vertigen veure el futur, és a dir, què és el que ve a continuació després de Mal de Closca.
0: Sí, la veritat és que ha estat un inici molt, pues això, molt agraïdes, perquè és difícil començar i són moltes coses que has de tindre en compte i encara no saps com funciona i ho estàs aprenent. I ha estat molt bé fer-ho de la mà de gent que ens ha dit que sí, que ho estem fent bé, sí, que és per aquí, nosaltres ho tal. I de cara al futur, també t'he de dir que molt il·lusionades i amb moltes ganes, perquè també t'adones de que és possible i que ens ve de gust continuar amb aquest camí. Llavors, amb una mica de vertigen, perquè he de dir que és un sector que fins que no comences no saps molt bé com va, però també amb molta il·lusió i moltes ganes de continuar fent projectes, sí.
1: Però t'has reformat en el teu interès pel teatre familiar i el teatre,
0: sí,
1: infantil.
0: I el teatre visual i de titelles com a llenguatge propi de la companyia, que és el que vam estudiar. Nosaltres vam fer llenguatge, interpretació visual de titelles, objectes i ombres. Llavors ja estàvem, nosaltres ja ens agradava això.
1: Sí,
0: sí. Reconfirmem aquest llenguatge com a propi de la companyia.
1: Perfecte. Doncs, Clara Climent, moltíssimes gràcies
0: moltes
1: per haver-nos atès. Que vagi molt bé diumenge, Rubí.
0: Sí, a les 6. Allà ens veiem.
1: Perfecte. Queda dit.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

Queden 8 minuts perquè siguin 2:15 del matí. Avui dèiem, el nostre convidat musical és Manuel Carrasco, que acaba de treure un nou single, es diu Sombra de la Higuera. Diu que és un homenatge a la seva família i als seus orígens, amb clares referències a la seva infància a Huelva. Diu que la higuera és una mena de símbol del refugi, de la memòria i de la llar. Aquesta cançó s'emmarca dins el seu pròxim treball, Pueblo Salvaje, on l'artista explorarà una etapa més introspectiva i emocional. Pintaria

0: Hem posat aquest tema musical perquè s'acabi d'estrenar la pel·lícula sobre Michael Jackson, sinó perquè avui parlem d'una cosa que ens podria fer molta por. On van a parar les dades que s'escapen o què passa amb la fuita de dades? Parlem de ciberseguretat amb el nostre expert, amb el germà Bustamante. Hola, germà, bon dia.
1: Bon dia i bona hora. Com estem?
0: Hem de tenir molta por, no? A les dades que s'escapen.
1: A veure, jo faré com sempre dic. Jo, a mi no m'agrada posar la por al cos de la gent. Hem de tenir precaució. Més que por, hem de tenir una certa precaució. Perquè al final aquesta precaució és el que ens farà, per dir-ho d'alguna manera, estar més segurs, estar més... més protegits, per dir-ho d'alguna manera. Al final és una qüestió de protecció i de moltes vegades d'autoprotecció. Com ja he dit moltes vegades, fent servir el símil de circulatori o automobilístic, no? O motociclístic, és posar-se el casc quan toca, és posar-se el cinturó de seguretat quan toca, és mantenir la distància de seguretat quan toca.
0: Tu volies començar amb aquesta cançó perquè el vídeo comença amb uns disturbis, podríem dir, d'alguna manera. I volies fer una metàfora de què pot passar, no?, si t'entren a casa?
1: Sí, és a dir, ja sabeu que a mi m'agrada parlar molt amb metàfores, que crec que és una manera que l'ésser humà té d'entendre moltes coses, no? Imagina't que a casa teva entra algú. No? Anem a posar-li el nom de lladre, no? Entra un lladre, però atípicament el que podríem pensar no s'endú ni la tele, anava a dir ni el DVD, ara hi ha molt poca gent que tingui DVD, però no s'endú ni la tele, ni els ordinadors portàtils que corren per allà, ni la tablet, ni fins i tot regira cap calaix per buscar joies o per agafar els 4 euros mal comptats que tens amb efectiu, no? Simplement fa una altra operació, que és començar a fer fotos de coses. Quines coses? Doncs, per exemple, factures que tens allà deixades al costat del telèfon. A un historial mèdic que tens allà per la teva pròxima visita, o fins i tot una agenda d'aquestes convencionals on hi ha apuntats noms i telèfons, no? Se'n va de casa teva, tanca la porta sense fer soroll, sense cap signe evident d'haver-se endut res, i, metafòricament, tu no te n'has adonat, però ja no ets l'únic que tens la teva vida. És a dir, hi ha una altra persona que té informació sobre tu. I informació que podríem pensar que és banal o que no és important, però que en realitat és molt important, perquè són les nostres dades personals. N'hem parlat alguna vegada, però són les nostres dades personals, és la nostra identitat a la xarxa, a internet. Quan passa això és quan parlem, i això ho hem viscut darrerament, sí, molt, perquè cada vegada se sap més. Això és el que en termes de ciberseguretat es coneix com a fuita de dades. És a dir, quan algú, de manera malintencionada, lògicament, entra en un sistema, en una base de dades, i s'endú informació, en aquest cas, anem a posar-li l'etiqueta de personal. No?
0: Clar, se l'ha endut, està robant, però en realitat algú li ha deixat la porta oberta, és a dir, que és una mala gestió de la ciberseguretat, no? O pot ser-ho.
1: Correcte, exacte. Llavors, les coses no passen perquè sí, no? Al final, si tu deixes portes obertes, doncs com a casa, no? Si tu deixes la porta entreoberta, evidentment estàs donant accés a tothom. Si només tanques de cop, no estàs donant accés a tothom, però diguéssim que és fàcil o relativament fàcil entrar. Si tu tanques i fas dos girs de clau a dos panys diferents, home, doncs la cosa ja es complica. Doncs una mica aquesta seria la metàfora, no? És a dir, quan hi ha una fuita de dades vol dir que hi ha algú que s'ha saltat un pas de seguretat. I pot ser una mala configuració del sistema o pot ser un descuit d'un usuari. En ciberseguretat sempre se sol dir que la baula més feble és l'ésser humà, no? Algú que amb una mala praxis doncs, ha deixat o ha donat accés a una persona perquè, a una tercera persona, perquè accedeixi en aquest sistema i comenci a buidar tot allò que li interessa, no? I de dades n'hi ha de molts tipus, no? A vegades parlem de dades fredes i de dades calentes. Dades fredes, doncs, serien, jo què sé, el teu color preferit, el lloc on t'agradaria estiuejar.
0: No són perilloses,
1: Que no són perilloses, que no van enlloc. En canvi, les dades calentes estem parlant doncs, de dades sensibles, DNIs, correus electrònics, números de targeta de crèdit, números de compte corrent, filiacions professionals, religioses, en fi, dades sensibles, dades molt, molt, molt preuades en el mercat.
0: Ens parlaràs, de fet ja ho apuntaves, de com es produeix això, perquè tenim de vegades la sensació que bueno, per les pel·lis i les sèries, que això ho fa un hacker superexperimentat, però de vegades, bueno, cada cop més em sembla que hi ha empreses dedicades a fer el mal, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: Sí, sí. De fet, hi ha el negoci de la ciberdelinqüència, que recordem-ho, torno a recordar, ho he dit més d'una vegada, sí. Però amb dades de l'any 2025 és el negoci il·lícit que mou més diners al món, per sobre del narcotràfic, per sobre del tràfic d'armes, per sobre del tràfic de persones. Per tant, estem parlant d'un nivell d'un nivell bastant elevat i d'una importància bastant capdalt, no? Ja no són tipus amb caputxa, llums de neó i habitacions molt fosques i dos o tres pantalles amb codi. No, això és una imatge molt romàntica, molt potenciada pel cinema, evidentment, i per les sèries, però això està molt lluny de la realitat. No sempre és un... Ara mateix ja hi ha empreses que es dediquen precisament a això, a explotar aquestes vulnerabilitats, a explotar aquestes accions de manera organitzada. I són empreses que tenen el seu CEO, el seu director, i tenen tota una estructura empresarial, com pot tenir-ho doncs, una fàbrica de iogurts o un taller de confecció. Vull dir que formen part d'una estructura, o es repliquen una estructura empresarial clàssica i convencional, no? Però no sempre és un hacker amb caputxa, com dèiem, que diguéssim que provoca tot això, no? Parlava de la baula feble de l'humà, no? De l'error humà. Per exemple, una persona que treballa en una empresa que s'equivoca de fitxer o fa una base de dades al núvol sense la preceptiva contrasenya. Jo envio un fitxer amb dades personals a una altra persona i si no protegeixo aquest fitxer, no li poso una contrasenya que només jo i l'altra persona saben que la tenen per desxifrar, evidentment qualsevol persona que pugui interceptar aquest correu doncs pot tenir accés a aquesta informació. O si jo penjo tinc una base de dades al núvol, i això passa molt sovint, i no la tinc protegida amb una contrasenya o no tinc uns protocols de seguretat clars, què passarà? Doncs que seré molt vulnerable a l'acció de tercers. I pensem que aquests tercers es dediquen durant hores i hores al dia a rastrejar totes aquestes bases de dades que hi ha penjades a la web per detectar aquests possibles errors humans. I amb això, per exemple, les eines d'intel·ligència artificial han afegit un plus de recargolament, és a dir, de facilitar molt aquesta recerca. Però també hi ha un treball, una qüestió que es coneix, que a mi m'agrada molt el nom, que és l'enginyeria social, no? És tot aquest treball previ de recerca que fan els ciberdelinqüents per aconseguir les claus d'administració d'una aplicació, d'un sistema, etcètera, etcètera. Com es fa això? Doncs a partir del que es coneix com a phishing o pesca de credencials, que són aquests correus, aquests SMS que rebem, i n'hem parlat també alguna vegada, amb senyals d'alerta, amb la demanda d'intervenció molt ràpida perquè ens agafen amb la guàrdia baixa i per dir-ho d'alguna manera, aconsegueixen que nosaltres, amb la floreta, acabem donant informació que en un context, diguéssim, més crític, amb una capa de seguretat i de criticitat per part nostra molt més selectiva, doncs no donaria. I després hi ha un altre element, que és aquest, que és l'efecte cascada o l'efecte dominó, no? Si tu t'has registrat en un web on s'ha produït una fuita de dades, posem per cas, i aquesta fuita de dades ha posat al descobert el teu usuari, la teva contrasenya, el teu DNI, el teu compte bancari, etcètera, etcètera, clar, si tu fas servir, i això també ho hem dit moltes vegades, si tu fas servir la mateixa contrasenya a diversos llocs, què passarà? Doncs que tots aquests serveis en els quals fas servir la mateixa contrasenya, el mateix nom d'usuari, queden al descobert o poden quedar al descobert. I això els ciberdelinqüents ho saben molt bé.
0: Anava a dir, per això de vegades tens avisos que dius, hi ha 25 contrasenyes teves que estan al descobert.
1: Correcte.
0: O que han quedat al descobert.
1: Hi ha una web que es diu How I've Been Pwned, que és una web que el que fa és rastrejar totes les fuites de dades i totes les fuites de dades que, diguéssim, que es fan públiques a la dark web, i el que fa precisament és alertar. Tu poses allà el teu correu electrònic, per exemple, i veus si el teu correu electrònic forma part d'alguna d'aquestes llistes de correus d'aquestes llistes de fuites de dades que s'han produït al llarg de la història, no? I aquest és molt interessant perquè moltes vegades descobreixes que estàs subscrit a llocs que tu ja ni te'n recordaves,
0: sí.
1: I resulta que han estat víctimes d'una fuita de dades. Per què és important o per què és greu una fuita de dades? Perquè no és un robatori puntual, és una pèrdua de control permanent. No és una cosa que diguis, imaginem-nos, no? Tots tenim al cap quan ens han robat alguna vegada la cartera, no? Què és el primer que fem? Anul·lar les targetes, no? Truques per telèfon i anul·les les targetes. Aquest és un acte immediat i que té unes conseqüències immediates. Automàticament aquella targeta deixa de poder-se fer servir. Aquí no. Aquí les dades...
0: es poden utilitzar.
1: A partir d'aquí... Exacte. Vale? Un cop surten a la llum, ja no es poden tornar a guardar. S'han de tornar a guardar, diguéssim, d'una altra manera, no? Perquè insisteixo molt amb el fet que, al final, si nosaltres repetim les contrasenyes, que això, que ningú ara se senti ofès, perquè al final és una qüestió molt humana, i si no feu la prova, intenteu fer mentalment els nostres oïdors i oïdores, i tu també, Belén, pots fer la prova, intenta pensar, així com molt ràpidament, la quantitat de llocs on tu accedeixes a través d'una contrasenya. Més enllà del correu electrònic, lògicament, però tot el que són plataformes de streaming, xarxes socials, targetes de fidelització, ràpidament et surten 20, 30, 40 serveis als quals estàs subscrit. És impossible recordar totes les contrasenyes diferenciades. I, per tant, què acabem fent?
0: Posant
1: la mateixa. O posant una variant, o anar trampejant i he oblidat la contrasenya i tal, no? Podem fer servir gestors de contrasenya? Sí, ja en parlarem en un altre moment. Però, al final, la pràctica és acabar reciclant la mateixa contrasenya. Problema que quan el ciberdelinqüent ens ha agafat aquesta contrasenya, comença a provar amb altres serveis.
0: Clar.
1: Precisament per això, perquè sap que si jo faig servir la contrasenya N en el meu Gmail, doncs és probable que faci servir la mateixa contrasenya i el mateix nom d'usuari en el meu compte d'Instagram, en el meu compte de TikTok, en el meu compte de LinkedIn, en la meva targeta de fidelització del supermercat, etc, etc, etc. I a partir d'aquí és on s'obre el drama, on s'obre el dilema.
0: Les dades de les que estem parlant se'n van a la dark web, que allà costen dinerito. Explica'ns quin és el perill.
1: La dark web, com el seu nom indica, és la web fosca, no? És la part no controlada d'internet. Internet va néixer com a espai lliure de circulació d'informació i tal, no? Però de fet en parlàvem fa 3 setmanes dels orígens d'internet. Però què passa? Que clar, feta la llei, feta la trampa. Llavors a partir d'aquí es genera tot aquest mercat negre, mercat clandestí, que es coneix com a dark web. On van a parar aquestes dades robades? Doncs van a parar a la dark web. És a dir, aquestes dades no es queden quietes. No, jo sóc un ciberdelinqüent, faig una introducció, descarrego les dades d'un servei, d'una aplicació, i evidentment no em penjo la medalla de dir, doncs mira, he hackejat el sistema de N i ja està, i em quedo amb aquest orgull. Copets a l'esquena i ja està. No, vull dir, tu pretens treure'n un rendiment, fer un negoci, no? Llavors aquestes dades es venen en fòrums especialitzats en la dark web, com si fos una mena de subhasta, eh? Escolta, jo tinc els historials mèdics, per exemple, si recordeu, fa un parell o 3 anys es va hackejar l'Hospital Clínic de Barcelona, no? Bueno, doncs aquestes dades al cap d'uns dies van aparèixer a la dark web. Llavors aquí, bueno, doncs és una mica jo ofereixo això, quién de más, no? Es venen així una mica, com es diu en castellà, el mejor postor, no? Exacte. I llavors, i això té un preu, no? Un historial mèdic complet, per exemple, val més que no pas els números d'una targeta de crèdit. Per què? Doncs perquè la targeta de crèdit caduca. Però la salut, les teves dades de salut, són les que són. No caduquen. Vull dir, defineixen exactament qui ets, quin és el teu estat de salut. I això podríem dir, però escolta, podries dir, Germà, però això és una bajanada, però com pot ser que es pagui tant? Doncs per una raó molt senzilla, perquè això són dades que des d'un punt de vista de tractament serveixen per moltes coses. Serveixen a la indústria mèdica, serveixen als serveis d'assegurances, i a partir d'aquí podem obrir...
0: És a dir, que serveixen a empreses reals i legals, eh?
1: Es poden... Evidentment, ens estem movent en la il·legalitat, però, i no m'agradaria ser conspiranoic, també nodreixen estudis.
0: Clar.
1: I no cal ser gaire il·lus per pensar en això, no? És a dir, quan a nosaltres ens deneguen un servei mèdic privat per causa de les nostres...
0: patologies, no?
1: Circumstàncies, no? Per la nostra històric. Per què ho fan, això? Evidentment, perquè no hi ha, perquè nosaltres no faran negoci, sinó que els hi costarem uns diners, però segurament això es fa en base a l'anàlisi de casos similars al nostre que fan que nosaltres tinguem l'etiqueta de la llista negra.
0: Mm-hmm. Val? Parla'ns de... perquè no tenim gaire més temps, però sí volem que ens parlis de les conseqüències i dels riscos reals, perquè, a més, ens explicaràs les conseqüències i ens donaràs consells, un kit de supervivència.
1: Exacte.
0: I què ens pot passar?
1: Al final, quan es produeix una fuita de dades, nosaltres pot ser que no ens n'adonem de manera directa. Vale? A no ser que l'empresa estigui obligada, i cada vegada això la legislació és més estricta, l'empresa està obligada a comunicar obertament quan s'ha produït una fuita de dades personals. És a dir, té un marge de 72 hores, segons la llei, per comunicar-ho a les autoritats de protecció de dades pertinents. Vale? Llavors, què pot passar a partir d'aquí? Doncs ens poden passar moltes coses. Per exemple, ens poden suplantar la identitat, com que tenen les nostres dades, poden comprar en nom nostre, poden contraure deutes en nom nostre, i això és un problema. De cop i volta ens podem trobar que doncs tenim un crèdit al nostre nom, o que comencem a rebre extractes bancaris estranys perquè algú està fent servir el nostre número de targeta. Per tant, molt a l'aguait dels moviments bancaris que es produeixen en els nostres comptes, sobretot quan surten a la llum qüestions... relacionades amb fuites de dades en les quals nosaltres podem estar implicats, no? coses que es poden produir, xantatges, no? Xantatges, s'extorsió, filtracions, és un risc per la nostra reputació personal i per la nostra reputació professional. I des d'un punt de vista, des d'un punt de vista del dany reputacional a les empreses, evidentment hi ha una qüestió que és la pèrdua de confiança dels seus consumidors. És a dir, si jo confiava en una empresa, i això ho parlàvem fa uns mesos, fa unes setmanes, perdoneu, amb l'incident que va afectar els gimnasos Basic Fit, no? Si jo confio en aquesta empresa, quan aquesta empresa té aquesta fuita de dades, independentment de la raó per la qual s'hagi produït, a mi aquesta empresa automàticament ja no tinc aquesta percepció de seguretat. Clar. I hi ha moltes empreses que després d'una fuita de dades es veuen obligades a tancar la seva operativa perquè no es poden recuperar de tot això.
0: Uh-huh. Val? I acabem parlàvem amb el kit de supervivència. Va.
1: Ara que està molt, molt, molt de moda parlar de kits de supervivència, el mateix govern doncs, ens anima a tenir a casa una motxilla amb la ràdio, amb les piles, amb els llumins, etcètera, etcètera. Doncs jo també us porto aquest petit kit de supervivència. Res, molt, molt senzill. La web que us deia abans, Have I Been Pwned, que la vèiem també sobreimpresa, veure... posar allà el nostre correu, els nostres correus i veure si formen part d'alguna fuita de dades més o menys recent. Que això que s'ha produït, doncs immediatament hem de fer una acció preventiva que és canviar les contrasenyes de tots aquests serveis en els quals el nostre correu hagi estat víctima d'una filtració de dades. Si activem el doble factor d'autentificació, evidentment, molt millor, és a dir, aquest doble check per impedir accessos no desitjats. I, finalment, si hi ha implicada una targeta bancària o un compte de correu, avisar el nostre banc, deixar constància que formem part d'aquest grup de fuita de dades, perquè qualsevol tipus de càrrec que es faci a partir d'aquest moment no ens el carregui. I un missatge final, i aquest també és bastant reiteratiu i el repeteixo bastant, la seguretat absoluta no existeix, però podem posar prou panys a la porta com perquè el lladre, en comptes de fotre una puntada de peu i obrir la porta, doncs home, s'hi hagi de deixar com a mínim els dits i el cap, si fa cops de cap, i giri cua i se'n vagi.
0: És a dir, com quan et roben físicament, eh? Que si tanques la porta millor, els lladres ja van, proven i diuen no, aquesta porta està molt ben tancada, vaig a provar una altra. Clar. Si tanques millor les teves dades, aniran a buscar una altra víctima.
1: Clar, davant de tres portes que tenen diferents tipus de seguretat, el lladre sempre anirà a buscar la porta més feble. Clar. És obvi. Per què? Doncs perquè en traurà un benefici amb un cost menor. Doncs aquí exactament el mateix. I sobretot, i des d'un punt de vista ja més de protecció personal, doncs les dades, si les deixem fora del servidor, d'un servidor segur, si les deixem si les anem dispersant pel món de manera aleatòria, de manera gratuïta, doncs s'acabaran fent malbé. I quan es fan malbé i passen a mans que no toquen, doncs aquí és quan comencem a tenir o quan podem començar a tenir problemes.
0: Doncs, Germà, moltíssimes gràcies una vegada més per ajudar-nos a ser més, a tenir més seguretat. No sé si prenen nota els nostres oïdors, espero que sí, perquè la seguretat de les nostres dades és importantíssima. Ens veiem en 15 dies, segur que vagi que molt sí. bé.
1: Fins aquí 15 dies, que vagi molt bé, gràcies. Adeu.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
3: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

Queden 8 minuts perquè siguin les 12. Acabem el programa amb activitats que pots fer avui mateix a la ciutat. Hi ha una nova sessió del seminari de l'Aula d'Extensió Universitària, que en aquesta ocasió va sobre el modernisme. Avui fan la segona d'aquestes sessions, parlen del modernisme català central, arquitectes i pintors. És una activitat que es farà a les 6 de la tarda a l'Auditori Vallhonrat i que va a càrrec de Francesc Fontbona de Vallescar, que és doctor en Història Moderna per la Universitat de Barcelona. El que explicarà, entre altres coses, el Francesc Fontbona és que el modernisme va integrar l'art en la vida social i cultural del país amb característiques molt concretes i un ús molt concret que només es va donar aquí a Catalunya en arts aplicades com ara el ferro forjat, la ceràmica o la volta catalana. És un estil únic, reconocible i que només tenim, com dèiem, aquí a Catalunya. A partir de les 6 us ho explica el Francesc Fontbona a l'Auditori Vallhonrat. També hi ha una altra xerrada, en aquest cas més pràctica, més relacionada amb la salut, que tractarà sobre l'artrosi i l'osteoporosi. La fa el doctor Vergés i la idea és trencar tòpics. L'artrosi és una malaltia articular degenerativa que afecta el cartílag i que, a més, afecta sobretot a la població més gran de 65 anys, el 80% de la població de més de 65 anys. Però el que explicarà el doctor Vergés és que no és una malaltia només per a persones o de persones grans, sinó que la poden patir persones també joves. I també parlarà de l'osteoporosi, que és una malaltia silenciosa que causa un afebliment de l'estructura òssia. Amb aquesta xerrada entendrem millor aquestes malalties que, atenció, afecten més d'un milió de persones a Catalunya i tenen un impacte important en la qualitat de vida. Si patiu qualsevol de les dues, sabeu que és molt molest. En aquest cas, la xerrada del doctor Vergés és a 6:15 a la biblioteca. I al Rubiforma avui hi ha un taller per famílies sobre corresponsabilitat i criança conscient. Serà a partir de 6:15, com dèiem, al Rubiforma, la Rambleta Joan Miró. Està dirigit a grups de pares i mares i, això sí, es necessita d'inscripció prèvia.

això que sona són els Morning Sickness, són una banda rubinenca de metal que ja té uns anys i que avui actua a l'Aurora, al local de la CGT. Ja sabeu que estan fent aquest concurs de bandes que fan cada any, estan ja a les semifinals. Avui mateix, a partir de les 8, tindran lloc aquestes semifinals. Toquen 4 grups. A les 8 actuen els Morning Sickness, com dèiem, una banda de metal rubinenca que sona així. Cada banda toca mitja hora. La segona és la Puig Band. En aquest cas toca a 9:15. A les 9, un grup que es diu Los Miércoles. I a 10:15, la Lisi Band, que és una banda, en aquest cas, de Terrassa. Ja sabeu que cada any fan aquest concurs de bandes de l'Aurora. Això permet que pràcticament, doncs, cada setmana, un cop al mes hi hagi, o cada 15 dies, hi hagi aquestes actuacions. Avui són a partir de les 8 del vespre, són ja les semifinals, i la final del concurs serà dissabte 23 de maig. Per tant, estem ja a les portes del cap de setmana. Si avui et ve de gust sentir música i prendre una copa, doncs pots fer-ho al local de la CGT o de l'Espai Sociocultural l'Aurora a partir de les 8 del vespre. Per cert, que la gent de l'Aurora ve demà al programa a fer agenda d'aquest mes de maig. I així, amb energia, acabem avui el Rubí al dia. Ja sabeu que el magazín de Ràdio Rubí torna demà a partir de les 8 amb la Pamela Martínez i també amb el Toni Bravo a la tertúlia. Podeu continuar informats a la 99.7 de la FM i a www.radioruí.cat i també recuperar allà els nostres continguts. Que acabeu de passar una molt bona jornada de dijous.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. Jornada de vaga aquest dijous a l'etapa de l'educació infantil dels 0 als 3 anys. En el cas d'avui, la CGT ha convocat aquesta aturada a nivell estatal i la plataforma 03, que agrupa entitats i sindicats d'aquest sector a Catalunya, s'hi ha sumat fent una crida a participar-hi a totes les escoles bressol de Catalunya, ja siguin públiques o privades. Una crida que, per cert, es repetirà el dia 20 de maig només aquí a Catalunya i amb una manifestació unitària a Barcelona. A Rubí, les escoles bressol Sol Soler, La Bruna i Lluna estan de vaga. Lògicament hi ha serveis mínims, concretament del 33% de les plantilles i d'una persona del membre del claustre. Segons anuncia les treballadores de les escoles bressol, les condicions actuals són sovint precàries i desiguals en funció del model de gestió de cada centre. És el cas de Rubí, on la Sol Solet i la Lluna estan externalitzades, és a dir, que estan gestionades per una empresa privada, en aquest cas Cavall de Cartró, i la Bruna, per la seva banda, és de gestió directa. Jennifer Mesa, una de les educadores de l'escola Bressol Sol Solet, ha explicat a Ràdio Rubí que el sector se sent molt abandonat per part de les administracions i que les seves condicions són pèssimes i una vergonya.
3: Uns altres horaris, uns altres sous, unes altres condicions, i realment és molt vergonyós que en un poble amb tres escoles bressols passi això. I ara les portes obertes, ho hem vist, perquè hi ha famílies que ens han fet preguntes i han dit no, així no, aquí no funcionem així, perquè, i per què? Pues aleshores per què? Perquè és una empresa privada i funcionem d'una altra manera. Perquè l'únic que fem és, sí, tenim unes lleis, tenim uns decrets, tenim unes històries per la manera de treballar, per mirar l'infant d'una altra manera, però ja està, aquí s'acaba. O sigui, a partir d'aquí, vosaltres apanyeu, és com si realment només vinguéssim aquí a treure mocs i a canviar bolquers, i és una vergonya, realment, perquè és l'etapa més important d'un infant.
2: Doncs efectivament, la plataforma 0 a 3 anys defensa precisament això, que és una etapa educativa essencial, i per aquest motiu reclama la dignificació de les condicions laborals d'aquest sector.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I l'Ajuntament de Rubí torna a oferir a les famílies que ho necessitin un casal gratuït pels dies 22, 23, 25 i 26 de juny a l'Escola Pau Casals per l'alumnat que estigui cursant des de I3 a 6è de primària. L'oferta és de 100 places. Es tracta de cobrir els dies que hi ha entre la finalització del curs i l'inici dels casals d'estiu. L'horari d'aquest casal serà de les 9 del matí a les 2 de la tarda. Tindrà servei d'acollida de 8 a 9 per les famílies que ho sol·licitin, però no hi haurà servei de menjador. Les inscripcions es poden fer entre el pròxim dilluns, que és dia 11, i el 22 d'aquest mes, des de la seu electrònica de l'Ajuntament. Cal destacar que la distribució de les places es farà en funció de la renda de la unitat de convivència. A més, cal tenir present que dins de cada tram també es tindran en compte altres criteris socials complementaris, per exemple, famílies monoparentals o progenitores o tutores víctimes de violència masclista. Tota la informació d'aquest casal es pot consultar a rubí.cat/casalestiu.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I en esports, mirem cap a la cursa de la dona amb una participació històrica. Toni Bravo Rodríguez.
4: La cursa de la dona arriba diumenge amb una participació històrica. Prop de 2.400 inscrites, superant de llarg les xifres de l'any passat. La prova solidària, Montcollega Rubí, recorrerà 3.600 metres pels carrers del centre, amb sortida i arribada a la Rambla del Ferrocarril. Les participants poden recollir pitrall i samarreta dissabte, de 9:45 a les 2, a la sala anexa del celler. El dispositiu de trànsit tallarà els carrers de l'itinerari des de 9:45 i la cursa començarà a les 10. Pel que fa al futbol sala, l'esportiu Rubí masculí recupera aquest dijous el partit ajornat de la jornada 27 a la pista de l'escola Pia Sabadell. Els de David Parrilla són tercers, visiten un rival una dinàmica negativa, 5 derrotes seguides. El femení va disputar jornada de Copa Catalunya aquest dimecres. A la pista del Molins es van imposar 1-9. Dissabte, 6:45, competiran per la tercera plaça de segona nacional, rebent el Mataró a la Llana. Pel que fa al bàsquet, el CEP Sant Jordi masculí visita aquest dissabte a 6:45 la pista del Barça, líder de Copa Catalunya. Els de Joaquim Sánchez són uns ens, buscaran competir per sumar en un dels desplaçaments més difícils del curs. I diumenge a les 6, el femení rebrà el Castellet a l'escola Montserrat. Les rubinenques són líders de segona catalana i volen mantenir aquest primer lloc davant d'un rival que és 8è classificat, però que és molt competitiu.
2: Res més per ara. Tornem amb més informació al butlletí de les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
5: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
1: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
2: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
6: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porsche han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
1: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
7: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
8: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: És la una del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. La Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge tornarà a omplir la Rambla del Ferrocarril de gastronomia, música i activitats familiars del 15 al 17 de maig. La cita arriba enguany a la seva 11a edició, amb una de les principals novetats, la participació per primera vegada de dues marques rubinenques de cervesa artesana, Vertus i Fox & Hops. La fira reunirà 19 productors de cervesa i una àmplia oferta gastronòmica, i és que a més de les cerveses artesanes, els visitants trobaran un cheese market amb 6 parades de formatges i una zona amb 10 food trucks que oferiran també hamburgueses o pizzas, entre altres coses. La música en directe tornarà a ser un dels grans atractius d'aquesta programació. Divendres, per exemple, que és dia 15, actuaran els rubinencs Inestables, DJ Sergi Shine i també Stopify. I, si passem a dissabte, serà el torn, per exemple, dels Boomerix Music Band, entre altres músiques que es podran escoltar durant aquell cap de setmana. L'horari de la fira serà divendres de 6 de la tarda a 1 de la matinada, dissabte de 12 del migdia a la 1 de la matinada i diumenge de 12 a 9 del vespre.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I el servei del Rubí Brilla de l'Ajuntament està impulsant una campanya per fomentar plaques solars compartides al barri de Canalsamora. El consistori rubinenc posarà en marxa la pròxima setmana aquesta nova campanya per promoure les instal·lacions de plaques solars. El projecte ja ha fet les seves primeres passes amb la distribució d'informació als administradors de finques i la preparació d'informes personalitzats per cada comunitat. I a partir de dijous, que és 14 de maig, un total de 1.138 habitatges rebran a la seva bústia informació detallada sobre el potencial d'instal·lació de fotovoltaica a la seva finca. En total, la iniciativa s'adreça a 54 comunitats de veïns situades en una àrea molt concreta d'aquest barri. Segons el consistori, si totes les comunitats s'afegissin al projecte, l'impacte seria notable, especialment a nivell ambiental. La producció d'energia solar permetria reduir prop de 1.000 tones de diòxid de carboni anuals, a més de contribuir als objectius de neutralitat climàtica fixats de cara a l'any 2050, i a més, òbviament, tindria un efecte sobre el paisatge. La campanya no només es limita a informar, sinó que també preveu un acompanyament integral a les comunitats interessades amb sessions informatives i suport durant tot el procés, des de la presa de decisions fins a la instal·lació i els tràmits administratius.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: Doncs tornem en una hora, a les dues, ja ho sabeu, a l'informatiu migdia, on us farem doncs un resum de les principals notícies d'aquest dijous, dia 7 de maig.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

Dijous 7 de maig, ja amb la mirada posada en el cap de setmana, ahir el Barça va celebrar la Lliga F, el títol de Lliga F, que va ser entregat pel president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, després de guanyar 5-0 al Llevant, que és cuer, i que amb aquest resultat també va consumar el descens, en aquest cas a la primera federació femenina, un històric del futbol estatal en categoria femenina, que, com dèiem, baixa de categoria. El Barça, que ja pensa en les dues finals, la de la Copa de la Reina, dissabte 16 de maig a Gran Canària, en aquest cas contra l'Atlètic de Madrid, i la del dissabte següent, 23 de maig, a Oslo contra el Lió, de Jonathan Giralez. Abans, però, tindrà diumenge, aquest mateix diumenge, un partit en altre partit de Lliga F, que ja ha guanyat, en aquest cas a Tenerife. Avui molt futbol, però també tindrem bàsquet. L'Espai Girona afronta l'anada de les semifinals del play pel títol de Lliga Femenina contra el València, amb l'anada avui a València, al Roig Arena, a les 7 de la tarda. En parlarem també de la situació de l'Uni. I en handbol, el Barça ha aconseguit una nova classificació per a la Final Four de la Champions de Colònia, la vuitena consecutiva després de superar i passar per sobre del Nantes per un clar 31-21 al Palau Blaugrana. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol ja tenim definida també la final de la Champions masculina.
1: I com en la femenina, hi haurà dos equips dirigits per entrenadors amb ADN Barça, l'Arsenal de Mikel Arteta i el PSG de Luis Enrique, que ahir va empatar a un a l'Allianz Arena de Munic, fent bo el 5-4 de l'anada a París. Aquesta final es disputarà el 30 de maig a Budapest.
0: Una setmana abans es jugarà a Oslo la final de la Champions femenina, amb un Barça que ahir va celebrar el títol de Lliga F amb la seva afició.
1: Les blaugranes van guanyar 5-0 al Llevant, QE, i que amb aquesta derrota certificava el descens a la Primera Federació. I després van rebre, per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, el trofeu de campiones davant de l'afició del Johan Cruyff. Els gols van ser de Vicky López, Claudia Pina, que en va fer dos, Carla Julià i Sidney. El Barça encara haurà de jugar diumenge a Tenerife un altre partit de la Lliga F, abans d'afrontar les dues finals, dissabte 16 de maig, de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària i dissabte 23 en la de la Champions contra el Lió de Jonathan Giraldez a Oslo.
0: Per cert, en banda del Barça, dissabte, tindrem un duel català en aquesta Lliga F entre Espanyol i Badalona Women, dos equips que ja no s'hi juguen res, ja estan salvats tots dos de categoria. En bàsquet, avui arrenquen les semifinals del play-off pel títol de Lliga Femenina, amb l'Espart Girona buscant una plaça per la final.
1: Després d'una temporada molt complicada per les nombroses baixes, les gironines s'enfronten al partit d'avui a un València a qui ja van guanyar dues vegades aquest any. Això sí, com a leganès, Roberto Íñiguez només podrà comptar amb 8 jugadores. L'anada avui al Roig Arena a les 7 de la tarda i la tornada diumenge a Fontejau. A l'altra semifinal s'enfronten també a partir d'avui Perfumeries Avenida i Casademont Saragossa, amb l'anada avui a Salamanca i la tornada diumenge a la capital aragonesa.
0: També en bàsquet avui arrenca la Final Four de la Basketball Champions League masculina amb l'Olímpic de Badalona com a seu.
1: Sense la penya, que va caure als quarts i s'haurà de resignar a seguir aquesta fase final des de la graderia, obre la competició el duel entre el Rytas Vilnius lituà i el Laguna Tenerife avui a les 6 de la tarda, mentre que l'altra semifinal tindrem la reedició de la final de l'any passat entre l'Unicaja de Màlaga i la ECA d'Atenes, Butxí del Joventut a quarts. Dissabte, també a Badalona, la final.
0: L'any passat la va guanyar l'Unicaja de Màlaga, aquesta Champions. En handbol, el Barça serà un any més a Colònia, la Final Four de la Champions masculina per 8ª temporada consecutiva.
1: Els blaugranes es van superar ahir al Palau, clarament al Nantes,

0: masculina d'handbol es jugarà, com sempre des de 2010, a Colònia, del 12 al 14 de juny. També en handbol, per cert, demà arrenca Donosti la fase final, la final a 8 de la Copa de la Reina, amb un català en competició.
1: El que ha accedit a Granollers afronta amb il·lusió aquesta final a 8, obrint els quarts de final demà a la 1 del migdia contra el Rocasa Gran Canària. En cas de victòria, les vallesanes s'enfrontarien a semifinals amb el vencedor del duel entre el Betionac Basc i l'Atlético Guardés Gallec, que jugarà demà a 1:15 de la tarda.
0: En hoquei patins, el Reus ho va tenir a tocar, però va acabar caient als quarts de final de la Champions masculina.
1: Els roig i negres van empatar a 2 contra el totpoderós Benfica d'Edu Castro, principal candidat al títol, però van perdre els penals 2-1. No tindrem, per tant, semifinal catalana. Avui juga el Barça, que s'enfronta a un altre dels grans de Portugal, l'Sporting. Els blaugranes arriben a Coimbra amb l'objectiu d'aconseguir un títol que no guanyen des del 2018. El partit a les 8 del vespre, hora catalana.
0: Si el Barça guanya, com dèiem, ja té coneix el seu rival. Serà a semifinals el Benfica.
1: A l'altra banda del quadre, avui es tanquen els quarts amb un duel entre el Barcelos, també portuguès, i el Tricino italià. Ja té el bitllet per a semifinals el Porto, que hi va superar clarament el Liceu per 6-2.
0: Demà arrenca també a Coimbra, el mateix escenari, per cert, la Final Four de la Champions femenina, amb un català en aquest cas, el Vilassana, que s'enfrontarà a semifinals al seu veí, el Fraga de la Franja. A l'altra semifinal tindrem un Telecable Gijón-Benfica. I un últim apunt en waterpolo, la selecció espanyola femenina va tancar la divisió 1, a la primera divisió de la Copa del Món, en tercera posició.
1: El combinat estatal, amb 15 de les 16 jugadores catalanes, a més del seleccionador Jordi Valls, va perdre ahir 8-7 contra l'anfitriona d'aquesta fase, els Països Baixos. Espanya ja tenia assegurat el bitllet per a la superfinal de la competició, que es disputarà a Austràlia el juliol.

0: I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol i bàsquet.
1: A partir de les 4 de la tarda, un dels partits més destacats de la penúltima jornada en horari unificat de la Lliga Elit de Futbol, el que enfronta el Martinenc i la Pobla de Mafumet, primer contra tercer. I quan acabi, també a les televisions locals i a la xarxa més, un dels partits de quarts de final del play-off d'ascens a la segona FEB de bàsquet, l'Iversol Club Bàsquet Tarragona contra el DM Grup Mollet, des de les 6 de la tarda al pavelló municipal del Serrallo.
0: Tot això dissabte. Diumenge tindrem més futbol i també hoquei patins.
1: Al migdia, carrusel amb el desenllaç de l'última jornada del grup 5 de la Tercera Federació Masculina de Futbol, amb tots els partits en què encara hi ha coses en joc, la promoció d'ascens i el descens, el canvi de led Cerdanyola, el Vic Badalona, l'Hospitalet Cornellà, el Fundació Grama Vilassar de Mar i el Lleida Vilanova, tot plegat quan faltin 5 minuts per 2:15 del migdia. I ja a la tarda, partidars de la penúltima jornada al grup nord de l'Hockey Lliga Plata Masculina, entre l'Hockey Auto Bigatana Patí Vic i el Club Hoquei Lloret Vila Esportiva. En cas de victòria, els de la Selva s'assegurarien com a mínim la promoció d'ascens a l'Hoquei Lliga, mentre que els osonencs buscaran un triomf per seguir tenint opcions per pujar en l'última jornada. I per rematar-ho, a les 6 de la tarda, més futbol, en aquest cas, amb la tornada del play-off d'ascens a la segona federació femenina. El Barça C buscarà jugar de pujar de categoria, rebent el Gijón, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, després de l'empat a 2 de l'anada Astúries.

Dijous 7 de maig, 13 minuts passen gairebé de la una, comencem parlant de futbol, més enllà de la Champions masculina, en què tindrem una final dirigida per dos exblaugranes, l'Arsenal d'Arteta i el PSG de Luis Enrique. En categoria femenina, el Barça, ahir va abans de les finals de les Copes de la Reina i també de la Champions, va celebrar el títol de la Lliga F, rebent el trofeu per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, després del partit de contra el Llevant, que és el QE, i que va acabar sense massa història amb un 5-0 a favor de les blaugranes, amb gols de Vicky López, Clàudia Pina, que en va fer dos, Carla Julià i Sidney Schertenleib. Un resultat que, a més, va enviar ja matemàticament

0: Allà va anar la primera federació a consumar el descens. Després de l'enfrontament, com dèiem, la plantilla i l'staff van celebrar el títol amb l'afició. I en el seu discurs, el tècnic Pere Romeu va repetir moltes vegades una paraula, la d'orgull.
1: Portem una temporada exigent, una temporada bona, una temporada on hem tingut baixes, lesions importants. Però segurament el que més orgullós em sento d'aquest equip és que aquest any jugui, estic eternament il·lusionat de que aquestes jugadores seguiran donant el callo en tots els moments de la temporada.
0: A l'horitzó, com dèiem, aquestes dues finals, dissabte 16 de maig a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, la de la Copa de la Reina, la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, a Noruega, la de la Champions contra el Lió de Jonathan Giraldez. De fet, abans dèiem que els dos entrenadors de la final masculina són ex-Barça, també han passat pel Barça, un d'ells encara hi és, evidentment, els dos equips que jugaran la femenina. Abans, però, tenim l'equip de Pere Romeu, té un altre partit de Lliga F aquest diumenge a Tenerife. Dissabte tindrem duel català, per cert, entre Espanyol i Badalona Women, demà, evidentment, en parlarem. Els dos equips ja estan salvats en aquesta categoria, màxima categoria femenina. A la primera divisió masculina, diumenge tenim clàssic, recordem, en què el Barça pot certificar el títol de Lliga si empata o guanya el Real Madrid. Dilluns juga el Girona a la lluita per la permanència al camp del Rayo Vallecano, un partit molt important, evidentment, i dissabte l'Espanyol, també immers en aquesta lluita, amb un punt més que el conjunt gironí, amb 3 de marge sobre el descens i que visita ni més ni menys que l'equip que marca la permanència, el Sevilla. Ahir en va parlar als mitjans del club el migcampista blanquiblau Pol Lozano.
2: És la setmana més important de tota la temporada. Al final sabem que ens estem jugant molt aquest cap de setmana i els vam guanyar aquí a casa. Sabem on els hem de fer mal i, evidentment, sabem que si nosaltres estem els 90 minuts concentrats podem treure un resultat positiu d'allà seguríssim. I dins el vestidor estem convençuts i anem amb determinació aquest cap de setmana.
0: Això deia Pol Lozano en una setmana en què parlaran els tres capitans. Pol Lozano, com dèiem, Edu Expósito, que va parlar també a principis de setmana, i també ara mateix està parlant en directe el primer capità, Javi Puado, que no pot jugar, recordem, després d'aquesta llarga lesió, els lligaments dels creuats del genoll, en aquest cas no podrà jugar, per tant, a Sevilla. Un Pol Lozano que recuperem també parlarà de la situació en general del seu equip, que acumula, recordem, 17 jornades consecutives sense guanyar, des del desembre del 2025.
2: El futbol és això, el futbol és resultats i jo considero personalment que és un esport molt emocional, sobretot en situacions com aquestes, i al final hem de pensar en fer un bon partit, en tenir confiança en nosaltres mateixos, a recuperar la versió de la primera volta i a guanyar.
0: Dissabte, 4:15 de la tarda, aquest Sevilla-Espanyol. Més futbol. A la primera federació masculina ja només queden 3 jornades perquè acabi la fase regular i els 3 catalans s'hi juguen coses importants. El Sabadell és co-líder, segon pel gol average, però empatat amb l'Eldense, que és el líder, i demà juga ni més ni menys que contra el tercer classificat, l'Atlético Madrileño. Evidentment, demà en farem la prèvia i en parlarem. L'altra partida de la jornada també inclou un català, l'Europa, que és 5è i tanca la zona de play-off, i diumenge rep a Can Dragó el quart classificat, el filial del Villarreal, també partides per aquest play-off. L'altre català de la categoria, el Nàstic de Tarragona, està lluitant per l'altre extrem, per no perdre la categoria. Els grans visiten diumenge el camp del Tarazona, l'equip que marca el descens precisament i que tenen just per sota, amb un punt menys. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
3: Una victòria dels tarragonins deixaria la salvació gairebé a la butxaca, ja que li trauria l'equip aragonès 4 punts, més a gol a Veraix, quan només quedarien 2 partits, 6 punts en joc. Els granes volen ser fora de casa tot allò que no han aconseguit fins ara. Aquesta és la dada negativa de les 5 darreres sortides, 5 derrotes. Les 4 darreres ja amb Pablo Alfaro a la banqueta, on no han marcat cap gol. A més, en el còmput de la temporada, fins ara 17 partits a domicili i només 3 victòries. La plantilla i cos tècnic estan focalitzats en el partit d'aquest diumenge a Tarazona. El segon entrenador del Nàstic, Iago Martínez, descriu el camp de l'equip aragonès com el més complicat de la categoria i assegura que han d'anar contrarrestar el rival en un partit clau per la permanència, perquè una victòria els deixaria virtualment salvats.
4: Nosotros vamos con la intención de ganar los 3 puntos y a partir de ahí ver la situación y seguir. Aquí vamos a pelear y vamos a competir hasta el último minuto del último partido por conseguir el objetivo. Es un campo complicado, es un campo muy complicado, con un equipo que se está jugando la vida también, igual que nosotros. Un equipo tácticamente, defensivamente bastante bueno.
3: Pel partit de diumenge, el Nàstic només té la baixa del lesionat David Alba.

0: Gràcies, Jordi. En bàsquet, avui arrencant les semifinals del play-off al títol de Lliga Femenina, amb l'Espart Girona buscant una plaça a la final. Després d'una temporada complicadíssima per les nombroses baixes, les gironines s'enfronten a un València a qui ja han guanyat dues vegades aquest any, però ho fan amb només 8 jugadores disponibles, com ja va passar als quarts de final a Leganés. L'anada avui al Roig Arena a les 7 de la tarda, la tornada diumenge a Fontejau. Girona FM, Pau Llafanyer.
1: El duel arrencarà a les 7 de la tarda i serà el primer d'una eliminatòria doble partit en el qual les gironines arriben amb la confiança d'haver guanyat els dos enfrontaments de la Lliga regular davant el conjunt taronja. L'Espart Girona però ho farà amb la plantilla molt tocada. Roberto Íñiguez ha confirmat que 3 o 4 jugadores afronten la semifinal al límit i que Laura Quevedo ho té molt difícil per jugar. Malgrat tot, l'entrenador basc ha deixat clar on té posades les prioritats.
2: Haciendo un resumen, me importa un bledo el rival. Estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy, muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen y la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están. Y con ese orgullo vamos y estoy seguro que van a intentar competir.
1: El València Bàsquet, per la seva banda, tindrà tota la plantilla disponible i disputa les seves 7 semifinals consecutives i busca plantar-se en una nova final per optar a un quart títol consecutiu de la Lliga Femenina Endesa.
0: Gràcies, Pau. I en categoria masculina encara queden 5 jornades perquè acaba la fase regular de la CB. En zona de play-off hi tenim el Barça, quart, que dissabte rep el Sant Pau Burgos, i la Penya, 7, que no juga fins dijous vinent contra l'Andorra i encara té un partit pendent. L'Andorra, que és l'equip que marca el descens ara mateix. Ja salvat hi trobem el Bàsquet Girona, desè, i que aquest dissabte visita la pista d'Ucamp Múrcia, i encara amb la permanència per tancar hi ha el Baxi Manresa, que si guanya diumenge Andorra ja ho tindrà, i el Jaio Pos Lleida, que té 2 triomfs en marxa sobre el conjunt andorrà i també juga diumenge al migdia, en aquest cas contra el Bilbao Bàsquet al Barris Nord. Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
3: Aquest passat dissabte el tècnic del Jaio Pos Lleida, Jaren Cuentro, va tornar a evidenciar que caldrà passar-ho malament per ser equip de CB la temporada vinent. El tècnic lleidatà ho ha manifestat més d'una vegada i aquesta setmana n'hem parlat amb la plantilla. El jugador del Jaio Pos Lleida, Dani García, també té clar que per salvar-se tocarà patir.
4: Sí, per suposat. Nosaltres tenim clar que la CB és duríssima i que, com estem veient en les últimes jornades, qualsevol pot guanyar qualsevol. No estem en mala situació del tot, no? Vull dir, tenim equips darrere, llavors, ja et dic, ens queden 3 partits a casa que són importantíssims, 2 a fora que també ho són, però bueno, sobretot pensant en aquest diumenge, que és el que ens toca ara, i a veure si podem guanyar Bilbao, que és un equip molt, molt, bueno, estan fent una gran temporada.
3: A la CB li queden 5 jornades. D'aquestes, el Jaio Pos Lleida té 3 partits a casa, el primer diumenge davant el Surne Bilbao i 2 a fora. Dels 5 rivals, 2 es troben per sota dels lleidatans a la classificació, com són Gran Canària i Andorra, equips que han de visitar Lleida en les properes setmanes.
0: Gràcies, Sergi. En handbol, el Barça serà un any més a Colònia, la Final Four de la Champions masculina, 8a Final Four consecutiva. Els homes van superar ahir clarament el Nantes al Palau per un clar 31-21 en un gran partit per tornar a lluitar, com dèiem, per un títol europeu. També hi haurà a la Final Four l'Albor Danès, que ahir es va desfer de l'Sporting de Portugal en una eliminatòria també igualadíssima, i el Fuchsia de Berlín, que va superar els penals al Veszprém de Xavi Pasqual, Pasqui. Avui ha jugat la tornada del Magdeburg Pick-Szeged amb el conjunt alemany com a clar favorit, amb 7 gols de marge de l'anada. És el vigent campió, recordem, el Magdeburg. Aquesta Final Four de Colònia es jugarà, com sempre, el del 12 al 14 de juny, com sempre, com dèiem, des de 2010 a la localitat d'Alemanya. Proper partit per la Barça, dissabte a la pista del Guadalajara, Lliga Sobal, una jornada que obre demà pel partit de Freaking Granollers contra el Conca al Palau d'Esports. I també demà al migdia arrenca la fase final, la final a 8 de la Copa de la Reina d'handbol, on hi tenim un equip català, el CAC Granollers. Els ballesans estrenen competició que es disputa a Donosti demà a la 1 contra el Gran Canària. Ràdio Granollers, Arnau Moya.
5: L'equip dirigit per Robert Cuesta vol tancar l'any competitiu donant un cop al damunt de la taula, arribant el més lluny possible a la Copa de la Reina. Les ballesanes afronten la competició després de 2 setmanes d'acabar la fase regular de la Lliga Guerreres Iberdrola, un temps on han pogut treballar per preparar el primer partit de la Copa, l'enfrontament de quarts de final davant el Rocasa de Gran Canària. Aquest és Robert Cuesta, entrenador del CAC Balonmano Granollers.
6: Doncs amb moltíssimes ganes de poder competir ja, de debutar ja en aquesta competició tan maca que no sabem si la tornarem a jugar o no, per tant és molt important que gaudim durant els 60 minuts. Han anat molt bé, han treballat molt bé, sí que és cert que no hem tingut competició real, però sí que hem tingut entrenaments molt, molt bons, i estem molt conscienciades de la importància d'aquests quarts de final i del premi que suposa.
5: Al davant s'hi trobaran a un Rocasa de Gran Canària que s'ha classificat per disputar les semifinals de la Lliga. En el darrer enfrontament entre Canàries i Vallesanes, les victorioses van ser les de Gran Canària, que van superar per només un gol a les blanquiblaves. Així doncs, el CAC 7 Balonmano Granollers prepara una Copa de la Reina amb totes les opcions obertes.
0: Gràcies, Arnau. I en hoquei patins, el Reus ho va tenir a tocar, però va acabar caient als quarts de final de la Champions masculina als penals, ni més ni menys que contra el totpoderós Benfica d'Edu Castro, amb qui va aconseguir empatar a 2 al final del temps reglamentari. Als penals, però, 2-1, com dèiem, derrota per al Reus. La nova rèdia de Reus, David Fernández.
7: El Reus Deportiu s'ha quedat a les portes de les semifinals de la Champions masculina d'hoquei patins. Tot i plantar cara i fregar la victòria, els reusencs van forçar el Benfica fins a la tanda de penals, on finalment van perdre. Els portuguesos es van avançar la primera part, però el conjunt roig i negre no va deixar de creure-hi en cap moment i va tenir l'eliminatòria a tocar. Martí Casas i Marc Julià van igualar dues vegades el marcador fins al 2-2 final, mentre que Càndid Ballar va mantenir viu el Reus amb diverses aturades decisives, també a la pròrroga. Jordi García és l'entrenador del Reus Deportiu.
8: Felicitar-los per la victòria. Jo crec que avui, moralment, deportivament, per projecte, per tot, jo crec que som vencedors. Estic molt orgullós del meu equip. Penso que ha demostrat tarania quan no la té, entrega, confiança, compromís, tot el que es pot demanar en un equip. Jo crec que avui és la culminació de molt de treball, de molt d'esforç d'aquest any, de l'any passat.
7: El Reus, per tant, s'acomiada d'Europa amb el cap ben alt després de competir de tu a tu amb un dels grans favorits al títol.
0: Gràcies, David. Avui serà el torn del Barça, que s'enfronta a un altre dels grans de Portugal, l'Sporting. Els blaugranes arriben a Coimbra, on es juga aquesta final a 8, centrats en aquests quarts de final i confiats en fer un bon partit per ser a semis. Escoltem el tècnic Ricard Ares.
9: Bé, hem d'estar molt concentrats per les coses que estan a les nostres mans, surtin com volem que surtin, i la concentració és bàsica, no? Sobretot en els minuts inicials de partit, perquè com sabem, perdre o guanyar és sortir de la competició i per tant cada qüestió que nosaltres puguem controlar serà molt important. Però bé, l'equip ha treballat molt bé tota la fase regular, venim amb molta il·lusió, crec que hem preparat molt bé el primer partit, que és en l'únic que ens hem de centrar, i ganes de que arrenqui ja perquè tenim il·lusió de guanyar-los.
0: Avui a les 8 del vespre, hora catalana, aquest Sporting de Portugal-Barça. Recordem que qui guanyi s'enfrontarà dissabte a semis al Benfica. A l'altra banda del quadre, el Porto ja té el bitllet per a semis, després de superar clarament ahir el Liceo 6-2, i avui tancarà els quarts de final el duel entre el Barcelos, també portuguès, i el Tricino italià a les 11 de la nit, hora catalana. Demà arrenca també a Coimbra, per cert, la Final Four de la Champions femenina, amb un en català, el Vilassana, que s'enfronta a semifinals al seu veí, a la Franja, al Fraga. A l'altra semi tindrem un Telecable Gijón-Benfica.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aimantric i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2014. Nimfa dorment.
4: Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
1: Glòria Fontova.
5: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per a espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
7: El programa Picalletres. Ens divertim jugant amb la llengua.
8: Preparat, Eneko?
9: Sí.
8: Temps. Sentit.
9: S-E-N-A-T-I-T.
7: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
8: Quina seria la paraula intrusa?
10: Casoplón.
8: Correcte. En català, per fer...
7: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
10: D-E-S-C-A-P-A-N.
7: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: La xarxa de comunicació local.
7: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
11: Què tal? Benvinguts a aquesta l'emissora municipal i quant als esports rubinenc que fa referència en aquest horari de quarts de dues de la tarda. Dijous comencem a mirar ja cap al cap de setmana i les cites dels equips de la nostra ciutat, algunes de les quals força, força importants, perquè en joc està la permanència en tercera catalana per al Rubí B, així com en bàsquet per al Tep Sant Jordi masculí, en el seu cas, a Copa Catalunya. També en joc la permanència en voleibol femení per al volei Rubí, mentre que en handbol no s'hi juga res al 20, tampoc es juga en res penya blaugrana Ramon Llorenç o Olímpic de Can Fatjó pel que fa al futbol de tercera catalana. Molt en joc per al Tep Sant Jordi femení, que aquest cap de setmana es pot proclamar campió de grup pel que fa a la segona catalana femenina i en el grup 4, la qual cosa vol dir que pujarien de manera directa a la primera catalana. Són els temes principals d'aquest programa, en el qual també, però, hem de parlar de la cursa de la dona. I a la nit es tancaven les inscripcions. Déu-n'hi-do, eh? 2.397 persones inscrites. Gairebé 2.400 per a la cita d'aquest diumenge en aquesta cursa solidària, cursa reivindicativa, però hem de començar parlant de futbol sala.
7: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
11: perquè aquesta agenda ja és per mirar per a un cap de setmana que, podríem dir, es dona el tret de sortida a Toni Bravo Rodríguez avui mateix.
12: L'esportiu rubí masculí torna a la competició aquest dijous, un quart de 10, amb el duel pendent de la jornada 27 del passat cap de setmana a la pista de l'Escola Pia Sabadell. El partit es va ajornar perquè l'equip va voler donar suport al conjunt femení, recordem, en el seu històric compromís de quarts de final de la Copa de la Reina disputat a Madrid. Els de David Parrilla arriben al duel en un bon moment classificatori, són tercers, 52 punts, consolidats a la zona alta amb opcions de seguir pressionant els dos primers classificats. La dinàmica recent és positiva, competeixen, resolen partits també. El rival, però, arriba en una situació oposada. L'Escola Pia Sabadell és desena, 30 punts, travessa una ratxa molt negativa en 5 derrotes consecutives. Tot i això, els sabadellencs volen trencar amb aquesta dinàmica. El partit es preveu, per tant, intens, especialment tenint en compte que necessiten punts per allunyar-se de la zona baixa. Pels de David Parrilla, el repte passa per mantenir el ritme, evitar relaxacions, aprofitar aquesta inèrcia competitiva per sumar 3 punts més en el tram final de Lliga.
3: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
13: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elit. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem al 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
3: Arreu de camp. Tots fem esport.
11: Serà un cap de setmana amb tantes cites claus que entre avui i demà la veritat és que gaudiré molt fent aquest programa i mirant cap a les coses que poden passar, les cites i els objectius a complir per part dels equips de la nostra ciutat. Un que es pot considerar històric, un que pot acabar amb celebració a la pista de l'Escola Montserrat és el que disputarà l'equip femení del CEP Sant Jordi. Diumenge, a les 6 de la tarda, disputa la penúltima jornada, 25ena, en aquest grup 4 de segona catalana, davant del Castellet. Si les noies que entrenen, el Miqui Pereira i la Dèbora Valdivia, guanyen, ja sabran si han assolit l'ascens directes com a campiones de grup. El motiu és que el partit del qual també hauran d'estar pendents, el Gramenet Bàsquet Neus, o el Draft Gramenet Bàsquet Neus, es juga el mateix diumenge, però a quarts de 6, mitja hora abans. Per tant, quan arribi la finalització del partit de les nostres, ja se sabrà el resultat del seu rival directe, un Bàsquet Neus, que el té en la segona posició de la classificació amb un partit menys guanyat. 19-5 per a les nostres, 18-6 per al seu rival. En cas que hi hagi victòria del Bàsquet Neus, igual que del CEP Sant Jordi, s'hauria d'esperar a l'última jornada perquè els dos equips, l'Averaix, el tenen igualat. Tots dos van guanyar l'un a l'altre amb una diferència de 3 punts en els partits, tant a la nostra ciutat com a la pista del Bàsquet Neus, la qual cosa fa que encara no es pogués assegurar l'ascens i la primera plaça a l'equip de la nostra ciutat, si bé és cert que la diferència de punts que hi ha, perquè el següent factor, més enllà de l'Averaix, són la diferència de punts entre unes i altres, doncs és força ampli per al CEP Sant Jordi amb respecte a la diferència de punts que té el Bàsquet Neus, però vaja, les matemàtiques farien impossible que tot plegat passés. Les nostres, doncs, que hauran d'estar pendents de dues cites, tot i que la Dèbora Valdivia, una de les entrenadores, té molt clar en què han de pensar elles mateixes.
14: Nosaltres preferim sempre fixar-nos només amb nosaltres. Home, si ens ho posen més fàcil, millor, però al final hem de mirar, la pilota la tenim nosaltres al nostre camp i hem de fer la feina i ja està.
11: Serà un diumenge per estar a la pista de l'Escola Montserrat i amb un ull posat al partit que es disputa a Santa Coloma de Gramenet. Un, doncs, partit important per a l'equip de la nostra ciutat, al igual que el que disputarà el Bàsquet Neus en aquesta jornada, la 25ena, el grup 4 de segona catalana, que també tindrà aquests altres enfrontaments.
12: Club Natació Sabadell B, Sant Cugat, Minguella, Màgic Badalona, Sant Josep, Draft Gramenet, Bàsquet Neus, Castellbisbal, Gramenet, Castellà, Igualada, Jet, Terrassa, Sant Quirze.
5: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
11: I l'equip masculí jugarà dissabte, en el seu cas, lluitant per la permanència en Copa Catalunya.
12: El CEP Sant Jordi masculí afronta aquest dissabte un dels desplaçaments més complicats de la temporada. Els de Joaquim Sánchez visiten la pista del Barça, líder sòlid de Copa Catalunya, 17 victòries, només 5 derrotes. Un partit que es jugarà dissabte a 5:45. El conjunt rubinenc arriba a la jornada amb 8 victòries, 14 derrotes. Això els ha situat a la 11a posició amb la necessitat de sumar per mantenir-se fora de la zona més compromesa. L'equip ha mostrat moments de competitivitat en les últimes setmanes, però al davant tindran un rival que castiga qualsevol desconnexió. El Barça, doncs, arriba en una dinàmica positiva amb la voluntat de defensar el lideratge en aquest tram final de Lliga. Per al CEP Sant Jordi el repte passa per mantenir, doncs, ritme, controlar sobretot les pèrdues, aprofitar les opcions de transició per sorprendre un rival que a casa, doncs, és molt fiable. Tot i la dificultat del desplaçament, el partit, el duel, és una oportunitat per reforçar sensacions i preparar el tram final amb confiança.
11: La resta d'aquesta 25a jornada, el grup 2 de la Copa Catalunya del bàsquet masculí es completa amb els partits AS Castellbisbal, Cerdanyola Sitges, Bàsquet Almeda Natació Sabadell, Claret Bellpuig i Coiblanc Prat.
15: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem.
11: Engeguem el micro i som-hi amb els partits de tercera catalana. Ara parlem de futbol i de la presència de tres equips de la nostra ciutat. El grup 12, Rubí B i Penya Blaugrana. Ramon Llorenç, al grup 7, l'Olímpic de Can Fatjope. Aquest cap de setmana li toca visitar l'Escola Pia Terrassa aquest dissabte a 6:15 de la tarda. En contra, la penúltima jornada en la qual, i per desgràcia, l'Olímpic de Can Fatjó ja no s'hi jugarà res, més enllà d'intentar arribar a la tercera posició de la classificació que ostenta la Penya Blaugrana Castellbisbal. Però el Castellbisbal, o aquesta penya blaugrana, també, doncs, ho té impossible per accedir a la promoció d'ascens, perquè la disputen els segons classificats i els millors tercers. I el grup 7 és un dels que està més lluny d'aquesta opció de ser un dels millors per optar a aquesta promoció d'ascens. Per tant, poca cosa en joc per part d'un equip que, això sí, el seu entrenador, el Fran Moreno, sempre, sempre, sempre està molt orgullós dels seus homes.
16: Hay que soñar siempre, y ya te digo, orgulloso de estos chavales, que con las adversidades se crecen y luchan como jabatos. Muy orgulloso.
11: La derrota, sobretot, de la setmana passada, tot i que per números tampoc tenien opcions, al terreny de joc del Camp Arellada ja l'ha deixat sense aquesta possibilitat. Tampoc ho té massa bé la penya blaugrana, Castellbisbal. En qualsevol cas, l'Olímpic de Can Fatjó mirarà d'acabar de la millor manera possible, amb 6 punts que resten en aquesta jornada de competició i que es veu les cares amb l'Escola Pia Terrassa, opcions de guanyar sense cap mena de dubtes. I és que visiten amb 25 punts a l'Escola Pia Terrassa, que amb aquesta puntuació és el penúltim i ja té el descens, doncs, matemàtic cap a la quarta catalana del futbol masculí. Partit de dissabte tarda en aquesta 29a jornada. El grup 7 de tercera catalana amb també aquests altres enfrontaments.
12: Penya Deportiva Pajaril, Can Rull, Rómulo Tronchoni, Escola de Futbol Base Ripollet, Palau, Sabadellenca, Badia del Vallès, Camp Arellà, La Plana, Déu, Roureda, Maurina, Gara, Sabadell Nord, La Romànica, Llorençà i Penya Blaugrana, Castellbisbal, Sant Juan Atlético de Montcada, B.
7: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
11: I som-hi ara amb el grup 12. Aquí hi ha dues cites, una dissabte, l'altra diumenge. Més important, la de diumenge, perquè a 6:15 i al municipal de Can Rosés, Rubí B, Sant Andreu de la Barca. 29a jornada, resten 6 punts en joc i el Rubí B, que amb 31 punts està hores d'ara en zona de salvació matemàtica. Fins i tot evita la posició 12, que és la de dubte si et pots mantenir o no, tot i que amb la numeració fins i tot ja es podria considerar que està assolida aquesta permanència i està a 6 punts de la Farga, amb un Rubí B, doncs, que ho té perfecte per evitar aquesta posició 12 si guanya, això sí, a un rival que li posarà les coses molt complicades com és el Sant Andreu de la Barca, però confiança absoluta del Jordi Conés en el seu.
17: Sant Andreu de la Barca, un equip, no sé què fet, si juga avui o juga demà, és un equip que està dalt, que en principi ha de guanyar tots els partits i que punxin els que estan ara per ficar-se en playoff. Però, bueno, vindran aquí, suposo que vindran com han vingut aquests. O sigui, guanyar els 3 punts. Aquí no es deixa ningú. Hem tingut un parell de partits la setmana passada, per exemple, que sí que es van deixar anar, però és un problema també. Al final no tenen compromís, no tenen res, es deixen anar i juguen a futbol, i són molt ofensius. Defensivament, al millor, no treballen igual, però ofensivament sí, perquè volen marcar gols. I això és un perill. I avui ha passat, i la setmana que ve Sant Andreu de la Barca vindrà amb la mateixa intenció de guanyar els 3 punts, i nosaltres intentem, aquest sí que intenta puntuar, perquè són bastant superiors per bloc com té, han fitxat molt bé, tenen molt bons jugadors, i bueno, intentar puntuar a casa, que seria important per anar a Castellbisbal, a veure si anem ja amb la salvació.
11: El Sant Andreu de la Barca sí que té opcions encara a jugar la promoció com a un dels equips en tercera plaça. Ja no aspira a arribar a la segona, per tant, té aquesta petita motivació. El Rubí ve per la salvació, que potser és més important, perquè amb 3 punts doncs ja hauria d'haver-hi una mena d'estranya situació perquè el Rubí ve no continués en aquesta categoria, més enllà del que pugui fer el Sant Vicenç del Sors B, que és amb 29 punts qui ocupa ara la posició 12 de la classificació.
7: A Ràdio Rubí, Esports 99.7 FM.
11: Serà diumenge tarda quan jugui el Rubí B, dissabte a 6:45, i al terreny de joc de la Incresa, cita per a la penya blaugrana Ramon Llorenç. Res en joc entre aquests dos equips. 37 punts per al conjunt del Fede de Marco, 9a posició de la classificació, ja sense perill per sota, sense aspiracions per dalt, 22 punts de descens matemàtic per a l'Incresa Atlético, que ja no podria agafar amb 29 al Sant Vicenç dels Horts en aquesta posició 12. Es tracta d'acabar de la millor manera possible, tot i que el Fede de Marco és sincer i sap que és complicat tenint en compte la categoria.
18: La misma dinàmica que hasta ahora, son partidos ya que el equipo ya se ha dejado ir hace 2 o 3 jornadas. Sí que es verdad que necesitábamos 3 puntos más, que fue lo que conseguimos la semana pasada, pero bueno, el equipo está en una dinámica ya como que pasen los partidos, que termine la liga ya. Cuando no llegas arriba ni abajo, prácticamente imposible, pues ya el equipo pues se la, en la tercera catalana, pues se desmonta.
11: Fins i tot s'entén, que també ja el Fede de Marco té ganes d'arribar a la finalització de la temporada i posar punt i final aquest any i mig a la penya blaugrana Ramon Llorenç, amb l'objectiu de la permanència en totes dues campanyes assolit. L'Àlex Morales havia estat l'entrenador amb qui havien començat, no aquesta, sinó l'anterior temporada, la tercera ja en aquesta categoria de tercera catalana per part de la penya blaugrana Ramon Llorenç, que ha de començar un nou cicle, i d'aquí aquest detallet, i mirant també des dels jugadors, però en les seves paraules potser s'entreveu també amb aquestes ganes, un cop assolit, evidentment, que l'objectiu com era el de la permanència. Jornada 29a, grup 12, tercera catalana, també es disputaran aquests partits.
12: Molins de Rei, la Palma de Cervelló, penya Unió Deportiva Màlaga, Mirasol, Bac Unión, penya barcelonista Sant Vicenç dels Horts, Juan 23, Abrera, Vista Alegre B, Marianao Poblet B, Castellbisbal i la Farga, Sant Vicenç dels Horts B.
19: Tots fem Ruby Sound.
20: Tots fem Ruby Sound.
21: Tots fem
22: Ruby Sound. Ruby Sound.
23: D'acord, tothom ho té ben clar.
24: Tots fem Ruby Sound.
23: Sí, ja fa 11 temporades que fem el Ruby Sound. Això sí, aquesta temporada canviem d'horari. Tots farem el Ruby Sound el divendres a les 21 hores per promoure tota l'escena musical rubinenca.
25: Tots som Ruby Sound. Queda clar? Va!
11: Continuem endavant en aquest programa d'esports. Ara parlem de voleibol i de dues cites, una sense res en joc, Toni, una altra encara amb la permanència en joc, la cita de les noies del Club Voli Rubí.
12: Ho dius bé, Sisco. El Voli Rubí femení afronta un partit de màxima importància aquest diumenge a les 4 a la pista del Canet, cué del grup amb només 3 punts. Les rubinenques són 5enes, 18, una posició que obliga a jugar a la promoció de permanència si no aconsegueixen escalar fins a la 4ª plaça. La dinàmica recent del Rubí és irregular, però competitiva. 2 victòries, 2 derrotes a les últimes 4 jornades, amb moments de bon joc, però també amb dificultats per mantenir la continuïtat en alguns trams. El Canet, últim classificat, doncs ha tingut una fase molt complicada. 1 victòria, 10 derrotes, és l'equip amb més sets encaixats al grup. Malgrat això, a casa, doncs han mostrat moments de resistència, buscant aprofitar la pressió que recau sobre les noies del Rubí, que necessiten sumar per mantenir aquestes opcions reals d'evitar la promoció. Les 4 primeres places, recordem, asseguren la permanència directa a tercera catalana, mentre que la 5ª i la 6ª obliguen a jugar una promoció amb equips de 4ª. Per això el partit és transcendental per a les rubinenques, que volen mantenir-se vives en aquesta lluita i dependre d'elles mateixes en les últimes jornades.
11: Aquesta 10a jornada de competició en 2ª fase i el grup 1 de permanència del voleibol femení tercera catalana també tindrà aquests altres enfrontaments. Gavà Paltroneto, Ginàs Vole Girona i Andorra Tiana.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
11: I pel que fa al conjunt masculí, afronta l'última jornada de competició, la desena, en segona fase i en grup de promoció d'ascens. Per desgràcia, i confirmat al final amb la federació, res en joc per al club Vòlei Rubí. El motiu és que la segona plaça de la taula l'ocupa el Roquetes. Suma 18 punts, 23 al líder i campió, per cert, de grup, el Vilassar, que igual que el Roquetes, doncs, té, el Vilassar ha pujat de manera directa, el Roquetes haurà de disputar la promoció d'ascens. Fins ara havíem estat, doncs, amb aquesta opció. S'havia comentat des de la federació que potser el tercer classificat també disputava al final promoció d'ascens, però no serà així. Per tant, el que dèiem, Vilassar 23-18, el Roquetes, el Club Vòlei Rubí 14 punts, es queda a la tercera posició de la classificació sense aquesta opció de poder lluitar per l'ascens, ja encara que fos amb una promoció amb un equip de segona catalana. Continuarà una temporada més en tercera catalana un Club Vòlei Rubí, però que ha fet una excel·lent campanya, que ha estat somiant, que alguns detallets en alguns moments és el que els ha condemnat sense uns punts que els hi haurien anat de meravella. Ja per darrere està el Sant Pol amb 13 punts, 10 Castelldefels i 3 al Sant Martí. Res a fer, perquè encara que acabin quarts el Club Vòlei Rubí, doncs és el mateix que ha acabat la tercera posició de la classificació. Si bé és cert que si pensem en el partit de dissabte a les 7 de la tarda i a la pista barcelonina del Vòlei Sant Martí, les opcions de la victòria són clares, eh? I és que els nostres, que ocupen tercera plaça i que, doncs, tot i ara enllacen dues derrotes seguides, sumen 14 punts, es veuran les cares amb un equip que fins la setmana anterior, fins a l'anterior jornada, no havia guanyat cap punt, havia perdut tot el que havia disputat. Un Sant Martí, però, que va sorprendre el Castelldefels en la cita anterior, sumant dos punts d'un altre que havia sumat en un altre dels partits, i el 3 en total. És a dir, que potser, i mirant els números, és el pitjor equip de la categoria, tot i que l'anterior jornada va guanyar el penúltim, eh? El Castelldefels. Cita, doncs, per acomiadar la temporada d'un equip que ho ha fet molt bé, però, per desgràcia, es queda sense opcions d'ascens a la tercera, a la segona catalana, perquè es troba a la tercera catalana del voleibol masculí, la qual arriba a l'última jornada en aquest grup 3 de promoció i també tindrà, Toni, aquests altres dos enfrontaments.
12: Vilassar, Sant Pol i Roquetes, Castelldefels.
2: www.radiorubí.fm.
4: Tota la informació dels equips rubinencs.
2: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
4: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
2: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
4: Tot l'esport rubinenc a
2: radiorubí.fm.
11: Quant a l'handbol, penúltima cita en segona catalana i el grup B de competició, però estan més aviat les notícies fora de la pista ara mateix, ja que ho tenen tot dit, que no pas dins de la pista, amb una entitat la qual, doncs, ha anat per feina i ja ha trobat substitut per al Sofian Azouache, que ja es va anunciar fa uns dies que no continuaria a la banqueta per motius laborals del 20 de cara a la pròxima temporada i encara en aquesta segona catalana. Des de l'entitat, des d'aquesta secció d'handbol, que s'ha treballat ràpidament i ja hi ha un nou entrenador, el qual, a més, farà les tasques de director esportiu. És a dir, que la secció d'handbol del 20 vol començar a agafar aquella forma ja de club, aquella forma a la qual, doncs, porti a agafar també, doncs, una massa de jugadors i jugadores en base per després ja anar pujant cap a dalt i, per què no, arribar al primer equip i tenir un primer equip de potencial. Michael o Madambol, conegut dins del seu àmbit i que fins ara es trobava a Polinyà, ara arriba a les files del Club Joventut 25 de Setembre, novetat important per a l'entitat de la nostra ciutat, un Michael que es posarà a treballar, doncs, tot just quan acabi l'actual temporada. Els nostres han de liquidar la campanya i, pel que fa a aquesta segona catalana, aquest cap de setmana els toca visitar. Se'n van fins a Sant Andreu, Barcelona, per diumenge a les 4 de la tarda a disputar la penúltima jornada de competició. Ja saben, el 20 sense res en joc, ja que ocupen aquesta posició intermitja, setena plaça amb 31 punts, fora de l'abast dels tres primers, que són els que pugen ara mateix Gavà, Ribas i Andorra. El seu rival, el Sant Andreu B, amb 25 punts, ocupa zona mitja, és a dir, amb tot dit en aquesta temporada, per tant, aquells partits de, entre cometes, costellada, partits per gaudir per part dels dos equips, ja que ho tenen tot fet, els agradaria haver de disputar, per exemple, les fases d'ascens, però com que no és així, com a mínim doncs, a passar-se una mica bé, però sense oblidar, i ho deia el porter del 20, el Miguelín, ells mai aniran a fer un partit sense que busquin la victòria de totes les maneres possibles.
6: Sí, el 20 no hi ha partits d'amistosos, malgrat ja no juguem res, aquests quatre partits per orgull als altres equips, per orgull a la competició i per aquest esport tan bonic, lluitarem fins al final, com fins ara.
11: Doncs acabaria amb 35 punts si guanya els dos partits pendents al 20, perquè a hores d'ara suma 31 i resta aquesta jornada, la del cap de setmana i la següent. És la 29a, els nostres a les 4 de la tarda diumenge davant del Sant Andreu. La resta dels enfrontaments seran aquests.
12: La Salle Moncada C, Ribes B, Molins Gavà B, Vendrell Gara Sènior B, Sant Llorenç B, Terrassa B, Sant Joan Despí C, Cooperativa Sant Boi C, Andorra, Claret, Gràcia i Sant Martí, Adrianenc C, Tortosa.
8: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
11: I abans de marxar hem de fer l'apunt d'una cita que ja s'ha erigit com a la més important quant a participació a la nostra ciutat i que es durà a terme aquest diumenge, Toni.
12: La cursa de la dona de Rubí ha tingut una resposta ciutadana extraordinària. A la prova hi ha prop de 2.400 persones inscrites, una xifra que deixa enrere les 1.728 de l'edició anterior i confirma aquest creixement notable de la mobilització social al voltant de l'esdeveniment. La cinquena edició se celebrarà aquest diumenge, el 10 de maig. Manté el seu caràcter festiu, solidari, reivindicatiu. Totes les participants rebran la samarreta oficial d'aquest any amb el lema Campiones i un disseny renovat. Com sempre, la cursa té un component solidari. Els beneficis es destinaran íntegrament a un colliga Rubí. Pitrall i samarretes podran recollir aquest dissabte, de 2:15 a les 2, a la sala annexa del celler. L'esdeveniment, recordem, organitzat per l'Ajuntament de Rubí, amb la col·laboració de la UAR, el Club Natació Rubí, Oncolliga i el patrocini de CSI Condis Mercat. La prova no és competitiva, proposa un recorregut de 3.600 metres pels carrers del centre, amb sortida i arribada a la Rambla del Ferrocarril. Transcorre per un circuit urbà al voltant, com deia, d'aquest carrer del centre de la ciutat, i això implica que el trànsit s'haurà d'adequar al desenvolupament de la prova. Tots els carrers que donen a l'itinerari es tallaran el trànsit mitjançant agents de la policia local de Rubí i personal voluntari de protecció civil. El recorregut pel qual no es podrà transitar són els trams per on passa la cursa, des de 3:15. La durada de la cursa, que comença a les 10, és d'una hora i mitja, però el dispositiu es mantindrà mentre hi hagi persones fent la prova.
11: Serà un diumenge espectacular, sense cap mena de dubtes, el que es viurà a la nostra ciutat amb aquesta cursa de la dona, però que vaja, que l'agenda és una qüestió més, tot i que potser, i per xifra la més important, però demà en parlarem del torneig d'escacs que es disputarà a la pista Cova Solera i totes les cites dels clubs de la nostra ciutat. Com sempre, el mes de maig arriben les cites claus i tot plegat es converteix en encara més interessant pel que fa a l'esport de la nostra ciutat. Pel que fa al programa d'avui, ja marxem. El Toni Bravo Rodríguez i un servidor Siscolara García us desitgem molt bona jornada.

esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm. Quina és la millor cançó de la història?

0: Sabeu que en Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
2: La contra al complet.
3: Vinga, va, que després de la informació estricta del dia d'avui ho fem una mica diferent amb respecte al que és habitual, ja ens ho permetran. I és que avui, que hem parlat i hem fet la prèvia del CEP Sant Jordi femení, volem aprofundir, volem escoltar l'última entrevista que vam mantenir amb la Débora Valdivia, l'entrenadora, juntament amb el Miqui Parera de l'equip femení, perquè volem, d'aquesta manera, ni que sigui ajudar una mica, donar el suport que pugui ser des d'aquesta casa, per tal de pensar en diumenge tarda, veure si assoleixen ja l'ascens matemàtic, si no tindran una última oportunitat en l'última jornada de competició. Així que vinga, va, avui, tot i que normalment quan hi ha la informació aquell dia no escoltem l'entrevista sencera de llavors, avui sí que ho farem per mirar d'ajudar aquest CEP Sant Jordi femení en una entrevista amb la Débora Valdivia d'ara fa uns dies.
4: Bueno, sí, sí, a més ha estat en l'últim segon, o sigui que una llàstima. Però bueno, els partits normalment no es perden per l'últim segon, només es guanyen i, bueno, és el que hi ha.
3: Com ha anat una mica el partit? Explica'ns, molt igualat, interpreto, no?
4: Bueno, sí, ha sigut un partit molt, molt igualat, uns aros molt complicats que rebotaven molt, molt poc encert per part dels dos equips, perquè ja veieu el resultat, i aquí ha estat una mica molt irregular, hem tingut que als dos cantons unes ratxes d'encert que ens han permès pues, finestres de 6 punts, màxim 7 punts, en cap moment cap equip ha marxat de l'marcador, i al final s'ha decidit per petits detalls i per dues cistelles al final, realment de l'últim segon i un anterior, amb molta fortuna, i bueno, el bàsquet també és així.
3: Potser els nervis del que sabia que ens jugaven ens ha fet que tinguéssim avui el canell una miqueta més diguem-ne, que problemàtic o què?
4: Sí, això també. Estan molt nervioses ja, estem al final, estem tots molt cansats, però bueno, ja et dic que la veritat és que els aros eren bastant dolents, hem estat poc encertades i no hem sabut corregir una miqueta doncs aquesta situació en aquestes cistelles una miqueta més de sota cistella més fàcils, doncs assegurar-les. Però bueno, no podem fer res més ara mateix.
3: No, només pensar en el Castellet, perquè tot plegat amb l'averaix favorable continuarà favorable a vosaltres, sí. Per tant, gairebé que tot continua igual, tot i que el bàsquet Neus encara no ha acabat el seu partit, ara l'anava perdent, eh?
4: No ho sé, no m'ha donat temps a mirar absolutament res, perquè bueno, nosaltres preferim sempre fixar-nos només en nosaltres, o si ens ho posen més fàcil millor, però al final hem de mirar, la pilota la tenim nosaltres al nostre camp i hem de fer la feina i ja està.
2: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
5: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local, sempre al teu costat.
6: Són les 2 de la tarda.
5: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dijous, és 7 de maig i repassem els titulars d'avui amb el David García Entrena. Les professionals de l'etapa infantil dels 0 als 3 anys estan avui de vaga a Catalunya i a la resta de l'Estat. I les tres escoles bressol municipals de Rubí s'han sumat a una protesta que vol alçar la veu sobre les pèssimes condicions laborals que tenen. De fet, la d'avui és el tret de sortida de les noves mobilitzacions del sector educatiu català.
2: Hem parlat amb una de les educadores de l'escola bressol Solsolet, la Jennifer Mesa, que ha explicat que molts dels centres educatius tenen en comú que estan externalitzats. Això provoca que els salaris i, en general, les condicions laborals siguin pitjors. De fet, ho ha titllat de vergonya. Les escoles bressol, a banda d'avui, tornaran a fer vaga el 20 de maig.
1: I d'altra banda, el portaveu del PSC a Rubí, Rafa Hueto, ha explicat avui als grups municipals opinen que el govern local treballa per implantar el bus a demanda a les urbanitzacions abans d'acabar l'any.
2: Segons Hueto, el servei ha de servir per millorar la cobertura del transport públic a zones de la ciutat que actualment no disposen d'una parada propera. El regidor també ha avançat que el govern estudia la possibilitat d'allargar una de les línies que arriba fins a Castellnou per apropar el servei a Can Solà.
1: També parlarem avui d'habitatge, perquè ahir Candela López, que és coordinadora nacional i diputada al Congrés dels Comuns, visitava la ciutat i, juntament amb el regidor d'habitatge Jordi Arnaiz, es van acostar als terrenys on s'ha de construir una promoció d'habitatge públic.
2: En concret, a l'avinguda de Castellbisbal, al barri de Sant Jordi Parc. Són 19 pisos dotacionals que passaran a formar part del parc d'habitatge públic gestionat per Prousa. Arnaiz va explicar ahir que el contracte públic ja està adjudicat i que només queda tancar alguns últims tràmits, com l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut.
1: I la Fira de la Cervesa i el Formatge torna a la Rambla del Ferrocarril, serà l'11a edició i es farà els dies 15, 16 i 17 d'aquest mes de maig, i amb una novetat, que és la participació per primera vegada de dues marques rubinenques de cervesa artesana, Vertus i Fox & Hops.
2: La proposta gastronòmica es completarà amb un cheese market amb 6 parades de formatge i 4 d'alimentació especialitzada. També hi haurà una zona amb 10 food trucks que oferiran opcions variades, incloent-hi alternatives veganes i sense gluten.
1: I pel que fa al temps, avui estem gaudint d'una miqueta més de sol. Les temperatures continuen sent molt suaus i de cara a demà el temps, doncs, no ha de variar gaire. Però qui millor que el Luismi Pérez, com cada dia, per fer-nos la previsió meteorològica des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. De mica en mica els núvols estan inflant-se i han d'acabar deixant més ruixats dels que ja tenim a hores d'ara. Alguns s'han anat formant, de fet, entre les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona i de Barcelona, i en aquests indrets immediatament encara tindrem algun xàfec. Ja la resta del país, aquests núvols que van a més, però amb moltes clarianes. De fet, quan més a prop de la Costa Brava estiguem, el domini serà més clar del sol, ni que sigui estones. Al llarg de la tarda d'aquest vespre, les tempestes aniran a més a les comarques interiors, sobretot les del Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, Lluçanès, Osona o el Ripollès. Per tant, serà més aviat a l'oest del Pirineu on tindrem una mica més de sarau, independentment d'algun ruixat. Anirà caient en les muntanyes de Tarragona o cap al Pla de Lleida. I l'ambient suau, però no pas gaire calorós. I atenció, perquè el divendres encara hi haurà més núvols i, sobretot, a partir del migdia, més ruixats i més generals que no pas avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: Jornada de vaga, la d'aquest dijous, a l'etapa de l'educació infantil, dels 0 als 3 anys. En el cas d'avui, la CGT ha convocat aquesta aturada a nivell de tot l'Estat i la plataforma 03, que aquí a Catalunya agrupa entitats i sindicats del sector educatiu, s'hi ha sumat fent una crida a participar-hi a totes les escoles bressol de Catalunya, una crida que repetiran el dia 20 de maig, només a Catalunya, on es farà una manifestació unitària a Barcelona. En el marc d'aquesta vaga, la d'avui, s'han convocat manifestacions al migdia, algunes de les quals encara duren, per exemple, la de Barcelona. I aquí a Rubí, les escoles Bressol Solsolet, la Bruna i la Lluna també estan avui de vaga. Aquestes mobilitzacions es convoquen coincidint, a més, amb l'inici del període de preinscripció d'aquesta etapa, dels 0 als 3 anys. Aquest període va començar ahir dimecres i s'allargarà fins al 14 d'aquest mes de maig. Lògicament, hi ha serveis mínims establerts, com a qualsevol vaga, concretament del 33% de les plantilles i una persona del claustre. Segons denuncien les treballadores de les escoles Bressol, les seves condicions laborals actuals són precàries i desiguals en funció del model de gestió que té cada centre. Això ho ha explicat la Jennifer Mesa, que és una de les educadores de l'escola Bressol Sol Solet.
0: Exactament, exactament, perquè realment tenim moltes companyes que estan en les mateixes condicions que nosaltres, que estan externalitzades, que demanem que, de fet, realment la major crida seria que el departament es faci càrrec de nosaltres, perquè realment ens tenen abandonades i sembla que no siguem part d'educació. I aleshores seria un, estem aquí, sisplau, agafeu i deixeu que ja les empreses privades estiguin on corresponen i no a l'educació.
1: Doncs en el cas de Rubí, precisament la Sol Solet i la Lluna són les dues que estan externalitzades, és a dir, que estan gestionades per l'empresa Cavall de Cartró, cosa que doncs, va provocar moltíssimes protestes l'any passat, també als plens municipals, per exemple. De fet, es van iniciar negociacions per part d'aquestes treballadores amb l'Ajuntament perquè el consistori anunciava a finals d'octubre de l'any passat l'inici dels treballs tècnics per fer realitat la municipalització d'aquests dos centres abans de l'inici del curs 2027-2028. Pel que fa a l'altra escola Bressol, la Bruna, sí que és de gestió directa de l'Ajuntament de Rubí, però també ha fet algunes mobilitzacions per demanar més millores laborals. Jennifer Mesa ha explicat a Ràdio Rubí que el sector se sent molt abandonat per part de les administracions i ha qualificat les seves condicions laborals de vergonya.
0: Uns altres horaris, uns altres sous, unes altres condicions, i realment és molt vergonyós que en un poble amb tres escoles bressols passi això. I ara les portes obertes ho hem vist perquè hi ha famílies que ens han fet preguntes i han dit no, així no, aquí no funcionem així, perquè, i clar, i per què? Doncs aleshores per què? Perquè és una empresa privada i funcionem d'una altra manera. Perquè l'únic que fem és, sí, tenim unes lleis, tenim uns decrets, tenim unes històries per la manera de treballar, per mirar l'infant d'una altra manera, però ja està, aquí s'acaba. O sigui, a partir d'aquí vosaltres apanyeu, és com si realment només vinguéssim aquí a treure mocs i a canviar bolquers, i és una vergonya, realment, perquè és l'etapa més important d'un infant.
1: Precisament per això, la plataforma 03 reclama la dignificació de les condicions laborals del sector, una reducció de les ràtios i un finançament públic suficient i estable. A més, demanant també la dignificació salarial, l'equiparació de les condicions laborals i millores en salut laboral i reconeixement professional. De fet, aquesta vaga i les mobilitzacions que s'estan vivint, per exemple, a Barcelona, són el tret de sortida d'una nova tongada de protestes que s'allargaran entre aquest mes de maig i el juny. Hem de recordar que el curs acaba el 19 de juny. En el cas de les escoles Bressol, tornaran a fer vaga, com dèiem, el dia 20 de maig, però també hi ha previstes tres jornades de vaga els dies 12 i 27 de maig i el 5 de juny, a nivell de tot Catalunya, a primària i a secundària. I recordem també que pel que fa aquí a la comarca i a Rubí, també hi haurà dues jornades més de vaga, el 19 i el 28 de maig. Pel que fa a les dades de seguiment de la vaga d'aquest dijous, el Departament d'Educació ha xifrat en un gairebé 10% el seguiment d'aquesta vaga a la quarantena d'escoles Bressol que pertanyen a la Generalitat i a les 42 escoles rurals que incorporen aquest primer cicle d'infantil. La informació és de 10:15 del matí. Hem d'explicar que la majoria d'escoles públiques Bressol són de titularitat municipal, com és el cas de Rubí, i per tant la conselleria no disposa de les dades de seguiment de totes les escoles Bressol que avui estan participant en aquesta jornada de vaga. Per cert, que ahir el sindicat Comissions Obreres, un de

0: aquest mes de maig com el mes de juny. I abans d'acabar aquest bloc dedicat a l'educació, us volem explicar una informació molt útil perquè l'Ajuntament de Rubí torna a oferir a les famílies que ho necessitin un casal gratuït. Pels dies 22, 23, 25 i 26 de juny es farà a l'escola Pau Casals i està adreçat als alumnes de I3 fins a 6è de primària, amb una oferta de 100 places. La idea és cobrir aquells dies que hi ha entre que s'acaba el curs, com dèiem, el 19 de juny, i l'inici dels casals d'estiu, que és aquesta setmana que queda enmig, que no sabem ben bé què fer amb les criatures. L'horari del casal serà de les 9 del matí a les 2 de la tarda. Tindrà servei d'acollida de 8 a 9 per les famílies que ho sol·licitin durant el període d'inscripció, però no hi ha servei de menjador. Les inscripcions es poden fer entre l'11 de maig, és a dir, des del pròxim dilluns, fins al dia 22 a la seu electrònica de l'Ajuntament. Podeu consultar tota la informació sobre aquest casal a rubí.cat/casalestiu.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I el PSC preveu posar en marxa el bus a demanda a les urbanitzacions abans que s'acabi aquest 2026. El portaveu socialista a Rubí, Rafa Hueto, ha assegurat en el marc de l'espai Els grups municipals opinen que el servei vol donar cobertura a les zones de la ciutat que actualment no tenen una parada de bus a menys de 300 metres. Entre aquestes, ha citat Can Solà, una part de Sanús i Can Barceló. Hueto ha afirmat que el model ja funciona en altres municipis similars i ha defensat que la voluntat és que no sigui només una prova pilot.
2: De moment, comencem amb el bus a demanda. En aquelles zones que recordem, el 97% de la població de Rubí té una parada de bus a menys de 300 metres. Aquest bus a demanda va cobrir aquelles zones, aquest 3% que no té aquesta proximitat, i esperem que sigui, doncs, això, una opció vàlida. Ha funcionat en d'altres llocs que tenen una configuració urbana similar i esperem que sigui una proposta que satisfagui les necessitats dels veïns. Estem treballant amb tota la màquina a tope per poder arribar a final d'any amb la implantació del bus a demanda.
0: El portaveu socialista també ha explicat que el govern estudia allargar una de les línies que arriba fins a la zona de Castellnou per acostar el servei a Can Solà. A més, ha valorat positivament el reforç del bus a la sortida de l'Institut JB Foix i ha assegurat que el govern treballa amb educació perquè les sortides dels estudiants siguin esglaonades al pròxim curs.
2: Creiem que aquesta és una mesura molt important i s'han d'implementar alguna més que estem treballant. I què faran d'alguna manera que aquesta situació puntual que es donava a les sortides del Foix al migdia doncs pugui millorar, no? Aquesta és una mesura molt important. També hem treballat amb la direcció de l'escola i amb els serveis territorials d'educació perquè la sortida sigui esglaonada.
0: Hueto també ha avançat que tenen previst fer millores a l'entorn de la parada per incrementar la seguretat dels estudiants. Per altra banda, Hueto també ha destacat la signatura del conveni amb B. Brown per construir una nova passera sobre la Riera. També ha defensat la instal·lació de radars pedagògics a diferents punts de la ciutat per conscienciar els conductors sobre els límits de velocitat. De fet, si esteu interessats, podeu escoltar l'entrevista sencera al nostre web a radiorubí.cat. I com us avançàvem als titulars, l'Ajuntament espera començar a construir en qüestió de setmanes la futura promoció d'habitatge públic a l'Avinguda de Castellbisbal, al barri de Sant Jordi Parc. El contracte públic està adjudicat, només queda tancar alguns tràmits. Ho explicava ahir el regidor d'habitatge, Jordi Arnaiz, que visitava el solar acompanyat per Candela López, que és la coordinadora nacional i diputada al Congrés dels Comuns. Recordem que es tracta del projecte d'un edifici de 4 plantes i 19 habitatges. 15 d'ells estan pensats per a una persona i 4 per a parelles, amb una extensió que va dels 52 als 66 metres quadrats. Aquest bloc de Sant Jordi Parc no és l'única manera en què el govern municipal té previst ampliar el parc públic d'habitatge. Aviat és previst que es puguin tramitar les requalificacions de 2 dels solars cedits a la Generalitat en el pla per aconseguir 50.000 pisos protegits a Catalunya. Les dues parcel·les, les que són propietats de l'empresa municipal Prousa, podrien acollir mig centenar de pisos. També es destinaran aquest mandat 2,4 milions d'euros per la compra de pisos de segona mà a través del dret de tempteig i retracte. I d'altra banda, també es vetlla pel compliment de la llei que marca que el 30% dels pisos de les noves promocions privades han de ser protegits, que no sempre es compleix. Escoltem en aquest cas a Candela López.
3: És un orgull conèixer, no?, com els nostres companys s'han pres molt en sèrio donar resposta a una de les principals problemàtiques que té a dia d'avui la ciutadania, que és la crisi de l'habitatge, i per tant fer tot el que està a les seves mans per

0: incremental per públic d'habitatge, no? Per comprar nous habitatges, també per rehabilitar, també per impulsar totes les mesures que estan a les seves mans.
1: La diputada ha posat en valor la feina que el seu partit està fent en matèria d'habitatge, tant al Parlament com també al Congrés. En aquest sentit, explicava ahir que la construcció d'habitatge protegit ha d'anar acompanyada d'altres mesures de regulació del mercat i de protecció dels veïns i dels llogaters. Per això, López denunciava que partits com Junts tombin a la cambra baixa mesures com ara la pròrroga dels lloguers. Amb tot, assegura que no llencen la tovallola.
0: No abandonem aquesta batalla, nosaltres pues, i continuarem negociant i posant aquesta prioritat dins de les negociacions que tenim ara endavant, perquè entenem que són mesures imprescindibles perquè la gent pugui continuar desenvolupant els seus projectes de vida a les seves ciutats i, per tant, ho continuarem treballant.
1: Més qüestions. El servei del Rubí Brilla de l'Ajuntament està impulsant una campanya per fomentar plaques solars compartides al barri de Canalsamora. El consistori rubinenc posarà en marxa la pròxima setmana una nova campanya per promoure aquest tipus d'instal·lacions. El projecte, que començarà, com dèiem, la setmana que ve, ja ha fet les primeres passes amb la distribució d'informació als administradors de finques i la preparació d'informes personalitzats per a cada comunitat. I a partir de dijous, un total de 1.138 habitatges rebran a la seva bústia informació detallada sobre el potencial d'instal·lació fotovoltaica a la seva finca. En total, la iniciativa s'adreça a 54 comunitats de veïns situades en aquest barri, el barri de Canalsamora. Segons el consistori, si totes les comunitats s'afegissin al projecte, l'impacte seria notable, especialment a nivell ambiental. La producció d'energia solar permetria reduir prop de 1.000 tones de diòxid de carboni anuals, a més de contribuir als objectius de neutralitat climàtica fixats de cara al 2050. També tindria un efecte sobre el paisatge, tal com ha explicat la Irene Pérez, que és tècnica d'aquest servei.
2: El més visible per la ciutadania també seria una millora a nivell paisatgístic, perquè a nivell de Catalunya l'objectiu és arribar a l'any 2050 sent neutres d'emissions. Per això es necessita produir moltíssima energia renovable i, per tant, necessites superfície on ficar panells solars. A Catalunya s'ha fet un pla, però al final el que diu el Plater és que tota aquesta renovable que s'ha de fer, cada municipi té un objectiu on arribar. Nosaltres hem de ficar 130 megawatts a Rubí. Mm-hmm. Tot el que puguem posar en teulades no ho haurem de ficar sobre el terra, sobre sòl municipal. I, per tant, doncs, seran al voltant de 2 megas que es poden posar en aquest barri.
1: La campanya impulsada pel consistori no es limita només a informar, també preveu acompanyament integral a les comunitats interessades amb sessions informatives i suport durant tot el procés. Tornem a escoltar a la tècnica del Rubí Brilla.
2: El valor d'aquesta campanya és principalment que no és només informativa, sinó té molt d'acompanyament. O sigui, el primer pas, bàsicament, és informar, però després tota aquella ciutadania del barri que tingui dubtes, que sí que tingui interès, ens trobarà al seu costat. I després, en tot el procés fins que s'acaba la instal·lació i funciona, també l'Ajuntament, no, a través del nostre equip Rubí Brilla, i estarem al seu costat, pues, per tots els tràmits administratius, per si tenen qualsevol dubte en els pressupostos que han demanat a les instal·ladores, si poden demanar la bonificació, que han de demanar-la, no? La bonificació de l'IBI, però no s'acaben d'aclarir com es fa.
1: Per donar a conèixer el projecte, s'han organitzat dues sessions informatives els dies 19 i 27 de maig a l'Escola de Canalsamora.
3: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I parlem ara d'un tràgic succés, de la mort d'un jove rubinenc de 25 anys que va perdre la vida dimarts en un accident de trànsit a la P7. Segons informa el Servei Català de Trànsit, els Mossos d'Esquadra rebien l'avís poc abans de les 2 de la tarda de dimarts. Per causes que encara s'estan investigant, hi va haver una col·lisió per encalç, és a dir, per darrere, entre aquesta motocicleta que conduïa la víctima i un camió, i com a conseqüència d'aquest accident, doncs, el motorista va morir. El sinistre va tenir lloc lloc al punt quilomètric 162 de l'autopista AP7, al Papiol, en sentit Girona. Arran de l'accident es van activar 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers i 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques del SEM. Amb aquestes ja són 35 les persones que han mort a les carreteres catalanes en aquest 2026.
3: Tota la informació cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I la xarxa tanca aquest cap de setmana la temporada d'espectacles familiars a Rubí amb l'obra Mal de Closca. La companyia La Cabuda interpreta aquesta obra basada en el text original que els Ferrers Brothers van popularitzar fa gairebé 2 dècades. Mal de Closca ens convida a una reflexió necessària sobre la gestió de les emocions des de la mirada més tendra, explica la història de la tortuga Joan, que té por d'anar al metge. Un dels punts més forts de la producció és la posada en escena. L'ús de titelles, creats a partir de materials reciclats, on un simple bol d'amanides o la pantalla d'una llana es transformen els elements narratius, és una lliçó de creativitat. Aquest enfocament no només estimula la imaginació dels més petits, sinó que transmet valors com ara l'ecologia i demostra que el teatre pot ser transformador amb recursos quotidians. L'obra té la capacitat de convertir un tema tan espinós com la por en una experiència lúdica i educativa. És una obra recomanable per a educació infantil i cicle inicial de primària, que no només diverteix, sinó que ofereix eines emocionals molt valuoses. L'actriu Clara Climent explica que Mal de Closca té diferents nivells de lectura. Gràcies a la tècnica teatral arriben a nens petits, a mitjans, però també a adults.
4: Pues als infants tenim jocs, als infants més petits, pues de colors, de sons, i amb els més grans una història més complexa que poden llegir, i això, i als més adults fer-los bromes respecte a això que estan veient, que ells a lo millor no han connectat tant amb els sons, amb els colors, però connecten amb aquesta altra part, no? Com jugar a moltes bandes i ser molt còmplices del públic que ens veu.
1: Mal de Closca representarà diumenge a partir de les 6 de la tarda al Teatre Casino. S'adreça a infants a partir de 3 anys i té una durada de 50 minuts. Les entrades es poden adquirir a la plataforma Covin al preu de 7 euros. I d'aquest cap de setmana marxem al següent, perquè la Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge tornarà a omplir la Rambla del Ferrocarril, de gastronomia, de música i també d'activitats familiars entre el 15 i el 17 de maig, el que dèiem l'altre cap de setmana. La cita arriba enguany a la seva 11a edició amb una novetat important, que és la participació per primera vegada de 2 marques rubinenques de cervesa artesana. Ens referim a Vertus i també a Fox & Hops. La Fira reunirà 19 productors de cervesa, una àmplia oferta gastronòmica i concerts durant tot aquell cap de setmana. Ens dona més detalls el nostre company, el David Fernández.
5: La Rambla del Ferrocarril serà l'escenari principal d'aquesta 11a edició de la Fira de la Cervesa Artesana i del Formatge, que consolida la seva aposta per combinar gastronomia, cultura i oci. A més de les cerveses artesanes, els visitants trobaran un mercat de formatge amb 6 parades i una zona de 10 food trucks que oferiran hamburgueses gourmet, pizzas artesanes, menjar mexicà, sushi, opcions veganes i sense gluten. La música en directe tornarà a ser un dels grans atractius de la programació. Divendres actuaran els rubinencs Inestables, DJ Sergi Shine, Stopify, un tribut a Stopa, i dissabte serà el torn de Boomerics Music Band, DJ Nora Gali, un tribut als anys 80, i DJ Txell. Diumenge hi haurà un vermut musical amb set de rumba i concerts de Viladomat, Jazz Experience i Zurita. Les activitats es faran dissabte en 2 sessions i les entrades es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis. L'horari de la fira serà de divendres de 6 de la tarda a 1 de la matinada, dissabte de 12 del migdia a 1 de la matinada i diumenge de 12 a 9 del vespre. Amb aquesta 11a edició, Rubí consolida una de les cites gastronòmiques i culturals més destacades del calendari local.
1: I el Tot Rubí ha celebrat 10 anys des de la seva arribada a la ciutat en un acte celebrat ahir, que també va servir per presentar la seva nova marca en paper, el Tot Rubí Diari, una fusió amb el diari de Rubí que es publicarà el primer divendres de cada mes. El director adjunt del Tot Rubí, Xavi Grau, destacava ahir durant aquesta celebració la feina feta des de la seva creació a la ciutat.
6: 10 anys de començar en pic en pedra, integrant-nos també amb el teixit associatiu, sortir al carrer, explicar les històries. Vam sortir en digital, amb Nadius Digital, al principi, el 2016, quan vam néixer, i mica en mica, bueno, hem anat sortint també en paper.
1: A Ara, amb la suma de les dues marques, volen reforçar la informació de proximitat de la ciutat i donar continuïtat als continguts i al llegat del diari. També en parlava ahir la redactora del Tot Rubí, Marta Casas.
7: El que canviarà és que hi ha entitats amb qui fins ara no teníem gaire relació i la tindrem, entitats o ciutadans que potser no ens coneixien tant i, en canvi, precisament perquè la gent veu més el paper, no? Quan vas a fer un cafè al bar i te'l trobes, el veus, i si no tens molt accés a internet, potser no, a nosaltres no ens has vist, i ara sí que ens veuràs. I sí que estem notant, des que ens hem fusionat, que rebem doncs, molta més comunicació, per tant sí que, home, tindrem més feina. Això sí que és veritat, però encantades de la vida de poder tenir més feina, de poder donar més veu a més gent de la ciutat i que segueixi així per molts anys més, esperem.
1: Aquesta revista serà gratuïta, tindrà una tirada de 10.000 exemplars, incorporant continguts d'actualitat local, agenda, patrimoni i participació ciutadana. De fet, la primera edició arribarà aquest divendres i farà un repàs de les 10 notícies més destacades dels darrers 10 anys.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Anem cap a la informació comarcal, cap a Sabadell, concretament, perquè s'ha iniciat el compte enrere perquè finalitzin els treballs per transformar l'antiga carretera del Mig en una zona nova de passeig i d'estada que connectarà amb els cementiris nou i vell. L'actuació, amb una inversió de 785.000 euros, ha d'estar enllestida a mitjans de juny i suposarà la creació d'un nou accés per la part est, així com també un nou espai de dol perinatal i noves zones com una vuitantena de columbaris a terra i biodegradables. Eli Cortés, tinent d'alcaldessa de Presidència i Serveis a les Persones, ha visitat aquestes instal·lacions i ha fet aquestes declaracions a Ràdio Sabadell.
8: Que el que ens permet és cosir aquestes dues bandes del cementiri i dignificar tot l'espai des de l'entrada a la banda de Poble Nou, que ja tocava fer-ho, i també doncs, tot aquest espai precisament d'unió dels dos cementiris i a més generar nous usos, no? Amb una de les parts més especials del projecte, que és l'últim tram, que és on hi ha l'espai destinat al dol perinatal. Heu vist que encara falta una part, que és l'escultura amb una esfera que hi haurà, doncs, que servirà de recordatori de tots els nadons no nats o que han mort poc després de néixer, també amb aquests detalls que deien de les pavellones que serviran per recordar de manera individual aquests nadons i que les famílies puguin tenir aquest espai de recolliment i de memòria. La previsió és que les obres finalitzin cap a mitjans de juny, així que estigui instal·lat doncs, els últims elements que falten i, per tant, doncs, aviat la ciutadania podrà gaudir d'aquest nou espai.
1: I a Terrassa, un reconeixement a totes les persones, empreses i institucions que fan possible la tasca de la Creu Roja. Així es podria definir l'acte d'agraïment que cada dos anys l'entitat celebra pels vols el 8 de maig, que és el Dia Mundial de la Creu Roja. Ho explica la Lourdes Sarrión, des del Canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
9: Un reconeixement a totes les persones, empreses i institucions que fan possible la tasca de Creu Roja a Terrassa i a les poblacions veïnes. Així es podria definir l'acte d'agraïment que cada dos anys l'entitat celebra pels vols del 8 de maig, Dia Mundial de la Creu Roja. Actualment compta amb més de 6.700 persones sòcies i aquest any s'ha volgut reconèixer especialment les 260 famílies que mantenen la quota d'un familiar que ja ha mort com a llegat de solidaritat. Representen el 4% del total. Escoltem Anna Bertran, presidenta de Creu Roja a Terrassa.
10: Podria dir que la teva avi o la teva àvia eren socis i per lo que sigui ja no hi són, però doncs, el fill o el net han heredat aquesta compte. Llavors per nosaltres no era una manera de donar gràcies als socis, però d'una manera especial també.
9: A més, l'entitat té a la ciutat 700 persones voluntàries que ofereixen 54.000 hores anuals d'acompanyament, atenció i suport integral, a més d'11.000 persones vulnerables.

0: pràcticament 2:45 de la tarda, moment d'escoltar les notícies de la xarxa. A partir de les 4 amb el David García torna la informació local i a les 8 amb l'informatiu vespre i, com sempre, radiorubí.cat i també ens podeu seguir a les nostres xarxes socials. Que tingueu una molt bona tarda.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual i ho fa davant de l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys. Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives en la revisió que fan als 12 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, n'explica els motius.
4: Posem tots els elements del sistema a treballar de forma coordinada perquè ens preocupa. Ens preocupa també que una mateixa persona faci 3 gonocòccies el mateix any, per exemple. Ens preocupa que no hi hagi educació afectivo-sexual de qualitat.
2: És dimecres 7 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'evacuació dels passatgers al creuer, on s'ha declarat un brot d'antivirus, començarà dilluns. Sònia Kerr.
5: Només els 14 passatgers espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per fer la quarantena. La resta es repatriaran als seus països d'origen. Finalment, el vaixell fondejarà, però no atracarà a les Canàries.
2: Les treballadores de les escoles Bressol engeguen la nova tongada de vagues educatives.
5: Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, demana implicació de totes les administracions.
6: Que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
2: Demà es posarà en marxa l'adquisició d'invitacions per assistir a la pregària concert que el papa farà a l'estadi Lluís Companys de Barcelona el 10 de juny.
5: Serà l'acte més multitudinari d'una visita en què també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona des de la catedral fins a la Sagrada Família.
2: En cultura, l'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució.
5: L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals.
2: Als esports, Janire Gallut, al Barça, tornarà a disputar una final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
7: Els blaugranes van superar el Nantes al Palau 31-21 gràcies a les actuacions de Nilsen i Aleix Gómez, amb un resultat global de 63-51 a l'eliminatòria dels quarts. Seran a Colònia per 8è any consecutiu el cap de setmana del 13 i 14 de juny.
2: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. De mica en mica els núvols estan inflant-se i han d'acabar deixant més ruixats dels que ja tenim a hores d'ara. Alguns s'han anat formant, de fet, entre les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona i de Barcelona, i en aquests indrets immediatament encara tindrem algun xàfec. Ja la resta del país, aquests núvols que van a més, però amb moltes clarianes, de fet, quan més a prop de la Costa Brava estiguem, el domini serà més clar del sol, ni que sigui estones. Al llarg de la tarda d'aquest vespre, les tempestes aniran a més a les comarques interiors, sobretot les del Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, Lluçanès, Osona o al Ripollès. Per tant, serà més aviat a l'oest del Pirineu, on tindrem una mica més de sarau, independentment d'algun ruixat. Anirà caient en les muntanyes de Tarragona o cap al Pla de Lleida. I l'ambient suau, però no pas gaire calorós. I atenció, perquè el divendres encara hi haurà més núvols, i sobretot a partir del migdia, més ruixats i més generals que no pas avui. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Salut començarà la prevenció sobre malalties de transmissió sexual als 12 anys. Avançarà, doncs, 3 anys l'inici d'aquest procés, de manera que els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió que fan als 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
10: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el xemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs, hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
9: A partir d'avui es poden consultar les dades sobre infeccions de transmissió sexual a Catalunya en una pàgina pública a internet anomenada Cívic, amb B baixa.
2: Tenim novetats pel que fa al creuer afectat per un brot d'antivirus que es dirigeix cap a les Canàries. Segons s'acaba de saber, finalment el vaixell fondejarà, però no atracarà a les illes. L'evacuació dels passatgers començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, recordem, ingressaran en un hospital de Madrid per fer-hi la quarantena. La resta es repatriaran als seus països d'origen. Judit Vallès, bon dia.
11: Bon dia. El creuer ha d'arribar previsiblement diumenge a les Canàries i el govern espanyol està preparant el dispositiu especial amb controls sanitaris, repatriacions i quarantenes per als passatgers espanyols a Madrid. Mentrestant, experts insisteixen que, tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a la població general és baix i demanen evitar alarmisme. La investigadora Natàlia Rodríguez ha explicat aquest matí al Notícies en Xarxa que s'estan prenent mesures més restrictives per la situació excepcional del brot.
12: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no?, i aquesta possibilitat de transmissió respiratòria i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no?, per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no?, que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no?, i amb això pues, és suficient.
11: L'OMS coordina ara el rastreig de desenes de passatgers que van desembarcar abans que es detectés el brot. Alguns casos estan sota vigilància a Suïssa, el Regne Unit, els Països Baixos i els Estats Units. Aquest dijous també s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda. De moment, les autoritats sanitàries han confirmat que ja hi ha almenys 3 morts i 8 casos d'aquesta soca andina.
3: Notícies en xarxa.
2: Les treballadores de les escoles Bressol han engegat avui la nova tongada de vagues educatives a Catalunya. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i també l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal del 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Sota el lema No podem més, no a la precarització i dignitat, al 03 on les 2.000 treballadores de les escoles Bressol, un miler segons la Guàrdia Urbana, de centres públics com privats i concertats, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diferents models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
6: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
13: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància, menys ràtios i millores salarials.
14: Ens preocupen les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en què estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
15: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
16: Una opció seria que la nostra escola passés a la xarxa pública i com que tinguéssim més recursos en quant a subvenció, perquè no és just que les nostres famílies hagin de pagar les quotes que estan pagant.
13: El Departament d'Educació xifra en un 13% el seguiment de la vaga als centres de la seva titularitat i l'Ajuntament de Barcelona un 23% en les seves. El col·lectiu ha convocat una nova aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
2: Com ens explicava ara l'Ester Minguell, Educació xifra en un 13% el seguiment d'aquesta vaga amb dades recollides fins a la una del migdia. A molts punts a Catalunya el seguiment ha estat més aviat modest. És el cas, per exemple, de les llars d'infants del Penedès. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
17: Des de les llars municipals de Vilafranca, la seva directora, Àfrica Seca, apunta que el seguiment de vaga d'avui és modest i que n'han fet aproximadament un 35% d'educadores, però que es preveu que la vaga del dia 20 aquesta xifra s'incrementi notablement. Les reivindicacions són clares. Les apunta Sònia Segalà, educadora de suport de les llars municipals d'infants de Vilafranca.
18: Que hi hagi aquest reconeixement del 0-3 com a etapa educativa, que es baixin les ràtios, tenim les ràtios més altes de la Unió Europea, que el servei sigui universal i gratuït per a totes les famílies, que hi hagi un finançament suficient i estable i més recursos per garantir la inclusió, per poder desplegar la inclusió doncs, a les llars, no?
17: Les llars privades i concertades avui també estaven cridades a la vaga, tot i que el seguiment ha estat molt menor.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Demà mateix es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per tal d'assistir a la pregària concert que el Papa oferirà a l'estadi Lluís Companys a Barcelona. Serà, recordem, el 10 de juny. És l'acte més multitudinari que hi ha previst en una visita en la qual també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, en concret des de la catedral i fins a la Sagrada Família. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
20: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
19: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó 14 anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
2: D'aquesta visita papal n'ha parlat a la xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram, ha assegurat que l'arribada de Lleó 14 a Catalunya és un crit d'esperança per als creients.
21: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu, el cardenal de Barcelona deia, a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant. No desconnecta de la realitat. Doncs jo crec que això és important.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat la mare del nadó que hauria estat maltractat i abusat.
5: El tribunal estableix, però, mesures cautelars que li prohibeixen acostar-se a menys de 500 metres o comunicar-se amb la criatura. En canvi, s'ha denegat la petició de llibertat del pare i se'n confirma la presó. Tots dos van ingressar a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual per penetració anal.
2: Detingut un jove de 21 anys a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors.
5: El detingut obligava noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Després de la intervenció dels seus dispositius informàtics, se'l vincula amb almenys 7 víctimes més i la policia no descarta que n'apareguin de noves. Es dona la circumstància que el 2024 els Mossos d'Esquadra ja l'havien detingut per fets similars i se li havia prohibit apropar-se a un centre escolar de Sant Boi de Llobregat.
2: I ho acabem de saber, el jutjat de Girona acorda presó provisional, comunicada i sense fiança per la dona detinguda aquesta setmana per la mort violenta de la seva parella a la localitat de Salt. La causa està oberta per homicidi. Gairebé 3:45, el ministre d'Afers Exteriors i Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha comparegut avui al Congrés, on ha demanat a Israel l'alliberament immediat de l'activista espanyol Saif Abu Keshek, membre de la flotilla, i que està retingut per l'exèrcit de Netanyahu des de fa una setmana. Mon Carvajal, bon dia.
0: Bon dia. Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ahir va convocar l'encarregada de negocis d'Israel, Dana Elric, per demanar-li que alliberin l'activista espanyol Saif Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció de Saif és il·legal i inadmissible.
1: También convocamos a la encargada de negocios de Israel en Madrid para transmitirle directamente estos mensajes. Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
0: Álvarez ha comparegut d'urgència al Congrés de Diputats convocat per Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, Podemos i el BNG. Aquests grups li han reclamat que exigeixi a la Unió Europea trencar relacions comercials i de tota mena amb Israel. El Partit Popular ha acusat el govern de fer un ús partidista del Congrés i Vox ha acusat Saif de ser de Hamas.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Tarragona estudia com diversificar l'activitat pesquera per tal d'assegurar-ne el futur. Una de les opcions passa per la creació d'un obrador mitjançant el qual els pescadors puguin tractar el peix i donar sortida a nous productes. Més detalls des de Tarragona Ràdio. Laura Casas.
22: L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat i té en marxa un estudi de viabilitat tècnica, econòmica i estratègica per avaluar, comparar i prioritzar diverses opcions de diversificació del negoci del sector pesquer de la ciutat. Una de les mesures que pren més força és la d'habilitar un obrador de peix vinculat a la confraria. D'alguna manera, es replicaria el model ja existent a Palamós. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, fa una crida a treballar plegats i a veure el futur del sector amb esperança.
23: Sense inventar res, però anem a veure aviam si es pot fer i anem a veure això quan val. Anem a quantificar-ho, anem a veure quan val i aquí jo crec que només que tots els que estem aquí anem a la una i aportem en aquest projecte, això és projecte guanyador.
22: L'Ajuntament de Tarragona espera tenir els resultats de l'estudi cap al mes de juliol.
2: El Departament d'Agricultura destinarà 25 milions d'euros a impulsar les plantes de biogàs i es prioritzaran els projectes adaptats al territori. L'anunci l'ha fet el conseller Òscar Ordeig durant una visita al Carràs Bioproductors, que és una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi del Segrià i els seus voltants. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
24: El conseller Ordeig ha anunciat una nova línia d'ajuts de 25 milions d'euros per a l'impuls de plantes de biogàs i digestats, on es prioritzaran els projectes, diu, dimensionats i adaptats al territori.
23: Què volem? Que sigui més territorial, per tant, més una gestió més local de les dejeccions i que, a més, hi hagi un màxim, no fer grans plantes, sinó plantes doncs, més adaptades al territori. A més, donarem més punts, tindrà més puntuació quan qui impulsi el projecte siguin ramaders. I, per tant, volem que els ramaders s'ajuntin.
24: Ho ha dit en la seva visita de la nova planta al Carràs Bioproductors, una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi del Segrià.
2: Doncs no deixem la comarca perquè la Universitat de Lleida, pionera en formació dual, es proposa el repte ara de la internacionalització en els propers 5 anys. La UDL compta amb uns 300 alumnes entre els estudis d'enginyeria i educació. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
25: Aquest dijous al matí ha tingut lloc la presentació del tercer informe que elabora la Fundació Bertelsmann, una organització sense ànim de lucre que treballa per a la millora de l'ocupabilitat juvenil a Espanya. El seu cap de projectes, Vicenç Climent, ha explicat que s'ha escollit la Universitat de Lleida per ser pionera en formació dual.
26: Lleida és pionera. Quan no n'hi havia ni tan sols marc regulatori, la Universitat de Lleida va començar l'àmbit de l'educació doncs, de manera innovadora i pionera perquè van ser dels primers, sinó els primers de tot l'estat espanyol, inspirant-se a altres territoris europeus, innovadora perquè normalment l'àmbit de la dual s'espera que sigui l'àmbit de les enginyeries, però a la Universitat de Lleida va començar en l'àmbit de l'educació.
25: La Universitat de Lleida preveu ampliar la seva oferta d'aquest tipus d'estudis cap a altres branques, com l'administració i direcció d'empreses o les ciències socials aplicades, a més d'internacionalitzar-se al context europeu.
2: I a l'Hospitalet aquest matí ha obert portes una nova edició, ja la número 32, del Saló Biocultura, dedicat als productes ecològics i al consum responsable. Hi participen més de 200 expositors i el programa ofereix prop de 250 activitats. Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
27: El recinte de la Farga de l'Hospitalet acull fins diumenge tot allò relacionat amb la vida saludable i el consum responsable, des d'alimentació a turisme, passant per cosmètica i moda sostenible. Precisament el sector de la cosmètica s'ha consolidat en aquest saló. La Imma Biosca n'és visitant.
4: Ja fa anys que compro tot el que puc tema bio, i a més m'agrada molt tot aquest món i sóc de les que vaig a recollir plantetes, faig les meves maceracions, faig les meves cremetes.
27: Menjar més sa continua sent un dels grans eixos de la vida saludable i així queda reflectit en aquesta fira, amb un ampli ventall també de productes d'agricultura ecològica i de persones amb necessitats alimentàries específiques. Des de l'organització esperen que en aquesta edició passin, fins diumenge, pel recinte de la Farga, més de 30.000 persones. Les entrades valen 4 euros dijous i divendres i 6 al cap de setmana. Els nens i nenes de fins a 12 anys tenen l'entrada gratuïta.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de la Conca de Barberà amb l'Espluga FM Ràdio i del Solsonès amb Solsona FM.
6: L'Albert Jaume I de l'Espluga de Francolí ha tornat a funcionar a ple rendiment aquesta primavera, després de més d'un any tancat per obres. És l'últim dels albergs de la xarxa Xanascat que quedava per fer aquesta renovació. Ho explica la consellera de Drets Socials i Inclusió de Generalitat de Catalunya, Mònica Martínez.
7: Hem aconseguit eliminar el gasoil, l'ús del gasoil a tota la xarxa d'albergs de Catalunya.
6: Un projecte que ha sigut clau per eliminar la penjada de carboni.
8: El Solsonès i Cardona promocionen el teixit empresarial a través d'una pel·lícula protagonitzada per joves del territori. Vol trencar el tòpic que per tenir una feina qualificada han de marxar a treballar i a viure fora. La road movie Trobar el lloc l'ha dirigit el solsoní Arnau Abella i l'ha impulsat l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. S'ha estructurat a partir de converses amb els joves sobre les seves inquietuds de viure i treballar aquí en un futur i de parlar amb les empreses per rebatre les idees preconcebudes. Es projectaran dues sessions obertes a Solsona i Cardona a final de mes.
2: I és moment per la cultura. L'Auditori cerca l'equilibri entre el llegat i la descoberta en la primera de temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC hi farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals que passaran per l'Auditori. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia, en la que qualifica com la millor sala simfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morló al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
10: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
9: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa, també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
2: I encara un apunt més en relació a la crònica cultural. El 95% dels espectadors que han assistit al Festival Estrenes de Girona voldria repetir.
11: És el resultat d'una enquesta interna segons la qual el retorn del festival a la ciutat és notori, ja que el 63% dels enquestats assegura que han aprofitat per sopar en algun establiment, coincidint amb l'assistència a alguns dels concerts que s'han fet en aquesta edició. A més, l'enquesta també ha servit per comprovar que el 15% dels espectadors també s'han quedat a dormir a Girona. Tot plegat, en l'edició més multitudinària del festival, amb 33.000 espectadors i que ha exhaurit atenció les entrades de 21 espectacles.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Janire Gallut. Bon dia, Janire.
12: Bon dia. El Barça tornarà a disputar una final a 4 de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes van superar el Nantes al Palau i amb un resultat global de 63-51 en l'eliminatòria de quarts de final seran a Colònia per 8è any consecutiu, el 13 i 14 de juny. El tècnic Carlos Ortega valora la feina de l'equip.
28: Otra final four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
12: En bàsquet, l'Esport Girona enceta a les 7 de la tarda les semifinals de la Lliga Femenina Endesa. Les gironines hi arriben després de desfer-se del Leganés als quarts i amb el factor pista a favor, però amb una plantilla molt condicionada pels problemes físics, tal com apuntava amb contundència el tècnic Roberto Íñiguez.
13: Me importa un bledo el rival, estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy, muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen, la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están, y el temor, ¿no?, de verlas al límite y de saber, bueno, pues que en cualquier momento alguna puede reventar.
12: Laura Quevedo serà dubte fins l'últim moment i es podria afegir a les baixes de Vivi, Canella i Carter. I a la primera divisió femenina de futbol, el Barça es va alçar amb el títol de campiones després de golejar el Llevant per 5-0 en una tarda rodona i plena de conjures de cara al final de temporada. Tant el tècnic Pere Romeu com la capitana Alexia Putellas van deixar clar que la fam de títols és intacta i que volen guanyar les dues finals que els queden per jugar, la de la Copa de la Reina el 16 de maig i la de la Champions el dia 23 a Oslo.
14: Ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster. Treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop de nou. Ho volem fer, tenim l'ambició, tenim equip, anem a per totes. Ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
12: I el primer equip femení no és l'única secció que pot aixecar un títol d'aquesta setmana. L'equip de Hansi Flick va tornar a la feina per començar a preparar el clàssic de diumenge al Camp Nou. Els blaugranes s'enfrontaran al Madrid a les 9 de la nit en un duel que podria suposar la sentència del títol de Lliga. En paraules de Jules Koundé, l'equip afronta el partit amb molta motivació.
15: Veo el equipo muy bien, muy enchufada. Creo que todos tenemos muchas ganas de jugar el clásico y que además tiene su importancia porque podemos ganar la Liga si con una victoria, bueno, un empate, pero la victoria sería lo mejor. Así que el equipo la veo bien, hemos entrado muy bien hoy y personalmente me siento bien teniendo tiempo también para recuperar y la verdad con mucha ilusión.
12: I acabarem amb la Champions masculina d'hoquei patins, on el Reus Deportiu va plantar cara al Benfica amb un empat a 2, però va caure a la tanda de penals i diu adeu a la competició. Per la seva banda, el Barça juga avui a les 8 del vespre contra l'Sporting de Portugal, els blaugranes, que arriben a la cita després d'acabar segons del grup A.
2: Gràcies, Janire Gallut. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Són les 3 de la tarda.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El PSC preveu posar en marxa el bus a demanda a les urbanitzacions abans d'acabar aquest any. El portaveu socialista de Rubí, Rafael Hueto, ha assegurat en el marc de l'espai els grups municipals opinen que el servei vol donar cobertura a les zones de la ciutat que actualment no tenen una parada de bus a menys de 300 metres. Entre aquestes, urbanitzacions com Can Solà, Can Barceló o una part de Sant Mus. Hueto ha afirmat que el model ja funciona en altres municipis similars a Rubí i ha defensat que la voluntat és que no sigui només una prova pilot.
2: De moment comencem amb el bus a demanda en aquelles zones que recordem el 97% de la població de Rubí té una parada de bus a menys de 300 metres. Aquest bus a demanda va a cobrir aquelles zones, aquest 3% que no té aquesta proximitat, i esperem que sigui, doncs, això, una opció vàlida. Ha funcionat en d'altres llocs que tenen una configuració urbana similar i esperem que sigui una proposta que satisfagui les necessitats dels veïns. Estem treballant amb tota la màquina a tope per poder arribar a final d'any amb la implantació del bus a demanda.
1: Més enllà d'aquest bus a demanda, el portaveu socialista també ha explicat que el govern estudia igualment allargar una de les línies de bus que arriba fins Castellnou per apropar el servei a Can Solà. Durant la mateixa entrevista al programa Els Grups Municipals Opinen, Hueto s'ha referit també a temes d'actualitat com el recent reforç de bus a la sortida de l'Institut J.B. Foix o a la signatura del conveni amb Bebraun per construir una futura passera sobre la Riera. Al nostre web radiorubí.cat podeu recuperar el programa sencer.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I el Tot Rubí ha celebrat 10 anys des de la seva arribada a la ciutat en un acte celebrat ahir que també va servir per presentar la seva nova marca en paper, el Tot Rubí Diari, una fusió amb l'històric Diari de Rubí, que es publicarà demà i sempre el primer divendres de cada mes. El director adjunt del Tot Rubí, Xavi Grau, destacava ahir durant la celebració la feina feta des de la seva creació a la ciutat.
3: 10 anys de començar en pic en pedra, integrants també amb el teixit associatiu, sortir al carrer, explicar les històries, ben sortir digital, amb Nadius Digital al principi, el 2016, quan vam néixer, i mica en mica hem anat sortint també en paper.
1: Ara, amb la suma de les dues marques, volen reforçar la informació de proximitat a la ciutat i donar continuïtat als continguts i al llegat del diari. La integració del Diari de Rubí amb més de 30 anys d'història al Tot té un objectiu clar, segons els seus impulsors: crear un únic mitjà més potent i de més abast. Asseguren que aquesta fusió no implica la desaparició del diari, sinó la seva transformació i continuïtat en aquesta nova revista. Una nova revista que serà gratuïta i tindrà una tirada de 10.000 exemplars, incorporant continguts d'actualitat local, agenda, patrimoni i participació ciutadana. La primera edició, que sortirà demà, farà un repàs a les 10 notícies més destacades dels últims 10 anys, com per exemple la mort de dos rubinencs a l'atemptat de les Rambles o el centenari de l'Esbart del 2023. A més, comptarà amb una portada il·lustrada per l'artista rubinenca Sonia González.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: En esports, mirem cap a la cursa de la dona amb una participació històrica. Toni Bravo Rodríguez.
4: La cursa de la dona arriba diumenge amb una participació històrica. Prop de 2.400 inscrites, superant de llarg les xifres de l'any passat. La prova solidària, Montcollega-Rubí, recorrerà 3.600 metres pels carrers del centre, amb sortida i arribada a la Rambla del Ferrocarril. Les participants poden recollir pitrall i samarreta dissabte, de 9:45 a les 2, a la sala anexa del celler. El dispositiu de trànsit tallarà els carrers de l'itinerari des de 9:45 i la cursa començarà a les 10. Pel que fa al futbol sala, l'esportiu Rubí masculí recupera aquest dijous el partit ajornat de la jornada 27 a la pista de l'escola Pia Sabadell. Els de David Parrilla són tercers, visiten un rival, una dinàmica negativa, 5 derrotes seguides. El femení va disputar jornada de Copa Catalunya aquest dimecres. A la pista del Molins es van imposar 1-9. Dissabte, a 7:15, competiran per la tercera plaça de segona nacional, rebent el Mataró a la Llana. Pel que fa al bàsquet, el CEP Sant Jordi masculí visita aquest dissabte a 6:15 la pista del Barça, líder de Copa Catalunya. Els de Joaquim Sánchez són uns ens, buscaran competir per sumar en un dels desplaçaments més difícils del curs. I diumenge a les 6, el femení rebrà el Castellet a l'escola Montserrat. Les rubinenques són líders de segona catalana i volen mantenir aquest primer lloc davant d'un rival que és 8è classificat, però que és molt competitiu.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Jornada de vaga avui a l'etapa d'educació infantil, dels 0 als 3 anys. El sindicat CGT ha convocat aquesta aturada a tot Espanya i la plataforma 03, que a Catalunya agrupa entitats i sindicats del sector educatiu, s'hi ha sumat fent una crida a participar-hi a totes les escoles bressol de Catalunya, siguin públiques o privades. Una crida que repetiran el dia 20 de maig, només a Catalunya aquesta vegada, amb una manifestació unitària a Barcelona. En el marc de la vaga s'han convocat manifestacions al migdia a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. Aquí a Rubí, les escoles bressol municipals, Solsolet, La Bruna i La Lluna, estan avui de vaga. Segons explica Jennifer Mesa, una de les educadores de l'escola bressol Solsolet, les seves condicions laborals actuals són precàries i desiguals en funció del model de gestió de cada centre.
2: Exactament, perquè realment tenim moltes companyes que estan en les mateixes condicions que nosaltres, que estan externalitzades, que demanem que, de fet, realment, la major crida seria que el departament es faci càrrec de nosaltres, perquè realment ens tenen abandonades i sembla que no siguem part d'educació. I aleshores seria un estem aquí, sisplau, agafeu i deixeu que ja les empreses privades estiguin on corresponen i no a l'educació.
1: Solsolet i La Lluna estan externalitzades, és a dir, que estan gestionades per una empresa externa, Cavall de Cartró, cosa que va provocar moltes protestes l'any passat. De fet, es van iniciar negociacions per part d'aquestes treballadores amb l'Ajuntament perquè el consistori va anunciar a finals d'octubre l'inici dels treballs tècnics per fer realitat la municipalització d'aquests dos centres abans del curs 2027-2028, un procés que continua. La Bruna, per la seva banda, és de gestió directa, però també fa mobilitzacions avui per demanar més millores laborals.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: La Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge tornarà a omplir la Rambla del Ferrocarril de gastronomia, música i activitats familiars el cap de setmana vinent, del 15 al 17 de maig. La cita arriba enguany a la seva 11a edició amb una de les principals novetats, que és la participació per primera vegada de dues marques rubinenques de cervesa artesanes. A l'habitual Vertus se suma aquesta edició a la nova marca Fox and Hops. La fira reunirà 19 productors de cervesa, una àmplia oferta astronòmica, gastronòmica i concerts durant tot el cap de setmana. La Rambla del Ferrocarril serà, com sempre, l'escenari principal d'aquesta 11a edició, que consolida la seva aposta per combinar gastronomia, cultura i oci. A més de les cerveses artesanes, els visitants trobaran un mercat de formatges amb 6 parades i una zona amb 10 food trucks, que oferiran, per exemple, hamburgueses gourmet, pizzas o menjar mexicà. La música en directe, a més, tornarà a ser un dels grans atractius de la fira. Divendres actuaran els rubinencs Inestables, el DJ Sergi Shine i Stopify, un tribut a Stopa. Dissabte serà el torn de Boomerix Music Band, DJ Nora Gali, un tribut als anys 80, i la DJ Txell. I diumenge hi haurà un vermut musical amb set de rumba i concerts de Viladomat, Jazz Experience i Zurita. La fira també inclourà tastos de maridatge amb cervesa artesana i formatges amb protagonisme especial per les cerveses locals.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I informació esportiva encapçalada per la gran participació a la cursa de la dona aquest diumenge, Toni Bravo Rodríguez.
3: La cursa de la dona frega les 2.400 inscrites, xifra que confirma l'edició multitudinària. La prova tornarà a omplir diumenge els carrers del centre, una jornada d'esport, reivindicació, suport, on colliga Rubí. Les participants poden recollir pitralls i samarreta aquest dissabte de 2:15 a 2:00 a la sala annexa del celler. El recorregut de 3.600 metres obligarà a talls de trànsit des de 3:15. Cursa, recordem, arranca a les 10. Pel que fa al vòlei rubí, última jornada per al masculí, que visita dissabte a les 7 al Sant Martí, cua del grup. Els rubinencs no poden promocionar, són tercers, volen tancar la fase amb bones sensacions. Diumenge, el femení afronta un partit clau a les 4 a la pista del Canet. També Coel Rubí és cinquè, necessita sumar per mantenir opcions reals per evitar la promoció de permanència. I quan a l'handbol, Joventut 25 de setembre, setens de segona catalana, visita la pista del Sant Andreu B, onzens, aquest diumenge a les 4, i a tercera catalana, el grup 12, la penya blaugrana Ramon Llorenç, visita el camp de l'Incres Atlético Club de Futbol. Dissabte, 6:45, el Rubí B, duel per a la permanència a Can Rosell és contra el Sant Andreu de la Barca, tercer, diumenge a 6:15. I el grup 7, l'Olímpic B, quart, trepitjarà el camp de l'Escola Pia Terrassa, penúltim. Això serà dissabte a les 5.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: En David Cantó obre el programa amb una nova secció de recomanacions.
2: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott.
1: I després ens n'anirem a la universitat. Sí, amb la Marta Gené-Gené, autora de La Catedràtica, publicada per Alt de Talent, una novel·la irònica i directa que dibuixa l'univers acadèmic en clau de ficció.
3: El tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020. Podríem dir una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat. El pas de l'any, dels anys, ens ha demostrat, doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, i com això, doncs, persisteix en els anys 20.
1: Acabarem amb una aventura esperada, L'espasa del rei, d'en Jaume Clotet, publicada per Columna, la novel·la que tanca la trilogia de la germandat de l'Àngel Caigut i la Calavera de l'Apòstol.
4: A l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos, i per tant una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani, també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I per tant una manera de difondre aquestes històries, que a mi m'agraden molt, és a través d'aquestes novel·les.
0: No ho dubteu. Ara que hem repassat els continguts, si us quedeu, gaudireu d'aquesta edició, la número 340 del Calaix, temporada 7, capítol 35. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Hello.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
2: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
3: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
2: But visual learning is so much better.
3: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
1: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
1: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
1: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza una experiència

0: sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Marta Giné Jané és llicenciada i doctora en filologia a la Universitat de Barcelona. Ha estat catedràtica de la Universitat de Lleida, especialitzada en literatura francesa i en traducció literària. En aquesta línia destaca la traducció de la poesia de Màrius Torres al francès i obres de Laclos i Musset, entre d'altres. Com a escriptora, ha estat guardonada amb els premis Paraules a Icària i el Premi Germans Espart i 300 als Premis Literaris Homilies d'Organyà. És autora de relats, poesia i narrativa curta. La Carina és una fisioterapeuta molt exercida que vol fer classes a la universitat. L'atzar fa que tracti en consulta una professora d'universitat que pateix molt de l'esquena i li demana que com ho ha de fer per convertir-se en professora. Al llarg de les sessions, la professora rememora vivències passant per ella mateixa i els seus col·legues. Un fil narratiu que va des dels anys 80 fins a l'actualitat. L'ahir i l'avui es troben entrelligats i presenten un compromís amb la realitat que els envolta. El Calaix, amb Mònica Socies.
1: La catedràtica i la petita cort de miracles, i jo us diria, després d'haver-la llegit, que els miracles es necessiten. Es necessiten molt. Marta Giné Jané, que ens tornes a acompanyar, aquesta vegada no amb poesia, aquesta vegada amb un llibre molt diferent i amb una estructura molt original, Marta. Parla'ns una miqueta. Entrem primer al cos del llibre, perquè és que l'he trobat molt original i amb detalls molt bonics.
2: Gràcies, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Efectivament, trenco amb l'obra que he fet fins ara, que més aviat és poesia o bé narrativa curta, i que té un to més intimista. Aquí dono pas amb una veu, no sé si dir social, que també viu en mi. I és una narració, efectivament, no és una novel·la tradicional, de forma i estructura, aquelles novel·les del segle XIX que tant ens agrada llegir, no té res d'això. Podria semblar un assaig, però tampoc no és un assaig, per unes raons teòriques que crec que no val la pena explicar. I és una reflexió sobre el món de la universitat. No és una universitat concreta, no és una autobiografia, no és una autoficció. És una reflexió sobre coses que, al llarg del meu transcurs professional, he anat vivint, però no exactament, no hi ha una referència a fets concrets, al contrari, l'estructura es vol molt esperpèntica, per dir-ho d'alguna manera, perquè, o per dir-ho amb una altra paraula, és molt trabuc, va a cop de trabuc, perquè té una funció també de voler distreure, de voler distreure a partir d'una reflexió sobre el que seria, com hauria de ser el món universitari i com és moltes vegades el món universitari.
1: Marta, jo hi afegiria fins i tot una mica aquesta evolució. Clar, a veure, no és ni autobiogràfica realment. Clar, jo no puc parlar perquè no fa tants anys que et conec, no fa tant de temps. Que no és una universitat concreta, no ho és. Però, clar, tota la teva trajectòria, tot el teu bagatge, podríem dir que també hi ha una mica aquesta evolució, no? De com era i de com s'està transformant aquest món universitari.
2: Sí, això és cert. El tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020. I podríem dir que és una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens van

0: pensar que seria un món nou per tot l'Estat, el pas de l'any, dels anys, ens ha demostrat doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, i com això doncs, persisteix en els anys 20. De tota manera, en escriure-ho, o perquè ho he escrit, penso que no és pessimista, sinó que hi ha la voluntat de denunciar, d'indignar-se per una situació, d'indignar-se per dir, això ho podem fer millor. El llibre estaria dedicat a totes les persones que en una situació professional complicada diuen, ves què hi podem fer nosaltres. En lloc de dir això, que és una frase que jo escolto cada dia en molts mitjans, doncs sí, segurament en el nostre entorn alguna cosa podem fer perquè millorar i deixar una mica el futur no tan malament com un pensa quan diu això, ves que malament que està tot, però què hi podem fer nosaltres?
1: Jo et contestaria ara, Marta, que el que fem sempre és una llavor. I més val que hi hagi 4 llavors bones que 0 llavors.
0: Sí, sí.
1: Llavors és una tasca de cada dia. Però mantenir-se... Clar, aquí tenim una sèrie de protagonistes, no? Perquè tu has anat fent perfils. No? Cada protagonista té un perfil. Són personalitats. Bueno, la Tàssia, jo estic al·lucinada. No us podeu explicar, ho heu de llegir. Però la Tàssia és una de les que a mi m'ha impactat. Ja la llegireu. Però és això, no? Cada una d'elles té un perfil molt diferent. I n'hi ha que són llavors. I n'hi ha que no, que són les males herbes. No podríem dir en un canvi llavors i males herbes?
0: Sí, ho podríem dir així. És a dir, són, més que perfils psicològics, serien arquetips, no? Arquetips. Si em deixa... T'ho explico amb un exemple, a veure si m'és més fàcil. Quan fèiem la presentació amb la Laura Borràs, a la qual ja he d'agrair molt perquè va fer una lectura esplèndida, ella em deia, a veure... No, ella deia al moment de la presentació, hi ha un personatge que està a la universitat i llavors va a la política, diu, soc jo? Evidentment, amb ironia, amb tota la ironia del món. Dic, no ets tu, jo precisament... Si t'he demanat a tu que facis la presentació és perquè penso que un pot anar de la universitat a la política i tornar amb tota la dignitat possible. Els personatges són molt arquetípics, diria jo. Hi ha perfils, perfils més que no psicologies. I el que voldria insistir per mi, la protagonista és la universitat. L'estructura universitària, amb les seves coses, les places de professorat, la carrera universitària, les coses, les males herbes i de quina manera, en un món que ens podem pensar des de fora que hauria de ser... el saber i tal, doncs no. Hi ha males herbes, potser perquè la dolenteria existeix, el mal existeix, i si s'uneix a la intel·ligència, doncs pot donar coses terribles. En certa manera, ara pensava en les amistats perilloses, no? Que és la unió d'aquesta intel·ligència amb el fer mal.
1: Realment. Marta, el treball que tu has fet aquí ens mostra, perquè clar, tu poses la universitat al capdavant i veiem aquesta estructura i les persones que s'hi mouen dins.
0: Sí,
1: professors, alumnes, sí. Aquí tenim tot. Aleshores, te n'adones que és el que tu has dit, sembla que com que és el temple del saber, ha de ser millor. Sí. És com el món de la cultura. Com que és de la cultura, ha de ser millor. I al final ens mostres com cada un d'aquests microcosmos, la cultura, la política, l'educació, els metges... És que, a més, hi ha un fragment molt bonic que diu, ens falten metges, mestres, gent d'ofici. En canvi, tenim un percentatge de càrrecs polítics també d'influencers, això m'agrada, més elevat que la majoria dels països del nostre entorn. Professionals de la política, se'ls anomena. No els interessa la realitat quotidiana de la gent. Per tant, te n'adones, al final, que tots aquests sistemes estan corromputs, tots. És que no se salva ni el sistema educatiu.
0: És una visió dura, efectivament. Sí que et puc dir que les persones que l'han llegit m'han dit, mira, jo he vist això que expliques, ho he vist en el món del comerç. Un altre m'ha dit, jo estic en el món de la sanitat. Això que tu expliques, jo ho he viscut. I així en altres àmbits. En el món de la política, més grossa encara. No ho sé, com si els mitjans públics tinguessin, malauradament, una certa predisposició per centrar-se en el poder i en el poder de la forma més vil, podríem dir.
1: Ara has dit la paraula, el poder. Clar, és que el poder és igual on te'l posis, on hi ha poder, s'acaba la cosa desvirtuant. És així.
0: Sí, ho podríem dir així, no? És el poder i com el poder és el contrari de la llibertat. Tots desitgem ser lliures, però per tenir una mínima parcel·la de vida social, moltes vegades aquesta llibertat queda sacrificada, no? Queda sacrificada per forces ombrívoles, per raons molt poc ètiques. Sí.
1: Aquella gran frase de saber nedar i guardar la roba, però al final tots ens acabem prostituint d'una manera o altra per poder sobreviure, no? És molt difícil. Parles dels alumnes, també, i bueno, jo penso que és una novel·la coral, perquè tot i que hi ha un perfil de personatges que van sortint, perquè tenim la Martina, tenim la Tàcia, que anomenava, però també hi ha aquests personatges sense nom que ens ajuden a discernir una miqueta, bueno, a veure, no?, tots els estaments que hi ha. I una curiositat, ja, Marta, i és que, clar, evidentment, els oients han escoltat la teva biografia, tu que vens, no?, amb aquest gran currículum, i ara t'atreveixes a escriure. Com ha estat escriure aquesta novel·la, no? Clar, amb raó no és cap universitat i cap persona, perquè has hagut de saber anar i guardar la roba, no?, a l'hora d'escriure, Marta.
0: Ho he intentat, eh? He intentat posar personatges o molt bons o molt dolents, allò perquè atraiguin. He intentat no posar cap cosa concreta, però la voluntat a l'escriure aquesta novel·la era dir indignem-nos una mica per les coses que no funcionen bé, tot i saber que tots, evidentment, ens equivoquem per la mateixa imperfecció humana, però indignem-nos i mirem que al nostre voltant doncs, ens mullem una miqueta per defensar el que creiem que s'ha de defensar. Per exemple, una de les coses que m'indignen és de quina manera les humanitats estan perdent pes en el món contemporani. M'indigna de quina manera el llenguatge cada vegada és més escàs, cada vegada utilitzem menys paraules. Cito també a Orwell. M'indigna moltes coses. I és una manera també d'intentar respondre a coses de tipus professional que jo he anat veient al llarg dels anys i que, en certa manera, intento, gràcies a la literatura, explicar-les, no? Ja sabem que la literatura és una manera d'entendre les contradiccions de la vida, és una manera de superar adversitats. veure tot això a través de la literatura és el que, és el que he intentat fer.
1: Hi ha una cosa que a mi m'ha encantat, i jo sé que Marta t'ho han dit moltíssim, és que tot aquest bagatge que té la Marta, i personalment crec que no et pots treure mèrit, perquè hi ha moltes persones que tenen un llarg bagatge, però no tothom pot, potser reté tota aquesta informació. I jo penso que aquí hi ha, al darrere hi ha la passió. I tu, i sempre has tingut aquesta passió. Jo penso que si no haguessis tingut la passió no haguessis escrit la novel·la. I és que en cada capítol, al final, hi ha una cita de moltíssimes, perquè tenim, tu dius, he citat George Orwell. Bueno, Josep Plante de boníssimes.
0: Sí.
1: Però en trobaríem molts més. N'hi ha una que m'encanta, és la Rocher Foucault, que diu l'adulació, una moneda falsa que només pot circular gràcies a la nostra vanitat. Aquesta la tinc posada a la porta. Aquesta me la vaig escriure amb un retolador amb una cartolina i la vaig penjar més, dic, mira, m'encanta.
0: És que la Rocher Foucault és extraordinària, aquests moralistes francesos són, però ell potser és el número 1. Sí, és, efectivament, sóc una persona apassionada amb el positiu i el negatiu de ser apassionat. Sense passió segurament no hagués escrit. I la passió també la dono, doncs, en aquest amor que sento per la literatura i que he volgut reflectir en el fet que cada capítol acaba amb la cita d'un altre escriptor que ve a concloure el que diu el capítol. I aquí sí, hi ha molt Josep Pla, hi ha molt Joan Fuster, perquè els estava rellegint mentre escrivia el text, però també hi ha molts altres autors que m'han acompanyat i que m'apassionen. Per mi és una manera de dir que el nostre segle XXI escrivim, però hem de tenir present el bagatge. Sense el bagatge que ens ha fet ser com som, no seríem, no? Som el nostre bagatge familiar, els nostres estudis, el nostre entorn. Però jo tinc la sort de poder dir que hi ha un bagatge literari que m'ha donat moltíssim. I que els hi dedico aquesta admiració posant aquestes cites finals que crec que han agradat, perquè m'ho han dit diverses persones, no? És allò, en lloc de fer ja una moral, no, hi ha l'escriptor, que gran escriptor, que t'ho diu, perquè són veritats de tot el temps el que jo estic explicant. Jo estic explicant en un període concret, dels anys 80 fins al 2020, en un entorn concret, però són veritats que passen en qualsevol entorn, segurament, i que són de la manera de ser de la natura humana, i per tant es repeteixen.
1: Cites que, a més, jo penso que és un art, perquè tenies el capítol i trobaves la cita ideal. N'hi ha una, i a més molt actuals, mira, és que n'hi ha una d'en Pla que és meravellosa. Diu, els esforços que fa la gent del nostre país per no entendre's són impressionants. És la tenacitat més viva del país, i penso, és que ja era un visionari en el seu moment.
0: El Josep Pla, per mi és extraordinari, per mi és extraordinari. Per mi, crec que per moltíssima gent del país, no? O sigui, és un gran observador, sí, però d'aquesta observació ell en treu moltes veritats. I aquesta, en concret, que tu cites, és que dius, és que realment té raó. Si les energies que dediquem a complicar les coses les dediquéssim a intentar solucionar-les, potser seria tot molt més fàcil, oi?
1: Sí, jo penso que tot... Llavors, aquí, ara és quan et dic, Marta, seria posar-hi la llavor. Si tot cedim una mica, al final tindrem una petita llavor.
0: Exacte, seria això,
1: Jo penso que
0: seria aquesta la finalitat del llibre, no? De dir, citant amb un dels meus autors de capçalera com és Villiers, no? Diu, bueno, ja que som lliures, mirem de reflectir el nostre pensament, tot i que sapiguem que les causes són causes perdudes, però fem-les vives, malgrat tot, no? Aquestes causes perdues que deia ell.
1: Jo considero que has fet una molt bona feina, que has posat damunt de la taula moltíssimes reflexions, no caben en el programa, però sobre l'educació, sobre les persones, sobre entendre'ns, sobre com volem viure, sobre què és l'èxit, el poder, i tot això aplicat a l'educació amb una gran carrera, com tens tu, amb un gran bagatge, i a més hi ha alguns fragments amb una ironia. Subscric que el que t'han dit és un llibre necessari que posa damunt de la taula, també en el moment que estem vivint, precisament dies enrere, setmanes enrere, hi havia totes aquestes vagues d'educació. Un llibre per pares, per fills, per professors i per la societat en general, no? Perquè l'educació, jo penso, que ens fa o ens hauria de fer, Marta, més humans.
0: Sí, sí.
1: Jo us aconsellaria que aturéssiu el temps, que agaféssiu aquest llibre, La catedràtica i la petita cort de miracles, de la Marta Giné-Gené, publicada per Alt de Tenent. No cal potser que agafeu tota aquesta petita cort de miracles, però jo penso que quan comenceu a llegir els capítols voldreu més píndoles d'aquestes, sobretot per aquestes notes finals meravelloses. Marta, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Gràcies pel temps que has dedicat al llibre. Guardo, doncs, com sempre, un grat record de les estones que comparteixo amb tu parlant de literatura. Gràcies.
2: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Jaume Clotet és llicenciat en periodisme i en història. Va ser corresponsal al País Basc pel diari Avui i per l'emissora Ona Catalana. Posteriorment, cap de premsa del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, sotsdirector de l'Agència Catalana de Notícies i cap de política del diari Avui. Ha impartit classes a la Universitat Internacional de Catalunya i a la Universitat de Vic. Col·labora, a més, regularment amb diversos mitjans de comunicació. És autor de la trilogia La Germandat de l'Àngel Caigut, Premi Josep Pla 2024, que han seguit La Calavera de l'Apòstol i L'Espasa del Rei. D'aquesta darrera proposta literària que avui protagonitzarà els propers minuts d'aquest espai, doncs uneix el passat mític de Catalunya amb una aventura trepidant a Terra Santa, en què els fills del rei Jaume, en Pere i Ferran, i el cavaller Galceran de Pinós s'enfronten a un mal que transcendeix la història, el mateix Satanàs. En aquest volum, en Jaume Clotet tanca la trilogia de La Germandat de l'Àngel Caigut. El calaix, amb Mònica Socies.
1: Ho estàveu esperant. Jo ho sé. Tenim el final de la trilogia i estic segura que quan ens escolteu, molts de vosaltres ja haureu llegit L'Espasa del Rei d'en Jaume Clotet. Jo també estava molt encuriosida i, escolta, no ho has fet pas tan malament, això, Jaume?
2: Gràcies.
1: Sí, perquè no sabíem com ho resoldrà, què és el que farà. Clar, no podem explicar com ho ha resolt, però l'estructura del llibre, per començar, ajuda molt als lectors que venen, que fa dies que ja s'han llegit les altres dues novel·les. Bé, la primera, perquè la segona s'hi va sortir el setembre.
2: Exacte.
1: Sí, ha sigut una cosa superràpida.
2: Sí, entre la segona i la tercera hi han passat potser 6 mesos com a màxim, perquè jo volia, de fet, que anessin molt seguides. A mi, com a tothom, crec que no li agrada les sèries que són temporades cada 2 anys o 3, perquè perds el fil i te n'oblides, i per tant volia que fossin picadetes i així ha estat.
1: Sí, sí, arribar i moldre i tenia molt fresca la segona, però no us preocupeu que si ja fa dies que heu llegit l'una i l'altra, en Jaume, a l'inici ja ens poses molt en context i ho sabreu tot perquè ens ho explica tot. Tot. Si teniu algun dubte o alguna pregunta, s'accepten, eh? Les podeu enviar al correu del programa perquè nosaltres els hi farem arribar. Però escolta'm una cosa. Molta història, molt de cultura popular, que això a tu t'agrada molt. Sí. De nostra, de quilòmetre zero. Tornes a parlar d'aquest patrimoni cultural que tenim, ja sigui material o immaterial.
2: Sí, és a dir, és una petita obsessió que tinc a l'explicar història, no només història, sinó també a l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos, i per tant una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I per tant una manera de difondre aquestes històries que a mi m'agraden molt és a través d'aquestes novel·les.
1: El patrimoni històric i cultural en mans d'altres països, per això. Aquí també, aquí, i vas posant la puteta, una mica de denúncia també tenim, no? O reflexió.
2: Sí, no és una denúncia, és un fet tristíssim, però és una realitat. És a dir, en la Calavera de l'Apòstol es parla d'una Bíblia encomanada per l'abat Oliver Ripoll, que és, en aquests moments, mentre estem fent aquest programa, a la Biblioteca Nacional de França, i després una espasa màgica, una espasa de virtut del rei Jaume I i dels seus successors, que ara mateix és el museu de l'exèrcit de París, també. I, per tant, els catalans només fa unes quantes dècades que ens hem preocupat del nostre patrimoni cultural històric. Durant moltes dècades i molts segles, per circumstàncies diverses, ha estat una mica abandonat, deixat a la mà de Déu, i per tant en mans de col·leccionistes, depredadors, invasors, i així està, que moltes coses que tenim, o teníem, ara són fora del país. Per exemple, els claustres de Sant Miquel de Cuixà, que són a Nova York.
1: Tenim tantes coses fora de casa. En aquest cas, tu poses molt la mirada, ja ho has dit, no?, a França.
2: Sí, a mi m'agrada molt França, els francesos no tant com França, i per tant és una història, de fet amb els veïns és normal que, és a dir, els catalans ens cau molt millor els suecs i els finlandesos perquè els tenim lluny, si fossin els nostres veïns no ens caurien tan bé segurament, però és cert que França té un país fantàstic, han sabut construir molt bé la seva història, la seva identitat, i no només la seva sinó també sobre la dels altres, i per tant tenen moltes coses que han agafat al llarg de la història dels segles, no? I per exemple l'obelisc que hi ha a París dut per Napoleó des d'Egipte, ara sembla que sigui de París, però és que no és de París, és egipci, no? I per tant ho han sabut fer molt bé, i fa molts segles que s'ocupen del seu propi patrimoni, i quan hi viatges es nota.
1: Bé, això també ho notareu, el caràcter francès en la ministra de Cultura, però això ja ho llegireu. No us ho explicarem nosaltres. Ho viureu en primera persona quan llegiu la novel·la i arriba el Jaume. Una dona de caràcter, també, eh?
2: Sí, a mi m'agraden les dones de caràcter. Bé, quan les tens molt a prop, no tant, no? Però les dones amb caràcter és una cosa fantàstica.
1: Sí. Bé, parlant de dones de caràcter, anem cap als protagonistes.
2: Val.
1: Si Déu vol o no vol, punts suspensius. Aquesta història, aquesta tensió, podríem dir, tensió sexual que hi ha entre sí. El Bernat i la Berta.
2: Sí. Clar, aquí jo tenia...
1: Pobre Berta.
2: Pobre Berta. Vaig tenir un petit problema, que és que jo tenia pensat i previst que entre ells dos naixés una certa tensió, que s'agradessin, una certa atracció, no? Però aquesta qüestió es va sortir de mare. És a dir, sense voler-la controlar, se m'ha desmadrat, i ara jo tenia previst que s'agradessin una mica i s'agraden bastant. I, per tant, un dels meus problemes a l'hora de fer la trilogia era no només què passaria amb el dimoni, amb el diable, els fills del rei i molta gent que apareix, sinó què coi passaria entre ells dos, perquè jo tampoc ho sabia al principi. I al final he fet el que he pogut, tothom que pensi el que vulgui. És veritat que m'he guiat només per una màxima, que és... i és una persona d'ordre, no? I ja em va cridar un cop l'abat de Montserrat per aquesta trilogia, no cal que em cridi una segona vegada, i per tant era, si ell és monjo de Montserrat no es pot embolicar amb la Berta, i si s'embolica amb la Berta ja no pot ser monjo de Montserrat. Ha sigut la meva única autocondició que m'he posat i l'he complert.
1: No explicarem res més, ja veureu què passa al final també de la novel·la, d'aquesta història. Posarem els punts suspensius i ja veurem si és monjo, no és monjo o com s'acaba la cosa.
2: Si és gallo o gallina, ja veurem.
1: Ja veurem, aviam quina és la mare dels ous. I la mare dels ous aquí en aquesta novel·la és el bé i el mal, precisament. I aquí has posat ja tota la salsa, perquè fins i tot aquestes mirades, no? Tenim bons i dolents. Ja no parlo ni de Déu ni del diable, sinó de dos bàndols.
2: És veritat. Hi ha dos bàndols, i per cert una cosa que m'agrada molt, o que ho he vist després, però em fa molta gràcia, és que en aquesta lluita entre el bé i el mal, diguem-ho, no?, representat pels dimonis, de manera fins i tot literal, els dolents, diguem, la maldat, juga amb totes les seves cartes. És a dir, juguen amb Satanàs i amb els llocs tinents de Satanàs, ells juguen amb tot el que tenen. I en canvi, els bons, el bé, la bondat, no juguen amb totes les seves cartes. De fet, juguen humans una mica abandonats per part de Déu. Déu s'ho mira, Déu des de dalt ho vetlla, no?, d'alguna manera, els àngels s'ho miren, però en veritat estan sols. És una lluita molt desigual. Els bons són un monjo de Montserrat amb les seves limitacions i una mossa d'esquadra amb les seves limitacions, més un papa i un cardenal i quatre més. És a dir, els bons estan molt abandonats. S'ho han de fer tots sols, no? Tenen molta fe, perquè ells pensen que estan fent allò correcte, però ningú els hi ha dit, en veritat, que no se'ls hi ha aparegut ningú a dir que estan fent el correcte, no? Però ells pensen que ho han de fer. I a mi això també m'agrada molt, no? Perquè a la vida, moltes vegades, a més passa constantment que t'expliquen històries de gent que un moment determinat han de deixar una cosa que estaven fent per fer allò que han de fer. L'altre dia estava no lluny d'aquí, amb un celler, amb unes vinyes, i em va explicar que es va morir el patriarca de les vinyes i el fill, que estava estudiant dret a Barcelona, va haver d'agafar el celler. I ara va molt bé el celler, però ell no va fer allò que ell volia, que era ser advocat, va fer allò que havia de fer. No? I a mi aquesta idea de no sempre fem el que volem, a vegades ens toca fer el que ens toca fer en un moment determinat, és una cosa que m'agrada molt. No? I en aquest cas és ni més ni menys que enfrontar-se, com dius, al mal en majúscules.
1: No només viatgem a París, tornem a Acre, una altra vegada, com a l'inici d'aquesta trilogia. Quins personatges més fantàstics, eh? A mi m'han agradat molt tots, molt, molt. Acre m'ha resultat un escenari preciós. I això que feina tenen, eh?
2: Sí.
1: Però m'ha agradat molt.
2: Això... He de dir que ha sigut una autèntica casualitat. És a dir, jo vaig fer el primer llibre, el Germandat de l'Àngel Caigut, com a llibre sol, com a llibre únic. No estava prevista una trilogia. I va ser arran de l'èxit de públic i d'interès que va generar que vam decidir amb l'editora doncs, fer no només una segona part, sinó també una tercera part. I, com tu ho dius, la primera part començava a Acre, a finals del segle XIII, amb Satanàs, crec que ja es pot dir, reclòs o empresonat, d'alguna manera. Però aquell era el meu punt de partida i jo no sabia com havia arribat allà Satanàs, de quina manera, quan, com, per què, ni per quines raons. I, per tant, al fer la trilogia, jo, que m'agrada fer les coses ben fetes, havia de tancar la trilogia. I, per tant, dic, bueno, i ara allò que jo començava, com vaig fins allà, no? I vaig trobar, per casualitat, uns catalans que corrien pel lloc oportú en el moment escaient. I vaig dir, mira, us ha tocat, no? I així vaig construir això. Però jo no tenia pensat que fos d'aquesta manera i he de dir que al final em va resultar molt, molt, molt còmode i, de fet, d'alguna manera sempre hi ha gent que em diu tens molta imaginació? Jo dic, no, una mica sí, però no tanta. El que jo he fet, sobretot, és encaixar peces que m'he anat trobant o m'han anat explicant o que ja sabia, encaixar-les en una trama de ficció o un thriller, diguem-li com vulguem. Però les peces, diguem, ja existien, no? Existia l'espasa, existia la calavera de Sant Pere, existia la Bíblia de l'Abat Oliva, existien uns catalans fent croades de Resanta, existien moltes coses que simplement les he hagut d'anar encaixant amb una mica més o menys de perícia, diguem, però ja venia tot fet.
1: Tot ho trobes. Jo no sé com ho fas, però tot ho trobes.
2: Perquè hi ha milions d'històries més per explicar. En tinc un carretó plaer. Llavors, hi ha una pila de coses que sabem i que no ens expliquem prou.
1: Això vol dir que hi haurà més llibres. Acaba la trilogia, però continues escrivint.
2: Sí, jo crec que això és un cuc, no? A més, a mi és estrany, per mi això em relaxa molt. Jo no m'ho prenc com una feina. És a dir, jo arribo a casa després d'un dia treballant, dono el sopar a les meves filles, endreço la cuina i a les 12 de la nit dic, va, vaig a escriure, no? I puc fer una hora o dues, a mi no em suposa un esforç. Al revés, em relaxa moltíssim, no? I, per tant, bueno, alguna cosa farem. La trilogia està tancada, com bé dius, no hi haurà una quarta part, però sí que sempre tenim idees.
1: Bé, jo anava a dir, escolta'm, agafes el Bernat i la Berta, els treus de la trilogia, treu-me'l ja de Monjo de Montserrat. Sí.
2: Això es diu un spin-off, no?
1: Sí, fes un spin-off d'aquest parell, que em sembla que tindria èxit.
2: Crec que la meva editora coincidiria bastant amb el que tu demanes.
1: Veus?
2: Però ja veurem.
1: Bé, però qui manes tu?
2: Creu tu. Aquí com molt negociem.
1: Això demanar...
2: Això demanar tu.
1: Bueno, jo... Bueno, a mi també el que em deixen, eh?
2: Bueno, però bastant.
1: Però sí, sí. Jo vaig estirant per si de cas.
2: Ben fet.
1: Jaume, el dimoni... aquí tenim a Satanàs, tenim a Déu. La mirada que té, més aviat aquí, el que parla molt...
2: Sí.
1: És el dimoni. El dimoni parla en totes les seves vessants. La part de Déu no, perquè Déu parla per boca dels seus fidels, precisament, no? Llavors, la mirada dels uns i dels altres. Com veus tu a Déu i com veus el dimoni?
2: Ui, aquest tema és molt delicat, perquè, clar, jo no sóc creient, jo no crec en el dimoni i no crec en Déu. El mossèn Francesc Romeu, que m'ha ajudat a fer els tres llibres, ell sí que creu en Déu i creu en el dimoni, i n'hem parlat sovint. El dimoni, ell diu que existeix, no segurament com nosaltres el pensem, però existeix i fa la seva feina. I, de fet, els bisbats catalans i europeus i l'Església Catòlica té persones que fan encara avui, el mes d'abril del 2026, fan exorcismes arreu del planeta. I, per tant, jo no sé i no vull creure que hi hagi gent posseïda, però si hi ha gent que ho fa cada setmana, doncs potser hi ha alguna cosa que no sabem o que no volem veure o que hem convertit en material de pel·lícules, però que alguna cosa deu haver-hi. I, en canvi, és veritat que Déu, Déu t'obliga a confiar-hi, perquè no es manifesta gaire, no apareix sovint, no? I, de fet, si mires del planeta coses que passen, no convida a pensar que hi ha algú que està al mando, no?, al volant. Al contrari. Llavors, ell demana un esforç, o això que en el llenguatge de la religiosa es diu tenir fe, no? Has de tenir fe en una cosa, creure, aquesta també és una gran paraula, creure en una cosa que no veus, i en canvi l'altre ho veus sovint, no? I per tant, costa creure en Déu. Requereix un esforç i un acte de voluntat perquè, com que no es manifesta i no hi és, i passen moltes coses negatives, és fàcil no creure-hi, no? També, igualment, penso que l'esperança o la fe és alhora una cosa molt bonica, no? La gent que en té, ostres, crec que tenen una altra mirada davant la vida.
1: Absolutament, tenir fe, jo penso que salva moltes coses, no?
2: Sí,
1: encara que sigui real o no, però saps on agafar-te, almenys tens alguna cosa on agafar-te.
2: Sí, jo, per exemple, sempre... Hi ha una frase molt catalana, no?, que és un tòpic, no?, que la gent diu, jo crec en Déu i no crec en l'Església, no? Això és molt habitual entre el catalanet mitjà, no? Jo ho dic al revés, jo no crec en Déu, però crec en l'Església. A mi m'agrada que hi hagi l'Església, m'agrada que hi hagi un papa, m'agrada que hi hagi monestirs, m'agrada que hi hagi Càritas, m'agrada que hi hagi el Domon, m'agrada que hi hagi moltes coses d'iniciativa social, escoles, si no dels jesuïtes, de les Badrunes, tot això a mi m'agrada. I crec que fa un món millor. I llavors, jo, sense ser creient, a mi l'educació que he rebut, com molta gent, és judeocristiana, i per tant són unes pautes de comportament davant la vida que em semblen perfectament vàlides i útils, i a més em semblen per cert bastant bé, i per tant me les aplico en termes generals.
1: I jo penso que s'ha de tenir fe i s'ha de creure en l'Església, s'ha de tenir una mica tot, perquè el mal té moltes potes. I al final també veiem en aquesta novel·la que hi ha aquesta pugna, no? Tu vas dir-ho en una entrevista anterior, és un equilibri, hi ha mal però hi ha bé, si no hi hagués mal no hi hauria bé. Per tant, el mal té moltes potes i és molt difícil d'erradicar-lo.
2: Sí, el mal no fa vacances, no? Sempre treballa. I, de fet, no hi ha ningú que sigui 100% bo i ningú que sigui 100% dolent. De fet, quan fem coses que no estan bé, sabem perfectament que estem fent coses que no estan bé encara que ningú ens ho hagi dit. És a dir, nosaltres sabem el que fem a la vida, al dia a dia, en coses petites, i coses grans. Ja sabem el que és correcte i el que no. I a vegades tenim dies o temporades que ens portem molt bé i hi ha dies o temporades que no ens portem tan bé. I ho sabem perfectament. I no s'acaba el món, eh? Vull dir, no passa res per no fer sempre les coses bé. Però allò curiós és que tu saps quan alguna cosa no l'has fet bé. No? Una cosa que hauríem de fer més, per cert, és quan una cosa no la fas bé, demanar perdó o disculpar-se, perquè tampoc passa res, no? I a vegades fem coses que no estan bé, ho sabem, però abans de reconèixer-ho ens deixaríem matar, no? I tampoc passa res, perquè ningú és perfecte, tothom s'equivoca, doncs és la vida que tenim, no? Ningú és, ha nascut ensenyant, no? I per tant, aquest equilibri, també en la nostra vida diària, crec que és una cosa única.
1: El perdó. És tan difícil, això. I després una altra cosa, els sacrificis, perquè també hi són molt presents a la novel·la, eh? Jo faig preguntes generals de temes que us trobareu a la novel·la. La novel·la és una absoluta aventura, eh?
2: Sí.
1: Perquè ja vaig dir que la segona havia sigut una bogeria de tensió. En aquesta, al final ja és com... Bé, estàs enganxat a la taula, perquè no saps ben bé què passarà i la cosa es comença a accelerar. Ho dic perquè ens estem posant una mica profuns, però no patiu, sí, que és un llibre d'aventures, eh? Però un mal menor per un bé major. Els sacrificis.
2: Home, i tant.
1: Valen la pena, segons quins sacrificis?
2: Valen la pena fins i tot quan no serveixen per res. És a dir, persones que fan un gran esforç per intentar assolir una cosa que no la tenen garantida, no? És a dir, no ho sé, gent que fa unes oposicions sense saber si se les podrà treure, gent que es prepara per una marató i potser no ho aconsegueix, gent que inverteix en un negoci i no se'n surt. Per què val sempre la pena encara que no funcioni? Primer, perquè si no ho intentes, segur que no te'n surts, no? Hi ha molta gent, també en l'àmbit de les relacions personals, gent que li agrada una noia o un noi i no s'atreveix pensant que no està a l'alçada, no se'n sortirà... Si no ho proves, segur que no te'n surts, no? I segona, com que jo penso que tot se n'aprèn, no? És a dir, si et va bé les coses, tens èxit. I si no, és un aprenentatge. És a dir, jo tampoc soc gens partidari de recrear-se en la desfeta, la derrota, no? O sigui, en cap àmbit de la vida, eh? També en l'àmbit polític o l'àmbit lingüístic, no? Vivim un moment a la vida en què tothom diu que res funciona, res no va bé, tot va malament, no? Un moment de pessimisme. Jo no m'agrada gens aquesta actitud, no? I per tant, si hi ha coses que no van bé, es parlen, s'afronten, es resolen si es pot, no? I per tant, intentar-ho sempre és millor que deixar-ho córrer. I per tant, el sacrifici, perquè sempre requereix un esforç intentar-ho, jo animo a tothom a fer-ho, no? Si no es persegueixen els somnis que té tothom, no es faria res, no? Per exemple, aquests tres llibres que he fet han anat molt bé. Si haguessin anat menys bé, jo estaria igualment encantat de la vida, perquè, doncs, perquè és un repte personal que tenia, els he fet, s'han publicat, que ja és un èxit, els tinc a casa, els meus amics ho han gaudit, i per tant ja és un èxit, no?, haver-los fet, no? Si a més va bé, doncs fantàstic, no? Però crec que t'has de posar metes, t'has de posar objectius, d'estar a tu mateix sempre, de, a veure què puc fer, no? A veure si ho puc intentar, no? Sense tonteries, no? Per exemple, jo tinc un repte que algun dia faré, en no sé quan, que a mi m'agradaria fer una cursa d'aquestes de 10 quilòmetres. Jo no corro, jo nedo. I córrer no m'agrada i em cansa. Però dic, va, faré una de 10. És assolible, jo no diré fer una marató, perquè no la penso fer i no puc, no crec que pugui. Però fer-se amb reptes, encara que siguis més gran a la vida, ara vull fer això, ara vull fer allò, crec que et dona vida.
1: Bé, no anava per aquí la pregunta, el Jaume ja. És molt diplomàtic, no. Perquè jo pensava, si explico masses coses, desvetllarem tot.
2: Digues per on anaves.
1: No, no, ja ho descobrireu a la novel·la. Tu parles d'aquests sacrificis, no?, que a vegades s'han de fer, però el que sí que m'agrada molt és que no sabem del cert quan comencem una cosa, no? Ho fem amb bona fe i amb una intenció, i els protagonistes també ho fan. Però escolta'm una cosa, mira, jo t'anava llegint i pensava, quantes entrevistes he fet, i totes les persones em diuen, no, ara, per exemple, en Jordi Sierra i Fabra deia, jo si no escric de cap lloc que no hi hagi estat. I llavors anava pensant en tu, escolta, si et diguessin, mira, et deixem, tu no hi creus en l'infern, però si algú et digués, escolta, et deixem anar a passar unes hores o un dia a l'infern perquè puguis veure i escriure una quarta novel·la.
2: Home, i tant. O sigui, pagaria tot el que tinc per anar 2 hores a l'infern. Però absolutament, ara mateix. És a dir, i a més, ho penso moltes vegades, no només amb l'infern. Jo pagaria molts diners per anar-me'n 3 dies a la Barcelona de Jaume I, sense fer res, només caminar pel carrer, i escoltar, olorar i sentir, no? Perquè, clar, en aquesta novel·la, ja sé per on vas, per primera vegada explico coses que passen a l'infern mateix, perquè jo no sabia com explicar-ho, però havia fet unes converses entre uns dimonis i dic, bueno, fem-les a casa seva, no?, a l'infern. I clar, he fet un infern que després m'han fet veure, m'han dit, escolta, en aquest infern teu no hi ha foc enlloc, és gairebé negre. I llavors dic, és veritat, no?, és com jo me l'imagino, potser hi haurà gent que se l'imaginarà ple de foc i lava i fum, no?, no ho sé, em va sortir aquest infern, no? És una de les poques coses bones que tinc d'escriure aquesta novel·la, és que ningú em podrà dir que l'infern no és com jo l'he explicat, perquè les altres coses sí que he de vigilar-les molts, com tu deies d'en Jordi Sierra i Fabra, de que les coses s'hi han d'anar, s'hi han d'anar, i per tant he anat al Sagrat Cor del Tibidabo, he anat a la Santa Cova de Sant Ignasi, he anat a una pila de llocs per veure'ls, i si ja hi havia anat, per tornar-hi a veure'ls, però l'infern és un gran avantatge, com que ningú hi ha anat, ningú podrà criticar.
1: Si haguessis de fer un pacte amb el diable, per quin motiu ho faries?
2: El faria ara mateix, uns quants, tinc una llista de temes.
1: Llista de temes, si faries un pacte
2: amb
1: el diable,
2: i a mi em sorprèn, zero. A mi, bueno, zero, no ho sé, a mi hi ha molta gent que em sorprèn quan diuen que no pactaria amb el diable. Jo faria un pacte amb el diable per una pila de coses, entenent un pacte amb el diable que llavors, segons el manual, no, tu lliures la seva ànima, la teva ànima amb ell quan et mors, d'acord? Però, per exemple, Déu no ho vulgui, però si una filla meva té una malaltia incurable,
1: sí, va,
2: el que faci falta, perquè, no ho sé, les malalties infantils, que és el tema que més m'emprenya, no ho sé, per la independència de Catalunya. Jo hi ha una pila de coses, perquè tu estiguis bé a la vida, pactar amb el diable, pactaria condicions, lletra petita i clàusules. Sí, la meva ànima, d'acord, però deixa'm acabar de viure tranquil, no? No, no demà. Llavors, negociaria, però com no hem de pactar amb el diable per obtenir un bé major, no? És que em sembla una actitud molt negativa.
1: Aquesta entrevista...
2: Bueno...
1: Oida, eh?
2: Però jo és que crec que tothom pactaria amb el diable.
1: No ho sé, no sé si tothom. Ara em farà reflexionar. Bueno, jo ara no ho sé, no contestaré.
2: Jo tant que sé.
1: I si el diable t'hagués de temptar amb alguna cosa?
2: Home, som molt fàcil de temptar. Sí, jo tinc... Intento ser... Com és allò? Com et veus i com et veuen, no? Mm-hmm. Jo m'encanta veure'm a mi gairebé com un espartà que dorm poc, es lleva, vaig a caminar per la muntanya, vaig a nedar, intento estar bé i tal. Després la realitat és que em fa mandra, no hi vaig... dic, ja vaig anar d'ahir, ja aniré aquí 3 dies, no menjo tan bé com hauria de menjar, a vegades dic, vull llegir aquest llibre, arribo a casa i em poso a mirar una pel·li, és a dir, les petites temptacions a mi de seguida em poden, aquesta és la veritat, no? En canvi, els béns materials a mi m'importen poc, diguem, bueno, m'importen poc, vull tenir un lloc on viure i ja està, diguem, però no ho sé, hi ha moltes coses que, feines d'amics meus que m'encarreguen o que els ajudo, Em diuen, quan ens cobres? Dic, res, dic, no es faltaria, no? A mi no m'ha costat res això, no? Crec que això no costa res de fer, no soc gaire materialista en termes generals, no? Per exemple, aquesta setmana m'ha passat, jo la roba la llenço quan és que de debò que em cau a trossos, jo no, només compro roba quan de debò que semblo Oliver Twist pel carrer ja. I llavors no tinc aquest tipus de necessitats, no? Però deixar-me temptar, hi ha moltes maneres de temptar-me. Viatjant, a mi m'agrada molt viatjar.
1: Ah, sí. Viatja sobretot perquè sé que t'agrada.
2: Si m'ofereixo un viatge interessant, vaig el que calgui, no?
1: Es deixaria temptar per un viatge?
2: Sí, i menjar.
1: I el menjar. El que sí que també trobareu és una Barcelona. Nosaltres no tenim més temps, perquè penso que hem parlat de moltes coses... Però reitero, és una absoluta aventura, va ser molt frenètica la segona part i la tercera té girs de guió molt bons, té aquest arrodoniment, no?, de tot allò que no sabem i voleu saber, perquè jo sé que ho voleu saber. Cel o infern? Quan acabeu l'Espasa del Rei, vosaltres decidireu.
0: És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El PSC preveu posar en marxa el bus a demanda a les urbanitzacions abans d'acabar aquest any. El portaveu socialista de Rubí, Rafael Hueto, ha assegurat en el marc de l'espai els grups municipals opinen que el servei vol donar cobertura a les zones de la ciutat que actualment no tenen una parada de bus a menys de 300 metres. Entre aquestes, urbanitzacions com Can Solà, Can Barceló o una part de Sant Mus. Hueto ha afirmat que el model ja funciona en altres municipis similars a Rubí i ha defensat que la voluntat és que no sigui només una prova pilot.
2: De moment, comencem amb el bus a demanda en aquelles zones que, recordem, el 97% de la població de Rubí té una parada de bus a menys de 300 metres. Aquest bus a demanda va a cobrir aquelles zones, aquest 3% que no té aquesta proximitat, i esperem que sigui, doncs, això, una opció vàlida. Ha funcionat en d'altres llocs que tenen una configuració urbana similar i esperem que sigui una proposta que satisfagui les necessitats dels veïns. Estem treballant amb tota la màquina a tope per poder arribar a final d'any amb la implantació del bus a demanda.
1: Més enllà d'aquest bus a demanda, el portaveu socialista també ha explicat que el govern estudia igualment allargar una de les línies de bus que arriba fins Castellnou per apropar el servei a Can Solà. Durant la mateixa entrevista al programa Els Grups Municipals Opinen, Hueto s'ha referit també a temes d'actualitat com el recent reforç de bus a la sortida de l'Institut J.B. Foix o a la signatura del conveni amb B-Brown per construir una futura passera sobre la Riera. Al nostre web radiorubí.cat podeu recuperar el programa sencer.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I el Tot Rubí ha celebrat 10 anys des de la seva arribada a la ciutat en un acte celebrat ahir que també va servir per presentar la seva nova marca en paper, el Tot Rubí Diari, una fusió amb l'històric Diari de Rubí, que es publicarà demà i sempre el primer divendres de cada mes. El director adjunt del Tot Rubí, Xavi Grau, destacava ahir durant la celebració la feina feta des de la seva creació a la ciutat.
3: 10 anys de començar en pic en pedra, integrants també amb el teixit associatiu, sortir al carrer, explicar les històries, ben sortir digital, amb Nadius Digital al principi, el 2016, quan vam néixer, i mica en mica hem anat sortint també en paper.
1: Ara, amb la suma de les dues marques, volen reforçar la informació de proximitat a la ciutat i donar continuïtat als continguts i al llegat del diari. La integració del Diari de Rubí amb més de 30 anys d'història al Tot té un objectiu clar, segons els seus impulsors: crear un únic mitjà més potent i de més abast. Asseguren que aquesta fusió no implica la desaparició del diari, sinó la seva transformació i continuïtat en aquesta nova revista. Una nova revista que serà gratuïta i tindrà una tirada de 10.000 exemplars, incorporant continguts d'actualitat local, agenda, patrimoni i participació ciutadana. La primera edició, que sortirà demà, farà un repàs a les 10 notícies més destacades dels últims 10 anys, com per exemple la mort de dos rubinencs a l'atemptat de les Rambles o el centenari de l'Esbart del 2023. A més, comptarà amb una portada il·lustrada per l'artista rubinenca Sònia González.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: En esports, mirem cap a la cursa de la dona amb una participació històrica. Toni Bravo Rodríguez.
4: La cursa de la dona arriba diumenge amb una participació històrica. Prop de 2.400 inscrites, superant de llarg les xifres de l'any passat. La prova solidària, Montcollega-Rubí, recorrerà 3.600 metres pels carrers del centre, amb sortida i arribada a la Rambla del Ferrocarril. Les participants poden recollir pitrall i samarreta dissabte, de 9:45 a les 2, a la sala anexa del celler. El dispositiu de trànsit tallarà els carrers de l'itinerari des de 9:45 i la cursa començarà a les 10. Pel que fa al futbol sala, l'esportiu Rubí masculí recupera aquest dijous el partit ajornat de la jornada 27 a la pista de l'escola Pia Sabadell. Els de David Parrilla són tercers, visiten un rival una dinàmica negativa, 5 derrotes seguides. El femení va disputar jornada de Copa Catalunya aquest dimecres. A la pista del Molins es van imposar 1-9. Dissabte, a 6:45, competiran per la tercera plaça de segona nacional, rebent el Mataró a la Llana. Pel que fa al bàsquet, el CEP Sant Jordi masculí visita aquest dissabte a 6:45 la pista del Barça, líder de Copa Catalunya. Els de Joaquim Sánchez són onzens, buscaran competir per sumar en un dels desplaçaments més difícils del curs. I diumenge a les 6, el femení rebrà el Castellet a l'escola Montserrat. Les rubinenques són líders de segona catalana i volen mantenir aquest primer lloc davant d'un rival que és vuitè classificat, però que és molt competitiu.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Bona tarda, són les 6 i 8 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió, amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, un servidor, Víctor Pérez, com a presentador del programa i a la nostra col·laboradora i amant de les sèries, la Núria Molina. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Dia nublado, que nosaltres anem a parlar d'una sèrie que sí que està nublada. No? Havia que fer la broma. No? Avui, per no sé quants anys ja portem, 3 i mig, fent el nostre programa, i mai hem pogut parlar d'ella en profunditat. Això és curiós,
1: sí.
0: No? Mai, clar, perquè la segona temporada va sortir al gener del 2022, que encara pues, no feien programa aquí a Ràdio Rubí.
1: És fora.
0: Pues avui parlarem d'Eufòria, parlarem d'aquesta sèrie de l'HBO que toca debatre sobre ella i més concretament sobre una tercera entrega que ha generat més polèmica que mai. La sèrie creada pel Sam Levinson ja ha arribat a la meitat d'una nova temporada que molts poquets defensen, però que tothom està veient. Això, per suposat, està la número 1 a xarxes a HBO. També a Reels d'Insta, on Rosalía està sempre protagonista. Moltes coses, parlem d'Eufòria. Jo crec que és una d'aquestes sèries que potser ens falta temps, segurament, per parlar... Una paraula, Núria, per definir aquesta temporada, així...
1: Apoteòsico.
0: Bueno, veurem quin significat té aquesta paraula més endavant. I a xarxes, doncs, també parlarem de que diem sempre, no?, que la realitat segueix superant l'univers de The Boys, també parlarem d'aquesta temporada final. Però abans farem, com sempre, començarem amb les estrenes i notícies d'aquesta setmana. Doncs comencem amb una sèrie que ja va acabar també fa uns anyets. De fet, va ser la primera, parlàvem de sèries que hem parlat d'aquest programa, va ser la primera de la que vam parlar, que és The Crown, i és que la sèrie de Netflix continuarà a la seva manera, podríem dir, no, Núria?
2: Doncs sí.
1: Netflix ha confirmat que s'està treballant en una prequela de la famosa sèrie de la Corona Britànica. Aquesta narrarà des de la mort de la reina Victòria l'any 1901 fins al casament de la reina Isabel II l'any 1947. En Peter Morgan, creador de la sèrie, ja havia expressat el seu interès a narrar el passat reial, més que el present o la història més moderna, i feia temps que preparava el projecte de prequela.
0: Doncs veurem, perquè això podria ser infinit, eh? Si Peter Morgan no vol, pot estar tirant cap enrere.
1: Sí, ja, vinga.
0: I no parar, no? Bueno, a veure, si té la qualitat...

0: narrativa i com la corona britànica també entra dintre d'aquest joc, no? Vull dir...
1: També podríem veure una miqueta, potser més en profunditat fins i tot, la història del seu tiet, que es deixava caure, no? Bueno, hi havia un episodi sobretot centrat en això, Eduardo era, si no me'n recordo, no? El tiet de la Isabel, però bueno, sobretot la figura també del seu pare, tot això, i efectivament d'aquesta reina Victòria, que és mítica, no? Un personatge històric del Regne Unit, que una altra cosa no, però aquesta sèrie sempre ho hem dit, que donava lliçons d'història i política, que potser a la gent li semblava més avorrit, perquè la gent buscava el xafardeo, no? De la monarquia, i hi havia episodis completament centrats en política que estaven superbé, o sigui, una sèrie que ha sortit Churchill, que va sortir també governs d'esquerra que s'han analitzat molt bé també a la sèrie de Netflix, i després, evidentment, pues, tema de Margaret Thatcher, o sigui, molts personatges polítics que a mi personalment sempre era una trama que m'agradava molt.
0: Sí, o sigui, al final és una sèrie que era molt completa, perquè jo crec que és això, que anava tant a les parts polítiques com, òbviament, també més al xafardeo, però crec que sempre ho feia des d'una molt bona perspectiva, sempre molt analítica i com evitant, no, el aquesta manera fàcil, no?, de dir, bueno, em poso aquí aquest costat o l'altre, sinó intentant ser el més neutre que puguis, que realment no es pot ser neutre, però el més que es pugui.
1: Almenys la família reial ja tindrà, no tindrà aquesta cosa de dir, no, és que no es fia la realitat. Bueno, ja serà gent que no coneixen, no?, avantpassats que no van compartir, no?, el seu temps, perquè, bueno, ja sabíem que la reina Isabel li agrada molt les dues primeres temporades, no?, després ja, bueno, no li agradava tant la sèrie. Quan ja començava a parlar de la relació del seu fill, ella i tot això, ja ahí se bajó del carro, no? La reina. És que, i mira que les primeres temporades també no deixaven a tota la imatge era positiva, eh? Però potser, bueno, li agradava més l'època de veure jove la reina, no? Recordava viejos tiempos, no? Però bueno, una gran sèrie de Crown. I anem a parlar, no ens n'anem de Netflix, perquè a Netflix l'any que ve sortirà un altre cop, una tercera versió de One Piece, una cosa que no es pot explicar, però és que tindrem aquesta sèrie en tres formats diferents a la vegada, no, Núria?
0: Doncs sí, la famosa sèrie d'Ichiro Oda ja té una nova versió confirmada. The One Piece serà el remake de l'anime, que s'estrenarà al febrer de 2027 i adaptarà els 50 primers capítols del manga original, en una primera temporada de 7 episodis, amb una duració de 42 minuts per capítol i una animació renovada.
1: Jo sempre ho he dit aquí, que nosaltres no hem vist res més enllà, bueno, jo més enllà del que vaig veure de petit, i la primera temporada de Live Action, que no hem vist la segona, no. Però és que quina mandra, tenim moltes sèries, és que no lo sentimos. I, però sí que és interessant aquest projecte, perquè jo, que no he vist ja l'anime, sí que em crida atenció tant per l'estudio que hi ha darrere, que és Wit Studio, que ha fet molts animes dels últims anys que han marcat època, a part d'aquesta duració dels capítols, que això em crida atenció, no? Perquè els animes, pues, ja sabem que duran aquests 20, 20 i pocs minuts, no? Un format de 42 minuts, potser algo més, más prestige TV aquí, en format, però d'animació.
0: Clar, jo entenc que, jo pel que he llegit, és com, o sigui, òbviament, la primera temporada de l'anime original és d'allà, no sé, és del 99 o alguna cosa així, o sigui, fa 20 i pico anys. Llavors crec que és interessant, no, potser traslladar-ho a com ho farien a dia d'avui, potser més complet, que potser també les maneres de fer d'abans potser eren més limitades, i a veure si Netflix ho fa bé, perquè ja sabem que, bueno, sempre a Netflix li agrada posar mà.
1: En aquest cas Netflix no, en teoria, no ha fet la producció, pues, se la distribueix només, però bueno,
0: estem més tranquils una
1: nosaltres
0: miqueta,
1: però... Després hi havia algunes sèries que també deien això i bueno, ja es notava la mà de Netflix, no? En teoria la pel·lícula Peaky Blinders no, la producció no és de Netflix, en teoria, que jo sàpiga. I mira,
0: teòricament.
1: Però ja vam veure, no, el que va passar. Sí. Però igualment, jo crec que és molt interessant tant el format com la duració i tant, a part, també, que van dir que aquesta sèrie de One Piece nova tindria o zero relleno o quasi res.
0: Que volen anar més a pinyon.
1: Clar, que això és la que la gent es queixava moltíssim, no? Com hi va haver una sèrie de 1000 episodis, no? On hi ha no sé quants que són relleno. Sí. Fins i tot els més fans ho diuen. Que potser ja de 1000 capítols potser tens 100 que, bueno, que tampoc és que importin massa, no? Sí. Per la sèrie. Llavors jo crec que és una bona manera també de treure el nou públic i de gent que potser com nosaltres no és que no volem veure la sèrie, sinó que no podem abarcar aquesta quantitat, no, de temps i capítols. Bueno, veurem què tal. El pòster que ha sortit, l'animació es veu molt bonica, o sigui que veurem com ho fan això a la sèrie de One Piece. I ara anem a parlar d'una sorpresa que, vamos, a mi personalment m'ha pillat, que no m'esperava gens ni mica, i és que The Bear aquesta setmana ha tornat per sorpresa, però és que a part s'ha anunciat que s'acaba, Núria.
0: Doncs sí, aquest dimarts es va anunciar per sorpresa que The Bear tornaria per un episodi especial. Després de gairebé un any de l'estrena de la quarta temporada, FX ha llançat un episodi prequela protagonitzat per Richie i en Michael en un dia de feina a Gary, Indiana. També aquesta setmana hem pogut conèixer la data d'estrena de l'última temporada de la sèrie. La cinquena i última entrega s'emetrà a Hulu el 25 de juny, estrenant els 8 episodis de cop.
1: I com sempre, doncs aquí a Disney Plus, no? no sabem, sempre parlem

0: les dades d'Espanya, sí, no, de veure, perquè les tres primeres temporades no van arribar al mateix temps que, que Estats Units, però la quarta ja ho vau fer. O sigui que
1: esperem que... Bueno, sí, que compleixi.
0: Que segueixin el que vam fer amb l'última, no, d'entrega. Sí. Sobretot, a l'anunci potser ens ha pillat, bueno, així de sorpresa, no? Perquè al final The Bear tampoc és una sèrie que no es promociona massa mai quan surt. Ja té aquest tirón, ja se l'ha guanyat. Però sí que és veritat que això de la pista especial ha sigut una cosa, bueno, aquí a l'eufòria, no? Que
1: sí, totalment.
0: Una cosa estranya. Bueno, que jo agraeixo, eh? Encara no l'hem vist, la Núria i jo, és un episodi d'una horeta. Veurem què tal està, però està escrit pels mateixos actors, aquest episodi.
1: Doncs això fa molt, molt bona pinta. Jo ets a dir que també... El personatge del Michael no és aquesta figura que sempre apareix en tota la sèrie, que ha aparegut en alguns episodis, però crec que pot ser interessant un episodi que només són dos personatges, prequela, entendre millor els personatges, o sigui, una mica el que deies, no? Estil eufòria, no? De fer com aquesta pausa i abans de potser arribar a l'última temporada, que jo crec que és una cosa que s'agraeix, o sigui, que és molt guai això.
0: Sí, sí. Veurem si és una road movie, no? De Richie i Michael, no? Perquè això sembla... I l'episodi estava dirigit pel creador de la sèrie, el Christopher Storer. I l'última temporada, que ja ho parlàvem, que els últims temps, no, de que potser The Bear ja encarava la recta final, més tenint en compte com va acabar la quarta temporada, l'últim episodi, no, les decisions de guió que es prenien.
1: Sí.
0: Llavors, bueno, jo celebro que s'acabi. O sigui, no en el plan, no, quiero que s'acabi ja, no. Al revés, que no s'allargui, perquè ja sabem que això, pues, a vegades perjudica. I a sèries tan bones com The Bear, que segurament, pues, és una de les millors sèries d'aquesta dècada o de les més exitoses, sens dubte, no?
1: Sí, vull dir... És una cosa que sempre parlem, que les sèries han de saber quan acabar, i jo penso que 5 temporades és una cosa que li va bastant bé a la sèrie. La tercera i la quarta han sigut com més relaxades, entre cometes, en comparació a les dues primeres, i a veure aquesta cinquena, quin serà el ritme i com acabarà aquesta història i quina és la conclusió, no?, que els hi donaran els personatges. Pot ser interessant.
0: Veurem una temporada final que tindrà un altre cop 8 episodis, tornarà al format de la primera, sí, baixa de 2 episodis, o sigui, bueno... Veurem també els cameos, tot el que sempre comporta, no, The Bear i la bogeria a la cuina, no? Doncs ja comentarem aquesta entrega de The Bear, si no, ja la temporada que ve, perquè sempre surten a finals de juny i no... O si no, volvemos por un episodi especial de The Bear, no? Només, bueno, ho mereixeria, és l'última temporada, això segur, no? Doncs passem ja als estrenes d'aquesta setmana, dos d'Amazon, Bueno, que no se n'es queje Amazon. El primer d'ells es va estrenar ahir mateix, dimecres 6 de maig, a, com dic, Amazon Prime Video, i és la segona temporada de Citadel. 68 anys abans de la caiguda de la ciutat d'aquest mateix nom, o l'Agència Mundial d'Espionatge Independent, encarregada de vetllar per la seguretat de tots, va ser destruïda per agents de Manticore, un poderós sindicat que manipula el món des de les ombres. Després de la caiguda de Citadel, els agents Mason Cain i Nadia Sin intenten escapar en vida, però perden tots els seus records. Des de llavors han estat ocults i construint noves vides amb noves identitats. Aquesta sèrie també va ser, no sé si la més cara o la segona més cara de la història d'Amazon, quan es va anunciar, per darrere, no, evidentment, de Senyor de los Anillos, que sempre és la número 1 en tot. Una sèrie que estaven involucrats els germans Russo, com a productors, no, els directors de les pel·lícules de Vengadores, i el Richard Madden com a protagonista, i la Priyanka Chopra, yo creo que bien dicho. Una sèrie que no ha triomfat massa. Jo pensava que l'anava a cancel·lar després de la primera temporada, perquè amb el bombo que li van donar, no sé què. Però bueno, aquí està aquesta segona entrega, que, com diem, es va estrenar ahir mateix a Amazon.
2: Solo necesitáis saber esto. Una red de espionaje me secuestró y asesinó a casi todas las personas que me importan. Cosa que me cabreó mucho. ¡Ábrele!
3: You should be careful. Do you catch my drift? Because what I really want to know is, can you catch these bits?
2: Ya no sé quién es una amenaza y quién ya no.
4: Te has dejado uno.
2: Ah, no fastidies, tú no.
4: Te has vuelto descuidado con la edad, Bernard.
2: Eres un idiota.
4: Voy a hacerte un gran favor. Colaboraré contigo.
2: ¿Cómo es posible? Paulo Braga perfeccionará una tecnología que se adueña de la mente de las personas y las convierte en asesinas.
4: ¿Como en el mensajero del miedo?
2: Sí, Hatch, como en el mensajero del miedo.
4: Es una pasada.
0: Sí, doncs aquesta sèrie que també veiem al Stanley Tucci, que el teníem ara al Diablo Viste de Prada, per cert, no? A la seqüela, ja por el azar. Bueno. Pel·li que jo no he vist, Núria, per cert. La nova segona, ni la primera. Que cosa más grande.
1: Criminal,
0: no
1: haber visto esto. Molt criminal.
0: Ja tants crims a la meva vida audiovisual. I Leslie Manville també la tenim aquí, a l'actriu, que parlant de The Crown, pues, també està aquesta actriu. Bueno, no és una sèrie que nosaltres tinguem a la nostra llista, però bueno, ahí està, no?
1: Sí, a veure, és una mica... potser sèrie de padre, no? Una miqueta.
0: Però de 200 milions de dòlars,
1: De 200 milions de... Carita, sèrie de padre, però bueno.
0: Sèrie top de padre. Sí. Altre nivell.
1: Bueno, n'hi ha d'altres, eh? Un dia hauríem de fer un top de sèries
0: sí,
1: de padre, no?
0: Sí, sí. De pel·lícules, per mi la pel·lícula més de pare de l'any passat va ser Fórmula 1.
1: Vale, sí, o sigui, totalment.
0: Però a mi em va agradar, eh? O sigui, jo lo digo, bueno, lo reconozco.
1: Sí, a mi no em va agradar massa i m'ho pare, sí. O sigui,
0: imagina't.
1: Que ja...
0: Lo dice todo. Doncs aquesta segona temporada, com tinc de Citadel, la teniu a Amazon, i anem ara a la segona estrena. Interessant aquesta estrena, segurament el que més d'aquesta setmana, és El senyor de les mosques, que ens arriba avui mateix dijous a Movistar Plus. És la nova sèrie del creador d'Adolescència. Ojo, aquí Adolescència, una de les sèries que més ho va patar l'any passat, si no la que més. Mm-hmm. I aquesta nova sèrie explica la història d'un grup d'estudiants anglesos abandonats en una illa tropical sense adults després d'un accident d'avió. En un intent per mantenir la civilització, s'organitzen liderats pel carismàtic Ralph i l'intel·lectual Piggy. Però quan el rebel Jack comença a interessar-se per la caça i a competir pel líder, ja començarà a reclutar caçadors i a allunyar altres nois del grup. És una nova adaptació, no?, de la novel·la de William Golding, que ja va tenir una adaptació amb el Harrison Ford a finals dels 80, si no recordo malament. Però en aquest cas pues, l'agafa el Jack Thorne, com dèiem, aquest guionista, no?, que va fer Adolescència, donant-li un altre cop, segons he llegit, aquest toc, no?, que tenia la minissèrie britànica. O sigui que, bueno, té crítiques boníssimes a aquesta sèrie. O sigui que veiem imatges i comentem què ens sembla.
5: The sky is darkening and the beast is close at hand.
6: Trying to find out exactly where we are.
7: What nonsense.
8: Who's coming with me?
6: We need to think about the little ones.
7: Can't care for themselves, Jack. Who are you, anyway?
6: If you stand out of the way, he'd happily hurt the next thing. And the next thing's me.
7: I am a hunter.
6: We all have to kill the beast.
0: Doncs una sèrie que alguna gent ha dit que és una mescla d'Adolescència i Yellow Jackets. Mm. Bueno, sí. Sí, podria dir, no? I en el cas, per ser un dels protagonistes, és Lux Pratt, que serà Draco Malfoy a la sèrie de Harry Potter, pròxima, per cert. O sigui que, bueno, ja se va haciendo famoso el chaval, no? El Jack Thorne, que sembla que li agrada escriure sobre nens de 12, 13, 14 anys. Sí. És el seu tipus de sèrie, no?, pel que veiem.
1: Bueno, però està bé perquè, o sigui, al final entra com a dintre d'un tema com molt específic, però crec que és interessant, no? Al final d'Adolescència parlava tot aquest tema de com la masculinitat dels nens i totes aquestes coses que han de demostrar, i ara aquest llibre té temàtiques bastant similars. Al final són un grup de nens adolescents que estan visquent en una illa de la mano de Dios sense tenir ningun tipus de normes, vull dir que
0: que això, per
1: entra.
0: Cert, he de dir que m'han recordat, això és per odiar Simpson, també, no? Recordo, si no malament, hi havia un episodi, sí, que anàvem amb el bus i acabàvem estrellant-se i estava en una illa. Sí, és que los Simpson han hecho todo.
1: Bueno, sí, clar,
0: és que... És una meravella. Molt bona pinta d'aquesta sèrie i la veritat que, bueno, ja dic, les crítiques la posen també com dels millors estrenes d'aquest 2026, encara que el Regne Unit es va estrenar al febrer, aquí ha arribat ara al Movistar, però també veiem que la distribueix Netflix a molts països, als Estats Units, per exemple, no? Doncs, bueno, ja comentarem si la veiem o escuchamos a alguien, no?, que l'haya vist aquesta, El senyor de les mosques, però bona pinta. I anem a l'última estrena de la setmana, com parlàvem del segon, que és en aquest cas Amazon Prime Video, i que ens arriba el dimecres 13 de maig, i és l'última i tercera temporada de Good Omens, que se centra en l'estimat improbable duo format per aquests dos actors, no, el David Tennant i l'altre que se m'ha oblidat. Lo tenia a la punta de la lengua.
1: Sí, ara el Michael Sheen.
0: Ahí está. Ay, madre mía. Aquest duo que tornen, no, per enfrontar-se a la seva aventura més èpica i personal fins al moment. La seva amistat es troba en un moment tens amb... Això com se pronuncia, Núria? Amb Lassif Raffel prenent moltes responsabilitats i en Crowley amb el cor trencat. Aquesta tercera entrega d'una sèrie que estava basada, no, en els llibres de Neil Gaiman, que ja sabem tot el que es va liar amb Neil Gaiman, aquesta polèmica, no, per tema d'abusos, no, era de dones que havien denunciat a l'escriptor, i moltes sèries, no, seves, entre altres com Sandman a Netflix, no, doncs, o es van cancel·lar o van tenir un final precipitat. I en aquest cas jo no sé si serà així en aquesta sèrie, però bueno, almenys tindrà un final, que no totes les sèries doncs poden dir això.
9: Pues eso, te conozco desde hace mucho, siempre he confiado en ti y tú en mí. Somos un equipo. No necesitamos al cielo ni el infierno. Tenemos que hacer solo nosotros.
10: Oh, Crowley. Nada es para siempre.
8: Aziraphale.
11: Listo para empezar.
8: La siguiente fase del gran plan será el segundo advenimiento.
12: Así que he pensado tirar por algo más animoso. Como que viene la felicidad universal.
13: El fin de los tiempos.
12: ¡Oh! ¡No!
14: Algo va mal.
15: ¿Qué estás haciendo aquí? Tú sabes bien que aquí no puedes subir.
14: Las cosas están desapareciendo.
12: ¿Dónde está Jesús?
16: Tierra.
14: Lo han perdido.
16: Reina, la locura.
0: Doncs no sé, que compta amb bones crítiques també, almenys a la seva primera temporada, recordo que a la gent li va agradar bastant, però bueno, jo no tenia el placer, Núria.
1: No, jo tampoc. Tal, no?
0: Doncs ho sentim molt, però no parlarem molt més d'aquesta sèrie, perquè és que ja és l'hora i hem de parlar d'Eufòria, i avui tenim temps,
1: sí.
0: Jo crec, i si no, nos saltarem coses més adelante, perquè aquesta sèrie ho mereix. Parlar d'una sèrie amb tanta, amb tanto jugo, no? I tanta polèmica com la sèrie d'HBO Max, aquesta tercera entrega d'Eufòria.

0: Doncs amb una música de fons, que és la de l'artista Labyrinth, no? Que aquesta temporada no ha pogut estar, no?, en aquests nous episodis per baralles, que bueno, ja vam explicar, no?, a un programa fa poquet. I tenim Hans Zimmer, però bueno, la gent es queixa molt, però a mi Hans Zimmer m'agrada igualment. Jo aquesta tercera temporada la defensaré, Núria. Comencem fort, jo ho dic.
1: Bueno.
0: A veure, no és perfecta ni molt menys, però bueno, ara no entramos en ello. Abans de tot això, pues, recordem una miqueta, no?, perquè hem parlat moltes vegades que han passat, pues, 4 anys i poc, no?, des de l'última entrega, i ja sabíem que aquesta sèrie, pues, tindria una mena de reformulació o reboot en la seva trama, no?
1: Doncs sí, la tercera entrega d'Eufòria fa un salt temporal de 5 anys mostrant a la Rue i el seu grup d'amics com adults enfrontant-se a una vida molt diferent de la que van deixar a l'institut. La trama explora les conseqüències de les seves vides passades, ara amb problemes més madurs i foscos, tot mantenint l'estètica diferencial de Sam Levinson.
0: Que una altra cosa no, però això es pot dir que a nivell visual la sèrie, encara que hi hagi també que es queixa d'això, aquesta temporada, però bueno, ara parlarem, però abans ja d'entrar ahir con el cuchillo en la boca i tot, anem a veure el tràiler de la sèrie.
2: ¿Has estado en México?
3: ¿Yo? ¿En México?
4: Trágatelas. Que aproveche.
3: ¿Es bonito?
2: Depende.
3: Al principio, tuvimos que decidir quiénes éramos y qué queríamos.
5: A la cadena le ha encantado tu guión.
3: ¿En serio? Lo que no sabíamos era lo lejos que estábamos dispuestos a llegar.
6: Tengo una reunión.
3: ¿Con quién? ¿Casey?
7: Segundo asalto, nena.
8: Voy a contarte algo que igual te sienta mal. Me ha ayudado Maddie.
2: ¿Mi Maddie?
8: Era mi mejor amiga.
2: ¿Qué crees que pretende?
6: ¡Culo arriba!
3: Pero después de tantos años, ¿tu mujer sabe que haces esto?
2: Tus padres saben lo que haces.
3: Ahora soy yo tu sugar daddy. ¿Hemos ido demasiado lejos?
2: Antes era amigo de tu marido. Ahora voy a ser su puta peor pesadilla.
3: He hecho mucho daño y nunca me había parado a pensarlo. Sí, ya. Está claro que
0: doncs
3: has
0: vuelto. Ja al mateix tràiler tenim molta cosa. Hi ha més trames de les que semblaven en un principi, en aquesta tercera temporada d'Eufòria. Però jo sé que és complicat de parlar així de primeres, Núria, però comienza tu relato.
1: Jo
0: sé que, a veure com encarem això.
1: A veure, és una temporada diferent, però això ja ho sabíem d'entrada. Sí. Vull dir, només veient els tràilers, les fotografies, el que sigui, ja veus que és molt diferent al que ens presentaven les dues primeres temporades. Que sigui diferent, per mi, la fa bona? Jo, personalment, crec que no. Que trobo faltar moltes coses del que per mi feien Eufòria. S'ha de dir que jo també ja a la segona temporada potser començava a notar certes coses que ja la feien més diferencial, però encara hi havia aquesta temàtica que per mi la unificava, que bàsicament doncs, era tot el tema de buscar les seves identitats, no? Una mica els jocs que poden haver-hi a l'institut. I ja en aquesta temporada tot això, òbviament, se'n va. Vull dir, hem passat, òbviament, a una altra època, són més adults i tenen doncs, responsabilitats més adultes. Però per mi aquesta temporada no està sent lo interessant que podria ser. Més enllà de potser la trama de la Rue, que jo crec que potser és la més, per mi personalment, la més interessant, al final s'està ficant en un món doncs perillós i sempre Sam Levinson ja s'ha vist que afavoreix a Zendaya, no? I una mica perquè la història de la Rue és una mica basada en les seves experiències havent sigut drogadicta. Llavors es nota, no?, que afavoreix el seu personatge. Però la resta de trames, en general, és com sento que estan bastant desmotivades, que no sé si realment tenen algun camí concret, sobretot és això, el tema de la Cassie, el Nate i la Maddie. Sento que potser ja va donar suficient suc a la segona temporada i que ara tinc la sensació que no sé molt bé què és el que volen fer. Perquè sento que és això, que hi ha moltes temàtiques que potser acompanyaven els personatges de les primeres dues temporades que ja veig que no hi són realment. jo tinc problemes això en general amb la trama, l'escriptura i tal, i que això, que hi ha molts personatges que es nota que no saben què fer. Sí que és això, que té, crec que té bons moments de temporada, i sobretot el que envolta el club de striptease, per exemple, que treballa la Ru, crec que és de les coses més interessants. El personatge aquest de la Priscila Delgado em va agradar moltíssim. Però és això, hi ha moltes trames que no, per mi no acaben de quadrar. I després, a nivell estilístic, també jo, o sigui, és a dir, es veu molt bé, òbviament, la mano que han metido cinematogràficament, o sigui, es veu superbonica, es nota que està gravat en pel·lícula, vull dir, totes aquestes coses estan. Però jo trobo molt a faltar la gran habilitat tècnica i d'edició que hi havia a Eufòria, sobretot això, les dues primeres temporades, inclús la segona, hi havia muntatges i seqüències que eren brutals. I aquí sento que hi ha aquests trossos com que la Ru fa com de narradora i tal, però no hi ha com aquest joc de càmera o d'intentar fer com un muntatge interessant i tal. És com, per mi se'm queda bastant a mitges. I la banda sonora és una altra cosa que, o sigui, jo amo a Hans Zimmer con toda mi vida, ¿vale? Però és que per mi no em quadra gens amb l'estil de sèrie que és i el que ens volíem presentar al principi. O sigui, entenc que, òbviament, la música ha de canviar, però no té aquest sentiment d'aportació que potser sí que tenia la música de Labyrinth, que al final és que era una part superclau i només sortint de veure l'episodi ja te'n recordaves de la música i tal. I aquí és una cosa que no em passa. Vull dir, sentint-ho molt, perquè això, Hans Zimmer és un compositor increïble, però aquí no sé si quadrava com en aquest projecte, personalment. Però bueno, ja està.
0: Jo... hi ha moltes coses a comentar, eh? Però el de Labyrinth, començant pel final, tema de música, sí que és veritat que Labyrinth era un artista que a la sèrie ajudava molt al tema de que la seva música també era part de la història.
1: Sí.
0: O sigui, les lletres i tot, pues, estava tot, encaixava perfectament, no? Pues, mítica primera, última escena de la primera temporada, no? Per exemple, no? Sí. Que era un videoclip en si mateix, però que encaixava, no?, dins la sèrie. Jo crec que o sigui, hauria sigut millor Labyrinth, òbviament, però jo crec que Hans Zimmer, a mi personalment, musicalment, amb el canvi que ha fet la sèrie, que podríem dir és la mateixa sèrie però és una altra, per mi sí que encaixa, o sigui, musicalment. Amb el que estem veient a la tercera, clar. Una altra cosa és que això sigui l'Eufòria que era abans. Jo crec que, en certa manera, o sigui, evidentment, en moltes maneres no ho és, però una altra certa, per mi sí. O sigui, a mi Eufòria és una sèrie que, per mi, és com veure les desgràcies d'aquesta gent. Per mi, d'això va la sèrie, sí, bàsicament. I jo ho estic veient ara a la vida adulta, canviant d'escenari, institut, a vida adulta i ja està. O sigui, aquest és el canvi. Potser la gent... Jo ho entenc, que la sèrie, evidentment, tampoc mentirem, la sèrie estava ambientada a un institut i segurament anava a acabar a un institut originalment, però amb el que ha passat pues, no ha sigut així, no? Però, bueno, pots comparar que la sèrie no va de l'institut, va d'ells i ja està, no? Al final tampoc és una cosa difícil d'acceptar veient les circumstàncies, no? Sí que és veritat que jo... És una sèrie que, ara diré les coses que menys m'agraden, però he de destacar que per mi és una sèrie única perquè no crec que hi hagi cap sèrie com Eufòria. Això ja és una cosa, sí, per mi, és positiva. O sigui, de la sèrie, perquè en un món on ja tenim tantes sèries que és el mitjà que reina ara mateix i hi ha mucho de lo mismo, no? Pues al final Eufòria jo crec que s'agraeix bastant. HBO en general, però Eufòria sobretot i, evidentment, el que dius del tema visual. Jo, home, comences el primer episodi i els primers minuts, aquesta seqüència a Mèxic o ja al sud d'Estats Units, o sigui, em sembla que és que sèries pocos dedos hay, no? I poques sèries ja que tinguin aquesta qualitat, no? Que es veu a Eufòria. Després, sí que és veritat que hi ha moltes crítiques que apunten al que deies tu del guió de potser que no sap què explica o, que, o no me cuenta nada, no? O sigui, estic dins però no m'explica res. Bueno, després aquí sí que t'explica aquestes desgràcies d'aquesta gent. Yeah. Una altra cosa és que pensis que temàticament no t'està explicant res o que no hi ha grans temes o grans coses aquí a explicar. Home, però la trama, tenim una trama, no és que no estigui passant res tampoc, no?
1: Vull dir, sí,
0: això sí,
1: sí
0: que està en movimiento, no?
1: Sí.
0: Després sí que és veritat que la trama potser aquesta que podrem criticar més és el tema de Cassie, no? De Sidney Sweeney. Però també t'he de dir una cosa, a qui li sorprèn aquesta trama a Eufòria o sigui, i amb Sam Levinson. O sigui, sí. Que a la gent li sorprengui això i hagi gent, hòstia, és que, mare mia, vaya trama aquí. Però a veure, vull dir, el primer episodi d'Eufòria... Teníem ja no sé quantos nudes i no sé quan. Vull dir, això és coherent amb la sèrie. L'altra cosa és que la trama estigui millor o pitjor portada, no?
1: Sí. O sigui, la Cassie, vull dir, a més té sentit pel personatge com a tal. Vull dir, era una noia que sempre havia vist, no?, que el seu cos era com l'única cosa que podia donar als nois. Pues té sentit que al final s'acabi crucificant fins a aquest punt. Però és això, per mi és més que res, potser és això, que tinc la sensació que les trames potser no saben molt bé cap a on van o si... realment tenen una exploració de personatge interessant, que jo crec que o sigui, la primera temporada per mi és això el que ho va fer millor, perquè crec que tots els personatges tenien un objectiu i un punt interessant. La segona, crec que la majoria encara, però potser alguns ja que és com que començava potser a tirar massa com d'aquest dramatisme fàcil potser, i aquí per mi és com que ja s'ha vist encara més, que sento que no hi ha com potser aquesta realment construcció de personatge com de veure realment què és el que volen cadascun o els seus objectius, mm-hmm. o que vegis com la seva construcció cap a un final de temporada. O sigui, estem a meitat de temporada i tampoc no estic entenent molt bé quina és la funcionalitat d'alguns dels personatges, però bueno, no sé, sobretot hi ha personatges que, o sigui, m'està decepcionant molt també el paper de la Jules. O sigui, és mínim i era, o sigui, una de les protagonistes de la sèrie i un dels pilars de la sèrie al final.
0: També sempre s'ha parlat del tema de l'actriu i temes que no tenen a veure amb la sèrie en si, però que potser havien afectat el personatge. Sí. I potser ho estem veient d'alguna manera també, no? A nivell d'importància, no?
1: Sí, al final, o sigui, no està tenint gens d'importància i, per exemple, aquest quart episodi ha passat una cosa que dic, a veure, vull dir, saps que és una mica de, bueno...
0: I l'Lexi també, que l'Lexi...
1: L'Lexi també, és
0: mínim protagonisme.
1: I se suposava, en plan, vull dir, l'anterior temporada havia tingut molt més protagonisme, havíem vist l'obra de teatre, vull dir, i de cop és com... Bueno,
0: tampoc és que hagi sempre de tenir la mateixa presència en escena, no? Però potser aquest canvi, no? A més, una trama deia molt meta, no? El cinema i tal, que podria estar bastant interessant, no?
1: Sí.
0: El personatge de Sharon Stone era, no? L'actriu també que sortia, és com, bueno, es podria aprofitar, potser, a veure els episodis que queden, però de moment potser no s'ha aprofitat gaire, no?
1: Sí.
0: Per el tema d'aquest del quadre, que hi havia últims episodis, com, bueno...
1: Ja... Yeah.
0: També, bueno, té aquest humor, que Ofred sempre ha tingut com un humor estrany, no sé si satíric o com dir-ho, no? Amb aquest mix d'aquest humor, amb el dramatisme més pur, no? Perquè amb el tema de les drogues i ru, coses doncs, molt fortes, no? I sí que és veritat que potser l'episodi, que a mi ha agradat molt l'episodi, podria haver sigut, potser per mi és de notable o de notable i baix, però podria haver sigut un 10, hauria sigut el del casament, no? De la boda, de la Cassie i el Nate, no? Que també sento, per cert, que el Jacob Elordi és un actor que no sé si està massa dins la sèrie. O sigui, el veig com que està una mica apagat.
1: Sí, o sigui...
0: La seva actuació, eh? O sigui, no malament, però com que...
1: Bueno, saps què passa?
0: Està por ahí por estar.
1: També el personatge del Nate el veig com molt canviat. És molt estrany, en plan... Perquè, clar, o sigui, passem de que era una persona molt detestable, violenta, agressiva, i que jugava malament, igual que feia el seu pare, i de cop ha passat a ser com... Incluso parece como bueno, no? En plan de dir, tipo...
0: Un poco tonto, no? També,
1: sí,
0: fins i tot.
1: Inclús, és com molt estrany, perquè és com el noto bueno, molt diferent.
0: Potser també és el que... Perquè una cosa és la personalitat a l'adolescència o a l'institut, i després et trobes amb que a la vida real o a la vida adulta ets així, és com ets el Nate, no? No veig tampoc incoherent, però sí que veig l'actor una mica fora de lloc, per dir-ho així. O sigui, en comparació amb Zendaya, per exemple, que està molt bé, no? I les altres igual, no? O sigui, és veritat que en aquest episodi també falta això, que jo crec que quan Euphoria pues, fa aquest mix, no?, d'aquests muntatges, d'aquest humor, d'aquest artisteo que té la sèrie, no?, i aquest dramatisme, pues sí que aquí fa un mix molt guai. Jo crec que és una mica desaprofitat, jo crec, en aquest cas, no? Per exemple, tenim l'humor, que sí que està molt bé, de la mare de la Cassie, per exemple, no?, que dius que encaixa perfectament, que és Euphoria totalment, no?
1: Sí.
0: Però després tenim aquest punt, aquesta trama del triangle, que potser dius, pues no dona per més, no? Però sí que podria haver-se donat alguna situació més interessant del que hem vist en aquest capítol, més enllà d'unes miradetes, i ja està, no? Que sap a poca cosa, no?
1: Clar, a mi em fa cosa perquè penso que a la segona temporada encara es va portar bé la trama de la Maddie, la Cassie i tal, i sobretot jo crec que era interessant centrar-ho més en la seva amistat i com això acaba fent-se conseqüències, i a mi em fa cosa que ho segueixin, o sigui, espero que segueixin portant el tema de l'amistat, més enllà de que pugui haver-hi baralla amb el Nate, que jo crec que això ja no és un tema que estigui sobre la taula, però a veure cap a on arriba això, perquè no s'entenen molt bé de moment les intencionalitats de la Maddie, vull dir que no es veu molt bé cap a on vol anar. Llavors, això és a mi el que em fa una mica de cosa. Jo també és això, que trobo a faltar potser una mica algun episodi així com, incluso com fuera de sèrie, no? En plan, com més potser endinsar-se el personatge, vull dir, és que l'anterior temporada teníem uns pedazos d'episodis, a dir, hi havia episodis que eren més fluixets, però hi havia episodis que era com, uau.
0: Sí, era una muntanya russa. Eufòria, jo sempre crec que ha sigut una muntanya russa, en general. Quan Eufòria està en el seu millor nivell, és inqüestionablement una de les millors sèries que hi ha al panorama, en general. Però clar, mai ha aconseguit, jo crec, tenir aquesta regularitat per dir, ho és, o sigui, oficialment, no? Perquè ja ho vam parlar, els episodis especials que van sortir són espectaculars. L'episodi aquell de Ru, no?, de segona, era brutal. L'episodi de l'obra de teatre, a part dels memes, però també era molt bo, molt no? Però clar, té aquest viene y baja, no?, i potser això pues, fa que l'Eufòria no estigui al top d'HBO, podríem dir, no?, de grans sèries, però tot i això, és una sèrie que està per damunt de la majoria, per mi, O sigui, de la gran majoria de la producció que tenim ja 700 sèries a la vegada, no? Sí. A això em refereixo. I després tenim aquest trama, que volíem comentar també per acabar, que és interessant, el tema del club d'estriptis que deies, que jo, és, potser és la més sorprenent, tracta temes molt més seriosos, no? I on tenim pues, aquesta aparició de Rosalía, no? Que parlant que no sabíem si seria un cameo, no sé què, i al final ha sigut un personatge pues, secundari, no? Ja no invitada. Jo ho veig més com un secundari d'aquesta temporada, que m'ha sorprès perquè ho fa bastant bé, no? Sobretot l'últim episodi, que és el que té més protagonisme, hi ha una situació pues, bastant ahí dramàtica, no?, al final, i bueno, una trama que potser segurament sigui la millor d'aquests episodis.
1: Sí, o sigui, al final, de moment, és això, a mi és el que més m'està agradant, però és això que jo trobo a faltar, és això, aquesta profunditat més dels personatges, perquè sento que a les altres temporades hi havia més profunditat en intencionalitat de què és el que vols explicar amb aquest personatge, i sobretot en l'últim episodi, amb el tema de l'obra de teatre, es veia moltíssim cap a on anava la construcció de temporada. I aquí, de moment, és això, estem a meitat de temporada i de moment no s'ha vist res com molt destacable de cap a on vol anar la temporada, més enllà de que la Rus està metiendo de lío en lío, i les altres trames, que és com la subida és un desastre i ja està.
0: Sí, però de moment sembla una sèrie de moments.
1: Sí,
0: temporada.
1: Sí, perquè és això, té alguns momentets, però no ha tingut com un episodi que diguis en plan esto sí que és Eufòria, saps?
0: Jo reconec que, igual que jo estic dins, o sigui, el que passa és que els moments en particular, com separats en si, no, m'agraden. Potser el conjunt no és tan bo, però jo crec que és una sèrie que mai m'avorreix i se'm passen els capítols ràpid. O sigui, sempre estic bastant dins de la trama. Llavors, però sí que és veritat que si ho veus en el context global, veurem si la temporada ens explica alguna trama o alguna cosa que es porti cap a un lloc interessant, perquè no, tampoc sabem si és l'última, perquè en teoria sí, imaginem, no?, tal com ha passat tot, o si no, pues, si això tira cap endavant o què. Però bueno, ja veurem què passarà. Tornarem a parlar d'Eufòria, perquè és una sèrie que ja ho hem dit, que ens dona molt per parlar, com acaba aquesta temporada. Jo, mira que m'està agradant potser més que la majoria, però no sé per què crec que al final...
1: Buah, és que això dubtes. pot ser molt, molt fort.
0: Però tinc dubtes perquè jo crec que no continuarà la sèrie, però bueno, veurem què passa i farem abans del nostre top 10 una petita aturada i, evidentment, Eufòria és una sèrie amb moltíssimes cançons, no? En aquest cas no són de Labyrinth, però bueno, tenim algun tema també interessant, no?, en aquesta temporada, Núria.
1: Doncs sí, la cançó és Sunset and Vine de Waylon Jennings, que apareix al primer capítol d'aquesta tercera temporada d'Eufòria.
0: Doncs escoltem aquesta petita cançó i tornem amb el nostre top 10.

0: Doncs comencem amb el nostre top 10, amb una sèrie que segurament veiem, Núria, això encara no, però bueno, ahí està.
1: Al número 10 tenim Half Men a HBO Max.
0: Que es va estrenar fa un parell de setmanetes, porta 3 episodis, si no m'equivoco, aquesta nova sèrie que parlàvem, no, del Richard Gadd, del creador de Mi Reno de Peluche. Ja la veurem, de moment no tenim ni idea de com està la sèrie. Ara sí, passem al 9.
1: Al número 9 tenim Daredevil, Born Again, a Disney+.
0: Que es va acabar ahir mateix, la segona entrega de la sèrie de Marvel, que ha tingut una rebuda molt bona, o sigui, els ha encantat a tots els fans de la sèrie, i de fet l'episodi d'ahir és el millor valorat d'aquesta nova Daredevil, per dir-ho així, a Disney+, i lo confirmo, o sigui, està molt bé. La segona entrega, i tindrem una tercera, que ja està renovada, i jo crec que serà l'última també, veurem si no m'equivoco. Passem al 8.
1: Al número 8 tenim La Casa de los Espíritus a Prime Video.
0: Que parlàvem la setmana passada, que es va estrenar aquesta adaptació d'Isabel Allende, que la Núria has vist el primer?
1: Potser sí, era... vaig veure el primer capítol.
0: I t'ha agradat?
1: M'agrada bastant el primer capítol, o sigui, sense jo en recordar, o sigui, fa molt de temps que em vaig llegir el llibre,
0: però bueno, les vibres.
1: Però les vibres eren les mismes, o sigui que eso ja és important, estava molt bé la narració, no sé, en general em va agradar molt el primer episodi, molt bo.
0: Bueno, pues sí, sí. Recomanació, ja dèiem que el tràiler no pintava malament tampoc, sí que bueno, una nova adaptació de Prime Video, però en este caso que puede salir bien,
1: sí.
0: Veurem. Passem al 7.
1: A número 7 tenim Hacks a HBO Max.
0: Que ja entra a la sèrie de la Jean Smart, que no sé per què, aquesta setmana no estava ni al top 10 d'HBO, però aquesta ha entrat, no sé si és perquè han estrenat dos episodis en vez d'un, no? Però bueno, sèrie que sempre recomano, molt bona, i que ja està encarant aquesta recta final de la seva última temporada. Veurem aquest any si es pot guanyar l'Emmy, perquè aquest any no tindrem d'estudio, que va guanyar l'any passat, però sí tindrem un altre cop un duel de VR Hacks. Sí, bueno, veurem què passa, però les dues són molt bones. Passem al 6.
1: En el 6 tenim Rooster, HBO Max.
0: La sèrie que parlem de l'Steve Carrell, que s'acaba aquest dilluns ja, si no m'equivoco, amb el desè episodi. Bueno, ha estat bé al final. No sé què m'ha agradat. Cada setmana potser m'ha agradat més. No sé si al nivell de Ted Lasso, que a mi en Ted Lasso em va passar la primera temporada, que no vaig començar molt dins jo de la sèrie. Potser ara si la veig un altre cop la primera m'agradaria més. Però bueno, no va ser el cas. Ah, això sí, veurem la quarta, que ja ho vam comentar, que s'estrena a l'agost. Passem al 5.
1: Al número 5 tenim Maul, El senyor de les ombres, a Disney+.
0: Aquesta sèrie de Star Wars, que no hem parlat al programa, però com aquesta setmana va ser el dilluns, va ser el dia de Star Wars, no? El May the 4th, doncs és una sèrie que li ha donat promoció a Disney i ja estava la més vista. Bueno, després de The Mandalorian, que van llançar com un avançament de la pel·lícula, que jo no he vist, jo ja la veré en el cinema quan salga, no crec que me pierda mucho.
1: No.
0: La veritat, però aquesta sèrie d'animació molt recomanada, eh? O sigui, pels fans de l'animació sobretot, no? de Star Wars, m'ha sorprès bastant. O sigui, no esperava res. I molt bé, una de les millors sèries d'animació, jo crec, de Star Wars.
1: Molt bé.
0: Passem al 4.
1: A número 4 tenim Hombre en Llamas, de Netflix.
0: D'aquestes sèries que surten a Netflix, no? Que és la número 1 aquesta setmana, globalment, aquesta sèrie de... Crec que és l'actor aquest que... Este nombre que me gusta, Yahya Abdul-Mateen, segundo, sí, no? Que protagonista aquesta sèrie, que és la número 1 a Netflix, però igualment no té el poder que tenen les tres primeres. Número 3.
1: A número 3 tenim From, a HBO Max.
0: Una sèrie que la Núria s'ha començat.
1: Sí, fíjate tu.
0: Què està passant aquí? Bueno, jo també ho faré. L'any que ve, quan surti l'última, la cinquena i última, haremos un programa...
1: Programa especial.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues sí.
0: I què? Com està?
1: Bueno, de moment és una mica... O sigui, típica sèrie així de misterio, tal, no sé què... Però bueno, tinc com molts interrogants i estic esperant a que la sèrie ho vagi resolent. He vist 3 capítols, llavors a veure si la sèrie lo va resolviendo, perquè si no, si haces demasiadas preguntas, si no las respondes...
0: Ja ho sabem, ja. La sèrie té més preguntes que minuts, té els episodis. Sí. Potser, no? Esas son las series que me gustan a mí. Passem al 2.
1: Al número 2 tenim The Boys, a Prime Video.
0: Que ja està, bueno, a punt d'acabar aquesta sèrie. D'aquí 2 setmanetes l'últim episodi. Ahir va sortir el 6è. Bueno, ja les coses estan ponendo molt tensa, però potser jo esperava una miqueta més. Li estava comentant a Núria abans de començar el programa, no? Aquesta meitat de temporada, sobretot, que va començar molt bé, però potser sembla més una temporada normal que no una última, no?
1: Sí, vull dir, de moment els episodis com que estan... com un poco desviándose un poquillo, ¿no? En plan, com lo que deia, potser que jo trobava a faltar eufòria, ¿no? En plan, de que els episodis fossin així una mica random, pues aquí a The Boys ho estan fent. I clar, en una temporada final sempre pot ser un perill, això. Però bueno, clar, queden 2 capítols, s'estan posant les coses molt tenses, claro. Hay que acelerar.
0: Hem tingut temps, clar, un es pregunta, hem tingut temps per veure a un gos somiant...
1: Sí,
0: amb el cul del Patriota, o sigui, vull dir...
1: Però això era molt bo, eh? A mi em va fer molta gràcia.
0: Bueno, jo vaig quedar a quadros, eh? Però bueno, ja d'aquí 2 setmanes, programa de... ja parlarem de The Boys. I el número 1, evidentment.
1: El número 1 és Eufòria, a HBO Max.
0: Com no podia ser d'altra manera, Encara que The Boys està ahí, eh? Ja està ahí, però bueno, Euphoria és que els adolescents,
1: no? Sí.
0: Tiran mucho, i les drogues també, ja ho hem dit. I ara, com sempre, deixem el nostre top 10 i anem a acabar el programa amb l'actualitat al món de les xarxes socials.

0: Doncs seguim parlant també de la sèrie The Boys, però en aquest cas no de la, potser de la seva trama en si, sinó de com Donald Trump continua arruïnant al final de la sèrie, Núria.
1: Doncs sí, The Boys sempre ha fet ironia de la situació política dels Estats Units, però recentment sembla que la realitat supera la ficció. Trump va penjar una fotografia feta amb intel·ligència artificial on es retratava a ell mateix com a Déu, i el creador de The Boys, Eric Kripke, explicava que això els havia arruïnat la sorpresa de Homelander a massa lluny, proclamant-se com un Déu.
0: Bueno, de fet, veiem l'actor que fa de Leche Materna, que m'encanta el nom en espanyol. Que ell és, no sé si de República Dominicana o de Centroamèrica, o sigui, llavors pues, és de parla hispana, i ve una entrevista on parlava de com just, és que estan flipant els mateixos actors, com en el mateix episodi surt i a la mateixa setmana passa això, és sí. Com que ells mateixos estan com flipant, no? Yeah. Per això que això es va gravar pues, fa més d'un any, i evidentment pues, ells no sabien que passaria coses d'aquestes, no?
1: És que, vull dir, Estats Units sempre tiene un as bajo la manga,
0: sí.
1: No? Per dir-ho d'alguna manera, perquè és que, no sé, és molt fort. I a més d'això que jo ara havent vist la sèrie, potser amb el context de dia d'avui, no? És a dir, la sèrie va començar...
0: El 2019.
1: Mm-hmm. Doncs havent tingut el context de moment de la candidatura del Trump, vull dir, hi havia coses que sortien de la temporada que és com, uau, en plan, esto... Sí. Bueno.
0: Sí, sí. O sigui que... Evidentment... també Donald Trump s'injectaria el V1, no?
1: Sí, que seria el dios supremo i sí, efectivament.
0: Com era la Iglesia Democràtica als Estats Units o així?
1: Sí.
0: O així, bueno, una parida el que fan a la temporada de Boys, increïble, no?
1: Sí.
0: Per cert, que no som, jo vull comentar el personatge de Firecracker, de Dinamita, ojalà hagués tingut un episodi per ella sola i no només un trosset, perquè m'estava encantant.
1: Sí.
0: I l'actuació d'ella em sembla de les millors de la temporada.
1: Sí, sí, totalment.
0: Bueno, coses que me niega la vida, no? I anem a acabar el programa, potser no és un contingut seria fil del tot, però sí hem tingut a moltes estrelles de les nostres sèries favorites a la Met Gala, Núria.
1: Doncs sí, la Met Gala és un dels dies més importants per la indústria de la moda i moltes celebritats no s'ho volen perdre. Amb la temàtica Fashion is Art, entre els convidats seria fills més destacats de la passarel·la, van destacar en Conan Story i a Hudson Williams de Heated Rivalry, Ayo Edebiri, Daisy Edgar Jones, Hunter Schafer o cantants com Sabrina Carpenter, Charlie XCX, Bad Bunny o Madonna.
0: Jo he dit, algunos modelitos els he vist por ahí. I Hunter Schafer em va encantar.
1: Sí.
0: Amb aquest quadre, no? La parada era...
1: Sí, anava guapíssimo.
0: Molt, molt guai, eh?
1: Sí.
0: Sempre, evidentment, quan fan detallets, no? Amb el món de l'art i tot això.
1: Sí.
0: Pues, nos tienen ganados, no?
1: Jo és que valoro molt que a la Met Gala la gent se venga arriba, en plan, i facin coses realment. O sigui, a més, aquesta temàtica era com molt guai. O sigui, de fashion is art, i la gent que ho ha fet és com... És una temàtica superxula. Hi ha una influencer americana, la Emma Chamberlain, que per mi va fer dels millors, que era així com una en plan, com pintura en oli en un pastit, o sigui, era xulíssim. La Madonna també va fer referència a una obra d'art, vull dir que em sembla superguai que facin aquestes coses. I després, bueno, hay gente que se presenta i ja està.
0: Katy Perry també, per exemple, sí. Amb una màscara ja que era com esto que da punk aquí, no? Bueno, cadascú pues, té els seus sí, gustos, sí. No? Evidentment, però sí que és veritat que aquest mix, no?, amb la temàtica de l'art, home... Està molt guai, la veritat,
1: sí,
0: està molt currat.
1: Trobem a faltar la Zendaya, eh? O sea, esta senyora tiene que volver, porque...
0: A una Met Gala va ser, per exemple, el mític vestit aquell de la Rihanna, que era una tortilla, no?
1: Sí,
0: una truita, no? Per
1: sí,
0: bueno,
1: això era la Met
0: Gala. La Met Gala sempre nos da memes, no? Evidentment.
1: Sí.
0: Doncs, bueno, veurem si la Zendaya l'any que ve està por ahí. No sé, s'ha casat encara amb el Tom Holland, no?
1: Sí, ja estan casats.
0: Ja estan casats, no?
1: Como, sí.
0: No
1: sé,
0: había gente que decía que era fake
1: en
0: y todo, yo no sé. Doncs, bueno, fins aquí ha arribat amb la Met Gala aquest programa de sèrie. Esperem que hagueu dit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve. Parlarem del nou capítol d'Eufòria, com sempre, i de The Boys. I per acomiadar-nos, us deixem amb el tema Hypnotized de Notorious. Esto es Big o B-E-G?
1: Big, jo dic,
0: big, no?
1: Jo
0: digo
1: big.
0: Bueno,
1: sí.
0: Jo què sé, que me vienen a lo mejor a pegar hostias aquí la gente. La cançó publicada al març de 1997 dins l'àlbum Life After Death apareix al segon episodi de la quarta temporada de The Boys, que The Boys també té molt bona música, i en aquesta vam fer una revista, una portada de revista que vam fer amb aquest tema, que era brutal, un ritme
1: sí.
0: Que vam fotre, bueno, increïble. Amb Soldier Boy, que ja sabem que és el meravellós puto amo d'aquest món, no? És un personatge, bueno, estil de Boys, no? Ja
1: sí.
0: Ho sabem. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Jornada de vaga avui a l'etapa d'educació infantil, dels 0 als 3 anys. El sindicat CGT ha convocat aquesta aturada a tot Espanya i la plataforma 03, que a Catalunya agrupa entitats i sindicats del sector educatiu, s'hi ha sumat fent una crida a participar-hi a totes les escoles bressol de Catalunya, siguin públiques o privades. Una crida que repetiran el dia 20 de maig, només a Catalunya aquesta vegada, amb una manifestació unitària a Barcelona. En el marc de la vaga s'han convocat manifestacions al migdia a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. Aquí a Rubí, les escoles bressol municipals, Solsolet, La Bruna i La Lluna, estan avui de vaga. Segons explica Jennifer Mesa, una de les educadores de l'escola bressol Solsolet, les seves condicions laborals actuals són precàries i desiguals en funció del model de gestió de cada centre.
2: Exactament, perquè realment tenim moltes companyes que estan en les mateixes condicions que nosaltres, que estan externalitzades, que demanem que, de fet, realment, la major crida seria que el departament es faci càrrec de nosaltres, perquè realment ens tenen abandonades i sembla que no siguem part d'educació. I aleshores seria un estem aquí, sisplau, agafeu i deixeu que ja les empreses privades estiguin on corresponen i no a l'educació.
1: Solsolet i La Lluna estan externalitzades, és a dir, que estan gestionades per una empresa externa, Cavall de Cartró, cosa que va provocar moltes protestes l'any passat. De fet, es van iniciar negociacions per part d'aquestes treballadores amb l'Ajuntament perquè el consistori va anunciar a finals d'octubre l'inici dels treballs tècnics per fer realitat la municipalització d'aquests dos centres abans del curs 2027-2028, un procés que continua. La Bruna, per la seva banda, és de gestió directa, però també fa mobilitzacions avui per demanar més millores laborals.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: La Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge tornarà a omplir la Rambla del Ferrocarril de gastronomia, música i activitats familiars el cap de setmana vinent, del 15 al 17 de maig. La cita arriba enguany a la seva 11a edició amb una de les principals novetats, que és la participació per primera vegada de dues marques rubinenques de cervesa artesanes. A l'habitual Vertus se suma aquesta edició a la nova marca Fox & Hops. La fira reunirà 19 productors de cervesa, una àmplia oferta astronòmica, gastronòmica i concerts durant tot el cap de setmana. La Rambla del Ferrocarril serà, com sempre, l'escenari principal d'aquesta 11a edició, que consolida la seva aposta per combinar gastronomia, cultura i oci. A més de les cerveses artesanes, els visitants trobaran un mercat de formatges amb 6 parades i una zona amb 10 food trucks, que oferiran, per exemple, hamburgueses gourmet, pizzas o menjar mexicà. La música en directe, a més, tornarà a ser un dels grans atractius de la fira. Divendres actuaran els rubinencs Inestables, el DJ Sergi Shine i Stopify, un tribut a Estopa. Dissabte serà el torn de Boomerix Music Band, DJ Nora Gali, un tribut als anys 80, i la DJ Txell. I diumenge hi haurà un vermut musical amb set de rumba i concerts de Viladomat, Jazz Experience i Zurita. La fira també inclourà tastos de maridatge amb cervesa artesana i formatges, amb protagonisme especial per les cerveses locals.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I informació esportiva encapçalada per la gran participació a la cursa de la dona aquest diumenge, Toni Bravo Rodríguez.
3: La cursa de la dona frega les 2.400 inscrites, xifra que confirma l'edició multitudinària. La prova tornarà a omplir diumenge els carrers del centre, una jornada d'esport, reivindicació, suport a un colliga Rubí. Les participants poden recollir pitralls i samarreta aquest dissabte de 2:15 a 2:00 a la sala annexa del celler. El recorregut de 3.600 metres obligarà a talls de trànsit des de 3:15. Cursa, recordem, arrenca a les 10. Pel que fa al vòlei Rubí, última jornada per al masculí, que visita dissabte a les 7 al Sant Martí, cua del grup. Els rubinencs no poden promocionar, són tercers, volen tancar la fase amb bones sensacions. Diumenge el femení afronta un partit clau a les 4 a la pista del Canet. També Coel Rubí és cinquè, necessita sumar per mantenir opcions reals per evitar la promoció de permanència. I quan a l'handbol, la Joventut 25 de setembre, setens de segona catalana, visita la pista del Sant Andreu B, onzens, aquest diumenge a les 4, i a tercera catalana, el grup 12, la penya blaugrana Ramon Llorenç, visita el camp de l'Incres Atlético Club de Futbol. Dissabte, 6:45, el Rubí B duel per a la permanència a Can Roser és contra el Sant Andreu de la Barca, tercer diumenge a 6:15, i el grup 7, l'Olímpic B, quart, trepitjarà el camp de l'Escola Pia Terrassa, penúltim. Això serà dissabte a les 5.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Són les 8 del matí i és 7 de maig. Bon dia, Rubí.
1: Rubí al dia.

de 9 pisos públics a Sant Jordi Park començaran aviat. L'Ajuntament ja ha adjudicat el contracte de la promoció d'habitatge de l'Avinguda de Castellbisbal i espera iniciar els treballs en les pròximes setmanes mentre continua ampliant el parc públic amb nous solars i compra de pisos. Rubí reforça el bus urbà a la sortida de l'Institut JB Foix. El nou vehicle ja funciona cada migdia per reduir les aglomeracions i millorar la seguretat dels estudiants enmig del debat polític sobre el transport escolar i la planificació educativa. Mor un jove rubinenc de 25 anys en un accident de moto a l'AP7. El sinistre es va produir aquest dimarts al tram del Papiol després d'una col·lisió amb un camió en un any que ja ha acumulat 35 víctimes mortals a les carreteres catalanes. I en esports, rècord d'inscripcions pel que fa a la cursa de la dona.

0: a conèixer la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i com estan les carreteres catalanes. Començant pel temps amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un dijous de temps regirat. No ha de ploure a tot el país ni durant tot el dia, però avui una altra vegada tindrem més comarques regades. Sí que les últimes hores ha plogut molt en alguns indrets del Maresme, de la Selva o en general de gran part de Girona i el Pirineu, però avui els ruixats han de guanyar terreny, per exemple, a les muntanyes del prelitoral, gran part de l'interior de Tarragona i, sobretot aquesta tarda, nous ruixats més intensos al Pirineu, els més forts, fins al Solsonès i al Berguedà. Temperatura que no ha de variar gaire i, una altra vegada, en aquests moments, un ambient bastant fresquet. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb dues avaries actives. Recordem que tenim des de primera hora del matí una avaria a la B10 a l'altura de Barceloneta que deixa un carril tallat i fins a 8 quilòmetres de retencions en sentit nord. Per altra banda, també tenim una avaria ara més recent, però a la C33 a Montcada i Reixac, on deixa fins a 2,5 quilòmetres de lentitud en direcció al nus de la Trinitat. També recordem aquest col·lapse que continua en tot el nus de la Trinitat per unes cues molt intenses que hi arriben per la C58, sobretot en tot el tram de Ripollet, inclús també des de Terrassa i Sant Quirze del Vallès. Ara mateix destaquem també les retencions que pateix la AP7 des de la Roca del Vallès fins a Barberà, en direcció Tarragona, i en sentit nord, des de Rubí fins a Cerdanyola del Vallès. Precisament, a Rubí també la C16 pateix una mica de lentitud, de la mateixa manera que en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera també doncs hi ha força congestió. L'entrada des del Llobregat, cal recordar que també continua amb congestió, sobretot la B23, que enllaça amb la AP7, amb retencions des del Papiol fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: L'Ajuntament espera començar a construir en qüestió de setmanes la futura promoció d'habitatge públic a l'Avinguda de Castellbisbal, al barri de Sant Jordi Park. El contracte públic ja està adjudicat i només queda tancar alguns últims tràmits, com l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut. Ho ha explicat aquest dimecres el regidor d'Habitatge, Jordi Arnaiz, que ha visitat el solar acompanyat per Candela López, coordinadora nacional i diputada al Congrés dels Comuns. Recordem que es tracta del projecte d'un edifici de 4 plantes i de 9 habitatges. 15 d'ells disposaran d'una habitació i els 4 restants en tindran 2, amb una extensió que va dels 52 als 66 metres quadrats. Aquest bloc de Sant Jordi Park no és l'única manera en la qual el govern municipal té previst ampliar el parc públic d'habitatge. Aviat és previst que es puguin tramitar les requalificacions de 2 solars cedits a la Generalitat en el pla per aconseguir 50.000 pisos protegits a Catalunya. Les 2 parcel·les, les que són propietat de l'empresa municipal ProUrsa, podrien acollir 50.000 de pisos. També es destinaran a aquest mandat 2,4 milions d'euros per la compra de pisos de segona mà a través del dret de tempteig i retracte. Per una altra banda, també es vetlla pel compliment de la llei que marca que el 30% dels pisos de les noves promocions privades han de ser protegits i que no sempre es compleix. Escoltam Candela López.
1: És un orgull conèixer, no?, com els nostres companys s'han pres molt en sèrio donar resposta a una de les principals problemàtiques que té a dia d'avui la ciutadania, que és la crisi de l'habitatge, i per tant fer tot el que està a les seves mans per incrementar el parc públic d'habitatge, no?, per comprar nous habitatges, també per rehabilitar, també per impulsar totes les mesures que estan a les seves mans.
0: La diputada dels Comuns ha posat en valor la feina que el seu partit està fent en matèria d'habitatge tant al Parlament com al Congrés. En aquest sentit, explica que la construcció d'habitatge protegit ha d'anar acompanyada d'altres mesures de regulació del mercat i de protecció dels veïns i llogaters. Per això, López ha denunciat que partits com Junts tombin a la cambra baixa mesures com la pròrroga dels lloguers. En tot, assegura que no llencen la tovallola.
1: No abandonem aquesta batalla, nosaltres pues, i continuarem negociant i posant aquesta prioritat dins de, no?, dins de les negociacions que tenim ara endavant, perquè entenem que són mesures imprescindibles perquè la gent pugui continuar desenvolupant els seus projectes de vida a les seves ciutats i per tant ho continuarem treballant.
0: López va visitar el solar dels futurs pisos perquè ja era a Rubí en una reunió del Consell Territorial del seu partit. I la catedràtica no abandona habitatge. La catedràtica d'Antropologia Social Dolors Comas va visitar ahir Rubí per fer una conferència sobre els recursos assistencials i l'habitatge per a la gent gran. Comas va posar sobre la taula la urgència d'adaptar les polítiques públiques a una societat cada vegada més longeva, on el model binari tradicional, és a dir, quedar-se a casa o ingressar en una residència, ha quedat obsolet. Dolors Comas va destacar que, tot i que envellir a casa continua sent l'aspiració principal de la ciutadania, el sistema actual presenta greus mancances. Segons l'antropòloga, la manca de recursos assistencials suficients condueix sovint a una institucionalització no desitjada, agreujada per la manca d'habitatges adaptats i de serveis comunitaris coordinats entre l'àmbit sanitari i el social.
2: Alternatives intermitges entre el propi domicili i les residències, perquè de vegades el propi domicili no és adequat per envellir, perquè potser és un cinquè pis i no hi ha ascensor, o potser ja se t'ha quedat gran, o potser et sents sola o sol, o potser és massa car. Per tant, hi ha moltes situacions que fan que el propi habitatge potser esdevingui inadequat. Aleshores, és aquí on bàsicament m'estendré més, en què val la pena treballar per fer habitatges amb serveis per persones grans.
0: L'experta també va posar el focus en els habitatges amb serveis, una fórmula que ja s'està implementant en municipis propers com Sabadell, Terrassa i Barcelona. Aquests espais no només ofereixen una solució arquitectònica adaptada, sinó que combinen espais comunitaris per combatre la soledat no desitjada.
2: Pot haver-hi activitats compartides, perquè quan parlem de serveis vol dir que pot haver doncs, un servei de bugaderia per la gent, però pot haver-hi activitat física, per exemple, que s'organitzi, o pot haver-hi espais comunitaris on la gent pugui fer activitats conjuntament. Per tant, és un bon remei contra la solitud.
0: Pel que fa al cas de Rubí, com es va fer referència a la futura promoció de 19 pisos dotacionals impulsada per ProUrsa, de la qual xerràvem ara fa un moment, tot i valorar la iniciativa, va advertir que és una quantitat insuficient per a les necessitats reals de la ciutat a llarg termini. Finalment, va insistir que les administracions han de liderar aquest canvi, ja que deixar-ho únicament en mans del mercat privat podria incrementar les desigualtats socials entre la gent gran. I l'Ajuntament de Rubí ha reforçat el servei de bus urbà a la sortida de l'Institut J.B. Foix per reduir la saturació que es produïa cada migdia a la parada del centre. El nou vehicle ja està en funcionament i cerca millorar tant la mobilitat com la seguretat de l'alumnat en una de les franges amb més afluència de passatgers del servei urbà. La mesura arriba, a més, enmig del debat polític sobre el transport escolar i el futur de l'escola pública a la ciutat. Ens dona més detalls el nostre company David Fernández.
3: El reforç del servei es va aprovar per unanimitat i per via d'urgència al ple municipal del passat mes de març. Des d'ara, un tercer bus operarà cada dia a les 2:30 del migdia per facilitar la sortida dels alumnes de l'institut. El servei es mantindrà actiu fins al 19 de juny, és a dir, fins al final de curs, i l'Ajuntament ja ha confirmat que es reprendrà després de l'estiu amb l'inici del nou període lectiu. La situació a la parada del Foix havia generat preocupació entre les famílies i els estudiants pels problemes d'accessos als autobusos i per les aglomeracions que es produïen en hores punta. A més del reforç del transport, el consistori també ha acordat mesures organitzatives amb la direcció del centre per ordenar millor l'accés dels vehicles i reduir tensions entre els usuaris. La decisió arriba en un context de debat polític sobre el transport escolar i la planificació educativa a Rubí. Les darreres setmanes, la retirada del transport del migdia del Consell Comarcal i el tancament de línies al Foix i l'Escola Joan Maragall han centrat bona part de les discussions al ple municipal. Tot i el consens amb aquest tercer autobús, alguns grups municipals van recordar que el reforç feia anys que es reclamava. Per la seva banda, el govern municipal ha defensat la retirada del servei del Consell Comarcal, argumentant el seu elevat cost i el baix nombre d'usuaris.
0: I a la plana de successos, un jove rubinenc de 25 anys va morir dimarts en un accident de trànsit a l'AP7, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de les 2 de la tarda del dimarts. Per causes que encara s'estan investigant, va haver-hi una col·lisió per encalç, és a dir, per darrere, entre la motocicleta que conduïa la víctima i un camió. A conseqüència de l'accident, el motorista va morir. El sinistre va tenir lloc al punt quilòmetre 162 de l'autopista AP7 al Papiol, en sentit Girona.

0: esports, miram cap a la cursa de la dona amb una participació històrica. Toni Bravo.
1: La cursa de la dona arriba diumenge amb una participació històrica, prop de 2.400 inscrites, superant de llarg les xifres de l'any passat. La prova solidària, Montcollega Rubí, recorrerà 3.600 metres pels carrers del centre amb sortida i arribada a la Rambla del Ferrocarril. Els participants poden recollir pitrall i samarreta dissabte de 2:15 a 2:00 a la sala anexa del celler. El dispositiu de trànsit tallarà els carrers de l'itinerari des de 3:15 i la cursa començarà a 10:00. Pel que fa al futbol sala, l'esportiu Rubí masculí recupera aquest dijous el partit ajornat de la jornada 27 a la pista de l'escola Pia Sabadell. Els de David Parrilla són tercers, visiten un rival una dinàmica negativa, 5 derrotes seguides. El femení va disputar jornal de Copa Catalunya aquest dimecres a la pista del Molins. Es van imposar 1-9. Dissabte, a 6:45, competiran per la tercera plaça de segona nacional rebent el Mataró a la Llana. Pel que fa al bàsquet, el CEP Sant Jordi masculí visita aquest dissabte a 6:45 la pista del Barça, líder de Copa Catalunya. Els de Joaquim Sánchez són onzens, buscaran competir per sumar en un dels desplaçaments més difícils del curs. I diumenge a les 6, el femení rebrà el Castellet a l'escola Montserrat. Les rubinenques són líders de segona catalana i volen mantenir aquest primer lloc davant d'un rival que és 8è classificat, però que és molt competitiu.

El govern municipal ultima els tràmits per posar en marxa la nova promoció d'habitatge protegit de l'Avinguda de Castellbisbal, un edifici amb 19 pisos que formarà part de l'estratègia per incrementar el parc públic a Rubí. El cas Ora, l'estudio supera els 1.600 afectats i esquitxa també Rubí. Una trentena de pacients de la ciutat estarien afectats amb tractaments dentals inacabats, problemes de salut i crèdits encara pendents per pagar en una presumpta estafa milionària que continua creixent. L'Associació contra el Càncer OP Nou Espai Comarcal a Sabadell i prepara seu a Rubí. El centre donarà suport psicològic i social a pacients i famílies del Vallès Occidental, mentre l'entitat treballa ja en la futura obertura d'un equipament propi a la nostra ciutat. En esports destaca la gran participació prevista per a la cursa de la dona d'aquest diumenge perquè el nombre d'inscripcions marca rècord històric.

0: públics. La majoria, 15, seran habitatges d'una habitació i els 4 restants en tindran dues. Els pisos tindran entre 52 i 66 metres quadrats. El govern municipal assegura que aquesta actuació forma part de l'estratègia per ampliar el parc públic d'habitatge a la ciutat. En aquest sentit, també es treballa en la requalificació de dos solars cedits a la Generalitat dins el pla dels 50.000 habitatges protegits a Catalunya. Les parcel·les, propietat de Prourse, podrien permetre construir una cinquantena de pisos més. A tot això, cal sumar-hi la inversió prevista de 2,4 milions d'euros durant aquest mandat per adquirir pisos de segona mà a través del dret de tanteig i retracte. El consistori també recorda que continuarà vigilant que les noves promocions privades reservin el 30% dels habitatges a protecció oficial, tal com estableix la normativa. Candela López ha defensat la necessitat de combinar la construcció d'habitatge públic amb mesures de regulació del mercat immobiliari i de protecció dels llogaters.
1: És un orgull conèixer, no?, com els nostres companys s'han pres molt en sèrio donar resposta a una de les principals problemàtiques que té a dia d'avui la ciutadania, que és la crisi de l'habitatge, i per tant fer tot el que està a les seves mans per incrementar el parc públic d'habitatge, no?, per comprar nous habitatges, també per rehabilitar, també per impulsar totes les mesures que estan a les seves mans.
0: La diputada dels Comuns també ha criticat que algunes formacions com Junts hagin rebutjat al Congrés iniciatives relacionades amb la regulació dels lloguers, com ara la pròrroga dels contractes. Tot i això, López assegura que continuaran treballant per tirar endavant noves mesures.
1: No abandonem aquesta batalla, nosaltres pues, i continuarem negociant i posant aquesta prioritat dins de les negociacions que tenim ara endavant, perquè entenem que són mesures imprescindibles perquè la gent pugui continuar desenvolupant els seus projectes de vida a les seves ciutats i, per tant, ho continuarem treballant.
0: La visita al solar va coincidir amb la presència de López a Rubí per participar en una reunió del Consell Territorial del seu partit. I el cas de les clíniques dentals Oral Studio continua creixent i ja supera els 1.600 afectats a tot l'estat. A Catalunya n'hi ha més de 1.200, molts en tractaments a mig fer, sense historial mèdic i amb problemes greus de salut bucodental. A Rubí se n'han identificat una trentena, però podrien ser més, ja que els pacients van ser derivats a Terrassa abans del tancament definitiu. Segons la plataforma d'afectats, el funcionament era sempre el mateix: extraccions completes, implants i pròtesis provisionals que mai es convertien en definitives. Escoltem el seu president, Antonio Fraile.
2: Comença l'hora de fer la pròtesi definitiva i comencen els problemes. Que si el metge, el dentista es posa de baixa, que si les proves no surten bé, que si els proveïdors no han fet la seva feina... Bueno, comencen una sèrie d'excuses. Veient el patró dels afectats que hem tingut, si tots els afectats relaten la història, és molt continu, o sigui, és una història que es repeteix.
0: Molts pacients, a més, continuen pagant crèdits de fins a 10.000 euros per tractaments inacabats. La plataforma calcula que el volum econòmic de la presumpta estafa podria superar els 10 milions d'euros. És el cas de la Maria Dolors Cupull, afectada de la clínica de Rubí, que denuncia les conseqüències físiques i emocionals que li ha deixat la situació.
3: Sí, tampoc. Perquè, clar, no tens ganes d'anar lloc, perquè no pots anar, no pots menjar bé, no tens que menjar el més purés que estigui a la purés que se m'aixeca l'estómac, el més caldet, i em don pales de sortir al carrer. Inclús he tingut que anar al metge perquè no dormia, m'han tingut que donar les pastilles per dormir.
0: El cas estarà en fase inicial judicial i la plataforma recomana denunciar cada cas i treballar amb advocats per impulsar accions col·lectives. També s'han iniciat contactes amb ajuntaments per investigar possibles irregularitats, com clíniques sense llicència, i els afectats denuncien, a més, manca de suport institucional i reclamen responsabilitats davant d'una situació que els ha deixat, asseguren, desemparats. I aquesta setmana s'ha

0: inaugurat a Sabadell el nou espai de l'Associació Espanyola contra el Càncer Vallès Occidental, el centre situat al carrer de la Salut. Vol apropar serveis gratuïts d'atenció psicològica, social i d'acompanyament a persones amb càncer, famílies i cuidadors de tota la comarca, també de Rubí. A l'acte hi van assistir el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Rubí, Víctor García. Aquest nou equipament forma part del model d'espais comarcals de l'entitat, una xarxa de suport que ofereix ajuda des de diferents àmbits a pacients i famílies. El servei donarà cobertura a prop de 970.000 vallesans i a més de 21.600 persones afectades per la malaltia. A més, Rubí també comptarà pròximament amb una seu propi que ara mateix està en procés de construcció. Així ho ha explicat a Ràdio Rubí Yolanda Cuesta, membre del Consell Provincial de l'Associació contra el Càncer de Barcelona.
1: La seu local està, imagino que ara, en projecte de creació, i després normalment es demanen espais que poden ser local en llocs sanitaris. Per exemple, a Terrassa, la seu de Terrassa, el psicòleg fa servir els nostres espais, per exemple, o dependències municipals. Nosaltres, la Junta de Terrassa, són aquest grup de persones que també desenvolupen aquesta tasca i que ara alguns pacients també podran venir aquí, tots els pacients podran venir aquí. A Rubí, doncs, es crearan els seus. Però la idea és que aquí es potenciï l'atenció a tota la comarca.
0: L'acte d'inauguració va reunir representants institucionals i del sector sanitari i van assistir alcaldes i representants municipals de diverses poblacions del Vallès, així com responsables del Parc Taulí, Mutua Terrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa. En representació de Rubí, el primer tinent d'alcalde, Víctor García, va destacar la tasca de l'Associació contra el Càncer en el suport als malalts i les seves famílies. També va posar en valor la feina que fa Oncolliga Rubí, encapçalada per la seva presidenta, Milagros Calleja. L'escolta.
2: Bueno, per Rubí venim sempre a donar suport a aquest tipus de recurs, que és imprescindible per millorar la vida dels pacients de càncer. A Rubí tenim molt activa Oncolliga i sabem de primera mà tota la feina, la gran feina, la gran tasca que fan. Però a partir d'avui ja ens han dit que hi haurà contacte perquè tinguem allà l'Associació contra el Càncer també, perquè malauradament sempre és necessari aquest recurs, però afortunadament sempre hi ha molta gent que estem disposats a prestar l'ajuda.
0: L'Associació contra el Càncer es va crear fa 72 anys i treballa en àmbits com la prevenció, la sensibilització, l'acompanyament als pacients i el finançament de projectes de recerca oncològica. I canviant de tema, perquè el Tot Rubí ha celebrat 10 anys des de la seva arribada a la ciutat en un acte que també ha servit per presentar la seva nova marca en paper, el Tot Rubí Diari, una fusió amb el Diari de Rubí que es publicarà el primer divendres de cada mes. El director adjunt del Tot Rubí, Xavi Grau, ha destacat la feina feta des de la seva creació a la ciutat.
3: 10 anys de començar en picant pedra, integrants també amb el teixit associatiu, sortir al carrer, explicar les històries. Vam sortir amb digital, amb Nadius Digital, al principi, el 2016, quan vam néixer, i mica en mica, bueno, hem anat sortint també en paper.
0: Ara, amb la suma de les dues marques, volen reforçar la informació de proximitat de la ciutat i donar continuïtat als continguts i al llegat del diari. Ho explica la redactora del Tot, Marta Casas.
4: El que canviarà és que hi ha entitats amb qui fins ara no teníem gaire relació i la tindrem, entitats o ciutadans que potser no ens coneixien tant i, en canvi, precisament perquè la gent veu més el paper, no? Quan vas a fer un cafè al bar i te'l trobes, el veus, i si no tens molt accés a internet, potser no, a nosaltres no ens has vist i ara sí que ens veuràs. I sí que estem notant, des que ens hem fusionat, que rebem doncs, molta més comunicació. Per tant, sí que, home, tindrem més feina. Això sí que és veritat, però encantades de la vida de poder tenir més feina, de poder donar més veu a més gent de la ciutat i que segueixi així per molts anys més, esperem.
0: La integració del diari de Rubí amb més de 30 anys d'història, el Tot Rubí té un objectiu clar: crear un únic mitjà més potent i amb més abast. Asseguren que aquesta fusió no implica la desaparició del diari de Rubí, sinó la seva transformació i continuïtat en un nou projecte. Tornem a escoltar Xavi Grau.
3: Perquè pensem que el paper encara té un paper molt important, valga la redundància, en la premsa de proximitat. És a dir, el paper en els mitjans digitals, el món digital en general és una selva. El món digital difumina a vegades la informació, és conviure amb desinformació també. El paper ens permet aquell oasi proper que el lector directament pots adreçar directament a ell, amb les seves mans, no? Agafant el mitjà paper.
0: Aquesta revista serà gratuïta, tindrà una tirada de 10.000 exemplars.

0: Informació esportiva encapçalada per la gran participació de la cursa de la dona d'aquest diumenge. Toni Bravo.
1: La cursa de la dona frega les 2.400 inscrites, xifra que confirma l'edició multitudinària. La prova tornarà a omplir diumenge els carrers del centre, una jornada d'esport, reivindicació, suport a un colliga Rubí. Les participants poden recollir pitralls i samarreta aquest dissabte de 2:15 a 2 a la sala annexa del celler. El recorregut de 3.600 metres obligarà a talls de trànsit des de 3:15. Cursa, recordem, arrenca a les 10. Pel que fa al vòlei Rubí, última jornada per al masculí, que visita dissabte a les 7 al Sant Martí, cua del grup. Els rubinincs no poden promocionar, són tercers, volen tancar la fase amb bones sensacions. Diumenge, el femení afronta un partit clau a les 4, a la pista del Canet. De Coel, Rubí és cinquè, necessita sumar per mantenir opcions reals per evitar la promoció de permanència. I quan a l'handbol, la Joventut 25 de setembre, 7ens de segona catalana, visita la pista del Sant Andreu B, 11ens, aquest diumenge a les 4, i a tercera catalana, el grup 12, la penya blaugrana Ramon Llorenç, visita el camp de l'Incres Atlético Club de Futbol. Dissabte, 6:45, el Rubí B duel per a la permanència a Can Roser és contra el Sant Andreu de la Barca, tercer, diumenge a 6:15, i el grup 7, l'Olímpic B, quart, trepitjarà el camp de l'Escola Pia Terrassa, penúltim. Això serà dissabte a les 5:00.

0: I quan passen 30 minuts de les 8 del matí, és moment de conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui, i ho fem, com sempre, de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Un dijous de temps regirat. No ha de ploure a tot el país ni durant tot el dia, però avui una altra vegada tindrem més comarques regades. Sí que les últimes hores ha plogut molt en alguns indrets del Maresme, de la Selva o en general de gran part de Girona i el Pirineu, però avui els ruixats han de guanyar terreny, per exemple, a les muntanyes del prelitoral, gran part de l'interior de Tarragona, i sobretot aquesta tarda, nous ruixats més intensos al Pirineu, els més forts, fins al Solsonès i al Berguedà. Temperatura que no ha de variar gaire, i una altra vegada, en aquests moments, un ambient bastant fresquet. N'estem pendents a la xarxa.

0: I connectem amb el RAC per saber com està la situació a les carreteres catalanes i amb el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dijous amb dues avaries encara actives. La més recent ha estat a la C33 de Montcada i Reixac, que només queden uns 1,5 km de latitud en sentit sud cap al nus de la Trinitat. L'altra avaria ha estat a la B10 a la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta, que a hores d'ara continua amb un carril tallat i provocant durant més de 8 km doncs, retencions en sentit nord. Recordem que també trobem moltes retencions en tot el nus de la Trinitat, sobretot per unes vies molt col·lapsades com la C58 amb retencions des de Sant Quirze, o també per la D20 des de Santa Coloma de Gramenet. Al Vallès, congestió habitual també de 4 quilòmetres a la AP7, entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord i entre Mollet i Barberà en sentit sud. També recordem que trobem les retencions habituals a la C17 i a la C59 a Parets i a Caldes de Montbui. L'antitud en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera per la C16 i també l'entrada des del Llobregat continua amb retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Adeu, Ferran. Moltes gràcies.
1: Fins demà, que vagi bé.

De nou pisos públics a Sant Jordi Park començaran aviat. L'Ajuntament ja ha adjudicat el contracte de la promoció d'habitatge de l'Avinguda de Castellbisbal i espera iniciar els treballs en les pròximes setmanes mentre continua ampliant el parc públic en nous solars i compra de pisos. Rubí reforça el bus urbà a la sortida de l'Institut JB Foix. El nou vehicle ja funciona cada migdia per reduir les aglomeracions i millorar la seguretat dels estudiants enmig del debat polític sobre el transport escolar i la planificació educativa. Mor un jove rubinenc de 25 anys en un accident de moto a l'AP7. El sinistre es va produir aquest dimarts al tram del Papiol després d'una col·lisió amb un camió en un any que ja acumula 35 víctimes mortals a les carreteres catalanes. I en esports, rècord de participació a la cursa de la dona que se celebrarà aquest diumenge.

0: L'Ajuntament espera començar a construir en qüestió de setmanes la futura promoció d'habitatge públic a l'Avinguda de Castellbisbal, al barri de Sant Jordi Park. El contracte públic ja està adjudicat i només queda tancar alguns últims tràmits, com l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut. Ho ha explicat aquest dimecres el regidor d'habitatge Jordi Arnaiz, que ha visitat el Solà acompanyat per Candela López, coordinadora nacional i diputada al Congrés dels Comuns. Recordem que es tracta del projecte d'un edifici de 4 plantes i de 9 habitatges. 15 d'ells disposaran d'una habitació i els 4 restants en tindran 2, amb una extensió que va dels 52 als 66 metres quadrats. Aquest bloc de Sant Jordi Park no és l'única manera en la qual el govern municipal té previst ampliar el parc públic d'habitatge. Aviat és previst que es puguin tramitar les requalificacions de 2 solars cedits a la Generalitat en el pla per aconseguir 50.000 pisos protegits a Catalunya. Les 2 parcel·les, les que són propietat de l'empresa municipal ProUrsa, podrien acollir 50.000 de pisos. També es destinaran a aquest mandat 2,4 milions d'euros per la compra de pisos de segona mà a través del dret de tempteig i retracte. Per una altra banda, també es vetlla pel compliment de la llei que marca que el 30% dels pisos de les noves promocions privades han de ser protegits i que no sempre es compleix. Escolta'm, Candela López.
1: És un orgull conèixer, no?, com els nostres companys s'han pres molt en sèrio donar resposta a una de les principals problemàtiques que té a dia d'avui la ciutadania, que és la crisi de l'habitatge, i per tant fer tot el que està a les seves mans per incrementar el parc públic d'habitatge, no?, per comprar nous habitatges, també per rehabilitar, també per impulsar totes les mesures que estan a les seves mans.
0: La diputada dels Comuns ha posat en valor la feina que el seu partit està fent en matèria d'habitatge tant al Parlament com al Congrés. En aquest sentit, explica que la construcció d'habitatge protegit ha d'anar acompanyada d'altres mesures de regulació del mercat i de protecció dels veïns i llogaters. Per això, López ha denunciat que partits com Junts tombin a la cambra baixa mesures com la pròrroga dels lloguers. En tot, assegura que no llencen la tovallola.
1: No abandonem aquesta batalla, nosaltres pues, i continuarem negociant i posant aquesta prioritat dins de les negociacions que tenim ara endavant, perquè entenem que són mesures imprescindibles perquè la gent pugui continuar desenvolupant els seus projectes de vida a les seves ciutats i, per tant, ho continuarem treballant.
0: López va visitar el Solà dels futurs pisos perquè ja era a Rubí en una reunió del Consell Territorial del seu partit. I la catedràtica no abandonam habitatge. La catedràtica d'Antropologia Social Dolors Comas va visitar ahir Rubí per fer una conferència sobre els recursos assistencials i l'habitatge per a la gent gran. Comas va posar sobre la taula la urgència d'adaptar les polítiques públiques a una societat cada vegada més longeva, on el model binari tradicional, és a dir, quedar-se a casa o ingressar en una residència, ha quedat obsolet. Dolors Comas va destacar que, tot i que envellir a casa continua sent l'aspiració principal de la ciutadania, el sistema actual presenta greus mancances. Segons l'antropòloga, la manca de recursos assistencials suficients condueix sovint a una institucionalització no desitjada, agreujada per la manca d'habitatges adaptats i de serveis comunitaris coordinats entre l'àmbit sanitari i el social.
2: Alternatives intermitges entre el propi domicili i les residències, perquè de vegades el propi domicili no és adequat per envellir, perquè potser és un cinquè pis i no hi ha ascensor, o potser ja se t'ha quedat gran, o potser et sents sola o sol, o potser és massa car. Per tant, hi ha moltes situacions que fan que el propi habitatge potser esdevingui inadequat. Aleshores, és aquí on bàsicament m'estendré més, en què val la pena treballar per fer habitatges amb serveis per persones grans.
0: L'experta també va posar el focus en els habitatges amb serveis, una fórmula que ja s'està implementant en municipis propers com Sabadell, Terrassa i Barcelona. Aquests espais no només ofereixen una solució arquitectònica adaptada, sinó que combinen espais comunitaris per combatre la soledat no desitjada.
2: Pot haver-hi activitats compartides, perquè quan parlem de serveis vol dir que pot haver doncs, un servei de bugaderia per la gent, o però pot haver-hi activitat física, per exemple, que s'organitzi, o pot haver-hi espais comunitaris on la gent pugui fer activitats conjuntament. Per tant, és un bon remei contra la solitud.
0: Pel que fa al cas de Rubí, com es va fer referència a la futura promoció de 19 pisos dotacionals impulsada per Prousa, de la qual xerràvem ara fa un moment, tot i valorar la iniciativa, va advertir que és una quantitat insuficient per a les necessitats reals de la ciutat a llarg termini. Finalment, va insistir que les administracions han de liderar aquest canvi, ja que deixar-ho únicament en mans del mercat privat podria incrementar les desigualtats socials entre la gent gran. I l'Ajuntament de Rubí ha reforçat el servei de bus urbà a la sortida de l'Institut JB Foix per reduir la saturació que es produïa cada migdia a la parada del centre. El nou vehicle ja està en funcionament i cerca millorat en la mobilitat com la seguretat de l'alumnat en una de les franges amb més afluència de passatgers del servei urbà. La mesura arriba, a més, enmig del debat polític sobre el transport escolar i el futur de l'escola pública a la ciutat. Ens dona més detalls el nostre company David Fernández.
3: El reforç del servei es va aprovar per unanimitat i per via d'urgència al ple municipal del passat mes de març. Des d'ara, un tercer bus operarà cada dia a les 2:30 del migdia per facilitar la sortida dels alumnes de l'institut. El servei es mantindrà actiu fins al 19 de juny, és a dir, fins al final de curs, i l'Ajuntament ja ha confirmat que es reprendrà després de l'estiu amb l'inici del nou període lectiu. La situació a la parada del Foix havia generat preocupació entre les famílies i els estudiants pels problemes d'accessos als autobusos i per les aglomeracions que es produïen en hores punta. A més del reforç del transport, el consistori també ha acordat mesures organitzatives amb la direcció del centre per ordenar millor l'accés dels vehicles i reduir tensions entre els usuaris. La decisió arriba en un context de debat polític sobre el transport escolar i la planificació educativa a Rubí. Les darreres setmanes, la retirada del transport del migdia del Consell Comarcal i el tancament de línies al Foix i l'Escola Joan Maragall han centrat bona part de les discussions al ple municipal. Tot i el consens amb aquest tercer autobús, alguns grups municipals van recordar que el reforç feia anys que es reclamava. Per la seva banda, el govern municipal ha defensat la retirada del servei del Consell Comarcal, argumentant el seu elevat cost i el baix nombre d'usuaris.
0: I a la plana de successos, un jove rubinenc de 25 anys va morir dimarts en un accident de trànsit a l'AP7, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de les 2 de la tarda del dimarts. Per causes que encara s'estan investigant, va haver-hi una col·lisió per encalç, és a dir, per darrere, entre la motocicleta que conduïa la víctima i un camió. A conseqüència de l'accident, el motorista va morir. El sinistre va tenir lloc al punt quilòmetre 162 de l'autopista AP7 al Papiol, en sentit Girona.

0: esports, miram cap a la cursa de la dona amb una participació històrica. Toni Bravo.
1: La cursa de la dona arriba diumenge amb una participació històrica. Prop de 2.400 inscrites, superant de llarg les xifres de l'any passat. La prova solidària, Montcollega-Rubí, recorrerà 3.600 metres pels carrers del centre amb sortida i arribada a la Rambla del Ferrocarril. Els participants poden recollir pitrall i samarreta dissabte de 2:15 a les 2 a la sala anexa del celler. El dispositiu de trànsit tallarà els carrers de l'itinerari des de 3:15 i la cursa començarà a les 10. Pel que fa al futbol sala, l'esportiu Rubí masculí recupera aquest dijous el partit ajornat de la jornada 27 a la pista de l'escola Pia Sabadell. Els de David Parrilla són tercers, visiten un rival una dinàmica negativa, 5 derrotes seguides. El femení va disputar jornada de Copa Catalunya aquest dimecres. A la pista del Molins es van imposar 1-9. Dissabte, a 6:45, competiran per la tercera plaça de segona nacional rebent el Mataró a la Llana. Pel que fa al bàsquet, el CEP Sant Jordi masculí visita aquest dissabte a 6:45 la pista del Barça, líder de Copa Catalunya. Els de Joaquim Sánchez són uns ens, buscaran competir per sumar en un dels desplaçaments més difícils del curs. I diumenge a les 6, el femení rebrà el Castellet a l'escola Montserrat. Les rubinenques són líders de segona catalana i volen mantenir aquest primer lloc davant d'un rival que és 8è classificat, però que és molt competitiu.

El govern municipal ultima els tràmits per posar en marxa la nova promoció d'habitatge protegit de l'Avinguda de Castellbisbal, un edifici amb 19 pisos que formarà part de l'estratègia per incrementar el parc públic a Rubí. El cas Ora, l'estudi supera els 1.600 afectats i esquitxa també Rubí. Una trentena de pacients de la ciutat estarien afectats amb tractaments dentals inacabats, problemes de salut i crèdits encara pendents per pagar en una presumpta estafa milionària que continua creixent. L'Associació contra el Càncer OP, nou espai comarcal a Sabadell i prepara seu a Rubí. El centre donarà suport psicològic i social a pacients i famílies del Vallès Occidental, mentre l'entitat treballa ja en la futura obertura d'un equipament propi a la nostra ciutat. En esports destaca la gran participació prevista per a la cursa de la dona d'aquest diumenge perquè el nombre d'inscripcions marca rècord històric.

0: Rubí preveu iniciar en les pròximes setmanes les obres de la nova promoció d'habitatge públic a l'avinguda de Castellbisbal, al barri de Sant Jordi Park. El projecte ja té el contracte adjudicat i només falten alguns tràmits administratius abans de posar en marxa els treballs. El regidor d'habitatge, Jordi Arnaiz, ho ha explicat durant una visita al Solà amb la coordinadora nacional dels comuns i diputada al Congrés, Candela López. La promoció inclourà un edifici de 4 plantes amb 19 pisos públics. La majoria, 15, seran habitatges d'una habitació i els 4 restants en tindran dues. Els pisos tindran entre 52 i 66 metres quadrats. El govern municipal assegura que aquesta actuació forma part de l'estratègia per ampliar el parc públic d'habitatge a la ciutat. En aquest sentit, també es treballa en la requalificació de dos solars cedits a la Generalitat dins el pla dels 50.000 habitatges protegits a Catalunya. Les parcel·les, propietat de ProUrsa, podrien permetre construir una cinquantena de pisos més. A tot això, cal sumar-hi la inversió prevista de 2,4 milions d'euros durant aquest mandat per adquirir pisos de segona mà a través del dret de tanteig i retracte. El consistori també recorda que continuarà vigilant que les noves promocions privades reservin el 30% dels habitatges a protecció oficial, tal com estableix la normativa. Candela López ha defensat la necessitat de combinar la construcció d'habitatge públic amb mesures de regulació del mercat immobiliari i de protecció dels llogaters.
1: És un orgull conèixer, no?, com els nostres companys s'han pres molt en sèrio donar resposta a una de les principals problemàtiques que té a dia d'avui la ciutadania, que és la crisi de l'habitatge, i per tant fer tot el que està a les seves mans per incrementar el parc públic d'habitatge, no?, per comprar nous habitatges, també per rehabilitar, també per impulsar totes les mesures que estan a les seves mans.
0: La diputada dels Comuns també ha criticat que algunes formacions com Junts hagin rebutjat al Congrés iniciatives relacionades amb la regulació dels lloguers, com ara la pròrroga dels contractes. Tot i això, López assegura que continuaran treballant per tirar endavant noves mesures.
1: No abandonem aquesta batalla, nosaltres pues, i continuarem negociant i posant aquesta prioritat dins de les negociacions que tenim ara endavant, perquè entenem que són mesures imprescindibles perquè la gent pugui continuar desenvolupant els seus projectes de vida a les seves ciutats i, per tant, ho continuarem treballant.
0: La visita al Solà va coincidir amb la presència de López a Rubí per participar en una reunió del Consell Territorial del seu partit. I el cas de les clíniques dentals Oral Studio continua creixent i ja supera els 1.600 afectats a tot l'estat. A Catalunya n'hi ha més de 1.200, molts en tractaments a mig fer, sense historial mèdic i amb problemes greus de salut bucodental. A Rubí se n'han identificat una trentena, però podrien ser més, ja que els pacients van ser derivats a Terrassa abans del tancament definitiu. Segons la plataforma d'afectats, el funcionament era sempre el mateix: extraccions completes, implants i pròtesis provisionals que mai es convertien en definitives. Escoltem el seu president, Antonio Fraile.
2: Comença l'hora de fer la pròtesi definitiva i comencen els problemes. Que si el metge, el dentista es posa de baixa, que si les proves no surten bé, que si els proveïdors no han fet la seva feina... Bueno, comencen una sèrie d'excuses. Veient el patró dels afectats que hem tingut, si tots els afectats relaten la història, és molt continu, o sigui, és una història que es repeteix.
0: Molts pacients, a més, continuen pagant crèdits de fins a 10.000 euros per tractaments inacabats. La plataforma calcula que el volum econòmic de la presumpta estafa podria superar els 10 milions d'euros. És el cas de la Maria Dolors Cupull, afectada de la clínica de Rubí, que denuncia les conseqüències físiques i emocionals que li ha deixat la situació.
3: Feta por algú. Perquè, clar, no tens ganes d'anar al lloc, perquè no pots anar, no pots menjar bé, no tens que menjar el més purés que estigui a la purés, que se m'aixeca l'estómac el més caldet, i em don pala s'ha de sortir al carrer. Inclús he tingut que anar al metge perquè no dormia, m'han tingut que donar les pastilles per dormir.
0: El cas està ara en fase inicial judicial i la plataforma recomana denunciar cada cas i treballar amb advocats per impulsar accions col·lectives. També s'han iniciat contactes amb ajuntaments per investigar possibles irregularitats com clíniques sense llicència i els afectats denuncien, a més, manca de suport institucional i reclamen responsabilitats davant d'una situació que els ha deixat, asseguren, desemparats. I aquesta setmana s'ha inaugurat a Sabadell el nou espai de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Vallès Occidental, el centre situat al carrer de la Salut. Vol apropar serveis gratuïts d'atenció psicològica, social i d'acompanyament a persones amb càncer, familiars i cuidadors de tota la comarca, també de Rubí. A l'acte hi van assistir el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Rubí, Víctor García. Aquest nou equipament forma part del model d'espais comarcals de l'entitat, una xarxa de suport que ofereix ajuda des de diferents àmbits a pacients i famílies. El servei donarà cobertura a prop de 970.000 vallesans i a més de 21.600 persones afectades per la malaltia. A més, Rubí també comptarà pròximament amb una seu propi que ara mateix està en procés de construcció. Així ho ha explicat a Ràdio Rubí Yolanda Cuesta, membre del Consell Provincial de l'Associació contra el Càncer de Barcelona.
4: La seu local està, imagino que ara, en projecte de creació i després normalment es demanen espais que poden ser local en llocs sanitaris. Per exemple, a Terrassa, la seu de Terrassa, el psicooncòleg fa servir els nostres espais, per exemple, o dependències municipals. Nosaltres, la Junta de Terrassa, són aquest grup de persones que també desenvolupen aquesta tasca i que ara alguns pacients també podran venir aquí, tots els pacients podran venir aquí. A Rubí, doncs, es crearan els seus. Però la idea és que aquí es potenciï l'atenció a tota la comarca.
0: L'acte d'inauguració va reunir representants institucionals i del sector sanitari i van assistir alcaldes i representants municipals de diverses poblacions del Vallès, així com responsables del Parc Taulí, Mutua Terrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa. En representació de Rubí, el primer tinent d'alcalde, Víctor García, va destacar la tasca de l'Associació contra el Càncer en el suport als malalts i les seves famílies. També va posar en valor la feina que fa Oncolliga Rubí, encapçalada per la seva presidenta, Milagros Calleja. L'escolta.
5: Bueno, a Rubí venim sempre a donar suport a aquest tipus de recurs, que és imprescindible per millorar la vida dels pacients de càncer. A Rubí tenim molt activa Oncolliga i sabem de primera mà tota la feina, la gran feina, la gran tasca que fan. Però a partir d'avui ja ens han dit que hi haurà contacte perquè tinguem allà l'Associació contra el Càncer també, perquè malauradament sempre és necessari aquest recurs, però afortunadament sempre hi ha molta gent que estem disposats a prestar l'ajuda.
0: L'Associació contra el Càncer es va crear fa 72 anys i treballa en àmbits com la prevenció, la sensibilització, l'acompanyament als pacients i el finançament de projectes de recerca oncològica. I canviant de tema, perquè el Tot Rubí ha celebrat 10 anys des de la seva arribada a la ciutat en un acte que també ha servit per presentar la seva nova marca en paper, el Tot Rubí Diari, una fusió amb el Diari de Rubí que es publicarà el primer divendres de cada mes. El director adjunt del Tot Rubí, Xavi Grau, ha destacat la feina feta des de la seva creació a la ciutat.
6: 10 anys de començar en pic en pedra, integrants també amb el teixit associatiu, sortir al carrer, explicar les històries. Vam sortir digital, amb Nadius Digital, al principi, el 2016, quan vam néixer, i mica en mica, bueno, hem anat sortint també en paper.
0: Ara, amb la suma de les dues marques, volen reforçar la informació de proximitat de la ciutat i donar continuïtat als continguts i al llegat del diari. Ho explica la redactora del Tot, Marta Casas.
7: El que canviarà és que hi ha entitats amb qui fins ara no teníem gaire relació i la tindrem, entitats o ciutadans que potser no ens coneixien tant i, en canvi, precisament perquè la gent veu més el paper, no? Quan vas a fer un cafè al bar i te'l trobes, el veus, i si no tens molt accés a internet, potser no, a nosaltres no ens has vist i ara sí que ens veuràs. I sí que estem notant, des que ens hem fusionat, que rebem doncs molta més comunicació. Per tant, sí que, home, tindrem més feina. Això sí que és veritat, però encantades de la vida de poder tenir més feina, de poder donar més veu a més gent de la ciutat i que segueixi així per molts anys més, esperem.
0: La integració del diari de Rubí amb més de 30 anys d'història, el Tot Rubí té un objectiu clar, crear un únic mitjà més potent i amb més abast. Asseguren que aquesta fusió no implica la desaparició del diari de Rubí, sinó la seva transformació i continuïtat en un nou projecte. Tornem a escoltar Xavi Grau.
6: Perquè pensem que el paper encara té un paper molt important, valga la redundància, en la premsa de proximitat. És a dir, el paper en els mitjans digitals, el món digital en general és una selva. El món digital difumina a vegades la informació, és conviure amb desinformació també. El paper ens permet aquell oasi proper que el lector directament pots adreçar directament a ell, amb les seves mans, no? Agafant el mitjà paper.
0: Aquesta revista serà gratuïta, tindrà una tirada de 10.000 exemplars.

0: Informació esportiva encapçalada per la gran participació de la cursa de la dona d'aquest diumenge. Toni Bravo.
1: La cursa de la dona frega les 2.400 inscrites, xifra que confirma l'edició multitudinària. La prova tornarà a omplir diumenge els carrers del centre, una jornada d'esport, reivindicació, suport a un colliga Rubí. Les participants poden recollir pitralls i samarreta aquest dissabte de 13:45 a 14:00 a la sala annexa del celler. El recorregut de 3.600 metres obligarà a talls de trànsit des de 14:45. Cursa, recordem, arrenca a les 10. Pel que fa al vòlei Rubí, última jornada per al masculí, que visita dissabte a les 7 al Sant Martí. Cua del grup, els rubinincs no poden promocionar, són tercers, volen tancar la fase amb bones sensacions. Diumenge el femení afronta un partit clau a les 4 a la pista del Canet. De Cuel, Rubí és cinquè, necessita sumar per mantenir opcions reals per evitar la promoció de permanència. I quan a l'handbol, Joventut 25 de setembre, setens de segona catalana, visita la pista del Sant Andreu B, onzens, aquest diumenge a les 4, i a tercera catalana, el grup 12, la penya blaugrana Ramon Llorenç, visita el camp de l'Incres Atlético Club de Futbol. Dissabte, 6:45, el Rubí B duel per a la permanència a Can Roser contra el Sant Andreu de la Barca, tercer, diumenge a 17:45, i el grup 7, l'Olímpic B, quart, trepitjarà el camp de l'Escola Pia Terrassa, penúltim, això serà dissabte a les 17:00.

Entrem ara amb un nou tram del Rubí al dia, amb 3 hores per davant, que combinaran política municipal, divulgació, debat i cultura. La segona hora comença amb una nova edició de l'espai Els grups municipals opinen. Avui encetem la darrera ronda de la temporada i ho fem amb el portaveu del PSC, Rafa Hueto, en qui xerrarem dels principals temes que marquen el curs polític a la ciutat. Tot seguit farem un canvi de paisatge amb la secció de Ciència Guaita que tenim, que ens proposarà una passejada per la Mediterrània per descobrir curiositats i qüestions vinculades a aquest entorn tan proper com fascinant. Després serà el torn de la secció d'esports amb l'actualitat dels equips i les competicions locals, i abans de canviar d'hora escoltarem la recomanació musical del Robert Fernández amb una nova proposta per posar banda sonora al dematí. A les 10 en punt obrirem el debat amb la tertúlia conduïda per Toni Bravo, avui amb Isidre Rubio, Pep Adelantado, Sol Espósito i Conxita Jimeno, amb qui comentarem diferents qüestions d'actualitat. I a partir de les 11, la recta final del programa tindrà accent cultural i tecnològic amb Belén Tierno. Xerrarem de l'espectacle familiar Mal de Closca, l'última proposta programada aquesta temporada per la xarxa de Rubí al Casino. I després arribarà Germà Bustamante amb una nova edició del seu Territori Digital. Començant!

0: Darrera ronda d'aquesta temporada del Grups Municipals Opinen, una ronda que tornem a encetar de nou i, com sempre, les començam amb el grup municipal del PSC i amb el seu portaveu, Rafa Huetó, que avui està aquí amb nosaltres. Bon dia, Rafa.
1: Molt bon dia.
0: Anem per feina perquè tenim molts temes que comentar. En dimarts coneixíem que l'Ajuntament ha signat un conveni amb B. Brown per fer una passera que connectarà les dues plantes que té l'empresa a Rubí, però que també estarà oberta a la ciutadania. Per què aquest conveni i aquesta passera?
1: Doncs aquest és un bon exemple de col·laboració públic-privada en el que s'uneixen doncs, els interessos de l'empresa per poder unir d'una manera més directa les seves dues plantes, les que té a la ciutat, i aquesta col·laboració passa perquè aquesta construcció després la pugui fer servir, a banda dels treballadors i treballadores de B. Brown, que molts són rubinencs, doncs la resta de la ciutadania. Per nosaltres és un projecte molt important perquè ara feia memòria, no?, de quan havia sigut l'última construcció d'una passarel·la o d'un pont per sobre la riera i ens hem de remuntar a unes quantes dècades.
0: Mm-hmm. Tenim pocs ponts per creuar la riera? Necessitem més?
1: Sí, necessitem més. Això és una qüestió evident. De fet, el planejament que s'està treballant, el POUM, planteja també altres possibilitats de ponts, aquests rodats per vehicles rodats, a banda de peatons i bicicletes, que són els que necessita la ciutat. Sí, sí, és una necessitat que tenim. La ciutat està creixent també per l'altra banda de la riera, el que històricament diem l'altra banda de la riera, que és la zona oest, i evidentment necessitem infraestructures que puguin connectar millor a les dues bandes de la ciutat.
0: Uh-huh. Fa uns dies, canviant de tema, es va posar en funcionament un reforç al bus urbà per reduir la saturació a la sortida de la JB Foix, una mesura que es va, de fet, aprovar al ple municipal del mes de març. Creieu que aquesta mesura serà suficient?
1: Creiem que aquesta és una mesura molt important i s'han d'implementar alguna més que estem treballant i que faran d'alguna manera que aquesta situació puntual que es donava a les sortides del Foix al migdia doncs pugui millorar, no? Aquesta és una mesura molt important. També hem treballat amb la direcció de l'escola i amb els serveis territorials d'educació perquè la sortida sigui esglaonada. Podem posar el número d'autobusos que vulguem, però si tots surten a l'hora, tots volen pujar en el primer autobús, i també es millorarà l'entorn de la parada dels busos perquè tinguem més seguretat a l'hora de pujar a l'autobús.
0: Mm-hmm. Aquesta sortida esglaonada ja està pactada? Serà així?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Mm-hmm. I a partir...
1: Tenim el compromís dels serveis territorials que serà d'aquesta manera.
0: I a partir de quan serà? Això ho sabeu?
1: Pel proper curs.
0: Uh-huh. Molt bé. Seguim xerrant d'autobusos perquè en una de les respostes del ple, de les preguntes que es fan al final dels plens municipals, en una de les respostes que ha fet el govern diu que el bus a demanda a les urbanitzacions començarà el desembre del 2026 i que, a més, no serà una prova pilot.
1: Estem treballant perquè sigui una proposta consolidada. Després veurem el funcionament i veurem si amb aquesta opció aconseguim doncs això, cobrir les necessitats de determinats entorns, o hem de buscar una altra fórmula que seria una línia més estàndard. Però de moment comencem amb el bus a demanda en aquelles zones que, recordem, el 97% de la població de Rubí té una parada de bus a menys de 300 metres. Aquest bus a demanda va a cobrir aquelles zones, aquest 3% que no té aquesta proximitat, i esperem que sigui doncs, això, una opció vàlida. Ha funcionat en d'altres llocs que tenen una configuració urbana similar i esperem que sigui una proposta que satisfagui les necessitats dels veïns.
0: Mm-hmm. I ens pot confirmar que començarà el desembre o és agosarat?
1: Aquests compromisos, a vegades, com que queden gravats, són complicats, no? És veritat que és un tema que venim treballant des de fa molt de temps. És veritat també que la mobilitat a la ciutat ha tingut projectes importants que han fet que quedi aparcat en alguns moments, però estem treballant amb tota la màquina a tope per poder arribar a final d'any amb la implantació del bus a demanda.
0: Uh-huh. Ara ens comentava que el 96%, si no he apuntat malament, de la població té una línia, una aturada de bus a menys de 3 metres.
1: 300 metres. 3 metres seria...
0: Això és molt, això és molt.
1: Seria moltes parades a la ciutat.
0: Sí, sap molt, és molt, perdó. De 300 metres. Precisament d'aquesta qüestió es queixen els veïns del disseminat de Can Solà, que diuen que no tenen una aturada d'autobús de la línia L7 i de la línia L3 a menys d'un metre i mig, que han de caminar un quilòmetre. Ui, m'estic fent un lío amb els metres.
1: Avui
0: les distàncies malament. A menys d'un quilòmetre i mig, és a dir, han de caminar molta estona per poder arribar a l'aturada de bus. Vostè ara mateix també comentava que aquest bus a demanda potser servia per solucionar aquestes qüestions en llocs on no tenien aquestes aturades a 300 metres, però sí que és veritat que els veïns del disseminat ara mateix es queixen d'aquesta qüestió i demanen que millorin aquesta distància des del govern. Què és el que estan treballant?
1: Can Solà és una de les zones, de la mateixa manera que una part de les valls de Sant Mús i Can Barceló, que estan descobertes, no? formen part d'aquest 3% que no té aquesta proximitat dels 300 metres amb una parada. Serà una de les zones que es veurà beneficiada per aquest bus de demanda, i també estem estudiant la possibilitat de poder allargar una de les línies que arriba fins a Castellnou per veure si la podem apropar una miqueta més a aquesta zona, Can Solà.
0: Ells demanen apropar-la fins a la rotonda de l'entrada de Can Solà. Seria possible això?
1: Això és el que estem estudiant.
0: Uh-huh. I no sabeu fins...
1: No, en la complexitat d'aquesta qüestió no dona per una resposta ràpida. S'està treballant, s'està mirant el contracte. Al final ens hem de regir per un contracte que tenim signat amb l'operadora i estem mirant les possibilitats de poder modificar i allargar una miqueta més per tenir aquesta proximitat.
0: Jo avui, entre els metres, els quilòmetres i demanar terminis, estic que no ho vegis, canviem de tema, perquè l'altre dia l'alcaldessa es queixava que la manera en què s'havia comunicat els usos que tindria el futur hospital no era la manera adequada. Darrerament estem xerrant moltíssim d'aquest hospital, però a banda d'aquesta demanda històrica que té la ciutat també hi ha altres demandes en temes de salut. Aquesta setmana vam tenir a la portaveu dels pacients del CESMIG, que es queixava de les mancances que hi ha en aquest CESMIG i de les necessitats del nou edifici. Com tenim aquest tema?
1: L'alcaldessa ho va dir en el ple quan aquesta persona, la representant de la plataforma d'usuaris del CESMIC, va fer una intervenció, que li donem tot el suport. És una reclamació que compartim, que portarem allà on toqui, i de fet, si no estic equivocat, s'ha quedat per fer una trobada i per veure quines actuacions es poden dur a terme. En aquest sentit, el CatSalut ens assegura que l'apertura del nou CESMIC és imminent, i pel que fa a la qüestió que comentaves, doncs, a través d'una pregunta parlamentària es va donar tota una informació que forma part del pla d'usos de l'hospital, que entenem que aquesta no és la via per poder-ho fer, o en tot cas, si es fa per aquesta via, perquè és una pregunta parlamentària que s'ha de respondre, doncs haurien d'haver tingut la deferència d'explicar primer a l'Ajuntament tota aquesta qüestió.
0: Vos heu posat en contacte amb la Generalitat per explicar el malestar? O...
1: Sí, el contacte és directe i molt ràpid i així s'ha traslladat.
0: El ple, ara xerràvem de la representant dels usuaris del CESMIG al ple. Si ens anem al ple de la setmana passada, es va aprovar la modificació d'un crèdit de 800.000 euros que es destinarà a diferents projectes molt dispars. Aquests projectes que va generar algo de debat el tema dels aparcaments, perquè hi havia alguns partits que pensaven que no eren suficients. Explica'ns els projectes als que es destinaran aquests diners.
1: Sí, primer deixa'm explicar l'origen d'aquests diners, perquè estem acostumats a parlar de sobrecostos dels projectes i a vegades els projectes tenen pressupostos que estan ajustats i que es compleixen. Aquests 800.000 euros provenen del sobrant de la partida de l'estadi del 25 de setembre, que es va adjudicar per un preu inferior, ja s'han fet totes les certificacions, la certificació final ja està rebut per l'Ajuntament, i hi ha aquest sobrant que s'ha decidit destinar a tot un seguit de projectes que tenien necessitats de finançament, no? Pel que fa al tema dels aparcaments, ja va destinat a dues partides, per un costat a Salvador Allende, per poder redactar el projecte que freni el deteriorament de la part estructural de Salvador Allende, que és la primera cosa que hem de fer. És cert que porta uns mesos tancats, però no hem deixat de treballar. És un treball tècnic molt complex i s'està fent tota aquesta tasca. I ara el que fem és aportar aquests, crec que són 100.000 euros, per la redacció del projecte, que, com podeu entendre, és un projecte que és bastant, bastant, bastant important, bastant elevat. I pel que fa a l'altra partida d'aparcaments, que diem en superfície, farem un pla de millora que presentarem en breu de manteniment d'aquestes zones que en els darrers anys hem anat posant a disposició dels veïns perquè tinguessin un aparcament proper al seu habitatge, accessible i gratuït.
0: Mm-hmm. Hi ha altres projectes també a destacar en aquest, perquè no només surten els aparcaments, surten a més coses, ho destineu a altres projectes, explica'ns.
1: Sí, s'incorpora una part de finançament al projecte de refugi climàtic a la plaça Josep Tarradellas. Com sabeu, es vol fer un parc d'aigua que sigui un refugi climàtic en aquella zona de la ciutat. Aquí hi havia una partida pressupostària, s'ha redactat el projecte, hi ha necessitat de finançament i s'incorporen prop de 200.000 euros en aquest projecte. També s'incorpora en un modificat, perquè hi van haver unes situacions d'obra que es van haver de resoldre en l'actuació que s'està fent a l'Avinguda de l'Estatut, a aquell pas de vianants a l'alçada del supermercat Aldi. Tenim també partides per millorar el condicionament del Parc Ibèric. Com sabeu, s'ha obert fa poques setmanes a l'Avinguda de les Flors, s'ha finalitzat aquella obra, i el que toca en tot aquella part que està tocant a l'Avinguda de les Flors és posar-lo en condicions i donar continuïtat al Parc Ibèric, que és una zona de Rubí que té una qualitat urbana molt bona, i li donarem continuïtat a aquesta situació. I també tenim algunes qüestions més de caire tècnic, com algunes modificacions de planejament que finançarem amb aquesta incorporació de crèdit, i que també doncs, això donaran impuls a altres projectes de la ciutat.
0: Uh-huh. Seguint amb temes de ple, també es va aprovar una moció per protegir Can Ramoneda, Can Xercavins i Can Roig, que va coincidir a més amb l'aprovació de forma provisional d'una modificació del Pla General d'Ordenació per a la regulació dels usos de producció d'energies renovables i d'emmagatzematge ja en bateries en espais no urbanitzats a la ciutat. En el cas del PSC vau votar vos vau abstenir, no vau votar en contra, vos vau abstenir en aquesta moció. Per què aquesta abstenció si vau presentar també l'aprovació de forma provisional de la modificació del pla?
1: Per què aquesta moció, si s'ha aprovat provisionalment la moció del Pla? És una moció amb un caire absolutament mediàtic, perquè la feina s'està fent. Es va aprovar provisionalment aquesta modificació de planejament per les fotovoltaiques i per les bateries, però és que també estem treballant un POM que, d'alguna manera, protegeix aquella zona de la ciutat. Per tant, no tenia cap sentit presentar aquesta moció quan la feina s'està fent. Per això ens vam abstenir.
0: Uh-huh. I després també una cosa que volia comentar-li és que s'han col·locat quatre radars pedagògics per recordar la velocitat màxima permesa, que són 30 km hora, a diferents llocs, a l'Avinguda de Can Tàpits, al camí d'Ullastrell a tocar l'escola de Joan Maragall, al carrer Edison, a l'entorn de l'escola Montessori, uh-huh, i a l'Avinguda de la Llana també, a l'alçada del carrer del Pont de Clavarí. Són efectius actius, aquesta mena de radars, que només, perquè entenc que són aquests radars que te posen la carita sonriente i aquestes coses si ho fas bé i la cara trista si ho fas malament.
1: Són pedagògics. Jo crec que tenen una part d'efectivitat. Evidentment, tothom sap que no són radars que després et fan una foto i et multen, no? Però si més no, et donen consciència

0: S'anirà movent en funció d'aquestes necessitats. No, no tenim definit on aniran després d'on estan ara.
1: Molt bé, doncs ens estem quedant sense temps ja. Rafa, moltíssimes gràcies per venir avui als grups municipals Opinen, i ja, per tornar a veure't, haurem d'esperar a la propera temporada.
0: Al setembre. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Vinga, gràcies.
0: Bon dia.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elit. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Sonido Vinilo.
3: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
2: Sonido Vinilo.
3: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
2: Sonido Vinilo. Con José Verde.
4: ¿Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
5: Tengo que encontrarla.
6: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
7: Creo que he descubierto algo increíble.
4: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
8: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
9: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
3: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
2: Us hi esperem.

0: hoquei, waterpolo,
1: tenis, taula,
0: rugby,
1: voleibol.
2: A l'Enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc, tot l'esport a la teva ràdio local.
4: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

I avui a la nostra secció del guaita que tenim, que ens proporciona la xarxa, ens anirem de passeig. I és que el Sergi Corral ens convida a fer una volta per la Mediterrània per descobrir curiositats i qüestions vinculades en aquest entorn que tenim tan a prop i que és tan fascinant. Ens permetrà descobrir les serralades i muntanyes que l'envolten, atenció, amb cims que arriben als 4.000 metres. No vos ho perdeu.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, Sergi, de què ens vols parlar avui?
2: Doncs mira, avui en el Guaita anirem a fer la volta rodona a la Mediterrània.
1: Ah, carai, però ho farem per mar, per terra, com ho farem això?
2: Podem fer de les dues maneres. Si ho fem pel mar, potser ho tenim més fàcil, perquè del que anem a parlar avui justament és de les complicacions geogràfiques que té tota la Mediterrània. Per tant, parlarem d'això, de la terra que l'envolta, de les muntanyes i hem de començar primer de tot per l'arrel llatina, ja de la paraula, que ens explica moltes coses.
1: Doncs som-hi. Què vol dir això de Mediterrani?
2: Doncs mira, la paraula Mediterrani prové del llatí Mediterranius, que significa literalment al mig de, la terra. S'utilitza principalment per referir-se al mar situat entre Europa, Àfrica i Àsia, així com a les costums, la cultura, el clima i la regió geogràfica vinculada a aquest entorn. Això és la definició que ens fa el DIEC, el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.
1: Doncs ara ja ho tenim situat, el Mediterrani, un mar que està envoltat de terres, per tant avui ens fixarem en aquestes terres, no,
2: exacte,
1: Sergi?
2: Ens fixarem en aquestes terres. Terra molt rugosa, ja ho veurem, no terra pas plana. En una regió mediterrània que s'estén a la vora de tot el mar Mediterrani en un perímetre, si fem la volta, aproximat de 46.000 quilòmetres.
1: Déu-n'hi-do.
2: Tenint en compte, el perímetre és com allò que a vegades que diem dels budells que estan molt replegats i que si els estirem són molt llargs precisament per aquests plecs, tenint en compte precisament això, la irregularitat de la costa i sobretot el nombre d'illes. A la Mediterrània hi ha al voltant d'unes 10.000 illes. Que són moltes,
1: I tant.
2: I trobem representats, com hem dit, tres continents, Europa, Àfrica i l'Àsia, podríem dir, més occidental, en un mar tancat, només obert a l'Atlàntic per l'estret de Gibraltar i, com dèiem, envoltat de muntanyes. Unes muntanyes que són fruit de diversos processos, d'allò que hem parlat alguna vegada, d'orogènia, i per tant el xoc tectònic entre la placa euroasiàtica, europea asiàtica, i la africana, que just s'ajunten al vell mig de la Mediterrània. Per això, indrets d'Itàlia, nord d'Àfrica, sud de la península Ibèrica, Grècia, hi ha molts terratrèmols, molts sismes. I per això, sobretot al centre i sud d'Itàlia, és una regió volcànica molt activa.
1: També
2: per això mateix.
1: Pel xoc de les plaques.
2: Pel xoc de les plaques. Tant és així que molts cops s'ha arribat a la Mediterrània com una cubeta tancada amb autèntiques parets a banda i banda. Això tenia exemples, per exemple, el climatòleg Agustí Gensà i meteoròleg de les Illes Balears, que dibuixava això, la Mediterrània com una cosa tancada, amb parets a banda i banda, representant totes aquestes serralades i muntanyes que poden superar, o que arriben a superar, els 4.000 metres d'alçada.
1: Està ben encerclada, aquesta Mediterrània.
2: Ben envoltada. És com una olla. Això ja veurem després, que també tota la olla aquesta té influència del clima, també, i de tot el clima de tota la regió. Si et sembla, comencem a fer aquest viatge que hem dit per la Mediterrània. El començarem d'oest a est i començarem per la península Ibèrica. No anirem en detall, però sí que farem un tastet perquè veieu totes les muntanyes que envolten aquest mar, Començant per la península Ibèrica, la seva vessant llevantina, i ens trobem amb les serralades bètiques. I aquí trobem el Molacen, que és el pic més alt, que té 3.479 metres d'alçada. Ja trobem un pic de més de gairebé 3.500 metres d'alçada a l'extrem sud. Després trobem totes les serralades litorals valencianes i catalanes, l'extrem més oriental de tot de la serralada Ibèrica, que són els ports de Tortosa, Beceit, i els Pirineus, que acaben a la Mediterrània amb el Cap de Creus. Tenim cims a tocar dels 3.000 metres d'alçada, 2.900 i escaig, al Ripollès, a molts pocs quilòmetres del mar, a escala geogràfica. A França, si anem viatjant, progressant cap al nord, el massís central francès s'estén des de la vall de l'Aude fins a la del Roine, amb alçades més modestes, que com a molt arriben a superar als 2.000 metres d'alçada, però que sí que tanquen cap a l'interior i fan, per exemple, que aquestes muntanyes, aquestes zones, siguin un òptim pluviomètric, sobretot en situacions del sud i de Xaloc. Tota la zona de les cabenes franceses, que aquests episodis de pluja poden arribar a deixar 500, 600, 700 litres per metre quadrat en 2-3 dies, o sigui, un autèntic exprimidor de pluja, I evidentment a l'altra banda del Roine i en els Alps, que és la gran serralada mediterrània per extensió i per alçada, no? Amb pics per sobre dels 4.000 metres d'alçada, que s'estenen entre França, Itàlia i Eslovènia. Aquesta forma de mitja lluna, amb el pic, podríem dir, central al Mont Blanc, que té 4.807 metres sobre el nivell del mar, i amb quatre dominis, per entendre'ns, els Alps marítims, que arribarien fins a la banda de Mònaco, desemboquen al mar, per entendre'ns, és com els Pirineus, que arriben al mar pel Camp de Creus i per on arribi, doncs els Alps arriben al mar cap a la zona de Mònaco, Nice i tota aquella zona, els Alps centrals, els Dolomites, i els Alps julians, que ja són els que s'estenen per Eslovènia, els Alps més de la zona més oriental. Els Apenins, per altra banda, travessen Itàlia de nord-oest a sud-est, i aquí hem de sumar el sistema volcànic amb el Vesuvi o l'Etna com a grans cims, aquests últims, evidentment, de més de 3.000 metres a Sicília.
1: Aquesta és tota la zona aquella que ens deies, tan volcànica d'Itàlia.
2: Tan volcànica. El mar Adriàtic també està completament envoltat de muntanyes. Els Alps dinàrics, que travessen Croàcia, Bòsnia, Herzegovina i Montenegro, amb cims de més de 2.700 metres, com el Korab, que en té 2.764. Grècia també és una de les regions més muntanyoses de la Mediterrània, on destaquen les muntanyes de Pindo i el mont Olimp, amb 2.917 metres sobre el nivell del mar. Grècia, tant Grècia com les seves illes, són molt muntanyoses. L'extrem més oriental de la Mediterrània, ja dins el continent asiàtic, ens segueix posant al mapa autèntiques parets vora el mar. Les muntanyes de Bey i Tauro, a Turquia, s'enfilen fins als 3.756 metres.
1: Carai, gairebé 4.000, eh?
2: Gairebé 4.000. I a la Capadòcia hi trobem l'Erices d'Aguis amb 3.917 metres sobre el nivell del mar. Per tant, són muntanyes que ja s'acosten als 4.000 metres d'alçada. O sigui,
1: autèntiques. Són importants, sí, sí.
2: Molt, molt, molt importants. També hem de dir que com annexa al mar Mediterrani, en territori turc, i al mar Negre, que el mar Negre també és partir de l'estret, i evidentment també pertany i també està envoltats per una regió una mica més planera que desemboca d'Ucraïna, tota la regió aquella, però al sud sí que té una regió molt més muntanyosa. Ens anem cap a les muntanyes del Líban, i a la zona on tanca la Mediterrània, la zona més est, la zona més oriental, que s'enfilen fins a sobrepassar els 3.000 metres d'alçada. I també recordar que els Alps de Palestina i Israel també superen els 1.000 metres d'alçada, tota la zona aquella dels Alps del Golan, no? També és una zona que a vegades veiem imatges del conflicte, però algun hivern les hem vist nevades també,
1: Sí.
2: Per tant, també són muntanyes prou altes. Si ja saltem a territori africà, Egipte i Líbia, just al sud, podríem dir que trenquen amb aquesta característica muntanyosa de la Mediterrània.
1: Ah, carai.
2: És la part més plana de totes. Per què? Perquè hi ha tota la plana al·luvial del riu Nil, que això és un territori baix, és un territori inclús per sota del nivell del mar en molts llocs. És la plana al·luvial del Nil i la depressió de Qatara. També és un territori pla, és un territori molt fèrtil, és un territori que sempre ha estat molt, molt agrícola, no? I s'han desenvolupat també grans civilitzacions, com en aquest cas la civilització egípcia. Les muntanyes, però, tornen a aparèixer a Tunísia i Argèlia, seguint a l'extrem més oriental de l'Atlas africà, que és la gran serralada del nord d'Àfrica, no? A l'Atlas. Tenim, per exemple, la serralada de l'Aurès i l'Atlas Talià, amb pics de més de 2.300 metres d'alçada. Al Marroc hi trobem l'Atlas Mitjà i el Rif Marroquí, que just acaba a tocar a l'estret de Gibraltar, que és la part més propera, no? I en aquest atles mitjà trobem, per exemple, el Mont Adrar amb 3.340 metres i en el Rif, la muntanya, el Jebel Tidjin, amb 2.456 metres sobre el nivell del mar.
1: Per tant, aquí ens tornem a enfilar, eh? Després d'aquesta depressió del Nil, ja tornem a enfilar-nos cap a muntanyes altes.
2: Cap a muntanyes altes, si t'hi fixes també just on xoquen aquestes plaques africana i euroasiàtica, no? Podríem dir que són les muntanyes, l'orogènia es torna activa, no? I tornen a pujar aquestes muntanyes. I fet el fet, hem donat la volta.
1: I tant, ja tornem a ser a la península Ibèrica on hem començat, però ens has dit que aquesta geografia també hi tenia un paper important la meteorologia. No?
2: Sí, home, i tant. Mira, com deia també Agustí Gensà, aquest meteoròleg balear de l'Escola Balear de Meteorologia, i també n'hem parlat aquí en el Guait alguna vegada, tota aquesta regió, el fet que estigui tancat, sobretot els mesos on hi ha més radiació solar, a partir de la primavera fins a l'estiu i inicis de tardor, fa que pugi més la temperatura, evidentment, i que l'aigua del mar s'evapori més ràpidament. Per tant, ja sabem que l'aigua no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. Si s'evapora vol dir que estarà en estat gasós i tindrem més vapor d'aigua a l'atmosfera. Un vapor d'aigua que estarà preparat perquè quan comencen les primeres entrades fredes de la tardor o les primeres borrasques que ens arriben de l'Atlàntic, pugui fer aquell xoc que pugui provocar aquells aiguats, no? Aquelles grans tempestes, grans aiguats, que és una característica comuna a tota la Mediterrània. No només, ho hem vist els últims anys, no només a Espanya, la península Ibèrica, Catalunya, sinó també a França, al sud de França. Ara parlàvem d'aquests episodis de l'escavens, d'aquests episodis del sud, a Itàlia, Sicília, que ha tingut casos de tempestes molt intenses els últims anys, Grècia, també, i al nord d'Àfrica. Països com Argèlia, fins i tot el nord de Líbia, han tingut els anomenats ciclons, aquests mediterranis, els anomenats medicans, borrasques amb una organització semblant a un huracà, però molt més petites dimensions, però que en aquelles àrees han provocat pluges torrencials i pluges molt tràgiques, per sobre dels 300, 400, 500 litres per metre quadrat, amb molts afectats i fins i tot moltes víctimes mortals. Per tant, tot per aquesta massa d'aire mediterrània, que aquests meteoròlegs la qualifiquen com a pròpia, com a diferenciada. Que és
1: un fenomen que es produeix només aquí, a la Mediterrània.
2: Clar, el seu mar tancat.
1: Exacte.
2: Si la Mediterrània fos un mar obert i estigués obert a l'Atlàntic i no hi hagués el d'allò, doncs, evidentment, no es produiria. Però això és el que totes aquestes muntanyes, aquest efecte cubeta, aquest efecte tancat, afavoreixen precisament això.
1: Doncs Sergi, avui ens has portat a fer una volta per Mediterrani i ens has descobert que al final no ens uneix només el fet de tenir el mateix mar i una mica la mateixa vegetació en segons quins llocs, sinó també la meteorologia, ens uneix amb tots els pobles de la Mediterrània.
2: La meteorologia ens uneix i també una recomanació, mira, aquests dies, ja saps que sempre me'n vaig a les bicicletes, jo.
1: Sí. Vols anar a fer la volta a la Mediterrània en bicicleta?
2: Sí, aquests dies, per exemple, s'està fent la volta a Turquia, el tour a Turquia. I ara començarà, el dia 8, començarà el Giro d'Itàlia, que ja hi havíem dedicat algun programa, algun guaita que tenim. Serveix molt per veure això, per veure les muntanyes mediterrànies, per veure aquests climes, per veure aquestes diferents regions, per veure les seccions dels Alps que hem parlat avui, aquestes seccions dels Apenins o de les serralades aquestes italianes, ens serveix per veure la geografia també. Per tant, un apunt, si teniu tele i esteu abonats a algun canal d'aquests que fan aquestes voltes en directe, doncs apa.
1: Doncs som-hi tots a veure la Volta Turca, que comença.
2: La Volta Turca està acabant, o sigui, acabava ja el d'allò. Ara comença el Giro.
1: Doncs vinga, el Giro.
2: El Giro d'Itàlia.
1: Doncs moltes gràcies, Sergi. Ens retrobem el proper Guaita.
2: Fins la propera.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Cansat d'estar perdut a Netflix, arriben els teus salvadors.
3: Tengo que encontrarla.
4: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
5: Creo que he descubierto algo increíble.
2: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
6: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.

0: temps d'esports amb el Toni Bravo, molt animat, eh, Toni? Bon dia, estàs molt animat avui.
1: Has dit amb la, el Toni Bravo.
0: Bueno,
1: bon dia.
0: Ja no sé ni el que dic. Ja no sé, en aquestes
1: passa?
0: Hores jo ja no soc persona.
1: Què et passa? Jo aquí pràcticament amb màniga curta i tu continues amb aquesta jaqueta com si fos aquí al
0: jersei.
1: Pol Àrtic.
0: Déu. I jersei, i jersei. No, i estava bé, el que passa que ara he tornat a tenir fred. No sé.
1: Ja, no, mira,
0: no duc un dia...
1: El que has de fer és començar aquest escalfament, que si no ho has fet, per diumenge hi ha cursa de la dona, suposo que la cursa de la dona... cursa curta, que no cal que vagis corrent a tope, pots anar caminant, pots fer trams en què vagis caminant, i tu que ets tant de la dansa de posar-se de puntetes, pots anar de puntetes fent clic, clic, clic, clic, però són 3.600 metres pels carrers de Rubí.
0: Jo ara, avui no sé si puc caminar dos recte.
1: Anem a veure, anem a veure. T'has inscrit o no t'has inscrit?
0: No.
1: Clar, o sigui, doncs que sàpiguis que aquest diumenge a partir de les 10, participació històrica.
0: Ja no se poden inscriure, no?
1: No, va ser fins
0: però
1: ahir...
0: Però te pots colar.
1: A les 23.58,
0: tampoc te
1: no.
0: Pots colar.
1: Pràcticament 2.400 persones inscrites, que superem molt de llarg les 1.760 de l'edició anterior.
0: Entenc que no hi ha límit, que se pot apuntar tothom.
1: Clar, però ja està.
0: O sigui, vull dir que no hi ha dorsals. De vegades a la nocturna...
1: Com que no, hi ha pitrall. S'ha d'anar a recollir el dissabte. Hi ha samarreta amb el lema de campiones.
0: Sí, però vull dir que no estan limitats.
1: No,
0: a la nocturna,
1: clar.
0: Per exemple, estan limitats.
1: No, aquí és prova perquè participi. Pensar que és una festa reivindicativa.
0: Sí.
1: Tot el que recollir anirà cap a Oncolliga. És una festa de l'esport reivindicativa, però és multitudinària. O sigui, tothom és molt ben rebut.
0: I... Aniràs tu, que tant me demanes si aniré jo?
1: Jo aniré.
0: Sí?
1: Clar.
0: Ah, molt bé. Ets dona?
1: I què té a veure, això?
0: No, que pot anar tothom.
1: Ah, ja està. Jo aniré, però com a periodista.
0: Ah, mira.
1: Home. Que m'agradaria, perquè l'any passat com a periodista vaig estar corrents, perquè a més anava a la càmera... O sigui, vaig fer les entrevistes, que aquest any ho faré també,
0: corrents,
1: les entrevistes.
0: Corrents, vas fer les entrevistes corrents.
1: Bé, perquè ja com la capacitat pulmonar ja dona, o sigui, això del bootcamp i de tot això, doncs dona per...
0: Dus tot l'any,
1: deixa el genoll fet caldo, però la resta sí que
0: dus
1: va bé.
0: Dus tot l'any entrenant per poder anar a córrer la cursa de la dona.
1: Exacte.
0: Eh?
1: Bueno, fixa't, l'edició passada anava amb la càmera, clar, per agafar els diferents plans, tu comences la sortida, però t'has d'avançar.
0: Clar, perquè si no,
1: llavors,
0: no les agafes.
1: Passes els primers corrents i pensen, i este loco d'on va, no? I tu vas allà amb los ràdios Rubí i quan els tens a 50 metres els tornes a gravar. Tic, i llavors vas retallant també per carrers, no? Perquè hi ha un moment que el fondo arriba fins on arriba, no? Però,
0: sí.
1: Aprofiteu, doncs, per aquesta festa. Recordeu que hi haurà també talls de trànsit que començaran a 3:15, clar, però on passa, doncs la policia municipal anirà
0: tallant,
1: doncs, els carrers i que serà, doncs, tota una festa. Aquests 3,5 quilòmetres que es poden fer, recordem que hi ha gent que ho fa caminant, que ho fa amb els carros que porten, amb els nens també.
0: Sí.
1: Està molt bé. És molt xula.
0: Sí,
1: és molt maca. Què més? Anem al futbol sala.
0: Vinga.
1: Perquè l'esportiu Rubí, el masculí, recupera aquest dijous avui el partit ajornat del passat cap de setmana. Recorda que volien seguir el que era divendres, que jugava la Copa de la Reina, aquesta cita històrica de les noies a Móstoles contra l'Alcorcón. Ells van decidir que volien donar suport, que volien seguir aquesta Copa de la Reina. Doncs juguen aquesta nit els de David Parrilla, que són tercers, 52 punts. Visiten, doncs, a l'Escola Pia Sabadell, que està passant... Doncs una ratxa molt negativa, anava a dir negativa, però quan porta 5 derrotes consecutives...
0: Ja és molt negativa, sí.
1: Que això significa que venen amb molta necessitat de punts.
0: Mm-hmm.
1: Això també, doncs, té
0: venen
1: aquesta...
0: Venen amb gana,
1: Exacte. El femení, que va jugar, va disputar jornada de Copa Catalunya aquest dimecres a la pista del Molins, es van imposar per 1-9. Però és que si mires l'acte del partit, van arribar a 0-9 i en el darrer moment va ser quan va ficar el gol de Molins, o sigui, quan ja estava tot fet. Per tant, passen a la següent ronda. Dissabte, 6:45, competiran per la tercera plaça, que estan a segona nacional, rebent el Mataró. Per tant, oportunitat per anar a veure les noies de Jordi Archilla al pavelló de la Llana. Anem al bàsquet. CEP Sant Jordi, el masculí, que visita aquest dissabte a 6:15. Un rival potentíssim. Jo crec que és el partit probablement més complicat. El que està molt bé el CEP Sant Jordi és que ha estat una temporada complicada, difícil, ha estat cué moltes setmanes, però és un equip que està en progressió. Ara es trobaran amb el Barça. I se'n van a la seva pista. També.
0: Bueno.
1: A veure.
0: Que... Però has d'anar amb aquesta mentalitat, que és el Barça, que és la seva pista i que faràs el que puguis.
1: No, i que han competit també contra rivals i han tingut moments contra rivals importants i que han tingut moments i, en els que han pogut competir bé. El problema són, de vegades, aquestes desconnexions que pateixen, no? El femení, diumenge a les 6, rebrà el Castellet a l'Escola Montserrat. Les rubinenques, recordem, són líders de segona catalana, doncs volen mantenir aquest primer lloc. Anem al vòlei rubí, última jornada per al masculí, visita dissabte a les 7 al Sant Martí. Partit molt fàcil, que és que els rubinencs ja no poden promocionar, perquè encara que guanyin, doncs, se queden tercers i promocionen els dos primers. És la darrera jornada. Les noies no, les noies tenen més jornades. El femení afronta partit clau a les 4 diumenge a la pista del Canet, que també és cué, i elles sí que necessiten sumar punts per intentar quedar-se en la permanència, perquè les que són cinquenes i sisenes, elles són cinquenes, jugarien, doncs, com una fase per veure qui es queda d'aquestes dues, no? La idea quin seria, doncs, intentar usurpar el quart lloc. I l'handbol, el Joventut 25 de setembre, visita la pista del Sant Andreu B diumenge a les 4, i acabo amb el futbol de tercera catalana, grup 12, Penya Blaugrana Ramon Llorenç, que visita el camp de l'Incres Atlético Club de Futbol dissabte a 6:45, el Rubí B, duel per la permanència important a Can Rosés contra el Sant Andreu de la Barca, que és tercer, i l'Olímpic B, que trepitjarà el camp de l'Escola Pia Terrassa, que és penúltim dissabte a les 5.
0: Molt bé, Toni, doncs moltíssimes gràcies per tota aquesta informació i ens veiem demà.
1: Ens veiem demà i aquest moment a la tertúlia, tu.
0: Molt bé, fins ara. I ara, com deia el Toni, ara torna amb la tertúlia. No marxin i nosaltres vos deixem amb la recomanació musical del Robert Fernández.
2: Molt bon dia, què tal, com esteu? Avui ens fixarem en el panorama més comercial actual. Sí, avui us ensenyarem quines són les tres cançons més escoltades en el rànquing mensual impulsat per l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans. Són APCAT, aquesta entitat cada mes selecciona els 30 temes que més sonen a les emissores catalanes. Rànquing realitzat a través de BIMAT, empresa líder en seguiment de ràdios i televisions. Doncs sí, avui us presentarem la llista amb les cançons en català, atenció, en català, més radiades. Recordem, rànquing d'abril del 2026, que abasta entre el 13 de març i el 9 d'abril. I començarem pel top 3, per la tercera posició i pujant, amb el tema d'Ivan Herzog i Et prometo.
3: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

0: La hisenda, bona nit, que tremolaré com el primer dia i quan parli m'entrebancaré.
1: I en cançons i en fórmules que han funcionat tota la vida, una balada a mig temps intensa i plena d'amor sempre funciona. Et prometo, és el tema número 3 en aquest rànquing del mes d'abril des de APECAT, les cançons en català més radiades, amb Ibar, Herzog i Et prometo. Apugem una posició, sí, escalem fins a la segona. Segona posició pel primer senzill de l'ex-concursant d'Operación Triunfo, Max Navarro, amb el seu hit Estrelles.

Max Navarro i Estrelles i la factoria d'OT, que continua produint èxits i triomfadors que gairebé sempre no encaixen directament amb els guanyadors definitius. És el cas de Max Navarro i el seu hit Estrelles. Una d'aquelles cançons que t'agradin o no, les escoltes tres vegades i s'enganxen com a paparres al teu cervell i dius, no me la puc treure, per què? Què està passant? Com a maravilles Estrelles. I arribem a la posició més alta del rànquing d'abril, del 13 de març al 9 d'abril. El que més ha escoltat, el que més ha sonat a les emissores catalanes, i a més hem de destacar, i en català, són els Siderland.

hits que s'enganxen i de quina forma, eh? Una tornada que t'atrapa i et deixa... Que aquest any no hi ha representant per enviar al Festival d'Eurovisió, però són aquelles cançons que potser l'envies i acaba triomfant, eh? Per què no? No s'han trencat a les banyes amb la tornada, però funciona i de quina forma. Número 1 del rànquing per primera vegada. Els Sidran estan ben amunt en aquest rànquing de cançons en català més escoltades en el mes d'abril, en aquest cas. D'altres artistes com Sopa de Cabra, amb la Su i Mon DJ, o Joan Dausà, Guillem Bautista, Ginestà, Mamaduixa, Sexeni, els Buos, Miqui Núñez, Detallets i Estopa, entre d'altres, doncs ocupen alguna de les posicions de privilegi entre els 15 primers d'aquest rànquing que de tant en tant anirem repassant, si us sembla bé. I si no us sembla bé, també de tant en tant ho farem, perquè mira, hay que estar al dia de lo que suena, d'acord?

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: El sonet d'actualitat d'avui porta per títol A pel miracle logístic. No sé si això dona algunes pistes o no. A pel miracle logístic.
2: Home, que sí. Miracle és algo quasi impossible, vull dir que de moment ja tenim una pista. Ens fotràs alguna trola.
1: A Rubí faran casal gratuït per Sant Joan, 4 dies perquè els pares respirin tranquils, que conciliar continua sent esport extrem i qualsevol ajuda ja sembla un gran pla. També celebren 10 anys del Tot Rubí, ara amb diari nou, més ràpid, més fi, més notícies cada hora, més clics, més moviment, perquè la realitat no descansa a Rubí ni un moment. I parlant de realitat, a Sant Jordi, pisos públics en construcció, o millor dit, a punt de començar, que en habitatge sempre estem a punt d'arrencar, com el gimnàs al gener, molta intenció. Mentrestant, la gent gran es prepara, es pregunta també on viurà, què passarà quan el lloguer pugi més, i si envellir dignament serà un luxe després, perquè fer-se gran avui surt bastant car. I llavors, llegeixes allò d'Hora a l'estudi, no sé si ho coneixeu, pacients amb tractaments a mig fer, abandonats, somriures promesos, diners evaporats, dentadura nova, sí, la de Stranger Things, en un univers paral·lel. I mentre aquí costa acabar una ortodòncia, a fora continuen caient bombes a Beirut, alto el foc, però amb lletra petita, ja ho has vist, la pau dura menys que una bateria dolenta amb Bluetooth. I després tens el tema del hantavirus, és clar, repatriant afectats des d'un creuer atlàntic, que les vacances avui inclouen pack pandèmic, tot molt exclusiu, molt premium, també molt estrany. I per acabar, el papa vindrà a Catalunya, pregària a l'estadi, visita a la presó, Montserrat, Sagrada Família i benedicció. A veure si de pas beneix també Rodalies, que prou falta fa.

0: Som-hi, que passen 6 minuts, i és que avui parlarem de casals gratuïts, parlarem del Tot Rubí, de pisos públics, de les víctimes d'Hora a l'Estudio, de reptes de l'habitatge, d'atacar suburbis, per exemple, també a Beirut, o de la visita del Papa. Ho farem amb qui em mira amb cara una mica així d'estranyesa, Pep Adelantado. Bon dia.
1: Bon dia. No, és que estic veient que dic tot són bones notícies, però no et veig.
0: Tot sí. Bones notícies, sempre, eh?
1: Diguem, arribes aquí amb una mica optimista i mica a mica et sentim amb aquesta arrencada i et vas enfonsant.
0: A l'esmorzar es va allò a l'estómac, vas dient, ai,
1: ja potser hauria d'haver esmorzat. Es van congint, bueno, però...